0: casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Tarragona. Un gran preàmbul de la gran diada castellera de diumenge que ve, quan se celebrarà la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
1: Esports. El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat dos gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. Al final del partit, l'argentí ha marxat tot sol al vestidor mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I a la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, el segon empat sense gols dels vallesans en dos partits.
0: Pel que fa al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més sol cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i també a la Catalunya central. Temperatura força més baixa un cop descarregui la pluja.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'ENA 340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
3: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
4: Millor que fa una sola, bé. Sobretot la neteja. La meva parcel·la estava bé.
5: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Comarruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
6: L'acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. Precisament la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, s'ha reafirmat en la decisió de no haver enviat un SOS alerta als mòbils davant les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès d'aquest dissabte. Argumenta que ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
7: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: En clau política, destaca que el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP, ara per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
2: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
2: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que coneixem de integritat territorial del nostre país, està en xancles i proponiendo canciones del verano.
8: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: De la plana internacional, destaca que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja llistar 300.000 soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa dues setmanes, Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte a Kiev, amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de resistir.
10: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Zelensky ha insistit que el seu país no va estar implicat en el sabotatge del 2022 contra el gasoducte Nord Stream, portador de gas rus a Europa. Un tribunal alemany va dir el contrari el mes passat i va crear tensió entre Ucraïna i Alemanya, un dels seus principals proveïdors d'armes. Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançament de globus o estel sobre el seu territori. En un comunicat, el govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv, ho tracta com una amenaça, perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia

0: l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu és que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
1: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. El president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, ha estat contundent en l'acte de cloenda.
2: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
1: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
3: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
1: Segons les dades, enguany més de 1.000 persones hi han participat, vingudes del conjunt dels Països Catalans.
4: Cap de setmana casteller excepcional amb 19 castells de gamma extra a càrrec de les quatre colles que diumenge que ve actuaran a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Anem a l'Arbós, Josep Almirall.
5: 8 gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella, que ha descarregat dues vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona, que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat, i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i les Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els quatre caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona, i Francesc Inglés, de les Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
6: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix s'ha complert i no hem caigut.
7: Molt positiu, tant a la diada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els dos dies, menys de 24 hores, aquests castellassos.
8: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí, també, i crec que és superpositiva.
9: Aquests són els castells bons, també, Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que es rebreguen una mica també s'han de descarregar.
5: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de 10, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
10: El temps.
4: Dani Ramírez.
11: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central, i en principi cap a la costa i al prelitoral no plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre a mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
4: Tal com ens explicava en Dani Ramírez, l'alerta per pluja intensa continua aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu i Pirineu i també a Ponent. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra. El Servei Meteorològic també avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'ha d'agreujar a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Els cossos d'emergència recorden que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les avingudes poden ser sobtades. Ara mateix, el grau de perill és de 3 sobre 6. També us expliquem que el brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny com Metges Sense Fronteres,

0: Veuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
1: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Ernest, també alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
2: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per tres dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
0: Aquest diumenge, el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
3: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione.
0: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Anem a Burkina Faso. Èlia Borràs.
4: Massamba Dambou és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
5: Nous avons des gens qui sont, par exemple,
6: tenim joves que s'han anat a Europa, a Espanya, a Amèrica, a França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
4: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
7: Tinc una petita botiga.
4: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
8: Chaque dimanche.
9: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
4: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
10: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice tú no vas a hacer nada. Pero yo, mi consejo, focus tú trabajando.
4: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i mentre està lluny de la Ràpita a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
0: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, ara atapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. La població total reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. El País Valencià dona per estabilitzat el foc forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del parc natural de la Serra de Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I abans dels esports, us expliquem que hi ha un rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca de traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada.
11: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
12: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doplet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències. Fermín ha parlat del partit i de la importància que han tingut ell els seus dos gols a TV3.
13: És molt important per mi perquè aquest estiu ho he passat una miqueta malament i tenia moltes ganes de jugar amb l'equip, de fer gols, i bueno, crec que avui he fet un bon partit, igual que tot l'equip, i estem molt contents.
12: La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans per lesió. Tot això en un partit en què no ha anat convocat Alejandro Valde, i en acabar el partit Hansi Flick ha deixat clar que ell no vol que Valde marxi.
14: I'm not asking him to leave.
15: No li he demanat que marxi, i he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. Li he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut Elx.
14: In his head and so this is why he's not here.
11: 3CAT Info.
12: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge. Durant el partit, amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa posterior al partit.
16: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
12: I en aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
17: És un jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intenció de venderlo i que és un jugador de l'Atlètic de Madrid i està a disposició del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
12: També a la primera divisió, aquest diumenge el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. I aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 de la tarda i Màlaga Deportivo de la Corunya a 9:15 del vespre. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló i en acabar el partit l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
18: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
12: És el segon empat a zero consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts de futbol internacional d'aquest diumenge. Ferran Torres ha fet un doblet en el seu debut amb el PSG, salvant un punt per als parisencs en l'empat a dos contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a dos del Liverpool al camp del Newcastle.
11: Trescat Info.
12: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grusan Auda i final al port de segona categoria de Font Romeu. A més, aquesta etapa tindrà un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista d'Abisma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové manté el liderat amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc a Televisió Espanyola.
19: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
12: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta Vuelta. I també un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
11: L'actualitat esportiva a fons.
12: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català a la Sobal, de la Sobal, entre el Barça i el Granollers, a 8:45 del vespre. Per la seva banda, abans, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 7:15. I al Mundial d'Hoquei Herba, aquest dilluns, la selecció espanyola femenina, amb 10 catalanes, juga contra Alemanya, amb opcions remotes de ser a les semifinals. Necessiten golejar les alemanyes i esperar que Argentina perdi davant Bèlgica. D'altra banda, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'ha classificat per a les semifinals del campionat. El seu rival probablement seran els Països Baixos. El seleccionador és Max Caldas.
20: Impresionante. En Bèlgica, en l'estadio com estava, un partidazo, un equipazo, los belgas, y haberlo sacado adelante fue espectacular. Jugamos la semifinal mundial por primera vez en no sé cuántos años, así que desde el punto de vista como país, esto es la hostia.
12: I en motor, el pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, mentre Àlex Palou no s'ha pogut proclamar campió de la IndyCar.
11: 3CAT Info. Són 3:15.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. També us hem explicat que el govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al Monestir de les Avellanes, a la Noguera. I també és notícia que aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la. Porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver. Relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
12: La golejada del Barça al camp de l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. En aquest partit, Anthony Gordon ha fet 2 assistències, mentre Gavi ha hagut de marxar abans del descans per lesió.
0: Pel que fa al temps, aquest matí de dilluns tindrem el cel més ennuvolat i només farà més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida. Tarda, amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3Cat Info.
1: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
21: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
22: Està limpio, organitzat, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
23: L'acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. En clau política, el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i els temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
24: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
25: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
24: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en chanclas i proponiendo canciones del verano.
25: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gil.
2: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijóo.
3: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
2: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Sentim Díaz Ayuso, Elías Bendodo i Cuca Gamarra.
5: Sigue de vacaciones con sus chanclas y la maleta, el tranquilo allí.
6: Esté tumbado a la Bartola en la playa.
7: En su hamaca, con sus bermudas.
2: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
8: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
2: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
8: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
2: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Rodon.
26: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
2: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
26: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
2: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen patrimonials o conreus, i asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. Tornem a casa nostra perquè les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
27: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
4: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
9: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
10: Y la verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. I seguim parlant de temperatures altes perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes, cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Anem a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
13: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de les onades de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UdL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsol, a Pages de Bell-lloc.
14: Cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les, com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
15: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar en condicions dignes.
16: Jo crec que la millor realitat del treballador treballa molt més a gust, descansant, no? Perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall de que d'un tendall, no? Mm-hmm. I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
13: La idea després d'aquesta prova pilot és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
0: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses, com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
17: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
0: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
28: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho. De hecho, en menos de un año han abierto, yo creo, 7-8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
0: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala a Londres, que en concentra més de 900.
11: El temps.
0: Dani Ramírez.
12: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i, en principi, cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre a mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus. Ho notarem, refrescarà,
1: però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
18: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
19: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera, és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
18: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda. Fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
19: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
18: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
0: Un ramat de ponis participen aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot a l'Alt Urgell per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Anem a Aristot, Joaquim Albalate.
20: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
21: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, del que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
20: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
21: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya, que solen ser molt encrespats.
20: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
22: Tenim l'ecosistema i els boscos i els brots del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
20: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
0: Un grup de submarinistes escaneja el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
23: No només és fer-lo ser servir per al busset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit, el que se diria, de ciència ciutadana, com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
0: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
11: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: De Chicago a Los Angeles, corrent. Aquest és el repte del català Enric Casacuberta per recollir fons per a la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys, és de Mollà i, aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres en finalitats solidàries. Durant uns 5 mesos, travessarà diversos estats als Estats Units en un repte que combina esport i compromís amb els afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha detallat els objectius a 3Cat Info.
2: Donar visibilitat a l'ELA, sobretot, perquè vaig perdre un amic i era una malaltia que em cridava molt l'atenció. Soc un amant d'aquesta ruta, que era 4 vegades, i vam contactar amb l'associació també que organitza els actes del centenari i els hi vam explicar. Doncs resulta que l'han fet acte oficial del centenari.
0: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, entitat de referència en el suport a les persones afectades i les seves famílies.
11: 3Cat Info.
0: I abans dels esports, us expliquem que aquest dilluns fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 303 persones mortes al centre d'Itàlia.
3: Nel bel mezzo de la notte c'è stata una scossa terribile.
0: El sisme va ser de matinada, a 3:45, i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis, Amatrice, Accumoli i Arquata d'Oltronto. A més, hi va haver desenes de rèpliques en poques hores i molt importants. Es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva.
11: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
12: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb 2 gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb 2 assistències de gol. Rafinha ha valorat la victòria a Movistar Plus.
5: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
12: La mala notícia del partit ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. N'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
6: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem.
12: I l'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar l'enfrontament, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi del Barça.
11: 3Cat Info.
12: I més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge i durant el partit, amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalassera ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera damunt la gespa, doncs ell ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors, amb una imatge que després, en roda de premsa, ha justificat el seu entrenador, Diego Simeone.
7: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
12: En aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
4: És un jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
12: I també a primera, aquest diumenge, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló. Tot i el resultat positiu en un camp complicat, el jugador Ton Ripoll ha afirmat que es podrien haver endut la victòria.
8: Nosaltres sempre respecte a tothom, por a ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
12: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts més de futbol internacional, en aquest cas d'aquest diumenge. Ferran Torres ha debutat amb el PSG amb doblet i salvant els mobles perquè els parisencs han empatat a 2 contra el Rennes, i d'altra banda Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
11: Trescat Info.
12: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grossa-Nauda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa comptarà amb un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové ha mantingut el liderat a la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc en declaracions a Televisió Española.
9: Sí, bueno, la verdad que no he visto qué ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
12: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta Vuelta. I fem un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
11: L'actualitat esportiva a fons.
12: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. I també motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Aquest diumenge tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i, a més, el seu màxim perseguidor Kyle Kirkwood ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català de nivell a Sobal entre el Barça i el Granollers a 9:15 del vespre. I per la seva banda, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 7:15. En tenis, el francès Artur Fis ha guanyat el Masters 1000 de Cincinnati en derrotant 3 sets, el nord-americà Francis Tiafoe, i l'etíop Yomich Kejelcha ha batut el rècord del món de la mitja marató en una cursa disputada a Buenos Aires amb un temps de 56 minuts i 51 segons.
11: 3CAT Info.

0: Són les 3. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al Monestir de les Avellanes a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Tarragona. Un gran preàmbul de la gran diada castellera de diumenge que ve, quan se celebrarà la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
1: Esports. El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal, Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. Al final del partit, l'argentí ha marxat tot sol al vestidor mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I a la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, el segon empat sense gols dels vallesans en 2 partits.
0: Pel que fa al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més sol cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i també a la Catalunya central. Temperatura força més baixa un cop descarregui la pluja.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'ENA 340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
3: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
4: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
5: Està limpio, organitzat, la piscina funcionando, tot correctament.
0: A Comarruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
6: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. Precisament la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, s'ha reafirmat en la decisió de no haver enviat un SOS alerta als mòbils davant les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès d'aquest dissabte. Argumenta que ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
2: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: En clau política, destaca que el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
7: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
7: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que coneixem de integritat territorial del nostre país, està en xancles i proponint canciones del verano.
8: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: De la plana internacional, destaca que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa 2 setmanes, Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte a Kiev, amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de resistir.
10: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Zelensky ha insistit que el seu país no va estar implicat en el sabotatge del 2022 contra el gasoducte Nord Stream, portador de gas rus a Europa. Un tribunal alemany va dir el contrari el mes passat i va crear tensió entre Ucraïna i Alemanya, un dels seus principals proveïdors d'armes. Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançament de globus o estel sobre el seu territori. En un comunicat, el govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys. Tornem a casa nostra perquè la Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat aquest diumenge la seva 58a edició. Tot i els problemes econòmics que amenaçaven l'edició d'aquest any, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Anem a Prada. Laura Bertran.
11: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
12: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu és que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte...

0: futur que, com qualsevol projecte, ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
1: Segons les dades, enguany més de 1.000 persones hi han participat, vingudes del conjunt dels Països Catalans.
2: Cap de setmana casteller excepcional amb 19 castells de gamma extra a càrrec de les quatre colles que diumenge que ve actuaran a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Anem a l'Arbós, Josep Almirall.
3: 8 gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella, que ha descarregat dues vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona, que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat, i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i les Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els quatre caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona, i Francesc Inglés, de les Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
4: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix s'ha complert i no hem caigut.
5: Molt positiu, tant a la diada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els dos dies, menys de 24 hores, aquests castellassos.
6: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí, també, i crec que és superpositiva.
7: Aquests són els castells bons, també, eh? Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que es rebreguen una mica també s'han de descarregar.
3: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de 10, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
8: El temps.
2: Dani Ramírez.
9: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central, i en principi cap a la costa del prelitoral no plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la Costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
2: Tal com ens explicava en Dani Ramírez, l'alerta per pluja intensa continua aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu i Pirineu i també a Ponent. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra. El Servei Meteorològic també avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'ha d'agreujar a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Els cossos d'emergència recorden que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les avingudes poden ser sobtades. Ara mateix, el grau de perill és de 3 sobre 6. També us expliquem que el brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
10: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
2: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Arneis, també alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
11: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per

0: Tres dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
1: Aquest diumenge, el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
2: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione.
1: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Anem a Burkina Faso. Èlia Borràs.
3: Massamba Dambo és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
4: Tenim joves que s'han anat a Europa, Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
3: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
5: Tinc una petita botiga.
3: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac al meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
6: Chaque dimanche.
7: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
3: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
8: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice tú no vas a hacer nada. Pero yo, mi consejo, focus tu trabajando.
3: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
1: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gal·les, ara atapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. La població total reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. El País Valencià dona per estabilitzat el foc forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del Parc Natural de la Serra de Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I abans dels esports, us expliquem que hi ha un rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada.
5: Esports.
1: Amb en Marc Andrés.
9: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències. Fermín ha parlat del partit i de la importància que han tingut ell els seus dos gols a TV3.
10: És molt important per mi perquè aquest estiu ho he passat una miqueta malament i tenia moltes ganes de jugar amb l'equip, de fer gols, i bueno, crec que avui he fet un bon partit, igual que tot l'equip, i estem molt contents.
9: La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans per lesió. Tot això en un partit en què no ha anat convocat Alejandro Valde, i en acabar el partit Hansi Flick ha deixat clar que ell no vol que Valde marxi.
11: I'm not asking him to leave.
12: No li he demanat que marxi, i he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. Li he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut Elx.
5: Trescat Info.
9: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge. Durant el partit, amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa posterior al partit.
13: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
9: I en aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
14: És un jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
9: També a la primera divisió, aquest diumenge el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. I aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 de la tarda i Màlaga Deportivo de la Corunya a 9:15 del vespre. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló i en acabar el partit l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
15: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
9: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts de futbol internacional d'aquest diumenge. Ferran Torres ha fet un doblet en el seu debut amb el PSG, salvant un punt per als parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
5: Trescat Info.
9: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grussan-Auda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa tindrà un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista d'Abisma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové manté el liderat amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc a Televisió Espanyola.
16: Si la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
9: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta volta. I també un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
5: L'actualitat esportiva a fons.
9: En handbol aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català a la Sobal, de la Sobal, entre el Barça i el Granollers, a 9:15 del vespre. Per la seva banda, abans, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 6:45. I al Mundial d'Hoquei Herba, aquest dilluns, la selecció espanyola femenina, amb 10 catalanes, juga contra Alemanya, amb opcions remotes de ser a les semifinals. Necessiten golejar les alemanyes i esperar que Argentina una pèrdua amb Bèlgica. D'altra banda, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'ha classificat per a les semifinals del campionat. El seu rival probablement seran els Països Baixos. El seleccionador és Max Caldas.
17: Impresionante. Con Bélgica, en Bélgica, en l'estadio como estaba, un partidazo, un equipazo, los belgas, y haberlo sacado adelante fue espectacular. Jugamos la semi en el Mundial por primera vez en no sé cuántos años, así que desde el punto de vista como país, esto es la hostia.
9: I en motor, el pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, mentre Àlex Palou no s'ha pogut proclamar campió de la IndyCar.
5: 3Cat Info. Són 4:15.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. També us hem explicat que el govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al Monestir de les Avellanes, a la Noguera. I també és notícia que aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la. Porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver. Relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
9: La golejada del Barça al camp de l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. En aquest partit, Anthony Gordon ha fet 2 assistències, mentre Gavi ha hagut de marxar abans del descans per lesió.
1: Pel cap al temps, aquest matí de dilluns tindrem el cel més ennuvolat i només farà més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida. Tarda amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar constatar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
18: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
1: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
19: Millor que fa unes hores, bé. Sobretot la neteja. La meva parcel·la estava bé.
20: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
1: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
21: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
1: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. En clau política, el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i els temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar les estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP, ara per la situació sanitària després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
22: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
1: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
23: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
22: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en xancles i proponiendo canciones de verano.
23: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
1: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gil.
24: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijóo.
25: El senyor president del govern està en xancles en la playa. Continua de vacaciones a costa de tots els espanyols.
24: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit, Santín Díaz Ayuso, Elías Bendodo i Cuca Gamarra.
0: Sigue vacaciones con sus chaclas y la mareta, el tranquilo allí.
2: Esté tumbado a la bartola en la playa.
4: En su hamaca, con sus bermudas.
24: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
6: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
24: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
6: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
24: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Rodon.
7: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
24: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
7: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
24: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: L'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons les ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen patrimoni o conreus, i asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. Tornem a casa nostra perquè les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera a les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
8: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte, per poden patir marejos, baixades de pressió.
1: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
26: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
27: La verdad es que cuando entras al metro está molt bé, però a l'andana és morir-se.
28: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
1: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. I seguim parlant de temperatures altes perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes, cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Anem a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
29: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de les zones de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UDL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsola, pàgines de Bell-lloc.
3: cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les, com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
9: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar amb condicions dignes.
10: Jo crec que la millor realitat del treballador treballa molt més, molt més a gust, descansant, no, perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall d'un tendall, no? Mm-hmm. I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
29: La idea, després d'aquesta prova pilot, és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
1: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses, com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
11: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
1: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
12: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho. De hecho, en menos de un año han abierto... yo creo 7-8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
1: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala Londres, que en concentra més de 900.
5: El temps.
1: Dani Ramírez.
13: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa i al prelitoral no plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la Costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
14: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
15: Va viure a una Palma on ha guanyat la República. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera, és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
14: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda, fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
15: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la República, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte, que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
14: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
1: Un ramat de ponis participen aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot a l'Alt Urgell per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Anem a Aristot, Joaquim Albalate.
16: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
17: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
16: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
17: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya, que solen ser molt encrespats.
16: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
18: Tenim l'ecosistema i els boscos i els vorals del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
16: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
1: Un grup de submarinistes escaneja el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
19: No només és fer-los servir per al busseig recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit que se diria de ciència ciutadana com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
1: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: De Chicago a Los Angeles, corrent. Aquest és el repte del català Enric Casacuberta per recollir fons per a la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys, és de Mollà i, aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres en finalitats solidàries. Durant uns 5 mesos travessarà diversos estats dels Estats Units en un repte que combina esport i compromís amb els afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha detallat els objectius a 3Cat Info.
0: Donar visibilitat a l'ELA, sobretot, perquè vaig perdre un amic i era una malaltia que em cridava molt l'atenció. Soc un amant d'aquesta ruta, era 4 vegades, i vam contactar amb l'associació també que organitza els actes del centenari i els hi vam explicar. Doncs resulta que han fet acte oficial del centenari.
1: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, entitat de referència en el suport a les persones afectades i les seves famílies.
5: 3Cat Info.
1: I abans dels esports, us expliquem que aquest dilluns fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 303 persones mortes al centre d'Itàlia.
2: Nel bel mezzo de la notte c'è stata una scossa terribile.
1: El sisme va ser de matinada, a 3:45, i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis, Amatrice, Accumoli i Arquata d'Oltronto. A més, hi va haver desenes de rèpliques en poques hores i, molt important, es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva.
5: Esports.
1: Amb en Marc Andrés.
4: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb 2 gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb 2 assistències de gol. Rafinha ha valorat la victòria a Movistar Plus.
6: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
4: La mala notícia del partit ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. N'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
7: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem.
4: I l'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar l'enfrontament, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi del Barça.
5: 3Cat Info.
4: I més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge i durant el partit, amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalassera ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera damunt la gespa, doncs ell ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors, amb una imatge que després, en roda de premsa, ha justificat el seu entrenador, Diego Simeone.
20: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
4: En aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça, en declaracions al mitjà El Desmarque.
21: Es un jugador de l'Atlético Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlético Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlético Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
4: I també a primera, aquest diumenge, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Coruña a 10:15. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló. Tot i el resultat positiu, en un camp complicat, el jugador Ton Ripoll ha afirmat que es podrien haver endut la victòria.
3: Nosaltres sempre respecte a tothom, por a ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert, potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
4: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts més de futbol internacional, en aquest cas d'aquest diumenge. Ferran Torres ha debutat amb el PSG amb doblet i salvant els mobles perquè els parisencs han empatat a 2 contra el Rennes, i d'altra banda Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
5: Trescatinfo.
4: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grossa-Nauda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa comptarà amb un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové ha mantingut el liderat a la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc en declaracions a televisió española.
8: Sí, bueno, la verdad que no he visto qué ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
4: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta Vuelta. I fem un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
5: L'actualitat esportiva a fons.
4: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. I també motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Aquest diumenge tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i, a més, el seu màxim perseguidor Kyle Kirkwood ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català de nivell a Sobal entre el Barça i el Granollers a 9:15 del vespre. I per la seva banda, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 6:15. En tenis, el francès Artur Fis ha guanyat el Masters 1000 de Cincinnati en derrotant 3 sets el nord-americà Francis Tiafoe, i l'etíop Yomich Kejelcha ha batut el rècord del món de la mitja marató en una cursa disputada a Buenos Aires amb un temps de 56 minuts i 51 segons.
5: 3CAT Info.

0: Són les 4.
1: Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls, la colla joves Xiquets de Valls i la colla joves Xiquets de Tarragona. Un gran preàmbul de la gran diada castellera de diumenge que ve, quan se celebrarà la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
0: Esports.
2: El Barça golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. Al final del partit, l'argentí ha marxat tot sol al vestidor mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I a la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, el segon empat sense gols dels vallesans en 2 partits.
1: Pel que fa al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més sol cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i també a la Catalunya central. Temperatura força més baixa un cop descarregui la pluja.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'ENA 340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
3: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
1: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
4: Millor que fa una sola bé, sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
5: Està limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
1: A Comarruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
6: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ahora el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
1: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. Precisament la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, s'ha reafirmat en la decisió de no haver enviat un SOS alerta als mòbils davant les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès d'aquest dissabte. Argumenta que ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
0: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
1: En clau política, destaca que el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijó hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
7: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
1: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Comprés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijó, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
7: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en xancles i proponiendo canciones del verano.
8: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez s'hi acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
1: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: De la plana internacional, destaca que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa 2 setmanes, Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte a Kiev, amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de resistir.
10: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
1: Zelensky ha insistit que el seu país no va estar implicat en el sabotatge del 2022 contra el gasoducte Nord Stream, portador de gas rus a Europa. Un tribunal alemany va dir el contrari el mes passat i va crear tensió entre Ucraïna i Alemanya, un dels seus principals proveïdors d'armes. Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançament de globus o estel sobre el seu territori. En un comunicat, el govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys. Tornem a casa nostra perquè la Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat aquest diumenge la seva 58a edició. Tot i els problemes econòmics que amenaçaven l'edició d'aquest any, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Anem a Prada. Laura Bertran.
11: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
12: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu és que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
11: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. El president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, ha estat contundent en l'acte de cloenda.
13: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
11: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
14: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
11: Segons les dades, enguany més de

0: Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i les Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els quatre caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona, i Francesc Inglés, de les Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
1: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix s'ha complert, i no hem caigut.
2: Molt positiu, tant a la diada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els dos dies, menys de 24 hores, aquests castellassos.
3: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí, també, i crec que és superpositiva.
4: Aquests són els castells bons, també, Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar.
0: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de 10, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
5: El temps. Dani Ramera.
6: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i, en principi, cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre a la mitjana, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
5: Tal com ens explicava en Dani Ramírez, l'alerta per pluja intensa continua aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu i Pirineu i també a Ponent. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra. El Servei Meteorològic també avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'ha d'agreujar a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Els cossos d'emergència recorden que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les avingudes poden ser sobtades. Ara mateix, el grau de perill és de 3 sobre 6. També us expliquem que el brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
7: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
5: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Ernest, també alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
8: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
5: Aquest diumenge, el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
9: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione.
5: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però

0: També el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Anem a Burkina Faso. Èlia Borràs.
1: Massamba Dambo és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
2: Tenim joves que s'han anat a Europa, a Espanya, a Amèrica, a França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
1: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
3: Tinc una petita botiga.
1: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
4: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
1: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
5: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice tú no vas a hacer nada. Pero yo, mi consejo, focus tú trabajando.
1: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i mentre està lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
0: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gal·les, ara atapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. La població total reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. El País Valencià dona per estabilitzat el foc forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del parc natural de la Serra de Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I abans dels esports, us expliquem que hi ha un rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca de traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada.
6: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
6: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doplet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències. Fermín ha parlat del partit i de la importància que han tingut ell els seus dos gols a TV3.
7: És molt important per mi perquè aquest estiu ho he passat una miqueta malament i tenia moltes ganes de jugar amb l'equip, de fer gols, i bueno, crec que avui he fet un bon partit, igual que tot l'equip, i estem molt contents.
6: La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans per lesió. Tot això en un partit en què no ha anat convocat Alejandro Valde, i en acabar el partit Hansi Flick ha deixat clar que ell no vol que Valde marxi.
8: I'm not asking him to leave.
9: No li he demanat que marxi, i he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. Li he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut Elx.
8: In his head and so this is why he's not here.
10: 3CAT Info.
6: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge. Durant el partit, amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa posterior al partit.
11: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
6: I en aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
12: És un jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic de Madrid que nunca hemos tenido intenció de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
6: També a la primera divisió, aquest diumenge el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. I aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 de la tarda i Màlaga Deportivo de la Corunya a 9:15 del vespre. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló i en acabar el partit l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
13: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
6: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts de futbol internacional d'aquest diumenge. Ferran Torres ha fet un doplet en el seu debut amb el PSG, salvant un punt per als parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
10: 3CAT Info.
6: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grusan Auda i final al port de segona categoria de Font Romeu. A més, aquesta etapa tindrà un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista d'Abisma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové manté el liderat amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc a Televisió Espanyola.
14: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
6: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta Vuelta. I també un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a 12:00 PM.
10: L'actualitat esportiva a fons.
0: equips.
6: En handbol aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català a la Sobal, de la Sobal, entre el Barça i el Granollers, a 8:45 del vespre. Per la seva banda, abans, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 7:15. I al Mundial d'Hoquei Herba, aquest dilluns, la selecció espanyola femenina, amb 10 catalanes, juga contra Alemanya, amb opcions remotes de ser a les semifinals. Necessiten golejar les alemanyes i esperar que Argentina perdi davant Bèlgica. D'altra banda, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'ha classificat per a les semifinals del campionat. El seu rival, probablement, seran els Països Baixos. El seleccionador és Max Caldas.
15: Impresionante. En Bèlgica, en l'estadio com estava, un partidazo, un equipazo, los belgas, y haberlo sacado adelante fue espectacular. Jugamos la semifinal mundial por primera vez en no sé cuántos años, así que desde el punto de vista como país, esto es la hostia.
6: I en motor, el pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, mentre Àlex Palou no s'ha pogut proclamar campió de la IndyCar.
10: 3CAT Info. Són 5:15.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. També us hem explicat que el govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al Monestir de les Avellanes, a la Noguera. I també és notícia que aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la. Porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver. Relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
6: La golejada del Barça al camp de l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. En aquest partit, Anthony Gordon ha fet 2 assistències, mentre Gavi ha hagut de marxar abans del descans per lesió.
0: Pel cap al temps, aquest matí de dilluns tindrem el cel més ennuvolat i només farà més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida. Tarda amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
16: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
17: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
18: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
19: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. En clau política, el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i els temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
20: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
21: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Son declaracions a Europa Press.
20: Es la primera vez que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones de verano.
21: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gil.
22: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijóo.
23: El senyor president del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
22: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Sentim Díaz Ayuso, Elías Bendodo i Cuca Gamarra.
24: Sigue de vacaciones con sus chanclas y la maleta, el tranquilo allí.
25: Esté tumbado a la bartola en la playa.
26: En su hamaca, con sus bermudas.
22: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
1: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
22: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
1: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
22: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Rodon.
2: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
22: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
2: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
22: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
10: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons les ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen patrimoni o conreus, i asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. Tornem a casa nostra perquè les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
3: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
4: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
5: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
7: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. I seguim parlant de temperatures altes perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes, cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Anem a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
9: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de les zones de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UDL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsola, pagès de Bell-lloc.
6: cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les, com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
8: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar en condicions dignes.
11: Jo crec que una millor rendibilitat del treballador, treballa molt més, molt més a gust, descansant, no, perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar davall d'un tendall, no? Uh-huh. I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
9: La idea, després d'aquesta prova pilot, és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
0: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses, com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
12: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
0: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
13: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho. De hecho, en menos de un año han abierto... yo creo 7-8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
0: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala a Londres, que en concentra més de 900.
10: El temps.
0: Dani Ramírez.
14: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa i al prelitoral no plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
15: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
27: Va viure a una Palma
16: on ha guanyat la República. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera, és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
15: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda, fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
16: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la República, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte, que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
15: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
0: Un ramat de ponis participen aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot, a l'Alt Urgell, per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Anem a Aristot, Joaquim Albalate.
17: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
18: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
17: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
18: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya que solen ser molt encrespats.
17: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
19: Tenim l'ecosistema i els boscos i els vorals del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
17: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
0: Un grup de submarinistes escaneja el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
20: No només és fer-los servir per al busset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit, el que se diria, de ciència ciutadana, com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
0: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
10: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: De Chicago a Los Angeles, corrent. Aquest és el repte del català Enric Casacuberta per recollir fons per a la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys, és de Mollà i, aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres en finalitats solidàries. Durant uns 5 mesos, travessarà diversos estats dels Estats Units en un repte que combina esport i compromís amb els afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha detallat els objectius a 3CAT Info.
1: Donar visibilitat a l'ELA, sobretot, perquè vaig perdre un amic i era una malaltia que em cridava molt l'atenció. Soc un amant d'aquesta ruta, eren quatre vegades, i vam contactar amb l'associació també que organitza els actes del centenari i els hi vam explicar. Doncs resulta que l'han fet acte oficial del centenari.
0: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, entitat de referència en el suport a les persones afectades i les seves famílies.
10: 3CAT Info.
0: I abans dels esports, us expliquem que aquest dilluns fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 303 persones mortes al centre d'Itàlia.
2: Nel bel mezzo della notte c'è stata una scossa terribile.
0: El sisme va ser de matinada, a quarts de 4, i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis, a Amatrice, a Cumoli i a Arquata d'Oltronto. A més, hi va haver desenes de rèpliques en poques hores i molt importants. Es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva.
10: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
21: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb 2 gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb 2 assistències de gol. Rafinha ha valorat la victòria a Movistar Plus.
23: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
21: La mala notícia del partit ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. N'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
24: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho
25: veurem.
21: I l'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar l'enfrontament, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi del Barça.
10: 3CAT Info.
21: I més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge i durant el partit, amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalassera ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera damunt la gespa, doncs ell ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors, amb una imatge que després, en roda de premsa, ha justificat el seu entrenador, Diego Simeone.
26: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
21: En aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça, en declaracions al mitjà El Desmarque.
27: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
21: I també a primera, aquest diumenge, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Coruña a 10:15. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló. Tot i el resultat positiu, en un camp complicat, el jugador Ton Ripoll ha afirmat que es podrien haver endut la victòria.
3: Nosaltres sempre respecte a tothom, por a ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert, potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
21: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts més de futbol internacional, en aquest cas d'aquest diumenge. Ferran Torres ha debutat amb el PSG amb doblet i salvant els mobles perquè els parisencs han empatat a 2 contra el Rennes, i d'altra banda Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
10: Trescat Info.
21: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grossa-Nauda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa comptarà amb un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové ha mantingut el liderat a la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc en declaracions a televisió española.
4: Sí, bueno, la verdad que no he visto qué ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
21: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta Vuelta. I fem un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
10: L'actualitat esportiva a fons.
21: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. I també motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Aquest diumenge tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i, a més, el seu màxim perseguidor Kyle Kirkwood ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català de nivell a Sobal entre el Barça i el Granollers a 9:15 del vespre. I per la seva banda, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 6:45. En tennis, el francès Artur Fis ha guanyat el Masters 1000 de Cincinnati en derrotant 3 sets el nord-americà Francis Tiafoe, i l'etíop Yomich Kejelcha ha batut el rècord del món de la mitja marató en una cursa disputada a Buenos Aires amb un temps de 56 minuts i 51 segons.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 5. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls, la colla joves Xiquets de Valls i la colla joves Xiquets de Tarragona. Un gran preàmbul de la gran diada castellera de diumenge que ve, quan se celebrarà la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
1: Esports.
2: El Barça golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal, Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2, Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. Al final del partit, l'argentí ha marxat tot sol al vestidor mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I a la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, el segon empat sense gols dels vallesans en 2 partits.
3: Pel que fa al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més sol cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i també a la Catalunya central. Temperatura força més baixa un cop descarregui la pluja.
1: 3CAT Info.
3: Salutacions, us informa Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'ENA 340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
4: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
3: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
5: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en la neteja. La meva parcel·la estava bé.
6: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
3: A Comarruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
7: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
3: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. Precisament la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, s'ha reafirmat en la decisió de no haver enviat un es d'alerta als mòbils davant les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès d'aquest dissabte. Argumenta que ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
1: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
3: En clau política, destaca que el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
8: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
3: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
8: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que coneixem de integritat territorial del nostre país, està en xancles i proponent canciones del verano.
9: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs, marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
3: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
10: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: De la plana internacional, destaca que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa 2 setmanes, Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte a Kiev, amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de resistir.
11: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
3: Zelensky ha insistit que el seu país no va estar implicat en el sabotatge del 2022 contra el gasoducte Nord Stream, portador de gas rus a Europa. Un tribunal alemany va dir el contrari el mes passat i va crear tensió entre Ucraïna i Alemanya, un dels seus principals proveïdors d'armes. Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançament de globus o estel sobre el seu territori. En un comunicat, el govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys. Tornem a casa nostra perquè la Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat aquest diumenge la seva 58a edició. Tot i els problemes econòmics que amenaçaven l'edició d'aquest any, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Anem a Prada. Laura Bertran.
12: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
13: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu és que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
12: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. El president del patronat de la Fundació, Joan Domènech Ros, ha estat contundent en l'acte de cloenda.
14: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
12: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
15: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
12: Segons les dades, enguany més de 1.000 persones hi han participat, vingudes del conjunt dels Països Catalans.
3: Cap de setmana casteller excepcional amb 19 castells de gamma extra a càrrec de les 4 colles que diumenge que ve actuaran a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Anem a l'Arbós, Josep Almirall.
16: 8 gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella, que ha descarregat 2 vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona, que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat, i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i les Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els 4 caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona, i Francesc Inglés, de les Joves de Valls,

0: Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar.
1: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de 10, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
2: El temps. Dani Ramírez.
3: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i, en principi, cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre a mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
2: Tal com ens explicava en Dani Ramírez, l'alerta per pluja intensa continua aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu i Pirineu i també a Ponent. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra. El Servei Meteorològic també avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'ha d'agreujar a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Els cossos d'emergència recorden que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les avingudes poden ser sobtades. Ara mateix, el grau de perill és de 3 sobre 6. També us expliquem que el brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
4: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
2: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Ernest, també alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
5: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
2: Aquest diumenge, el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
6: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione.
2: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Anem a Burkina Faso. Èlia Borràs.
7: Massamba Dambou és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
8: Tenim joves que s'han anat a Europa, a Espanya, a Amèrica, a França, La majoria dels joves ja no viuen al poble.

0: No són pas un village.
1: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. La Minato, per exemple, una agricultora ha abandonat el camp per obrir una botiga.
2: Tinc una petita botiga.
1: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
3: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
1: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
4: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice tú no vas a hacer nada. ¿Sabes? Pero yo, mi consejo, ¿sabes? Mi consejo, ya. Focus tu trabajando.
1: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i, mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
2: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, ara atapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. La població total reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. El País Valencià dona per estabilitzat el foc forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del parc natural de la Serra de Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I abans dels esports, us expliquem que hi ha un rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca de traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada.
5: Esports.
2: Amb en Marc Andrés.
6: El Barça golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doplet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències. Fermín ha parlat del partit i de la importància que han tingut ell els seus dos gols a TV3.
7: És molt important per mi perquè aquest estiu ho he passat una miqueta malament i tenia moltes ganes de jugar amb l'equip, de fer gols, i bueno, crec que avui he fet un bon partit, igual que tot l'equip, i estem molt contents.
6: La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans per lesió. Tot això en un partit en què no ha anat convocat Alejandro Valde, i en acabar el partit Hansi Flick ha deixat clar que ell no vol que Valde marxi.
5: I'm not asking him to leave.
8: No li he demanat que marxi, i he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. Li he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut Elx.
5: In his head and so this is why he's not here.
9: 3CAT Info.
6: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge. Durant el partit, amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa posterior al partit.
10: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
6: I en aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
11: És un jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intenció de venderlo i que és un jugador de l'Atlètic de Madrid i està a disposició del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
6: També a la primera divisió, aquest diumenge el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. I aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 de la tarda i Màlaga Deportiva de la Corunya a 10:15 del vespre. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló i en acabar el partit l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
12: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
6: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts de futbol internacional d'aquest diumenge. Ferran Torres ha fet un doplet en el seu debut amb el PSG, salvant un punt per als parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
9: 3CAT Info.
6: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grussan-Auda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa tindrà un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista d'Abisma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové manté el liderat amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc a Televisió Espanyola.
13: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
6: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta volta. I també un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
9: L'actualitat esportiva a fons.
6: En handbol aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català a la Sobal, de la Sobal, entre el Barça i el Granollers, a 9:15 del vespre. Per la seva banda, abans, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 6:45. I al Mundial d'Hoquei Herba, aquest dilluns, la selecció espanyola femenina, amb 10 catalanes, juga contra Alemanya, amb opcions remotes de ser a les semifinals. Necessiten golejar les alemanyes i esperar que Argentina perdi davant Bèlgica. D'altra banda, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'ha classificat per a les semifinals del campionat. El seu rival probablement seran els Països Baixos. El seleccionador és Max Caldas.
14: Impresionante. En Bèlgica, en l'estadio com estava, un partidazo, un equipazo, los belgas, y haberlo sacado adelante fue espectacular. Jugamos la semifinal mundial por primera vez en no sé cuántos años, así que desde el punto de vista como país, esto es la hostia.
6: I en motor, el pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, mentre Àlex Palou no s'ha pogut proclamar campió de la IndyCar.
9: 3CAT Info. Són 6:15.
2: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. També us hem explicat que el govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al Monestir de les Avellanes, a la Noguera. I també és notícia que aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la. Porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver. Relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
6: La golejada del Barça al camp de l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. En aquest partit, Anthony Gordon ha fet 2 assistències, mentre Gavi ha hagut de marxar abans del descans per lesió.
2: Pel cap al temps, aquest matí de dilluns tindrem el cel més ennuvolat i només farà més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida. Tarda, amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3Cat Info.
15: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
2: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
16: Millor que fa una sola, bé. Sobretot la neteja. La meva parcel·la estava bé.
17: Està limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
2: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
18: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
2: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. En clau política, el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i els temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP, ara per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
19: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
2: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
20: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
19: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en xancles i proponiendo canciones del verano.
20: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
2: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gil.
21: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijóo.
22: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
21: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Sentim Díaz Ayuso, Elías Bendodo i Cuca Gamarra.
23: Sigue de vacaciones con sus chanclas y la maleta, el tranquilo allí.
24: Esté tumbado a la bartola en la playa.
25: En su hamaca, con sus bermudas.
21: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
26: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
21: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
26: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
21: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Rodon.
27: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
21: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
27: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
21: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
2: L'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen patrimoni o conreus, i asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. Tornem a casa nostra perquè les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
0: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
2: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
1: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
3: La verdad es que cuando entras al metro está molt bé, però a l'andana és morir-se.
4: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
2: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. I seguim parlant de temperatures altes perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes, cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Anem a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
5: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de les onades de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UdL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsol, pagès de Bell-lloc.
7: Cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les, com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
8: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar en condicions dignes.
10: Jo crec que la millor rendibilitat del treballador treballa molt més a gust, descansant, no? Perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall de que d'un tendall, no? Mm-hmm. I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
5: La idea després d'aquesta prova pilot és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
2: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses, com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
28: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i bé, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
2: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
6: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho. De hecho, en menos de un año han abierto, yo creo, 7-8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
2: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala a Londres, que en concentra més de 900.
9: El temps.
2: Dani Ramírez.
11: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i, en principi, cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, del Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre de mitjana, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus. Ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
12: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
13: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera, és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
12: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda. Fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
13: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
12: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
2: Un ramat de ponis participen aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot a l'Alt Urgell per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Anem a Aristot, Joaquim Albalate.
14: Sí. Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
15: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
14: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
15: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya, que solen ser molt encrespats.
14: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
16: Tenim l'ecosistema i els boscos i els brots del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
14: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
2: Un grup de submarinistes escaneja el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
17: No només és fer-lo ser servir per al busset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit, que se diria, de ciència ciutadana, com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
2: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
2: De Chicago a Los Angeles, corrent. Aquest és el repte del català Enric Casacuberta per recollir fons per a la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys, és de Mollà i, aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres en finalitats solidàries. Durant uns 5 mesos, travessarà diversos estats dels Estats Units en un repte que combina esport i compromís amb els afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha detallat els objectius a 3CAT Info.
18: Donar visibilitat a l'ELA, sobretot, perquè vaig perdre un amic i era una malaltia que em cridava molt l'atenció. Soc un amant d'aquesta ruta, eren quatre vegades, i vam contactar amb l'associació també que organitza els actes del centenari i els hi vam explicar. Doncs resulta que l'han fet acte oficial del centenari.
2: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, entitat de referència en el suport a les persones afectades i les seves famílies.
9: 3CAT Info.
2: I abans dels esports, us expliquem que aquest dilluns fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 303 persones mortes al centre d'Itàlia.
19: Nel bel mezzo de la notte c'è stata una scossa terribile.
2: El sisme va ser de matinada, a quarts de 4, i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis, Amatrice, Accumoli i Arquata d'Oltronto. A més, hi va haver desenes de rèpliques en poques hores, i molt important, es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva.
9: A Esports.
2: Amb en Marc Andrés.
0: El Barça golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències de gol. Rafinha ha valorat la victòria a Movistar Plus.
20: Que el partido se hace fácil o difícil, de esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
0: La mala notícia del partit ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. N'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
21: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem.
22: I think we will make a MRI and then we'll see.
0: I l'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar l'enfrontament, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi del Barça.
9: 3CAT Info.
0: I més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge i durant el partit, amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalassera ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera damunt la gespa, doncs ell ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors, amb una imatge que després, en roda de premsa, ha justificat el seu entrenador, Diego Simeone.
23: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
0: En aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
24: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
0: I també a primera, aquest diumenge, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló. Tot i el resultat positiu, en un camp complicat, el jugador Ton Ripoll ha afirmat que es podrien haver endut la victòria.
25: Nosaltres sempre respecte a tothom, por a ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert, potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
0: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts més de futbol internacional, en aquest cas d'aquest diumenge. Ferran Torres ha debutat amb el PSG amb doblet i salvant els mobles perquè els parisencs han empatat a 2 contra el Rennes, i d'altra banda Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
9: 3CAT Info.
0: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grossa-Nauda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa comptarà amb un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové ha mantingut el liderat a la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc en declaracions a Televisió Espanyola.
26: Sí, bueno, la verdad que no he visto qué ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
0: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta Vuelta. I fem un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
9: L'actualitat esportiva a fons.
1: equips.
0: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. I també motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Aquest diumenge tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i, a més, el seu màxim perseguidor, Kyle Kirkwood, ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català de nivell a Sobal entre el Barça i el Granollers a 8:45 del vespre. I per la seva banda, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 7:15. En tenis, el francès Arthur Fils ha guanyat el Masters 1000 de Cincinnati en derrotant 3 sets, el nord-americà Francis Tiafoe i l'etíop Yomic Kejelcha ha batut el rècord del món de la mitja marató en una cursa disputada a Buenos Aires amb un temps de 56 minuts i 51 segons.
9: 3CAT Info.

0: Són les 6. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al Monestir de les Avellanes a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Tarragona. Un gran preàmbul de la gran diada castellera de diumenge que ve, quan se celebrarà la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
1: Esports. El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. Al final del partit, l'argentí ha marxat tot sol al vestidor mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I a la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, el segon empat sense gols dels vallesans en 2 partits.
0: Pel que fa al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més sol cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i també a la Catalunya central. Temperatura força més baixa un cop descarregui la pluja.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'ENA 340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
3: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
4: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
5: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Comarruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
6: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. Precisament la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, s'ha reafirmat en la decisió de no haver enviat un SOS alerta als mòbils davant les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès d'aquest dissabte. Argumenta que ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
2: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: En clau política, destaca que el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
7: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
7: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en xancles i proponiendo canciones de verano.
8: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: De la plana internacional, destaca que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa 2 setmanes, Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte equip amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de resistir.
10: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Zelensky ha insistit que el seu país no va estar implicat en el sabotatge del 2022 contra el gasoducte Nord Stream, portador de gas rus a Europa. Un tribunal alemany va dir el contrari el mes passat i va crear tensió entre Ucraïna i Alemanya, un dels seus principals proveïdors d'armes. Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançament de globus o estel sobre el seu territori. En un comunicat, el govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys. Tornem a casa nostra perquè la Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat aquest diumenge la seva 58a edició. Tot i els problemes econòmics que amenaçaven l'edició d'aquest any, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Anem a Prada. Laura Bertran.
11: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
12: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
11: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. El president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, ha estat contundent en l'acte de cloenda.
13: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
11: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
14: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
11: Segons les dades, enguany més de 1.000 persones hi han participat, vingudes del conjunt dels Països Catalans.
0: Cap de setmana casteller excepcional amb 19 castells de gamma extra a càrrec de les 4 colles que diumenge que ve actuaran a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Anem a l'Arbós, Josep Almirall.
15: 8 gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella, que ha descarregat 2 vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona, que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat, i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i la Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els 4 caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona, i Francesc Inglés, de les Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
16: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix ha complert i no hem caigut.
17: Molt positiu, tant a la diada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els dos dies, menys de 24 hores, aquests castellassos.
18: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí, també, i crec que és superpositiva.
19: Aquests són els castells bons, també, eh? Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que es rebreguen una mica també s'han de descarregar.
15: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de 10, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou.

0: Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i, en principi, cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus. Ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
1: Tal com ens explicava en Dani Ramírez, l'alerta per pluja intensa continua aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu i Pirineu i també a Ponent. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra. El Servei Meteorològic també avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'ha d'agreujar a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Els cossos d'emergència recorden que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les avingudes poden ser sobtades. Ara mateix, el grau de perill és de 3 sobre 6. També us expliquem que el brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
2: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
1: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Arneis, també alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
3: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
1: Aquest diumenge, el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
4: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione.
1: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Anem a Burkina Faso. Èlia Borràs.
5: Massamba Dambo és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
6: Tenim joves que s'han anat a Europa, Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
5: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
7: Tinc una petita botiga.
5: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
8: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
5: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània,

0: cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
1: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice, tú no vas a hacer nada. ¿Sabes? Pero yo, mi consejo, ¿sabes? Mi consejo, ya. Focus tu trabajando.
0: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i, mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garak, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
2: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, ara atapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. La població total reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. El País Valencià dona per estabilitzat el foc forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del Parc Natural de la Serra de Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I abans dels esports, us expliquem que hi ha un rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada.
3: Esports.
2: Amb en Marc Andrés.
4: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doplet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències. Fermín ha parlat del partit i de la importància que han tingut ell els seus dos gols a TV3.
5: És molt important per mi perquè aquest estiu ho he passat una miqueta malament i tenia moltes ganes de jugar amb l'equip, de fer gols, i bueno, crec que avui he fet un bon partit, igual que tot l'equip, i estem molt contents.
4: La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans per lesió. Tot això en un partit en què no ha anat convocat Alejandro Valde, i en acabar el partit Hansi Flick ha deixat clar que ell no vol que Valde marxi.
6: I'm not asking him to leave.
7: No li he demanat que marxi, i he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. Li he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut Elx.
3: Trescat Info.
4: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge. Durant el partit, amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa posterior al partit.
8: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
4: I en aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
9: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
4: També a la primera divisió, aquest diumenge el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. I aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 de la tarda i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15 del vespre. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló i en acabar el partit l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
10: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
4: És el segon empat a zero consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts de futbol internacional d'aquest diumenge. Ferran Torres ha fet un doplet en el seu debut amb el PSG, salvant un punt per als parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
3: 3CAT Info.
4: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grussan-Auda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa tindrà un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista d'Abisma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové manté el liderat amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc a Televisió Espanyola.
11: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
4: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta Vuelta. I també un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: En handbol aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català a la Sobal, de la Sobal, entre el Barça i el Granollers, a 9:15 del vespre. Per la seva banda, abans, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 6:45. I al Mundial d'Hockey Herba, aquest dilluns, la selecció espanyola femenina, amb 10 catalanes, juga contra Alemanya, amb opcions remotes de ser a les semifinals. Necessiten golejar les alemanyes i esperar que Argentina una pèrdua davant Bèlgica. D'altra banda, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'ha classificat per a les semifinals del campionat. El seu rival probablement seran els Països Baixos. El seleccionador és Max Caldas.
12: Impresionante. En Bèlgica, el estadio como estaba, un partidazo, un equipazo, los belgas, y haberlo sacado adelante fue espectacular. Jugamos la serie en el Mundial por primera vez en no sé cuántos años, así que ese punto de vista como país, esto es la hostia.
4: I en motor, el pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, mentre Àlex Palou no s'ha pogut proclamar campió de la IndyCar.
3: 3CAT Info. Són 6:45.
2: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. També us hem explicat que el govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera. I també és notícia que aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la. Porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver. Relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
4: La golejada del Barça al camp de l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat dos gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. En aquest partit, Anthony Gordon ha fet dues assistències, mentre Gavi ha hagut de marxar abans del descans per lesió.
2: Pel cap al temps, aquest matí de dilluns tindrem el cel més ennuvolat i només farà més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida. Tarda amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3Cat Info.
13: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
2: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
14: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
15: Està limpio, organitzat, la piscina funcionando, todo correctamente.
2: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
16: El acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
2: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. En clau política, el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i els temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP, ara per la situació sanitària després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
17: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
2: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
18: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
17: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en xancles i proponiendo canciones del verano.
18: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
2: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gil.
19: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijóo.
20: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
19: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Sentim Díaz Ayuso, Elías Bendodo i Cuca Gamarra.
21: Sigue de vacaciones con sus chanclas y la maleta, el tranquilo allí.
22: Esté tumbado a la bartola en la playa.
23: En su hamaca, con sus bermudas.
19: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
24: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
19: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
24: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
19: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Rodon.
25: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
19: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
25: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
19: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: L'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen patrimoni o conreus. I asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. Tornem a casa nostra perquè les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
0: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
2: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
1: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
5: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
6: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
2: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. I seguim parlant de temperatures altes perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes, cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Anem a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
7: L'estudi neix de la col·laboració entre el Grup de Salut en Persones Migrants i el Grup de Recerca de Ciència Participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de les onades de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UdL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsol, pagès de Bell-lloc.
8: Cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les, com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
26: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar en condicions dignes.
27: Jo crec que una millor rendibilitat del treballador, treballa molt més a gust, descansant, no, perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall de que d'un tendall, no? Mm-hmm. I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
7: La idea després d'aquesta prova pilot és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
2: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses, com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
28: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
2: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
4: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho. De hecho, en menos de un año han abierto, yo creo, 7, 8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
2: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala a Londres, que en concentra més de 900.
3: El temps.
2: Dani Ramírez.
9: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i, en principi, cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus. Ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
10: Us imagineu una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
11: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera, és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
10: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda. Fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
11: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
10: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
2: Un ramat de ponis participen aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot a l'Alt Urgell per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Anem a Aristot, Joaquim Albalate.
12: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
13: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
12: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
13: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya que solen ser molt encrespats.
12: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
14: Tenim l'ecosistema i els boscos i els brots del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
12: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
2: Un grup de submarinistes escaneja el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
15: No només és fer-lo servir per al gosset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit, que se diria, de ciència ciutadana, com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
2: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: De Chicago a Los Angeles, corrent. Aquest és el repte del català Enric Casacuberta per recollir fons per a la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys, és de Mollà i, aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres en finalitats solidàries. Durant uns 5 mesos, travessarà diversos estats als Estats Units en un repte que combina esport i compromís amb els afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha detallat els objectius a 3Cat Info.
16: Donar visibilitat a l'ELA, sobretot, perquè vaig perdre un amic i era una malaltia que em cridava molt l'atenció. Soc un amant d'aquesta ruta, era 4 vegades, i vam contactar amb l'associació també que organitza els actes del centenari i els hi vam explicar. Doncs resulta que han fet acte oficial del centenari.
2: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, entitat de referència en el suport a les persones afectades i les seves famílies.
3: 3Cat Info.
2: I abans dels esports, us expliquem que aquest dilluns fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 303 persones mortes al centre d'Itàlia.
17: Nel bel mezzo de la notte c'è stata una scossa terribile.
2: El sisme va ser de matinada, a quarts de 4, i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis, Amatrice, Accumoli i Arquata d'Oltronto. A més, hi va haver desenes de rèpliques en poques hores, i molt important, es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva.
3: Esports.
2: Amb en Marc Andrés.
18: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb 2 gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb 2 assistències de gol. Rafinha ha valorat la victòria a Movistar Plus.
20: Que el partido se hace fácil o difícil, de esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
18: La mala notícia del partit ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. N'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
0: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem.
18: I l'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar l'enfrontament, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi del Barça.
3: 3Cat Info.
18: I més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge, i durant el partit, amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez, i l'afició matalassera ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera damunt la gespa, doncs ell ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors, amb una imatge que després, en roda de premsa, ha justificat el seu entrenador, Diego Simeone.
1: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
18: En aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça, en declaracions al mitjà El Desmarque.
5: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
18: I també a primera, aquest diumenge, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Aquest dilluns, Osasuna a Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15. Parlem ara de la segona divisió, perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló. Tot i el resultat positiu en un camp complicat, el jugador Ton Ripoll ha afirmat que es podrien haver endut la victòria.
19: Nosaltres sempre respecte a tothom, por a ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert, potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
18: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts més de futbol internacional, en aquest cas d'aquest diumenge. Ferran Torres ha debutat amb el PSG amb doblet i salvant els mobles, perquè els parisencs han empatat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
3: 3Cat Info.
18: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grossa-Nauda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa comptarà amb un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové ha mantingut el liderat a la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc en declaracions a Televisió Española.
21: Sí, bueno, la verdad que no he visto qué ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
18: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta Vuelta. I fem un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
3: L'actualitat esportiva a fons.
18: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. I també motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Aquest diumenge tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i, a més, el seu màxim perseguidor Kyle Kirkwood ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català de nivell a Sobal entre el Barça i el Granollers a 9:15 del vespre. I per la seva banda, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 7:15. En tenis, el francès Artur Fis ha guanyat el Masters 1000 de Cincinnati en derrotant 3 sets, el nord-americà Francis Tiafoe i l'etíop Yomich Kejelcha ha batut el rècord del món de la mitja marató en una cursa disputada a Buenos Aires amb un temps de 56 minuts i 50. 51 segons.
3: 3CAT Info.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
7: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia, molt bon dilluns. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Última setmana del mes d'agost. Ens llevem amb 19 graus a Girona, 21 graus a Terrassa i 23 a Falset. I sobretot, ens llevem amb l'avís de Protecció Civil que manté l'alerta per pluges intenses encara per avui, després de les inundacions, algunes d'elles molt potents, que hem vist aquest cap de setmana. Amb imatges que hem vist al Vendrell o a Coma-ruga o en diversos municipis d'aquesta zona, sobretot amb inundacions que, afortunadament, no han tingut greus conseqüències, però sí van deixar 11 persones ferides, una d'elles greu per la caiguda d'un mur. De seguida continuarem parlant de què ens espera i quin és el balanç d'aquestes inundacions, però abans parlem justament de què ens espera pel dia d'avui amb el Tomàs Molina. Tomàs, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què hem de preveure avui?
1: Deixes que et rectifiqui.
0: Per descomptat, rectifica.
1: Perquè dilluns vinent encara és agost.
0: Ah, és veritat. Sí. Bon pensava dia. Que anaves a rectificar alguna cosa del temps. Dic, ui, si no he dit res encara.
1: És que m'has dit això de l'última setmana de l'última setmana.
0: Cert,
1: encara
0: cert.
1: Ens queda un dia.
0: Tens tota la raó, tens tota la raó. Què ens expliques, a part d'això? Com pinta el dilluns?
1: Doncs que avui hem de seguir atents a la meteorologia perquè un altre cop aquesta tarda poden descarregar tempestes fortes, sobretot a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre. Serà un matí més tranquil. De fet, hi ha alguns ruixats que afecten àrees de l'Aran. Bé, al llarg de les properes hores doncs, poden afectar també l'Alta Ribagorça. També cap a la Costa Daurada cau alguna goteta, alguna gotellada en punts de la Costa Daurada, però això anirà més. Al llarg del matí, a partir de la segona part del matí, els ruixats seran més freqüents a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a la Catalunya Central. Durant la tarda s'estendran en aquestes zones i podran afectar, de fet, qualsevol indret del Principat. Localment podran ser intensos. Les més importants de precipitacions les esperem, sobretot, cap a l'Alt Pirineu i cap a l'Aran. Localment poden anar acompanyades d'alguna calamarsada o d'alguna pedregada. Avui encara amb temperatures baixes, o més baixes de les normals per l'aigua, fins i tot allà on hi hagi precipitació, però la tendència de cara a demà i demà passat és que torni a imposar-se el sol i pugen les temperatures. Dimecres farà calor, però a finals de setmana tornen a baixar les temperatures. És a dir, una mica de muntanya russa aquesta setmana.
0: L'anirem seguint, aquesta muntanya russa. Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Com dèiem ara, Protecció Civil manté activat el pla per inundacions, el pla per pluges intenses, després d'un cap de setmana amb moltíssima pluja, sobretot a la Costa Daurada.
2: Haver rebut l'alerta al mòbil ens hauria permès almenys estar bastant més atents i inclús segurament alguna família hagués decidit marxar. No vam rebre cap avís ni ningú ens va alertar. Ens va agafar de sobte. Nosaltres vam agafar 4 peces de roba, vam despertar els nens i vam pujar al vehicle que el teníem justament al pàrquing de l'entrada.
0: Aquests són alguns dels afectats per les pluges d'aquest dissabte a les comarques de Tarragona, també al Penedès i també a les Terres de l'Ebre.
3: El dany, sobretot en propietats privades, bàsicament cotxes i mobiliari especialment a la platja.
4: Que tothom sàpiga que no podrem recuperar doncs, les platges com les teníem abans del temporal d'aigua. Ens és impossible ara, a finals d'estiu. Si això ha de ser la tònica aquest temps, doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: És el que deien els alcaldes de Roda de Berà i del Vendrell, dels municipis més afectats, que aquest cap de setmana deien que encara era d'hora per avaluar els danys. Doncs avui hi parlarem. Avui parlarem per saber si ja hi ha una avaluació dels possibles danys i, sobretot, per concretar una mica aquestes mesures que deien ells que caldrà prendre, sobretot de manera estructural, per evitar que un cas així tingui conseqüències com aquestes. Insistim que l'episodi de pluges sí que va deixar persones ferides, 11, una d'elles de crítica. A més, es van haver d'evacuar més de 400 persones d'un càmping i d'una discoteca. Un dels motius de debat en les últimes 24 hores ha estat per què no es va enviar, en aquest cas, un avís als mòbils, per què no es va enviar un S-alert per temps violent. Protecció Civil defensa que en aquell moment, en el moment en què s'hagués hagut d'enviar, no hi havia prou indicis com per pensar que la cosa aniria així.
5: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: És el que diuen des de Protecció Civil. En fi, tota aquesta qüestió marca les primeres hores d'aquest dilluns, d'aquesta setmana, no ben bé l'última d'agost, perquè com deia el Tomàs Molina, dilluns és agost, però ja m'enteneu què vull dir. En qualsevol cas, tot això, mentre en el terreny polític tot continua passant per Ceuta.
6: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí Y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
0: És Núñez Feijóo, líder del Partit Popular, demanant que es confinin aquelles persones que són ara mateix a Ceuta, procedents del Marroc, i que tinguin malalties contagioses. El govern espanyol ja ha dit que ho veu absolutament desproporcionat i injustificat, però recordem que el govern de Ceuta és qui té les competències sanitàries. Avui, per cert, el que hi ha és una reunió del Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta. També avui el ministre Carlos Cuerpo serà un dels nous membres del govern de Pedro Sánchez que desfili per Ceuta després que en els últims dies ho hagin fet pràcticament tots. Tot això en una setmana en què hi haurà una altra desfilada de ministres del govern de Pedro Sánchez, en aquest cas pel Congrés, per donar explicacions de tota aquesta crisi. Demà serà la primera la ministra de Defensa, Margarita Robles. I tot això, com dèiem ara, es va acabant l'estiu, a poc, i això vol dir que queden dues setmanes mal comptades perquè comenci el curs escolar. Un curs escolar que, si no canvien molt les coses, començarà amb una vaga. Començarà amb una vaga de professors el pròxim 8 de setembre. Si us recordeu, la setmana passada el periòdico avançava que la Conselleria d'Educació té previst anunciar mesures just la setmana abans que comenci el curs, per tant, la setmana que ve, que passen per més aules d'acollida. Avui parlem amb la Iolanda Segura, la portaveu de l'USTEC, per saber si hi ha alguna opció de començar el curs amb, entre cometes, normalitat, o com a mínim de començar el curs sense vaga. També de les últimes hores, una persona ha mort a la Ràpita, al Montsià, i els Mossos ho estan investigant perquè es van trobar l'home ferit per una punyalada la nit de dissabte a diumenge. I els Mossos també estan investigant l'origen d'un projectil que han trobat literalment en una casa al barri de Sants de Barcelona. I tot això sense oblidar Ucraïna. És notícia d'aquesta mateixa nit la mort de dos nens i nou persones ferides en un bombardeig a Rússia, mentre que a Ucraïna tres persones són les que s'han deixat la vida també per un atac rus. Avui, justament, hi ha una nova reunió de l'anomenada Coalició dels Voluntaris, aquesta aliança d'uns 50 països que ajuden econòmicament Ucraïna. Reuneixen a Kiev els líders del Regne Unit, de França i d'Alemanya. I tot això sense oblidar els esports. Evidentment, ja tenim la Lliga del tot arrencada, ja havia començat la setmana passada, però no havien debutat, per exemple, el Barça o el Madrid. Ja ara ja ho han fet. A partir de quarts d'11, Àgora Esportiva, amb la Laia Tudera, el Ramon Bes i la Carme Barceló, per parlar de la golejada d'ahir del Barça.
7: Tradició, continua encara Fermín, xuta Fermín, el cinquè. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: 0-5 del Barça i el Camp de l'Elx, dos gols de Fermín, un de Dayemi i dos també de Rafinha.
8: Com jugador, empezar así la temporada va muy bien, porque al final nosotros que somos delanteros nos encanta marcar goles y asistir y eso, y poder empezar la Liga de esta manera al final nos da mucha confianza.
0: Rafinha va jugar de nou per la falta de davanter centre, perquè el Barça continua sense tenir-ne. De moment, formalment no s'ha aparcat encara l'opció de Julián Álvarez, però avui també a l'Àgora analitzarem com queda el cas d'aquest jugador després d'aquesta escena molt estranya que vam veure ahir al Metropolitano.
9: L'home que ara mateix es centra en les càmeres, que és Julián Álvarez, que quan tota la resta de la plantilla se'n va aplaudir a l'afició, diguem-ne, més fidel, ell se'n va cap al vestidor.
10: Quina imatge,
9: eh?
10: Quina imatge. Sí, sí. Julián marxant sol al túnel de vestidors li han, i li llencen ara una samarreta.
9: No, una bufanda. Una era una bufanda, era una bufanda.
10: I ell s'immuta. Però sol marxant cap al túnel.
9: La imatge és molt significativa.
0: L'argentí va ser rebut amb xiulets i insults per la seva afició i al final va haver-hi aquesta imatge que després el club va precisar que havia sigut iniciativa del club, que no va ser iniciativa del jugador marxar tot sol, sinó que va ser el club que així ho va decidir, en teoria, per protegir-lo. Per cert, que al camp de l'Atlètic de Madrid es van sentir insults des de la graderia contra el Barça i contra Catalunya. I també de les últimes hores.

Karol G i amb altres artistes, com Sebastián Yatra i Miguel Bosé, han fet un concert solidari a Colòmbia per recaptar fons pel terratrèmol del 10 d'agost i ajudar a reconstruir el país. I encara parlant de música, aquesta nit Bad Bunny ha tancat la gira a casa.

0: Bad Bunny ha fet el seu últim concert a Puerto Rico, on ha fet un discurs reivindicatiu i també bastant emotiu.
1: Ustedes no necesitan de ningún artista, de ninguna celebridad. Nosotros lo necesitamos a ustedes. Este estadio está lleno hoy por ustedes.
0: Bad Bunny, que ha fet el seu últim concert a Puerto Rico amb convidats especials com Rauw Alejandro en aquesta gira mundial que l'ha portat a 22 estadis d'Amèrica, d'Àsia i d'Europa. Doncs així comença el dilluns. 4 minuts i arribarem a un quart de 8. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta una mica més, Montserrat Nebrera, Assumptes Carp, Milagros Pérez Oliva i Oriol Marc.

0: D'aquí a 3 minuts arribarem a un quart de 8. Pol Foradada, Sílvia Creus, Marta Viana, bon dia.
1: Bon dia.
0: Pol, com ho portes, això?
2: Pitjor que ahir, espero que millor que demà.
0: Ben tornat el Pol. I alguns quants, que avui tornarem a sentir, perquè avui és dia de... Avui és dia de retorn, avui comença el retorn. En fi, alguns dels principals titulars del matí, ho dèiem ara, es manté.
1: Després de les inundacions d'aquest cap de setmana, Protecció Civil manté l'alerta per les pluges intenses que s'esperen avui a moltes comarques de l'oest i el nord del país. Les tempestes localitzades sobretot al Prepirineu, el Pirineu i Ponent, poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i de pedra.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'agreujarà a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que no s'han de creuar rius, rieres o barrancs, encara que no portin aigua, perquè les crescudes poden ser sobtades.
0: Demanen millores.
4: Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar.
1: Principalment millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions.
0: Més detalls, Montsemir.
5: La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i la Nacional 340 també fa de barrera. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, en declaracions a 3Cat Info.
6: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
5: Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge les principals tasques han estat per acabar de netejar carrers i baixos i retirar els cotxes malmesos per l'aigua, sobretot a Coma-ruga, al Vendrell. Montsemir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: És alert.
3: Protecció Civil es reafirma en la decisió de no haver enviat un és alert als mòbils per les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès dissabte.
4: La subdirectora Imma Soler argumenta que ja van activar el pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
7: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Torna a la feina.
1: El govern avui, després de les vacances d'estiu.
3: Demà hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i al cap de setmana es faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera.
0: Laia Framis.
8: És la cinquena vegada que Salvador Illa convoca el seu govern a unes jornades de treball fora del Palau de la Generalitat. Sol fer-ho a finals d'estiu, quan comença el curs polític, i també a la primavera. La reunió de divendres i dissabte al monestir de les Avellanes ha de servir per traçar l'estratègia del govern de cara als pròxims mesos i per abordar alguns dels reptes més immediats. Entre d'altres, els problemes de Rodalies i la millora de les infraestructures, però sobretot el conflicte obert amb el sector educatiu, amb una vaga convocada pel primer dia de curs, 8 de setembre, d'aquí a només 2 setmanes. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'avança.
4: L'inici del curs polític a Madrid per la crisi migratòria a Ceuta.
1: A partir de demà compareixen fins a 8 ministres per donar explicacions de la gestió que n'ha fet el govern espanyol. Una carpeta que s'afegeix a les que ha de resoldre Pedro Sánchez en aquesta recta final de la legislatura.
0: Madrid, Dani Sánchez de Aja.
9: La ministra de Defensa obrirà les compareixences demà. Després passaran pel Congrés els titulars de Presidència, Sanitat, Interior, Exteriors, Migracions, Joventut i Igualtat. Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta, però des del PP, Alberto Núñez Feijóo exigeix explicacions a Pedro Sánchez i buscarà suports per obligar-lo a compareixer.
10: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que coneixem de integritat territorial del nostre país, està en xancles i proponiendo canciones del verano.
9: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el Consell de Ministres, el primer d'un tram final de legislatura marcat pel debat migratori, però també per deures pendents, com els nous pressupostos o el finançament autonòmic. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es reuneix
3: avui el Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta.
4: La situació sanitària dels migrants ha provocat un nou xoc les últimes hores entre el govern espanyol i el PP, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar aquells que estiguin afectats per malalties contagioses com la sarna o la tuberculosi.
10: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad,

0: Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i el van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. El cas està sota secret de sumari.
1: Un projectil.
2: És el que ha trobat a l'interior de casa seva un veí del barri de Sants, a Barcelona. Ho ha denunciat els Mossos, que ara n'investiguen l'origen. Segons ha avançat l'agència EFE, la denúncia s'ha interposat aquest diumenge al matí i ara la policia prova d'esbrinar d'una banda com ha pogut arribar la bala a casa del denunciant i de l'altra si es va arribar a detonar en un tiroteig en algun lloc proper.
1: Detingut.
3: Els Mossos han detingut un home acusat de provocar el foc que dijous va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut de 53 anys se l'acusa d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu.
0: Es tracta del propietari d'un cotxe que els serveis d'emergències van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc.
1: Condemna.
2: L'Ajuntament d'Alpicat al Segrià les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi.
3: Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edats, durant la festa major. La policia també investiga una possible agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
0: El consistori ha qualificat aquests fets d'absolutament intolerables. També ha dit, però, que són successos puntuals i aïllats i ha lamentat que es facin servir amb finalitats partidistes per generar, diuen, una percepció d'inseguretat al municipi.
1: Castració química.
2: Les autoritats britàniques plantegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total dels 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional.
3: Un primer pla pilot per a 10 persones s'estendrà a 20 a partir del novembre i si funciona bé s'aplicarà després a la resta de centres. La població total reclusa és de 90.000 persones, a prop del doble de fa 30 anys. A tall d'exemple, cada mes la policia deté més de 850 persones acusades de delictes sexuals contra menors per internet.
1: I continua.
0: L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna aquesta matinada amb víctimes mortals als dos bàndols.
2: Al sud de Rússia, a la ciutat de Krasnodar, dos nens han mort i 9 persones més han resultat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv.
3: L'escalada d'atacs arriba en un moment en què Ucraïna alerta també d'un possible reforç de l'esforç militar rus. Volodymyr Zelensky assegura que Vladimir Putin vol reclutar 300.000 soldats nous després de les eleccions per continuar la guerra. El president ucraïnès ha reiterat la voluntat del seu país de resistir.
4: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
1: Amenaça.
0: Israel d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançaments de globus o estels sobre el seu territori.
2: El govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu a les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza.
3: Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelí ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys.
1: Ara mateix són les 7:20 minuts. Recursos humans i intel·ligència artificial.
0: Buscar feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el teu currículum passa o no el primer filtre ja és una realitat i la majoria de vegades ho fa de forma esbiaixada.
1: Gemma Sagrera.
5: Una auditoria independent ha analitzat gairebé 500.000 de candidatures de Barcelona Activa gestionades entre el 2017 i el 2022 i detecta diferències segons l'edat, el sexe i el nivell salarial. Les dones de més de 46 anys apareixen perjudicades i els majors de 55 quasi no tenen representació. Ho explica Carlos Castillo, director del grup de computació social i responsable de la UPF.
6: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos, lo que puede hacer es aumentar que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa d'una societat en la qual existen unos sesgos.
5: La UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses utilitzen IA en la selecció de personal, però segons les dades, només un 3% comproven si s'han pres decisions injustes. Gemma Sagrera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Oficis artesans.
2: Es posa en marxa un programa de la Generalitat per explorar el potencial dels oficis artesans com a activitat econòmica i d'arrelament dels joves al territori.

0: Faran una prova pilot a l'Escola de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà i tenen avantatges els alumnes que vinguin de les zones amb risc de despoblament.
1: Maria Rovira.
2: Arrela de l'Argila ofereix una formació intensiva de 5 setmanes amb mestres artesans a una vintena d'alumnes. L'objectiu és poder mantenir aquests oficis vius, garantir el relleu generacional i diversificar l'economia local. Dolors Ros, directora de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal.
3: Fent un programa d'introducció a la ceràmica una mica profund, de gent que ja té un coneixement mínim de, o bé del món del disseny o bé que ja té una idea especialitzada en l'art, perquè la gent s'aficioni perquè vegi que té una possibilitat de viure en el territori d'aquesta feina.
2: El projecte s'emmarca en el programa Arrela't del Departament de Territori. Els alumnes només s'hauran de pagar l'allotjament i, de fet, els que vinguin de les 11 comarques catalanes en risc de despoblament tindran descomptes del 40%. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Busca relleu.
4: La formatgeria Serrat Gros, a Josa de Cadí, a l'Alt Urgell.
1: Joaquim Albalater.
5: Els seus propietaris, la Mercè i el Raül, es jubilen l'any que ve i volen traspassar la formatgeria, una de les més veteranes del Pirineu.
6: No busquem a ningú, sinó que, sí, que el que vingui és que li ha d'agradar aquesta feina.
7: I que s'ho estimi. Nosaltres, com que ens ho hem estimat molt, creiem que per això portem tots, sí, aquests anys.
5: Un traspàs que durarà més d'un any, sobretot pel benestar de les seves 90 cabres. Per ara, han rebut un centenar de correus d'interessats, alguns dels quals ja els han visitat. Des de Josa de Cadí, Joaquim Albalater, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I s'acaba.
0: La Universitat Catalana d'Estiu de Prada, que tanca la 58a edició amb la polèmica per la seva continuïtat després dels problemes econòmics que van denunciar els organitzadors fa unes setmanes.
1: Prada, Laura Bertran.
8: Satisfacció per aquesta edició de l'UCE, però amb preocupació per la situació econòmica. Sentim el president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, en l'acte de cloenda.
9: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
8: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
10: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
8: Des de Prada, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 7 i 24 minuts i una altra que torna. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
11: Bon dia.
1: Com ho portes tu?
11: Molt bé.
1: Sí?
11: Molt bé.
1: Doncs vinga. El Barça s'estrena a la Lliga amb una golejada, deu ser per això, 0-5 al camp de l'Elx.
11: Exhibició de joc dels blaugranes, doblet de gols de Rafinha, doblet de gols de Fermín, un gol de Dellemi, Rafinha capità blaugrana.
12: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
11: Alerta vermella. Gavi es va lesionar el genoll. Avui li faran proves per saber la base exacta de la lesió. Hansi Flick és moderadament optimista.
13: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem.
14: I think we will make a MRI and then we'll see.
11: El Barça va jugar amb Rafinha de punta, Dellemi i Lamin per les bandes, Pedri Olmo i Gordon va fer dues assistències, van ser suplents, Xavi Espar va ocupar el lateral esquerre, Valde va quedar fora de la convocatòria, Flick diu que el jugador no està al 100% i que s'ha d'aclarir.
1: I mentrestant, ho dèiem, escridassada de l'afició de l'Atlètic de Madrid a Julián Álvarez.
11: Aquest és el moment en què el jugador va entrar al camp per disputar els últims 20 minuts. L'Atlètic de Madrid va empatar 2 amb el Villarreal i el jugador va deixar el terreny de joc al final del partit cap cot mentre els seus companys saludaven l'afició. Diego Simeone.
15: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
11: El president insisteix que el jugador continuarà al club matalasser. També a primera Getafe un Racing 0, a segon empat a 0 del Sabadell al camp del Castelló i a la Lliga Francesa doblet de gols de Ferran Torres en el seu debut contra el PSG. Amb el PSG 2-2 contra el Rennes, també debut d'Araujo 2-2 amb el Liverpool al camp del Newcastle amb un Víctor Muñoz que va forçar el penal que va donar l'empat al Liverpool.
16: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
17: Què et passa?
18: Que no em tanca la maleta.
17: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
18: Bé, si trec uns quants banyadors...
17: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
18: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
17: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
21: Aquest estiu, crim.
20: Si és un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
21: A Catalunya Ràdio.
22: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
21: Posem llum a la foscor.
23: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
21: Què va passar? Qui ho va fer?
24: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
21: I per què?
25: No ser perquè cogí el martillo i la pega.
21: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
23: Comencem.
16: Bon dia. En el sorteig del sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
13: 30.822, 3, 0, 8, 2, 2 i la sèrie la 28.
16: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I com sempre aquests dies arribarem a 8:15 amb un dels protagonistes del curs, amb el Jovany i companyia.
27: We intend to deliver.
28: Què?
1: Presidenta, bon dia.
29: Sí, acostis
30: el micro.
1: Sí. Presidenta, què n'ha de sortir de la cimera urgent de caps d'estat?
29: Per el Groenland de trama, amenaçó per la condena sonorgàquica de nosaltres.
30: Jo no sé què dir.
1: Aviam, jo pel que he entès, en primer lloc condemna enèrgicament les amenaces de Donald Trump pel que fa a Groenlàndia.
30: Sí, però més enllà de la condemna, Úrsula, el Cervell Ferrer...
29: Úrsula, no Úrsula! Oh, noia, Úrsula, pues parla amb mi, que jo no de tu, ja, Úrsula.
30: Què he dit, ara?
1: Que jo, de nou, el que he entès, que no li digui Úrsula Seques, que no és amiga teva.
30: Estic d'acord. Doncs, perdoni, frau Úrsula, però quines mesures, frau Úrsula, pensen prendre contra Trump? Vull dir, mesures dràstiques, algú que l'acollonyessi de veritat? Sí. Alguna cosa de declaració.
28: Acerca el micro a la boca.
1: Això.
30: Sí.
1: Jo he dit, Freddy, que aquesta senyora... setmana ha dit que quedaran per crear una comissió de treball per Groenlàndia.
30: Molt bé, però això serà per la setmana següent, la comissió de treball.
29: Verano.
30: Per l'estiu.
29: Verano. Sí. Comissió de paga, portes de la botana per a la lietapa de zona d'Europa, països. Sí.
30: Què diu, Freddy?
1: Que després cada país farà les seves aportacions.
29: Christmas is the common de proposition.
1: I pels vols de Nadal es posaran comú totes les propostes.
30: Està sent lenta aquesta entrevista, senyor.
1: Amb això arribarem a 8:15.

0: Hola. Ay, sí, que no te voy a entrar, jopé.
1: Un dilluns que arrenca pendents una vegada més del temps, no de la calor, com hem estat pendents aquestes últimes setmanes, sinó de les possibles pluges, perquè Protecció Civil manté l'alerta per tempestes intenses avui, possiblement a moltes comarques de l'oest i el nord del país. Tot això després d'un cap de setmana marcat per aquestes inundacions a la Costa Daurada. Protecció Civil es reafirma en la decisió de no enviar un missatge als mòbils ni al Baix Penedès ni al Tarragonès.
2: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
1: Avui en parlarem amb els alcaldes del Vendrell i Roda de Barà, dues de les poblacions més afectades i que fa temps que demanen millores estructurals, bàsicament per resoldre l'evacuació de les rieres al mar, sobretot a les zones inundables on hi ha, per exemple, càmpings. Tot això el dia que el govern de la Generalitat torna a la feina, demà primera reunió després de les vacances, després dels problemes de Rodalies i el conflicte obert amb els docents sobre la taula. A Madrid també hi ha represa del curs polític amb la crisi de Ceuta com a protagonista. Aquesta setmana compareixen al Congrés fins a 8 ministres per donar explicacions. Núñez Feijóo vol forçar també la compareixença de Pedro Sánchez.
3: Es la primera vez que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
1: Tot això amb la Lliga arrencada. El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut. Rafinha ha fet un doblet, el primer gol de penal, i Fermín ha marcat dos gols a Dei, més estrenat com a golejador blaugrana. I a les 7:32 minuts, Tomàs Molina, què tenim avui?
4: Comencem setmana amb un nou dia d'inestabilitat i de temperatures, però normals per l'època de l'any. Serà un matí amb alguns ruixats en àrees de l'Alt Pirineu, de l'Aran, i també al llarg del matí els ruixats guanyaran terreny a la façana litoral, sobretot en punts de la Costa Daurada o també de les comarques tarragonines. A la tarda, aquests ruixats, aquestes tempestes, seran força més freqüents i localment podran ser intensos en punts de l'Alt Pirineu, de l'Aran, en moltes àrees de la Catalunya central, les comarques de Ponent, i persistiran també els de les Terres de l'Ebre i tota la Costa Daurada. Temperatura sense canvi respecte a les d'ahir, però en els moments de precipitació l'ambient serà una miqueta més fresquet. Demà el dia serà més assolellat ja, amb temperatura en tendència a pujar, una temperatura que dimecres tornarà a ser força alta, però a finals de setmana tornen a baixar les temperatures i es tornaran a normalitzar.
1: Gràcies, Tomàs. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Sílvia Andrés, bon dia.
5: Bon dia. Rodalies, hi ha els retards habituals, però no veiem cap incidència rellevant. Destacar que el tren, que tenia previst arribar a Lleida Pirineus des de Manresa a 7:45, ho farà finalment a 8:20. A la capital catalana, metro i autobusos a l'hora.
1: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, com les tenim? Mariluz García, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·les, però hi ha dues incidències. Un vehicle avariat a l'autopista AP7 que provoca retencions entre Constantí i Tarragona en direcció Barcelona perquè hi ha un sol carril obert a la circulació. Autovia 2 amb aturades a Castellbisbal, direcció Lleida, per un accident que talla dos carrils. Cues també a la Nacional 2 a Maçanet de la Selva, direcció Girona, i a Barcelona, ronda litoral de Canyelles a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres. La ronda litoral congestionada entre Diagonal Mar i la Barceloneta, també sentit Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
6: Fins ara.
1: I ampliem una miqueta més el que dèiem dels esports, Robert Prat.
7: A banda d'aquest 0-5 del Barça al Camp de l'Elx, avui li fan proves a Gavi per saber l'abast de la seva lesió al genoll. Flick creu que és menys greu del que el jugador s'esperava. Julián Álvarez, cridassat pels seus aficionats a l'Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2, el club decideix apartar-lo del camp i que no saludi l'afició al final del partit, i a segona, empat a 0 del Sabadell al Camp del Castelló.
1: 4 minuts passen ara de 7:45. Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, Montserrat Nebrera, Assumpta Escar, Milagros Pérez Oliva i Oriol Marc, però de moment fem un cop d'ull als diaris. Amb un altre que torna. Jurado, com estàs?
8: Què tal? Bon dia.
1: Com ho portes tu?
8: Jo diria il·lusió i tristesa parts iguals. Clavades.
1: Repassem les portades i les opinions més destacades de la premsa del dia amb el Marc Jurado i el Pol Foradada. Farem la rutina. Bon dia a tots dos.
8: Molt bon dia.
1: Què tenim avui, va?
8: Doncs avui amb la golejada del Barça a la Lliga com el gran tema del dia. Un Barça que s'estrena amb una maneta titular ara. Un Barça voraz que clava el primer cop, llegim a La Vanguardia.
9: A la premsa esportiva, van davant el títol a Mundo Deportivo. Maneta de campió, diu l'esport.
8: Més allà del Barça, l'actualitat encara passa per la crisi de Ceuta i per les inundacions del cap de setmana al Baix Penedès i al Tarragonès, entre altres punts.
0: Pel que fa a Ceuta, 8 ministres explicaran aquesta setmana i la vinent al Congrés la situació d'una crisi descontrolada. Ho llegim a La Vanguardia.
8: El periódico Pro explica l'entramat darrere d'aquesta crisi i titula que Rabat va reforçar la xarxa d'influència als Estats Units 4 mesos abans de l'entrada massiva a la ciutat autònoma.
0: Precisament, article d'opinió d'Ivan Redondo a La Vanguardia titulat L'efecte Genovès.
8: Diu que això de Ceuta és un cop híbrid al qual, governi qui governi, cal donar resposta a dins i fora de les fronteres espanyoles.
0: Com a senyal d'unitat institucional indestructible, al contrari, sentencia és un error.
8: I precisament sobre com s'està gestionant tot plegat a Espanya, article de Cid Barrio al periòdico amb un títol que ja ho diu tot, president absent.
0: Ha estat, lamenta, 27 dies de vacances, una greu irresponsabilitat política, afegeix.
8: Sosté que el president té dret a descansar, però es pregunta si una crisi com aquesta no hauria de comportar una presència presidencial molt més intensa.
0: I pel que fa als aiguats d'aquest cap de setmana, al sud del país, La Vanguardia explica que els alcaldes reclamen inversió a llarg termini.
8: I el punt avui titula que l'ACA ja havia fet actuacions per reduir l'impacte de la baixada d'aigua al càmping inundat a la Costa Daurada.
1: 6 minuts passen de 2:15, continuem repassant la premsa. Ara amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
9: Bon dia.
1: Sushi transportat al bagul d'una moto. Què pot anar malament?
9: Agents de paisà de la policia local de Màlaga van cridar l'alto a una motocicleta que es dirigia a una de les casetes de la fira i van comprovar que portava 27 quilos de sushi al cofre de la moto sense cap sistema de refrigeració per transportar productes alimentaris i sense estar habilitat per aquesta funció. Només hi duia diverses plaques de gel d'aquelles que posem a la nevera portàtil quan anem a la platja. Evidentment, van decomissar i destruir el sushi. Ho trobem a Diario Sur.
1: I un alcalde prohibeix les bicicletes al centre de la ciutat després de ser atropellat.
9: Alessandro Rapinese, alcalde de la ciutat italiana de Como, ha vetat la circulació de bicicletes en uns 30 carrers del centre històric de la ciutat després de ser atropellat per una bicicleta elèctrica. La mesura, que entrarà en vigor al setembre i obligarà els ciclistes a baixar i continuar a peu per les zones afectades, ha despertat algunes crítiques. I tot i que l'alcalde es defensa dient que no és una revenja personal, reconeix: la gent actua basant-se en les seves pròpies experiències i jo sé que és ser atropellat per una d'aquestes bèsties, ho explica La Razón.
1: I atenció, perquè tenim informació actualitzada de l'OnlyFans de marmotes, OnlyMarms, es deia allò, no?
9: Ah, exacte, recordem-ho. Sí. Vam explicar fa uns dies que uns científics nord-americans que estudien les marmotes, davant la falta de fons, van decidir obrir un compte OnlyFans amb el nom de OnlyMarms per fer divulgació d'aquests animals. Gratuïta, però amb opcions de fer-hi contribucions econòmiques. La idea, pel que sigui, no estava obtenint resultats espectaculars, però ha rebut un impuls a través d'una criptomoneda amb temàtica de marmotes creada per simpatitzants externs del projecte que van decidir donar totes les comissions de la transacció a l'estudi. Han aconseguit 85.000 euros. Ho llegim al Diario Punès.
1: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
10: La premsa nord-americana es fixa en els aranzels de Trump al Canadà i el New York Times dedica un article als productes canadencs que a partir d'ara, de fet a partir de dissabte, que és quan van entrar en vigor, seran més cars per als compradors nord-americans. Entre els exemples, doncs mireu, les boies marines, els morrions per a gossos, les capes, les banderes nacionals, les decoracions nadalenques i les barbes o les celles postisses fetes amb material sintètic. La política econòmica de Trump ara també comença a preocupar dins del seu mateix partit. El New York Times també explica el posicionament d'alguns senadors i governadors republicans sobre les tensions amb el Canadà i els nous aranzels sobre la carn de boví importada que Trump vol instaurar. El diari explica que la majoria volen posar distància perquè molts d'ells, doncs, tenen la mirada posada ja en les eleccions de mig mandat i recorda el diari com ha baixat la confiança en Trump en les últimes enquestes. La premsa britànica, per la seva banda, es fa ressò del viatge que avui farà el primer ministre a Ucraïna. Andy Barham visitarà Kiev, serà la primera visita de l'estranger des que va prendre possessió al càrrec, i on anunciarà que la Gran Bretanya augmentarà la capacitat d'Ucraïna per fabricar els seus propis míssils de llarg abast.
11: Pel que fa a la premsa econòmica, 5 dies destaca en portada que el preu de l'habitatge s'ha duplicat després de 12 anys de pujades ininterrompudes. Segons l'índex de preus de l'habitatge de l'INE, totes les comunitats han multiplicat per 2 els preus des de l'any 2014, quan es va registrar el valor més baix. A Catalunya l'augment és del 2,1% i ocupa el tercer lloc del rànquing de pujades pujades. L'encapçala Madrid amb un 2,3 i la segueixen les Balears amb un 2,26. Expansió informa que s'estan venent menys mòbils, però són més cars. Segons aquest diari, el preu mitjà d'un mòbil a Espanya durant el segon trimestre d'any era de 504 euros, un 33% superior al mateix període de l'any anterior. L'alça del preu dels components, especialment de les memòries, explicaria aquest augment. Samsung és la marca més venuda, amb un 36% de les vendes totals, seguida de Xiaomi, amb el 23%, només un punt per sobre d'Apple, que ocupa el tercer lloc amb un 22%. Finalment, El Economista explica que a l'estat espanyol 6,7 milions de persones han cobrat una pensió contributiva durant el primer semestre de l'any. La xifra és un 65% superior a la del primer semestre del 2025. Prop de la meitat dels pensionistes cobren per sota del salari mínim professional, 1.221 euros mensuals en 14 pagues. La pensió contributiva mitjana és de 1.572 euros, mentre que prop de 2 milions de pensionistes superen els 2.000 euros al mes. La previsió del govern és que a final del 2026 el nombre total de beneficiaris augmenti un 5,8%.
12: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
1: Vinga, repassem la premsa esportiva, Robert Prat.
7: El Barça ha començat amb una maneta de campió, destaca el diari Esport, un 0-5 que fa oblidar que l'equip necessita un nou. Una estrena en mode campió, remarca el Mundo Deportivo.

El periódico destaca que és un Barça amb més gols que davanter centre, un equip que rep l'ensurt de la lesió de Gavi amb l'optimisme de Flick. Sembla que està millor del que ell creia. Juan Cruz escriu que es va veure un Barça molt fresc, que genera entusiasme. Un equip que engresca, diu el diari Ara.

0: Per La Vanguardia és un Barça que vola. Pel diari Marca, l'equip és una màquina de fer gols. El País diu que la marca Flick s'imposa a la Lliga amb un Barça que tritura l'Els, escriu Ramon Besa, amb un Gordon generós, un Rafinha versàtil i amb un Lamin que fa d'espectador. El Mundo Deportivo també parla de Julián Álvarez. Divorci total amb l'Atlètic de Madrid, d'un Julián xiulat al Metropolitano, publica l'Esport. Sergi Pàmies, a La Vanguardia, diu que els experts en trigonometria de mercat apunten que Julián acabarà jugant al Barça. Una trigonometria que no es preveu fàcil.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: I en aquest repàs a la premsa ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
5: Margaret Qualley, l'actriu de La Substància, es va convertir dijous a Londres en la protagonista indiscutible de la premiere de la seva nova pel·lícula, La Constelación del Perro. Qualley va acaparar totes les mirades amb les sandàlies no sandàlies, sense sola de Chanel. M'explico. Les sandàlies només tenien la part del taló. La planta del peu tocava totalment a terra. Qualley semblava molt incòmode caminant per la catifa vermella, com si fos Vilma Picapedra, vigilant de no clavar-se res als peus. Entre sabates amb talons vertiginosos i sabates no sabates, no hi ha un terme mitjà? Últim detall, l'actor Jacob Elordi, coprotagonista de la pel·lícula, anava amb mocassins. Al segle XXI hi ha tendències de moda femenina que directament són una presa de pèl.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
7: 250 grams de pernil cuit sense Lidl Plus estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. I 950 grams de lluç estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble, Lidl, val la pena.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
10: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
12: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
4: 3:15, matí de Catalunya Ràdio. Marta, Diana, bon dia de nou.
13: Bon dia.
4: Vinga, els aniversaris, qui fan avui?
13: Va, comencem amb un dels protagonistes de Harry Potter. En aquest cas parlem de Rupert Greene, que fa, què diries?
4: Ha de ser com...
13: El Ron.
4: Sí, és, ha de ser com l'altre, com el Radcliffe. Però no sé quants en té el Radcliffe, digue'm. 40?
13: 38.
4: I mira.
13: Vinga,
4: mira.
13: Seguim ara amb un altre actor, també britànic, Jared Harris. Què en fa?
4: Jared Harris, 32. No, molt amunt, no?
13: No, no, tira amunt, tu.
4: Sí, 50.
13: 65.
4: Ah, mira, que admeto que no el visualitzo ara mateix.
13: Sí, sí, sí, segur. Sí. Segur. I ara faig un Google i ara veurem com el visualitzem
4: sí.
13: Ràpid.
4: Sí.
13: Seguim amb dos escriptors. Pablo Coelho, què en fa?
4: Pablo Coelho, 70?
13: 79.
4: Mira,
13: I acabem amb l'escriptor català Joaquim Carbó, que en fa molts.
4: Home, molts, sí. Ho he vist abans, això ho he vist abans, però no me'n recordo. 90?
13: 94.
4: 94, el Joaquim Carbó. Per molts anys, aquí el Joaquim Carbó. A tots, però el Carbó ens fa més il·lusió. El Santoral, Marta.
13: Avui és Sant Bartomeu, Santa Emília, Santa Àurea, Santa Sió, Sant Patrici, Sant Tolomeu i Sant Romà.
4: I després dels aniversaris, cada dia aquest estiu el que fem és una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
14: Hola, sóc l'Anna Hernández, llibretera de la llibreria Murmuri de Manresa. I aquest estiu, amb motiu del 90 aniversari de la Revolució Social, us vull recomanar El curt estiu de l'anarquia, La vida i la mort de Bonaventura Durruti, de Hans Magnus Enzensberger, editat per Virus Editorial. L'obra és un clàssic de la literatura llibertària, una novel·la històrica, un relat coral, un homenatge als anells revolucionaris del proletariat de principis del segle XX. Ens convida a seguir les petges de Durruti per endinsar-nos en un dels períodes més fascinants i convulsos del moviment obrer a la península, la Revolució Social del 36. Recomanem aquesta lectura a aquelles persones que els agradi llegir novel·la històrica i amb rerefons social, especialment aquelles que busquin despertar l'esperança i l'entusiasme per un món nou.
4: I a la recomanació del dia, la Cília Comet avui ens proposa la sèrie documental Mr. Scorsese.
15: Imprescindible per a qualsevol amant del cinema i una de les aproximacions més completes fins ara a la vida i obra d'un dels directors cinematogràfics més influents de la història. 5 capítols que ens porten a la seva infantesa al barri novaiorquès de Little Italy i ens descobreixen com arrenca la seva passió pel cinema. També repassa la seva filmografia, mostrant tant els èxits com els fracassos i moments molt íntims amb grans dosis de sinceritat. La trobareu a Apple TV.
4: 3:15 de 8. Aquests són els sons del matí.
2: Els sons del matí.
16: La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i la Nacional 340 també fa de barrera.
17: Per anar adequant millor les lleres i els passos de...
18: No el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
19: La reunió de divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes ha de servir per traçar l'estratègia del govern de cara als pròxims mesos als problemes de Rodalies i la millora de les infraestructures, però sobretot el conflicte obert amb el sector educatiu.
20: Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta.
21: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integridad territorial de nuestro país, està en chanclas y proponiendo canciones del verano.
4: Aquests són els sons de matí, amb les paraules del dia amb el Marc Jurado. Tornar.
22: Algú anar al lloc del qual havia partit, havia marxat, tornar de viatge, tornar de passeig o tornar de vacances. Això és el que fa avui el govern, però també un bon percentatge de catalans. És, doncs, Sant Tornem-hi, així que bon sant a tothom que se senti al·ludit. Aquí començar, però començarem dilluns amb la quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja escalfa motors.
4: Forestal.
22: Relatiu pertanyent als boscos. Hi ha guardes forestals, recursos forestals, riquesa forestal o avui delicte forestal. I això perquè els Mossos han detingut un home acusat de provocar el foc de dijous passat a l'Alt Penedès. Està acusat concretament d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu.
4: Maneta.
22: Paraula més que polisèmica. És una peça o part d'una màquina, d'una eina destinada a posar-hi la mà. També, entre molts altres significats, és un invertebrat del grup dels entosous. També té el sentit figurat, però de fer 5 gols. I sí, així és com ha debutat el Barça a la Lliga. Maneta també se'n diu, per cert, de la busca d'un rellotge. I el Barça, precisament, ha funcionat millor que un rellotge en el seu debut.
4: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 12.
23: Són els anys que fa que el preu de l'habitatge puja de manera ininterrompuda. En aquest període s'ha disparat a gairebé tot l'estat i els habitatges ja valen més del doble que en el moment en què van tocar terra l'any 2014. Des de llavors han superat el punt més alt de la bombolla immobiliària 16 comunitats autònomes, totes menys Navarra. Entre les que han doblat l'índex de preus hi ha Madrid, les Balears, Catalunya i Andalusia.
4: 112.
23: Són els anys que va fer dissabte Carme Noguera Falguera, la dona més vella de Catalunya. Va néixer el 22 d'agost de 1914 a Olot i actualment viu en una residència de Taradell amb la seva filla. Diu que una de les claus de la seva longevitat és dormir bé, menjar de tot i no dir mentides. Assegura que no en diu cap des dels 6 anys.
4: 500.000.
23: És el valor estimat en euros que es podrien obtenir pel piano i el micròfon de Freddie Mercury, vocalista i ànima de Queen, i que oferirà al millor postor la casa de subhastes Prop Store els dies 1 i 2 d'octubre. Aquests i altres articles, com ara un os de peluix, formen part de la col·lecció de Reynold Mac, que va treballar amb Queen, i Freddie Mercury va apadrinar un dels seus fills i li va regalar aquest peluix.
4: Anem a les 3 imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem un cotxe petit, de color blau, té les 4 portes i el capó ben oberts, i de fet està aturat enmig d'un carrer d'una urbanització absolutament enfangat.
24: I pel costat, aprofitant un dels espais on ja no hi ha aigua, hi passa una moto. És un dels cotxes, aquest vehicle, que ha quedat inutilitzat pels aiguats aquest cap de setmana, en aquest cas a Coma-ruga, i que en les últimes hores encara esperava ser retirat del mig del carrer.
4: A la segona imatge veiem desenes de persones a la platja del Trampolín, a Ceuta, la majoria assegudes, parlant, en grups més aviat petits. Per tot arreu, escampades, hi ha bosses, peces de roba i fins i tot alguna tenda de campanya plantada a la sorra.
24: Una escena que pot fins i tot abocar un camp de refugiats i que reflecteix fins a quin punt la crisi humanitària desencadenada ja fa quasi un mes està encara lluny de resoldre's. Algunes de les preguntes obertes es podrien començar a respondre aquest cap de setmana, aquesta setmana, de fet, amb les compareixences de fins a 8 ministres. Quants dels que van travessar la frontera segueixen a Ceuta o quan són menors d'edat?
4: Tercera imatge del dia que destaquem, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, entrant tot sol al túnel que porta els vestidors del Metropolitano, cap cot, un bidó d'aigua a la mà. Des de la graderia, desenes d'aficionats s'amunteguen per veure'l de prop.
24: Molts d'ells el graven amb el telèfon mòbil, d'altres li fan gest clarament increpant-lo. És un dels moments del dia tan complicat que va viure el jugador argentí en el primer partit a casa després de dir en públic que volia abandonar el club matalasser. Mentre els seus companys agraïen l'afició al suport rebut durant el partit contra el Villarreal, Julián va acaparar tota l'atenció marxant tot sol al
0: vestit. Diuen que van més d'hora avui.
4: Parlarem d'aquestes escenes i d'altres que hem vist en aquesta jornada de Lliga avui a l'Àgora Esportiva. D'aquí una horeta, una mica menys, farem l'Àgora, diguem-ne, convencional, però a partir de 10:15, Àgora Esportiva, avui amb el Ramon Besa, la Carme Barceló i la Laia Tudel. De moment, però, quan falten 7 minuts per les 8, repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Marc Corado. Protecció Civil manté l'alerta per la pluja intensa que s'espera avui a Catalunya en moltes comarques de l'oest i el nord del país.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts amb fortes ratxes de vent i pedra.
4: Tot això després d'un cap de setmana amb aquestes inundacions a la Costa Daurada que haureu vist i que han portat els alcaldes a demanar millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar, sobretot en aquelles zones inundables.
22: Com arruga el Vendrell, veïns com en Ramon fa temps que demanen solucions.
3: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ahora el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
4: El govern torna avui a la feina, després de les vacances d'estiu, amb els problemes de Rodalies i el conflicte obert amb els docents al damunt de la taula.
1: Demà hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball.
4: I entre aquesta setmana i dilluns que ve compareixen al Congrés dels Diputats 8 ministres, 8, per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi de Ceuta.
22: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també vol forçar la compareixença de Pedro Sánchez. N'ha parlat a Europa Press.
21: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en xancles i proponiendo canciones del verano.
22: Avui el Ministeri de Sanitat es reuneix amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a la ciutat autònoma.
4: L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna ha continuat aquesta matinada amb víctimes mortals a cadascun dels dos bàndols.
1: Al sud de Rússia, 2 nens han mort i 9 persones més han resultat ferides. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv.
4: I els Mossos d'Esquadra, tornant a casa, investiguen la mort violenta d'un home aquest cap de setmana a la Ràpita, al Montsià.
22: La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit d'una punyalada.
4: I el Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el debut a la Lliga.
1: Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana.
5: Tornem a parlar d'inestabilitat avui, aquest matí, amb aquests ruixats que tornen a guanyar terreny a les comarques de l'Alt Pirineu i a l'Aran i que, al llarg també del matí, podran afectar alguns punts de la Costa Daurada, les Terres de l'Ebre. A partir de migdia, però, aquests ruixats guanyaran terreny i intensitat. Seran freqüents, sobretot, a l'Alt Pirineu i a l'Aran, localment amb alguna calamarsada o pedra en aquesta zona, i també en totes les comarques de Ponent i la Catalunya Central. Persistiran també alguns ruixats de menys intensitat en punts de la Costa Daurada i la Costa de Barcelona, i, de fet, durant la tarda vespre podrien arribar també algunes gotellades, algun ruixat, a la resta de comarques gironines. Unes temperatures avui que continuaran relativament baixes, normals per l'època de l'any. A partir de demà la situació canvia, es fa més assolellada, amb temperatura amb tendència a pujar dimecres. Serà un altre cop un dia calorós, però a partir de llavors, a finals de setmana, sembla que les temperatures tornarien a ser les normals per l'època de l'any.
4: 4 minuts faltaran ara mateix per arribar a les 8. Actualitzem la situació del trànsit ara mateix. Què ens expliques, Mariluz? Bon dia de nou.
6: Hola, bon dia. Doncs que ja hi ha uns 3 quilòmetres de cua a l'autovia 2 a Castellbisbal, direcció Lleida, on hi ha 2 carrils tallats per un accident a l'AP7, aturats encara entre Constantí i Tarragona, en sentit nord, perquè hi ha un vehicle avariat que deixa un sol carril obert a la circulació, i a l'àrea de Barcelona cues a les rondes. La ronda dalt de Roquetes a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres. La ronda litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a l'Hospitalet, sentit Besòs.
4: Gràcies, Mariluz García. i el transport públic. Actualitzem-ho també. Què ens explica, Sílvia Andrés? Bon dia de nou.
0: Bon dia. A Rodalies veiem algun retard, però cap demora destacable. Gràcies. Destacar que el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de Figueres a les 8:07 ho farà 10 minuts més tard, i també el tren que havia d'arribar a la capital catalana des de Tortosa a les 8:10 ho farà a les 8:27.

0: En 3 minutets de res arribarem a les 8 del matí. Ja sabeu que aquests dies el que fem és dedicar una cançó a qui vulgueu. Per arribar a les 8 sentim un oient del programa que vol dedicar una cançó a una persona especial. Si voleu encara fer-ho, teniu temps aquesta setmana, aquest és el vostre espai, ja ho sabeu, ens heu d'enviar una nota de veu, corteta, al 636-36-0609, al 636-36-0609, i ens dieu a qui li voleu dedicar, quina cançó, i si ens expliqueu per què, doncs molt millor. És el que ha fet el Marc, per exemple.
1: Hola, bones, sóc en Marc i vull dedicar-li la cançó de Fix You, Coldplay, a l'Ariadna, la meva nòvia. When you try...

0: En punt les 8 del matí. Primer titular que estarà pel trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Aturats a la P7 entre Constantí i Tarragona, direcció Barcelona, on hi ha un sol carril obert per un vehicle avariat. A l'autovia 2 a Castellbisbal, direcció Lleida, per accident. La ronda a dalt de Roquetes a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat per obres i ronda litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta.
0: Alerta per la pluja intensa que pot caure, sobretot a partir de les 2 del migdia al Prepirineu o al Pirineu i Ponent, que pot anar acompanyada de ventades i pedregades. Després de les inundacions aquest cap de setmana, Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, ni tan sols si estan secs, perquè les crescudes poden ser sobtades. Reunió avui entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta. L'objectiu és frenar el contagi de malalties com la sarna o la tuberculosi entre els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma. Fins a 8 ministres compareixeran a partir de demà per explicar la gestió que el govern espanyol ha fet d'aquesta crisi migratòria. L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna han continuat aquesta matinada amb víctimes mortals en els dos bàndols. Al sud de Rússia, dos nens han mort i 9 persones més han quedat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv. La intel·ligència artificial penalitza els candidats més grans, les dones i els de nivell salarial més baix a l'hora de seleccionar-los per una feina. Ho assenyala una auditoria independent que ha analitzat 500.000 d'aspirants a ofertes de treball gestionades per l'Agència Barcelona Activa, que depèn de l'Ajuntament. Satisfacció entre els municipis de l'entorn del Parc Natural dels Ports per les millores que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes en el subministrament. Cada cop que hi havia meteorologia adversa, se'n beneficiaran 12.000 clients. I ha mort als 97 anys l'actriu nord-americana Bunny Levin. Era coneguda per les seves interpretacions a La La Land, Thelma i en sèries com Gilmore Girls. Levin no va complir el seu somni de ser actriu de Hollywood fins que es va jubilar, però a partir de llavors la seva carrera va ser molt prolífica. I la sèrie Tota la verdad de mis mentiras i la pel·lícula Susurrant un hombre a Netflix són algunes de les novetats d'aquesta setmana a les plataformes. També destaca l'estrena de Matèria Oscura a Apple TV. Totes les novetats estan basades en novel·les d'èxit.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça s'estrena a la Lliga golejant l'Elche a domicili per 0-5 amb un doblet de Rafinha, un altre de Fermín i un gol de Adeyemi. La notícia negativa del partit va ser la lesió de Gavi abans de la mitja part. També primera divisió, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal van empatar 2. Julián Álvarez, que va jugar l'última mitja hora, va ser xiulat pels aficionats matalassers quan va entrar al camp. I a segona divisió, el Sabadell suma el segon empat consecutiu després d'empatar a 0 al camp del Castelló.
0: El temps, cel amb clarianes i núvols aquest matí migdia. Si bé de forma local poden caure xàfecs a l'interior de les Terres de l'Ebre, a l'Alt Pirineu i a la Costa Daurada. Tarda més complicada, amb perill d'aiguats, pedregades i fortes ventades a moltes zones del Pirineu i l'interior i a la Catalunya central.
2: Trescat Info.
0: 8:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Dilluns 24 d'agost comencem. Protecció Civil manté l'alerta per les pluges intenses que poden caure avui en moltes comarques de l'oest i el nord del país. Les tempestes, localitzades sobretot al Pirineu, al Prepirineu i Ponent, poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i de pedra. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'agreujarà a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Després de les inundacions d'aquest cap de setmana, Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua perquè les crescudes poden ser sobtades. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, reafirma la decisió de no haver enviat una alerta als telèfons mòbils per les fortes pluges de dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès.
4: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Els alcaldes dels municipis afectats reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Ahir es va continuar netejant baixos i retirant els cotxes que han quedat malmesos per l'aigua.
2: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Sanitat es reuneix avui amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta a fi de frenar l'expansió de malalties contagioses entre els migrants que malviuen als carrers de la ciutat. Una situació sanitària que ha provocat un nou xoc entre el govern espanyol i el PP després que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, hagi plantejat que es podria confinar aquells migrants que estiguin afectats de sarna o de tuberculosi.
5: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
0: La ministra de Sanitat, Mònica García, considera que és una proposta excessiva i injustificada, tenint en compte els pocs casos d'aquestes malalties que s'han detectat. També li ha recordat que, en tot cas, qui té les competències en sanitat és el govern de Ceuta. I a partir de demà compareixeran fins a 8 ministres per donar explicacions de la gestió que el govern espanyol ha fet d'aquesta crisi migratòria. Madrid, Aní Sainz
6: de
0: Aja.
6: La ministra de Defensa obrirà les compareixences demà. Després passaran pel Congrés els titulars de Presidència, Sanitat, Interior, Exteriors, Migracions, Joventut i Igualtat. Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta, però des del PP, Alberto Núñez Feijóo exigeix explicacions a Pedro Sánchez i buscarà suports per obligar-lo a compareixer.
5: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
6: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el Consell de Ministres, el primer d'un tram final de legislatura marcat pel debat migratori, però també per deures pendents com els nous pressupostos o el finançament autonòmic.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna ha continuat aquesta matinada amb víctimes mortals als dos bàndols. Al sud de Rússia, a la ciutat de Krasnodar, dos nens han mort i 9 persones més han quedat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv. L'escalada d'atacs arriba en un moment en què Ucraïna alerta també d'un possible reforç de l'esforç militar rus. Volodymyr Zelensky assegura que Vladimir Putin vol reclutar 300.000 nous soldats després de les eleccions per continuar la guerra. El president ucraïnès ha reiterat la voluntat del seu país de resistir.
7: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançaments de globus o estels sobre el seu territori. El govern israelí assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelí ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un noi de 25 anys. I al nord de Cisjordània, l'exèrcit israelià ha matat també a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats. Són dades de les Nacions Unides. Aquest any, almenys 18 menors palestins han mort en accions de soldats o colons israelians a Cisjordània. D'altra banda, la policia israeliana ha detingut 2 joves israelians de 16 i 17 anys acusats d'agredir un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Segons la investigació, un dels menors colpejava la víctima amb un pal mentre l'altre enregistrava l'agressió amb el telèfon mòbil. Un dels detinguts ha ingressat a la presó i l'altre ha quedat en arrest domiciliari. Segons diversos mitjans israelians, l'home agredit va perdre una cama l'any passat després de rebre trets d'un colònia israelià.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: 8 i 10 minuts. El govern torna avui a la feina després de les vacances d'estiu. Demà hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la comarca de la Noguera, a Laia Framis.
8: És la cinquena vegada que Salvador Illa convoca el seu govern a unes jornades de treball fora del Palau de la Generalitat. Sol fer-ho a finals d'estiu, quan comença el curs polític, i també a la primavera. La reunió de divendres i dissabte al monestir de les Avellanes ha de servir per traçar l'estratègia del govern de cara als pròxims mesos i per abordar alguns dels reptes més immediats. Entre d'altres, els problemes de Rodalies i la millora de les infraestructures, però sobretot el conflicte obert amb el sector educatiu, amb una vaga convocada pel primer dia de curs, 8 de setembre, d'aquí a només dues setmanes.
0: La Universitat Catalana d'Estiu de Prada tanca la 58a edició amb la polèmica per la seva continuïtat després dels problemes econòmics que van denunciar els organitzadors fa unes setmanes. Anem cap a Prada, Laura Bertran.
9: Satisfacció per aquesta edició de l'UCE, però amb preocupació per la situació econòmica. Sentim el president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, en l'acte de cloenda.
10: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
9: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
11: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
2: 3CAT Info.
0: Busca feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el teu currículum passa o no el primer filtre ja és una realitat i la majoria de vegades ho fa de forma esbiaixada, ens ho explica la Gemma Sagrera.
12: Una auditoria independent ha analitzat gairebé 500.000 de candidatures de Barcelona Activa gestionades entre el 2017 i el 2022 i detecta diferències segons l'edat, el sexe i el nivell salarial. Les dones de més de 46 anys apareixen perjudicades i els majors de 55 quasi no tenen representació. Ho explica Carlos Castillo, director del grup de computació social i responsable de la UPF.
13: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos, lo que puede hacer es aumentar que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa de una sociedad en la cual existen unos sesgos.
12: La UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses utilitzen IA en la selecció de personal, però segons les dades, només un 3% comproven si s'han pres decisions injustes.
0: Canviem de qüestió. Satisfacció entre els municipis de l'entorn del Parc Natural dels Ports per les millores que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes en el subministrament cada vegada que havia meteorologia adversa. Tarragona, Jordi Barranca.
14: 12.000 clients dels municipis d'Alfara de Carles, Aldover, Tortosa, Xerta i Roquetes, tots ells al Baix Ebre, es beneficiaran d'unes obres més que esperades. El que ha fet la companyia és substituir dues torres de mitjana tensió i renovar 500 metres de cablejat aeri. Ivan García, l'alcalde de Roquetes.
15: Celebrem esta intervenció i esperem que sigui la primera de moltes actuacions que faiguen per a renovar una xarxa elèctrica molt antiga i que ocasiona problemes al Parc Natural, però també a tota la xarxa municipal, dins el terme municipal de Roquetes. Sempre que hi ha fenòmens meteorològics adversos, sempre hi ha restriccions de llum.
14: Es calcula que un 21% de la població d'aquest municipi viu en el que les zones coneixen com a disseminats. Els treballs a dins del terme d'Alfara de Carles s'han hagut de fer amb helicòpter per la difícil orografia de la zona.
0: I avui fa una dècada, 10 anys, que un terratrèmol de magnitud 6 va causar la mort de 300 persones al centre d'Itàlia.
16: Nel bel mezzo della notte c'è stata una scossa terribile.
17: Al mig de la nit hi ha hagut una sacsejada terrible i de seguida he mirat d'escapar. Han seguit moviments terribles.
16: Scosse terribile.
17: El poble està totalment devastat.
16: Una situació
17: desesperada.
0: El sisme va ser de matinada a quarts de quatre i en pocs segons va deixar pràcticament en ruïnes tres municipis, Amatrice, Accumoli i Arquata del Tronto. També hi va haver desenes de rèpliques en poques hores. Es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva. 10 anys després, a Amatrice, el poble més afectat, només s'han restaurat el 38% de les propietats afectades i un miler de persones continuen vivint en petits habitatges prefabricats a l'espera de la reconstrucció. Avui hi ha previstos diversos actes de record a les víctimes.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Hem arribat a un quart de nou del matí, obrim àrea de servei i fem atenció al trànsit i al temps. Actualitzem dades a carreteres i autopistes del país i al transport públic. Mari Lut García, bon dia.
18: Hola, bon dia.
1: Uns 4 quilòmetres de cua ja a l'autovia A2, a l'altura de Castellbisbal, en direcció Lleida, on hi ha ara ja un sol carril tallat a causa d'una topada entre dos turismes que no ha fet ferits, segons ens informen des de trànsit. A l'autopista AP7, complicacions a l'altura de Tarragona, direcció Barcelona, perquè un camió ha perdut la cisterna que anava carregada de nitrogen líquid, però no ha tingut fuita. Hi ha un sol carril obert a la circulació, cosa que provoca retencions entre Constantí i Tarragona en direcció Barcelona-Girona. També aturats a Barcelona, a la Ronda a Dalt, entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, on hi ha un carril tallat per sentit a causa d'obres. La Ronda Litoral, congestionada entre Diagonal Mar i la Barceloneta, en direcció Llobregat, i també a l'altura de l'Hospitalet, en sentit Besòs, també a causa d'obres. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
0: Amb el Tomàs Molina.
18: Comencem setmana parlant d'inestabilitat. Un matí que comença ja amb alguns ruixats en punts de l'Aran, a les zones més altes de l'Alta Ribagorça. També pot caure alguna gotellada, algun ruixat en àrees de la Costa Daurada, amb tendència que aquests ruixats, aquestes tempestes, vagin guanyant terreny i extensió al llarg de la tarda. Des de primeres hores de la tarda ja els ruixats poden afectar punts de l'Alt Pirineu, de l'Aran, poden anar acompanyats aquestes tempestes de calamarsa i de mantades fortes. Precaució, sobretot des de la Noguera, el Pallars Jussà, Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell i també Cerdanya, amb ruixats, però que també afectaran moltes zones de la Catalunya central i també fins i tot àrees de la Costa Daurada, la Costa Central i fins i tot la Costa Brava. Per tant, tarda de ruixats.

0: La temperatura a final de setmana tornarà a ser normal per l'època de l'any.
1: Fresca Info.
2: Què et passa?
3: Que no em tanca la maleta.
2: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
3: Bé, si trec uns quants banyadors...
2: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Fresca Info.
6: Un quart de 9 i 3 minuts, més coses. L'Ajuntament del Picat al Segrià condemna les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant dissabte a la matinada la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments. El consistori ha qualificat aquests fets d'absolutament intolerables. També ha dit, però, que són fets puntuals i aïllats i ha lamentat que es facin servir amb finalitats partidistes per generar una percepció d'inseguretat al municipi. Els Mossos han detingut també un home acusat de provocar el foc que dijous va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. El detingut de 53 anys se l'acusa d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Es tracta del propietari d'un cotxe que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I un veí de Sants, a Barcelona, ha trobat un projectil a casa seva. L'home ho ha denunciat als Mossos d'Esquadra, que ara n'investiguen l'origen. Segons ha avançat l'agència EFE, la denúncia es va interposar ahir al matí i ara la policia prova d'esbrinar d'una banda com ha pogut arribar el projectil a casa del denunciant i de l'altra si es va arribar a detonar en un tiroteig en algun lloc proper.
1: Trescat Info. Trescat Info.
6: La formatgeria Serrat Gros a Josa de Cadí a l'Alt Urgell busca relleu. Els seus propietaris es jubilen l'any que ve i ara reben desenes d'interessats a quedar-se amb el negoci. Anem fins a Josa, Joaquim Albalate.
7: El Serrat Gros és una de les formatgeries artesanes més veteranes del Pirineu. Va obrir el 1980. La Mercè i el Raül se'n van fer càrrec fa 21 anys i ara busquen algú que, com van fer ells, els hi agafi el relleu.
8: Arribem a l'edat de jubilació i tot i que ens agrada moltíssim el que fem i que és la nostra manera de viure, també ha arribat el moment, volem fer una etapa diferent de la nostra vida.
9: No busquem a ningú, sinó que el que vingui és que li ha d'agradar aquesta feina.
8: I que s'ho estimi. Nosaltres, com que ens ho hem estimat molt, creiem que per això portem tots aquests anys.
7: Un traspàs que serà a finals de l'any que ve, però que ja han engegat per poder transmetre els coneixements als nous formatgers i també perquè les cabres puguin adaptar-se.
8: No és un projecte o un negoci que puguis dir em jubilo d'un mes per un altre. Més que res, perquè tenim un ramat d'unes 90 cabres que, si no hi hagués relleu, almenys elles les podríem mirar que poguessin anar en alguna altra granja, que estiguessin ben cuidades també com les tenim nosaltres i que això és el que més ens preocupa.
7: Les últimes setmanes ja els han contactat centenars d'interessats i una dotzena de candidats han passat per la formatgeria per pensar-se si entomen aquest repte.
6: Es posa en marxa una iniciativa de la Generalitat per explorar el potencial dels oficis artesans com a activitat econòmica i d'arrelament dels joves al territori. Faran una prova pilot a l'Escola de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà amb una formació especialitzada i tindran prioritat als alumnes que vinguin de comarques amb més risc de despoblament. Girona, Maria Rovira.
10: A través del projecte Arrela't a l'Argila s'ofereix a una vintena d'alumnes un curs intensiu de 5 setmanes amb mestres artesans de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, subvencionat per la Generalitat. L'objectiu és formar-los per mantenir aquests oficis vius, garantir el relleu generacional i diversificar l'economia local, ens ho explicava la directora de l'Escola Dolors Ros.
11: Hem començat amb ceràmica, fent un programa d'introducció a la ceràmica una mica profund, de gent que ja té un coneixement mínim de, o bé del món del disseny, o bé que ja té una idea especialitzada en l'art o en la ceràmica. O sigui, és una mica anar promocionant també, en el fons, perquè la gent s'aficioni, perquè vegi que té una possibilitat de viure en el territori d'aquesta feina.
10: El projecte s'emmarca en el programa Arrela't del Departament de Territori.

0: per mirar que els joves no marxin de zones que van perdent població. Els alumnes només s'hauran de pagar l'allotjament i, de fet, els que vinguin de les 11 comarques catalanes en risc de despoblament tindran descomptes del 40%. Es vol potenciar la projecció d'oficis artesanals com la ceràmica, tal com ens explicava Dolors Ros.
1: Jo penso que aquests oficis, o sigui, no tindran competència amb la intel·ligència artificial. Tots aquells oficis que hi hagi molta mà d'obra, tots aquests oficis seran els que continuaran. Per tant, jo crec que ara més que mai la gent que es dediqui al món de l'artesania té més possibilitats de tirar endavant.
0: A banda de la prova pilota a la Bisbal, es preveu que més endavant es pugui estendre a altres oficis tradicionals en altres zones del territori.
2: 3CAT Info.
3: Hello,
2: informar,
3: dear. So what's going on?
2: Explicar,
3: entendre. Please understand, there's nothing I can do. I've already found someone to rent the house and they have cars.
4: And you just agreed to that.
3: Well, it seemed rather reasonable to me.
4: Oh, come on.
5: Ha mort als 97 anys l'actriu nord-americana Bonnie Levin, coneguda per les seves interpretacions a La La Land, Thelma i en sèries com Gilmore Girls. Levin sempre havia sentit interès pel món de la interpretació, però no va complir el seu somni de ser actriu de Hollywood fins que es va jubilar. Abans havia treballat com a bibliotecària escolar i havia criat els seus tres fills. A principis dels anys 2000, després de la mort del marit, va començar a estudiar interpretació i es va traslladar a Los Angeles per emprendre la seva carrera artística. Segons el seu representant, Levin ha mort mentre dormia a casa seva a Califòrnia.

0: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia i bona hora. El Barça s'ha estrenat a la Lliga amb una golejada al Camp de l'Elx. Els de Hansi Flick han superat de forma clara l'equip del Baix Vinalopó per 0-5, amb un doblet de Rafinha, que ahir va jugar com a davanter centre, un altre de Fermín i un gol d'Adeyemi, que d'aquesta manera ha fet el seu primer gol com a blaugrana. També ha estat destacada l'actuació de l'anglès Anthony Gordon, que ha donat dues assistències de gol en la gairebé mitja hora que ha jugat. La valoració d'aquest primer triomf blaugrana a la Lliga la fa el migcampista Fermín en declaracions a TV3.
3: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
2: Era un altre dels golejadors, Rafinha, en aquest cas, i no pas Fermín, qui sentien valorant aquest triomf per 0-5. La mala notícia d'aquest debut blaugrana ha estat la lesió de Gavi al genoll poc abans de la mitja part i que l'ha obligat a ser substituït. D'aquest fet n'ha parlat el tècnic alemany Hansi Flick.
4: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho
5: veurem.
2: Aquestes proves a Gavi està previst que es facin avui mateix en la conferència de premsa a l'acabar-se el maig. Hansi Flick també ha parlat de la situació d'Alejandro Valde, que no va viatjar a Elx, assegurant que no vol que el lateral marxi. El pròxim partit del Barça serà dijous que ve al Camp Nou davant l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada del campionat.
0: 3CAT Info.
2: Jugat també ahir a primera, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal van empatar 2 gols al Metropolitano. El davanter argentí Julián Álvarez va jugar l'última mitja hora del partit i va ser xiulat pels aficionats matalassers quan va entrar al camp. Quan es va acabar el maig i mentre tots els seus companys saludaven l'afició de l'Atlètic de Madrid, l'argentí va marxar sol cap cot cap al túnel de vestidors. Segons el tècnic de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone, ho ha fet per indicacions del mateix club.
6: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
2: De la situació de Julián Álvarez també en va parlar ahir el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, assegurant que no marxarà i s'ha queixat del comportament del Barça. Són declaracions al mitjà El Desmarque.
7: Es un jugador del Atlético de Madrid que siempre ha sido un jugador del Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador del Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
2: En el tercer últim partit de primera jugat ahir, el Getafe va guanyar per 1-0 el Racing de Santander. Avui es completa la segona jornada de Lliga de Primera en 2 partits més, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo 10:15. D'altra banda, 2 exblaugranes van debutar ahir amb els seus nous equips. Ferran Torres s'ha estrenat amb el PSG fent un doblet i salvant un punt pels parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo ha debutat a la Premier amb el Liverpool empatant també a 2 al camp del Newcastle. I a la segona divisió, segon empat consecutiu del Sabadell en la seva tornada a la categoria de plata. Els vallesans van empatar ahir al vespre a 0 al camp del Castelló, després d'haver-ho fet també el primer dia a Gijón. Tot i el bon resultat assolit pels arlequinats, el jugador sabadellenc Ton Ripoll afirma que es podria haver endut la victòria.
8: Nosaltres sempre respecte a tothom, por a ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert, potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
2: El Sabadell s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte que ve contra l'Almeria. I en ciclisme, avui a la Vuelta es disputarà la tercera etapa entre Grusan i Font Romeu, de 174 quilòmetres amb un port de primera categoria i un altre de segona, situat a l'arribada. I victòria pel ciclista britànic Matthew Brennan, que va superar l'esprint al català Pau Miquel, que va acabar en segona posició.
9: Sí, bueno, la verdad que no he visto que ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
2: Són declaracions del ciclista català a Televisió Espanyola. Pogacar, que hi va ser tercer, segueix de líder a la general amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. I a motor, el pilot català Àlex Palou no s'ha pogut proclamar encara campió de la IndyCar d'aquest any. Ahir al vespre tenia la primera oportunitat per aconseguir-ho al Gran Premi de Washington, però el de Sant Antoni de Vilamajor va acabar 20è i el seu màxim perseguidor, Kylie Kirkwood, ha guanyat la cursa. Tot i això, Palou encara té 3 curses més per sentenciar el títol. I en handbol, avui es disputaran al pavelló municipal de Calella, al Maresme, les dues finals de la Supercopa de Catalunya, la masculina entre el Barça i el Granollers i la femenina també entre el Granollers i el Lleida.
1: Dos quarts de nou del matí, aquests són els principals titulars a aquesta hora. Alerta per la pluja intensa que pot caure, sobretot a partir de les dues del migdia, al Prepirineu, el Pirineu i Ponent, que pot anar acompanyada de ventades i pedregades. Després de les inundacions d'aquest cap de setmana, Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, ni tan sols si estan secs, perquè les crescudes poden ser sobtades. Reunió avui entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta. L'objectiu és frenar el contagi de malalties com la sarna o la tuberculosi entre els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma. Fins a 8 ministres compareixeran a partir de demà per explicar la gestió que el govern espanyol ha fet d'aquesta crisi migratòria. I l'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna han continuat aquesta matinada amb víctimes mortals en els dos bàndols. Al sud de Rússia, 2 nens han mort i 9 persones més han quedat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola a bressol. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv. De tot això us n'hem parlat la primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. I la sèrie Toda la verdad de mis mentiras i la pel·lícula Susurran tu nombre a Netflix són algunes de les novetats d'aquesta setmana a les plataformes. També destaca l'estrena de Matèria Oscura Apple TV. Totes les novetats estan basades en novel·les d'èxit. En esports, Eudald, el Barça s'estrena i amb ganes a la Lliga golejant l'Elx a domicili.
2: Els de Hansi Flick ho han fet per 0 gols a 5 amb un doblet de Rafinha, un altre de Fermín i un gol de Adeyemi. La notícia negativa del partit va ser la lesió de Gavi abans de la mitja part.
1: Situació del trànsit, Mariluz.
10: Hi ha cues a la P7 entre Constantí i Tarragona, direcció Barcelona, perquè un camió ha perdut la cisterna. Hi ha un sol carril obert a la circulació. 4 quilòmetres de cua a l'autovia 2 a Castellbisbal, direcció Lleida, per accident. I a Barcelona, la ronda a dalt entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa d'obres.
1: Les nuvolades tornaran a donar ruixats i tempestes que poden ser fortes aquesta tarda al Pirineu Ponent i Catalunya Central. També poden afectar, això sí, la zona del litoral. La temperatura es mantindrà sense canvis. Dos quarts de nou i 3 minuts, Protecció Civil manté l'alerta per les pluges intenses que poden caure avui a moltes comarques de l'oest i el nord del país. Les tempestes localitzades, sobretot al Pirineu, al Prepirineu i a Ponent, poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i de pedra. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'agreujarà a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Després de les inundacions d'aquest cap de setmana, Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, que estiguin secs, perquè les crescudes poden ser sobtades. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, reafirma la decisió de no haver enviat una alerta als telèfons mòbils per les fortes pluges de dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès.
11: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
1: Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Ahir es va continuar netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua.
0: 3CAT Info.
1: El Ministeri de Sanitat es reuneix avui amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta a fi de frenar l'expansió de malalties contagioses entre els migrants que continuen malvivint als carrers de la ciutat autònoma. Una situació sanitària que ha provocat un nou xoc entre el govern espanyol i el PP després que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, hagi plantejat que es podria confinar aquells migrants que estiguin afectats de sarna o tuberculosi.
12: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
1: La ministra de Sanitat, Mònica García, considera que és una proposta excessiva i injustificada, tenint en compte els pocs casos d'aquestes malalties que s'han detectat. També li ha recordat que, en tot cas, qui té les competències en sanitat és el govern de Ceuta. A partir de demà compareixeran fins a 8 ministres per donar explicacions de la gestió que el govern espanyol ha fet d'aquesta crisi migratòria a Madrid, Ani Sáenz Díaz.
13: La ministra de Defensa obrirà les compareixences demà. Després passaran pel Congrés els titulars de Presidència, Sanitat, Interior, Exteriors, Migracions, Joventut i Igualtat. Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta, però des del PP, Alberto Núñez Feijóo exigeix explicacions a Pedro Sánchez i buscarà suports per obligar-lo a compareixer.
12: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones de verano.
13: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el Consell de Ministres, el primer d'un tram final de legislatura marcat pel debat migratori, però també per deures pendents, com els nous pressupostos o el finançament autonòmic.
1: Doncs justament una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances, com sentíem a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula al debat sobre els temps de descans dels polítics. Tornem a Madrid ara amb l'Alba Gil.
14: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijóo.
15: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
14: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Sentim Díaz Ayuso, Elías Bendodo i Cuca Gamarra.
16: Sigue de vacaciones con sus chanclas y la maleta, el tranquilo allí.
17: Esté tumbado a la Bartola en la playa.
18: En su hamaca, con sus bermudas.
14: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
19: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
14: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
19: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
14: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Rodon.
20: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
14: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
20: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
14: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
1: A casa nostra, el govern torna avui a la feina després de les vacances d'estiu. Demà hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la comarca de la Noguera. Laia Framis.
21: És la cinquena vegada que Salvador Illa convoca el seu govern a unes jornades de treball fora de
14: del Palau de la Generalitat. Sol fer-ho a finals d'estiu, quan comença el curs polític, i també a la primavera. La reunió de divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes ha de servir per traçar l'estratègia del govern de cara als pròxims mesos i per abordar alguns dels reptes més immediats. Entre d'altres, els problemes de Rodalies i la millora de les infraestructures, però sobretot el conflicte obert amb el sector educatiu, amb una vaga convocada pel primer dia de curs, 8 de setembre, d'aquí a només dues setmanes.
1: L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna ha continuat aquesta matinada amb víctimes mortals als dos bàndols. Al sud de Rússia, a la ciutat de Krasnodar, dos nens han mort i 9 persones més han quedat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola a bressol. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv. L'escalada d'atacs arriba en un moment en què Ucraïna alerta també d'un possible reforç de l'esforç militar rus. Volodymyr Zelensky assegura que Vladimir Putin vol reclutar 300.000 nous soldats després de les eleccions per continuar la guerra. El president d'Ucraïna ha reiterat la voluntat del seu país a resistir.
3: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
1: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 persones s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. La població reclusa total és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. A tall d'exemple, cada mes la policia deté més de 850 persones acusades de delictes sexuals contra menors per internet. Parlem de l'Ebola. El brot que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana una mort cada mitja hora. Les ONGs que treballen sobre el terreny, com ara Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de la ONG, Gabriel Sánchez Ibarra.
21: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
1: El papa Leo XIV va demanar ahir a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot. Tot i que, de moment, no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió.
0: 3CAT Info.
1: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també hi ha comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses com Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perill habitual dels compradors de roba usada.
22: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
1: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
23: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho. De hecho, en menos de un año han abierto, yo creo, 7 o 8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
1: Barcelona és la 7ª ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala Londres, on es concentren més de 900 d'aquestes botigues.
4: Les tasques d'extinció van bé.
5: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
6: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
5: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
1: Rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, que és la xifra més alta d'aquest segle, Carola Gil.
14: Aquesta xifra inèdita reflecteix la bona salut de la literatura catalana. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Literatura de l'Institut Ramon Llull, Isasco Narretxe, en declaracions a la CNN.
7: Encara ens falta molt per tocar sostre. Nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podríem fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura.
14: Encapçala el podi el castellà amb 128 llibres traduïts, seguit de l'italià i el portuguès. Tot i que es tradueixen tots els gèneres, la literatura infantil i juvenil acumula gairebé la meitat de les traduccions.
1: 8:45. Cop d'ull a carreteres i autopistes del país i al transport públic. Equip viari, Marilut García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Es mantenen les aturades a l'autopista P7 entre Constantí i Tarragona en sentit nord, direcció Barcelona-Girona. Recordem que un camió ha perdut la cisterna que transportava i que anava carregada de nitrogen líquid, però que no ha tingut fuita, segons informen els bombers. Hi ha un sol carril obert a la circulació. A l'autovia A2, encara aturats a l'altura de Castellbisbal, hi ha un parell de quilòmetres de cua en direcció Lleida, on ja treballen per retirar els turismes que han tingut un accident sense ferits. A Barcelona, cua encara a la ronda de l'Intraort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, perquè recordem que hi ha un carril tallat per sentit a causa de les obres de cobertura. I a la ronda litoral veiem lentitud entre Vila Olímpica i la Barceloneta, també en direcció al Nus del Llobregat. A la resta de carreteres i autopistes del país, de moment es manté la circulació fluida. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
5: El temps.
1: Tomàs Molina.
24: Comencem aquest dilluns setmana d'inestabilitat. Avui, amb ruixats que ja al matí poden afectar alguns punts de l'Aran, de l'Alt Pirineu, amb nuvolades també que seran presents a la Costa Daurada i que durant el matí podrien donar ja alguna gotellada en aquest sector. La tendència de cara a la tarda és que aquests ruixats, aquestes tempestes, guanyin terreny. Seran més freqüents en punts de l'Alt Pirineu i a l'Aran, especialment cap a la Noguera, el Pallars Sobirà, Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell i també Cerdanya. Localment poden anar acompanyats de calamarsa o de pedra en aquests indrets, però també el ruixat i les tempestes poden afectar la resta de les comarques de Ponent i la Catalunya central al llarg de la tarda vespre d'avui, esporàdicament la zona del litoral, de tota la costa catalana. Amb més núvols, avui la temperatura tornarà a ser relativament baixa, o almenys no tan alta com la setmana passada, en molts indrets del país. I la tendència, però també, de cara a dimarts, dimecres i dijous, és que pugin una mica les temperatures. Demà serà un dia, el dia més tranquil de la setmana, marcat en general pel sol, potser amb algunes nuvolades al Pirineu. Dimecres persistirà el sol, però amb alguns ruixats que poden afectar, sobretot, punts de l'Alt Pirineu, amb temperatura més alta, amb un ambient que serà una miqueta més calorós. A partir de dijous, però, torna a guanyar terreny l'inestabilitat i les temperatures a final de setmana tornaran a normalitzar-se per l'època de l'any.
1: Els nedadors de la Costa Brava reclamen més seguretat davant l'augment d'embarcacions recreatives. Una nedada organitzada per l'entitat SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós ha visibilitzat la problemàtica aquest diumenge. Des de Palamós ens ho explica la Berta Artigues Fontàs.
25: Els participants han recorregut uns 3.200 metres entre la cala del Castell fins la cala Senyà de Palamós, en una jornada que ha servit per reclamar una mar més segura. Les entitats han demanat una normativa més clara que estableixi una distància mínima de seguretat entre les embarcacions i els nedadors, tal com ja existeix, per exemple, en el cas dels bussejadors. Esther Yesares és una de les fundadores del Club Natació Palamós.
26: Clar, el banyista és, al final és el més vulnerable del mar, diguéssim. Al final, qui té
2: més força són les embarcacions.
25: La problemàtica s'ha agreujat en els últims anys, asseguren, coincidint amb l'augment del nombre d'embarcacions recreatives que naveguen per la Costa Brava.
1: Un grup de submarinistes escaneix el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins són els objectius.
8: No només és fer-lo servir per al busset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit que se diria de ciència ciutadana com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
1: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
0: 3Cat Info.
1: Les sèries Toda la verdad de mis mentiras a Netflix, Matèria Oscura, Apple TV i la pel·lícula Susurran tu nombre, també a Netflix, estan entre les novetats destacades a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. Totes estan basades en novel·les d'èxit. Ens ho explica la Clàudia Roses.
9: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca.
11: Toda la verdad de mis mentiras és la nova minissèrie de 5 capítols basada en la novel·la homònima d'Elisabet Benavent. La Coco i en Marín, que són amics de l'ànima des de fa anys, celebren el comiat de soltera de la seva amiga Blanca en una ruta en caravana, però el que havia de ser un viatge d'amistat es va complicant. En el repartiment, Daniel Ibáñez i Itziar Manero, aquest divendres a Netflix. Una altra de les estrenes destacades divendres a Apple TV és la segona temporada de Matèria Oscura, 10 anys després de la publicació de la novel·la de ciència-ficció que la inspira. En Jason Descent, físic i pare de família, va ser transportat a una vida alternativa i encara busca tornar a la seva realitat fugint de diferents amenaces.
12: It's okay. They need to hear this.
11: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, aquest divendres arriba a Netflix Susurran tu nombre, basada en una novel·la d'Alex North. Un home busca el seu fill desaparegut i demana ajuda al seu pare, un inspector jubilat que anys enrere havia detingut un assassí en sèrie. La cinta la dirigeix el cineasta James Ashcroft. Més estrenes dimecres a Prime Video, Sunrise de l'último amanecer. Maya Refico i Eva Longoria protagonitzen la història d'una noia amb una malaltia crònica que passa l'estiu a Mallorca amb la mare. Quan s'enamora d'en Julià, uns secrets familiars amenacen d'espallar-ho tot.
13: If you're lonely, sad, and blue,
1: i aquest ha estat un cap de setmana castell excepcional amb 19 castells de gamma extra a càrrec de les quatre colles que diumenge que ve, volíem dir, actuaran a la Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. Anem fins a l'Arbós, ens ho explica el Josep Almirall.
26: 8 gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella que ha descarregat dues vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i les Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els quatre caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona, i Francesc Inglés, de les Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
27: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix ha complert, i no hem caigut.
28: Molt positiu, tant a la diada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els dos dies, menys de 24 hores, aquests castellassos.
29: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí, també, i crec que és superpositiva.
30: Aquests són els castells bons, també, Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar.
26: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de 10, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
6: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
0: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
26: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
0: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
6: Escolteu-nos i fem pinya.
1: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma la Caterina Carmen Jaume.
3: Us imagineu una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
4: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera, és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
3: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda. Fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
4: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
3: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
1: Eudald Serra, bon dia.
15: Bon dia. El Barça s'ha estrenat a la Lliga amb una golejada al Camp de l'Elx. Els de Hansi Flick van superar de forma clara l'equip del Baix Vinalopó per 0-5 amb un doblet de Rafinha, que hi va jugar com a davanter centre, un altre de Fermín i un gol de Dayemi, que d'aquesta manera ha fet el seu primer gol com a blaugrana. També ha estat destacada l'actuació de l'anglès Anthony Gordon, que ha donat dues assistències de gol en la gairebé mitja hora que ha jugat. La valoració d'aquest primer triomf blaugrana a la Lliga la fa el migcampista Fermín en declaracions a TV3.
16: Hem començat molt bé la Lliga, això ens ha donat confiança i ara encara ens queda agafar una miqueta més de ritme i crec que estem treballant molt bé i anem aquest any a per tot.
15: La mala notícia d'aquest debut blaugrana ha estat la lesió de Gavi al genoll poc abans de la mitja part i que l'ha obligat a ser substituït. D'aquest fet n'ha parlat el tècnic alemany Hansi Flick en roda de premsa.
17: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem.
15: En un principi està previst que aquestes proves els hi facin avui mateix. En la conferència de premsa a l'acabar-se el maig, Hansi Flick també ha parlat de la situació d'Alejandro Valde, que no va viatjar a Elx, assegurant que no vol que el lateral marxi. El pròxim partit del Barça serà dijous que ve al Camp Nou davant l'Atlètic Club de Bilbao, partit pendent de la primera jornada del campionat.
18: 3CAT Info.
15: I jugat també ahir a primera, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal van empatar dos gols al Metropolitano. El davanter argentí Julián Álvarez va jugar l'última mitja hora del partit i va ser xiulat pels aficionats matalassers quan va entrar al camp. Quan es va acabar el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició de l'Atlètic de Madrid, l'argentí va marxar sol cap al túnel de vestidors. Segons el tècnic Diego Simeone, ho ha fet per indicacions del mateix club.
19: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
15: De la situació de Julián Álvarez també va parlar el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, assegurant que no marxarà i s'ha queixat del comportament del Barça en aquestes negociacions. Són declaracions al mitjà El Desmarque.
20: És un jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intenció de venderlo i que és un jugador de l'Atlètic de Madrid i està a disposició del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
15: En el tercer i últim partit de primera jugat ahir, el Getafe va superar per 1-0 el Racing de Santander. Avui es completa la segona jornada de Lliga de Primera en dos partits més. Osasuna-Llevant a 8:15 i Màlaga-Deportivo a 10:15. I a la segona divisió, segon empat consecutiu del Sabadell en la seva tornada a la categoria de plata. Els vallesans van empatar ahir al vespre a 0 al camp del Castelló, després d'haver-ho fet també el primer dia al camp de l'Sporting de Gijón. Tot i el bon resultat assolit pels arlequinats, el jugador sabadellenc Ton Ripoll afirma que es podrien haver endut la victòria.
2: Nosaltres sempre respecte a tothom, por a ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert, potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
15: El Sabadell s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte que ve contra l'Almeria. I en ciclisme, avui a la Vuelta es disputarà la tercera etapa entre Grosan i Font Romeu, de 174 quilòmetres, amb un port de primera i un altre de segona, situat a l'arribada. Ahir, victòria pel ciclista britànic Matthew Brennan, que va superar l'esprint al català Pau Miquel, que va acabar segon. Pau Miquel ha valorat aquesta segona posició en declaracions a Televisió Espanyola.
5: Sí, bueno, la verdad que no he visto qué ha pasado desde abajo. Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
15: Pogacar segueix de líder a la general amb 9 segons d'avantatge sobre Fanair i 10 sobre Brennan. I en handbol, avui es disputaran al pavelló municipal de Calella al Maresme les dues finals de la Supercopa de Catalunya. La masculina la jugaran el Barça i el Freking Granollers a 9:15, mentre que la femenina, abans, a 7:15, la jugarà també el Granollers davant el Lleida. I en bàsquet, el Barça commemorarà avui el centenari de la creació de la secció amb un acte que celebrarà a partir de les 12 del migdia.

0: Bon dia, són les 9. Primer titular pel trànsit, equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Queden encara aturades a l'autopista AP7 entre Constantí i Tarragona, en sentit nord, direcció Barcelona-Girona, on retiren un camió que ha perdut la cisterna carregada de nitrogen líquid i encara un sol carril obert a la circulació. A Barcelona, aturats a la Ronda a Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa d'obres.
0: Alerta per la pluja intensa que pot caure sobretot a partir de les 2 del migdia al Prepirineu, al Pirineu i a Ponent, que pot anar acompanyada de ventades i de pedregades. Després de les inundacions aquest cap de setmana, Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, ni tan sols si estan secs, perquè les crescudes poden ser sobtades. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. Avui, el Ministeri de Sanitat es reuneix amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a la ciutat autònoma. Amb tot, la Moncloa descarta confinar els migrants per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. Almenys 5 morts en els atacs entre Rússia i Ucraïna de les últimes hores. El primer ministre britànic, Andy Burnham, és a Kiev en el seu primer viatge a l'exterior durant la visita, que coincideix amb la celebració del Dia de la Independència Ucraïnesa, i participarà amb Zelensky en la cimera de l'anomenada Coalició de Voluntaris. El govern torna avui a la feina després de les vacances d'estiu. Demà hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i al cap de setmana faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera. Entre els reptes més immediats hi ha el problema de Rodalies o el conflicte obert amb el sector educatiu, amb una vaga, recordem, convocada pel primer dia del curs. La intel·ligència artificial penalitza els candidats més grans, les dones i els de nivell salarial més baix a l'hora de seleccionar-los per a una feina. Ho assenyala una auditoria independent que ha analitzat 500.000 d'aspirants ofertes de treball gestionades per l'agència Barcelona Activa, que depèn de l'Ajuntament. Satisfacció entre els municipis de l'entorn del Parc Natural dels Ports per les millores que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes amb el subministrament cada cop que hi havia meteorologia adversa. Se'n beneficiaran 12.000 clients. I ha mort als 97 anys l'actriu nord-americana Bonnie Levin. Era coneguda per les seves interpretacions a La La Land, Thelma i en sèries com Gilmore Girls. Levin no va complir el seu somni de ser actriu de Hollywood fins que es va jubilar, però a partir de llavors la seva carrera va ser molt prolífica.
2: Esports. El Barça s'estrena a la Lliga golejant l'Elche a domicili per 0-5 amb un doblet de Rafinha, un altre de Fermín i un gol de Dejemi. La notícia negativa del partit va ser la lesió de Gavi abans de la mitja part. També a primera divisió, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal van empatar 2. Julián Álvarez, que va jugar l'última mitja hora, va ser xiulat pels aficionats matalassers quan va entrar al camp. I a segona divisió, el Sabadell suma el segon empat consecutiu després d'empatar 0 al camp del Castelló.
0: I el temps, les nuvolades tornaran a donar ruixats i tempestes que poden ser fortes aquesta tarda al Pirineu, Ponent i la Catalunya Central. També poden afectar la zona del litoral. La temperatura es mantindrà sense canvis.
3: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen 4 minuts de les 9. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré des d'ara i fins al punt de les 10.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ens hi posem. Protecció Civil manté l'alerta per les pluges intenses, com us dèiem, que poden caure avui en moltes comarques de l'oest i el nord del país. Les tempestes, localitzades sobretot al Prepirineu, Pirineu i Ponent, poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i de pedra. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'agreujarà a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Després de les inundacions d'aquest cap de setmana, Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni tampoc barrancs, encara que no portin aigua, perquè les crescudes poden ser sobtades. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, reafirma la decisió de no haver enviat una alerta als telèfons mòbils per les fortes pluges de dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès.
4: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Anem a altres qüestions. 9 i 6 minuts. El govern espanyol ha demanat a les comunitats autònomes que cedeixin vacunes per als migrants arribats a Ceuta. El Ministeri de Sanitat ha convocat avui al migdia una reunió amb els governs autonòmics per activar aquest mecanisme de solidaritat. Entre les vacunes que es necessiten hi ha la triple vírica i les de varicel·la, poliomielitis, el tètanus i la diftèria. L'objectiu és reforçar la immunització d'una població de la qual, en molts casos, es desconeix l'historial vacunal. Les dosis es destinaran sobretot als menors acollits i a les persones que viuen en centres o bé en espais habilitats. La petició arriba en plena tensió sanitària a Ceuta, on més de 4.300 migrants han estat identificats. El Ministeri assegura que el sistema està molt tensionat, però nega que estigui col·lapsat. Una situació sanitària que ha provocat un nou xoc entre el govern espanyol i el PP, després que el líder popular Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat que es podria confinar aquells migrants que estiguin afectats de sarna o de tuberculosi. Escoltem-lo.
5: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
0: La ministra de Sanitat, Mònica García, considera que és una proposta excessiva i injustificada, tenint en compte els pocs casos d'aquestes malalties que s'han detectat. També li ha recordat que, en tot cas, qui té les competències en sanitat és el govern de Ceuta. D'altra banda, i a partir de demà, han de comparèixer fins a 8 ministres per donar explicacions de la gestió que el govern espanyol ha fet de la crisi migratòria de Ceuta. Anem a Madrid. Dani Sainz de Ajandavant.
6: La ministra de Defensa obrirà les compareixences demà. Després passaran pel Congrés els titulars de Presidència, Sanitat, Interior, Exteriors, Migracions, Joventut i Igualtat. Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta, però des del PP, Alberto Núñez Feijóo exigeix explicacions a Pedro Sánchez i buscarà suports per obligar-lo a compareixer.
5: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en xancles i proponiendo canciones del verano.
6: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el Consell de Ministres, el primer d'un tram final de legislatura marcat pel debat migratori, però també per deures pendents, com els nous pressupostos o el finançament autonòmic.
0: I a Catalunya el govern torna avui a la feina també després de les vacances d'estiu. Demà hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes. Això és a la Noguera. Laia Framis.
7: És la cinquena vegada que Salvador Illa convoca el seu govern a unes jornades de treball fora del Palau de la Generalitat. Sol fer-ho a finals d'estiu, quan comença el curs polític, i també a la primavera. La reunió de divendres i dissabte al monestir de les Avellanes ha de servir per traçar l'estratègia del govern de cara els pròxims mesos i per abordar alguns dels reptes més immediats. Entre d'altres, els problemes de Rodalies i la millora de les infraestructures, però sobretot el conflicte obert amb el sector educatiu, amb una vaga convocada pel primer dia de curs, 8 de setembre, d'aquí a només dues setmanes.
0: Obrim bloc internacional, 9 i 9 minuts. Almenys 5 persones han mort en els últims atacs entre Rússia i Ucraïna. Les forces russes han bombardejat els afores de Kharkiv, al nord-est. Una acció que ha deixat 3 morts. Per contra, la ciutat russa de Krasnodar, 2 nens han mort i 9 persones més han resultat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. El govern rus ha explicat que ha interceptat més de 350 drons. Tot i això, això, alguns aparells han impactat contra quatre instal·lacions d'Ozon, la segona plataforma més important de comerç electrònic de Rússia. L'espiral de violència ha convertit aquest estiu en el més sagnant de la guerra. Ucraïna celebra, per cert, avui el Dia de la Independència i ho fa amb la visita del president del Consell Europeu, Antonio Costa, i el primer ministre britànic, Andy Burnham, en el primer viatge a l'estranger des que és al càrrec. Participaran aquest migdia, juntament amb el president Zelensky, en una cimera de l'anomenada coalició de voluntaris. Zelensky ha dit que el país vol la pau, però que no es rendirà a qualsevol preu. Després de les múltiples reivindicacions de més armament, el líder ucraïnès ha anunciat una acceleració de les entregues d'armes per part de França. Israel, que amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançaments de globus o bé estels sobre el seu territori. El govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut quatre. Segons es veu a les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni cap material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça, perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot i això, el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i també havia matat un noi de 25 anys. I encara a la pàgina internacional, al nord de Cisjordània, ens situem perquè l'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats. Segons dades de les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort en accions de soldats o de colons israelians a Cisjordània. D'altra banda, la policia israeliana ha detingut dos joves israelians de 16 i 17 anys acusats d'agredir un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, que és al sud de Cisjordània. Segons la investigació, un dels menors colpejava la víctima amb un pal, mentre l'altre enregistrava l'agressió amb el telèfon mòbil. Un dels detinguts ha ingressat a la presó i l'altre ha quedat en arrest domiciliari. Segons diversos mitjans israelians, l'home agredit va perdre una cama l'any passat, justament després de rebre trets d'un colon israelià. I justament avui fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va causar la mort de 303 persones al centre d'Itàlia.
8: Nel bel mezzo della notte c'è stata una scossa terribile.
9: A mig de la nit hi ha hagut una sacsejada terrible i de seguida he mirat d'escapar. Han seguit moviments terribles. El poble ha estat totalment devastat.
8: Una situació
9: desesperada.
0: El sisme va ser de matinada, a quarts de 4, i en pocs segons va deixar pràcticament en ruïnes tres municipis, Amatrice, Accumoli i Arquata del Tronto. També hi va haver desenes de rèpliques en poques hores. Es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva. 10 anys després, a Amatrice, el poble més afectat, només s'han restaurat el 38% de les propietats afectades i un miler de persones continuen vivint en petits habitatges prefabricats a l'espera de la reconstrucció. Avui hi ha previstos diversos actes de record a les víctimes. I ara marxem cap a Prada perquè la Universitat Catalana d'Estiu d'aquest municipi tanca la 58a edició amb una polèmica, la polèmica per la seva continuïtat després dels problemes econòmics que van denunciar els organitzadors fa unes setmanes. Prada, Laura Bertran.
10: Satisfacció per aquesta edició de l'UCE, però amb preocupació per la situació econòmica. Sentim el president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, en l'acte de cloenda.
11: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
10: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
12: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
0: Falta mig minut per un quart de 10 del matí. Fem una pausa i de seguida ens ocupem de l'àrea de servei.
13: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
14: Però si a aquesta hora la platja està buida.
13: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
14: que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
15: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
16: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
14: Val més que en busquem un altre.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: És un quart de 10 del matí, àrea de servei. Comencem fent un cop d'ull al trànsit amb la Marilús García. Bon dia.
1: Dia. De moment encara poques complicacions. Hi ha cua d'un parell de quilòmetres, 2-3, a l'AP7 entre Constantí i Tarragona, en sentit nord, en direcció Barcelona-Girona, i és que recordem que treballen per retirar un camió del qual se li ha despenjat la cisterna que anava carregada amb milers de litres de nitrogen líquid. No hi ha hagut fuita, segons informen els bombers, però cal retirar-la i ocupa dos carrils. Només en queda un d'obert a la circulació. Per tant, molta precaució si circuleu per aquest punt. A l'àrea de Barcelona, només aturades, de moment, a la Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per les obres de cobertura que tallen un carril a banda i banda, mentre que la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona, la circulació ara mateixa força fluida. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Amb Tomàs Molina.
2: Comencem setmana parlant d'inestabilitat. Un matí que comença ja amb alguns ruixats en punts de l'Aran, a les zones més altes de l'Alta Ribagorça. També pot caure alguna gotellada, algun ruixat en àrees de la Costa Daurada, amb tendència que aquests ruixats, aquestes tempestes, vagin guanyant terreny i extensió al llarg de la tarda. Des de primeres hores de la tarda ja els ruixats poden afectar punts de l'Alt Pirineu, de l'Aran, poden anar acompanyats aquestes tempestes de calamarsa i de mantades fortes. Precaució, sobretot des de la Noguera, el Pallars Jussà, Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell i també Cerdanya, amb ruixats, però que també afectaran moltes zones de la Catalunya central i també fins i tot àrees de la Costa Daurada, la Costa Central i fins i tot la Costa Brava. Per tant, tarda de ruixats, les més destacables a les comarques de Ponent i a la Catalunya central. Demà canvi de temps. Demà un temps força més tranquil, marcat en general pel sol, potser amb algunes nuvolades a la tarda al Pirineu, potser alguna gota en aquesta zona, però molt aïllada, i amb temperatura avui que es manté sense canvis. Allà on hi hagi tempestes, l'ambient serà relativament més fresquet. Dimarts la temperatura puja, de fet dimecres serà el moment en què la temperatura sigui més alta aquesta setmana, amb una situació encara de més estabilitat, tot i que amb alguns ruixats que entre dijous i divendres tornaran a guanyar terreny, sobretot a les àrees del Pirineu, i la temperatura a final de setmana tornarà

0: La matinada de divendres a dissabte van agredir sexualment una noia al Picat, al Segrià. A més, els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: Els Mossos han obert una investigació i busquen tres joves que van assaltar una noia en un carrer del Picat, a qui van fer tocaments de caràcter sexual i a qui també van robar, amenaçant-la amb una navalla. La mateixa nit es va detenir un home també per tocaments de caràcter sexual. El detingut de 40 anys va començar a fer tocaments a diversos nois que eren a la zona de penyes de la festa major. L'home va ser retingut inicialment pels vigilants de la zona de festes fins a l'arribada dels Mossos, que el van detenir per un delicte d'agressió sexual. L'Ajuntament del Picat condemna les dues agressions sexuals i qualifica aquests fets d'absolutament intolerables. També ha dit, però, que són fets puntuals i aïllats i ha lamentat que s'utilitzin amb finalitats partidistes per generar una percepció d'inseguretat al municipi.
0: I mentrestant, els Mossos investiguen també la mort violenta d'un home dissabte a la matinada a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit d'una punyalada. Tres ambulàncies del SEM, dels Serveis d'Emergències Mèdiques, es van desplaçar al lloc dels fets i el van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. El cas està sota secret de sumari. I mentrestant, s'ha detingut un home acusat de provocar el foc que dijous va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès. El detingut de 53 anys l'acusa d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Es tracta del propietari d'un cotxe que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i dels agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. Anem a altres qüestions. Com us avançàvem, buscar feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el teu currículum passa o no el primer filtre ja és un fet, una realitat. I la majoria de vegades ho fa de forma, atenció, esbiaixada. Gemma Sagrera.
2: Una auditoria independent ha analitzat gairebé 500.000 de candidatures de Barcelona Activa gestionades entre el 2017 i el 2022 i detecta diferències segons l'edat, el sexe i el nivell salarial. Les dones de més de 46 anys apareixen perjudicades i els majors de 55 quasi no tenen representació. Ho explica Carlos Castillo, director del grup de computació social i responsable de la UPF.
3: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos. Lo que puede hacer es aumentar que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La màquina està imitando datos que observa d'una societat en la qual existen unos sesgos.
2: La UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses utilitzen IA en la selecció de personal, però segons les dades, només un 3% comproven si s'han pres decisions injustes.
0: I anem ara fins a Tarragona perquè hi ha satisfacció entre els municipis de l'entorn del Parc Natural dels Ports per les millores que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes en el subministrament a cada cop que hi havia una meteorologia adversa. Tarragona, ens ho explica Jordi Barranca.
4: 12.000 clients dels municipis d'Alfara de Carles, Aldover, Tortosa, Xerta i Roquetes, tots ells al Baix Ebre, es beneficiaran d'unes obres més que esperades. El que ha fet la companyia és substituir dues torres de mitjana tensió i renovar 500 metres de cablejat aeri. Ivan García, alcalde de Roquetes.
5: Celebrem esta intervenció i esperem que sigui la primera de moltes actuacions que faiguen per a renovar una xarxa elèctrica molt antiga i que ocasiona problemes al Parc Natural, però també a tota la xarxa municipal dins el terme municipal de Roquetes. Sempre que hi ha fenòmens meteorològics adversos, sempre hi ha restriccions de llum.
4: Es calcula que un 21% de la població d'aquest municipi viu en el que les zones coneixen com a disseminats. Els treballs a dins del terme d'Alfara de Carles s'han hagut de fer amb helicòpter per la difícil orografia de la zona.
0: Un quart i mig de 10 del matí, la formatgeria Serrat Gros, a Josa de Cadí, a l'Alt Urgell, busca relleu. Els seus propietaris es jubilen l'any que ve i ara reben desenes d'interessats a quedar-se amb aquest negoci. Anem fins allà, fins a Josa de Cadí. Joaquim Albarate.
6: El Serrat Gros és una de les formatgeries artesanes més veteranes del Pirineu. Va obrir el 1980. La Mercè i el Raül se'n van fer càrrec fa 21 anys i ara busquen algú que, com van fer ells, els hi agafi el relleu.
7: Arribem a l'edat de jubilació i tot i que ens agrada moltíssim el que fem i que és la nostra manera de viure, doncs també ha arribat el moment, volem fer una etapa diferent de la nostra vostra vida?
8: No busquem a ningú, sinó que, sí, que el que vingui és que li ha d'agradar aquesta feina.
7: I que s'ho estimi. Nosaltres, com que ens ho hem estimat molt, creiem que per això portem tots, sí, aquests anys.
6: Un traspàs que serà a finals de l'any que ve, però que ja han engegat per poder transmetre els coneixements als nous formatgers i també

0: també perquè les cabres puguin adaptar-se.
1: No és un projecte o un negoci que puguis dir em jubilo d'un mes per un altre. Més que res, doncs, perquè tenim un ramat d'unes 90 cabres que, si no hi hagués relleu, doncs, almenys elles les podríem mirar de que poguessin anar en alguna altra granja, que estiguessin ben cuidades també com les tenim nosaltres i que això és el que més ens preocupa.
0: Les últimes setmanes ja els han contactat centenars d'interessats i una dotzena de candidats han passat per la formatgeria per pensar-se si entomen aquest repte.
2: Hello, dear.
3: So what's going on?
4: Nothing's going on.
2: Luke, please understand, there's nothing...
5: Ha mort als 97 anys l'actriu nord-americana Vannie Levin, coneguda per les seves interpretacions a La La Land, Thelma i en sèries com Gilmore Girls. Levin sempre havia sentit interès pel món de la interpretació, però no va complir el seu somni de ser actriu de Hollywood fins que es va jubilar. Abans havia treballat com a bibliotecària escolar i havia criat els seus tres fills. A principis del 2000, després de la mort del marit, va començar a estudiar interpretació i es va traslladar després a Los Angeles, on va emprendre la seva carrera artística.
6: Esports.
5: Amb la del Serra, bon dia.
7: Bon dia, bona hora. El Barça s'ha estrenat a la Lliga amb una golejada al camp de l'Elx. Els de Hansi Flick van superar de forma clara l'equip del Baix Vinalopó per 0-5, amb un doblet de Rafinha, que hi va jugar com a davanter centre, un altre de Fermín i un gol de Deiemi, que d'aquesta manera marca el seu primer gol com a blaugrana. També va ser destacada l'actuació de l'anglès Anthony Gordon, que va donar dues assistències de gol en la gairebé mitja hora que va jugar. La valoració d'aquest triomf blaugrana a la Lliga la fa el migcampista Fermín en declaracions a TV3.
8: Hem començat molt bé la Lliga, això ens ha de donar confiança i ara encara ens queda agafar una miqueta més de ritme, i crec que estem treballant molt bé i anem aquest any a per tot.
7: La mala notícia d'aquest debut de blaugrana va ser la lesió de Gavi al genoll poc abans de la mitja part i que el va obligar a ser substituït. D'aquest fet en va parlar a l'acabar el partit el tècnic alemany Hansi Flick.
9: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho
10: veurem.
7: Aquestes proves en un principi els hi han de fer avui mateix. En la conferència de premsa a l'acabar el maig, Hansi Flick també va parlar de la situació d'Alejandro Valde, que no va viatjar a Elx, assegurant que no vol que el lateral marxi. El pròxim partit del Barça serà dijous que ve al Camp Nou, davant l'Atlètic Club de Bilbao, partit pendent de la primera jornada del campionat. Jugat ahir també a primera, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal van empatar 2 al Metropolitano. El davanter argentí Julián Álvarez va jugar l'última mitja hora del partit i va ser xiulat pels aficionats matalassers quan va entrar al camp. Quan es va acabar el partit i mentre tots els seus companys saludaven a l'afició de l'Atlètic de Madrid, l'argentí va marxar sol cap al túnel de vestidors. Segons el tècnic Diego Pablo Simeone, ho va fer per indicacions del mateix club.
11: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
7: De la situació de Julián Álvarez també en va parlar el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, assegurant que no marxarà i s'ha queixat del comportament del Barça. Són declaracions del mitjà El Desmarque.
12: Es un jugador del Atlético de Madrid que siempre ha sido un jugador del Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador del Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
7: En el tercer i últim partit de primera jugat ahir, el Getafe va superar per 1-0 el Racing de Santander. Avui es completa la segona jornada de la Lliga de Primera amb dos partits més. Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15. D'altra banda, dos ex-blaugrana que van debutar ahir amb els seus nous equips. Ferran Torres es va estrenar amb el PSG fent un doplet i salvant un punt pels parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo va debutar a la Premier amb el Liverpool empatant també a 2 al camp del Newcastle.
3: 3CAT Info.
7: I a segona divisió, segon empat consecutiu del Sabadell en la seva tornada a la categoria de plata. Els vallesans van empatar ahir al vespre a 0 al camp del Castelló. Tot i el bon resultat assolit pels arlequinats, el jugador sabadellenc Ton Ripoll afirma que es podrien haver endut la victòria.
4: Nosaltres sempre respecte a tothom, por a ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert, potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
7: El Sabadell s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte que ve contra l'Almeria, d'altra banda, el Girona. Aquest migdia està previst que el representant de l'extrem ucraïnès Sigankov faci una roda de premsa per explicar la versió del jugador, després que aquest es negués a jugar davant el Leganés a la primera jornada. Sigankov, però, no està previst que estigui present en aquesta roda de premsa.
3: 3CAT Info.
7: En ciclisme, avui a la Vuelta es disputarà la tercera etapa entre Grusen i Font Romeu de 174 quilòmetres amb un port de primera categoria i un altre de segona situat a l'arribada. Ahir, victòria pel ciclista britànic Matthew Brennan, que va superar l'esprint el català Pau Miquel. El català valorava d'aquesta manera la segona posició final en declaracions de Televisió Espanyola.
6: Sí, bueno, la verdad que no he visto que ha pasado desde abajo. Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que... sabe un poco amargo, la verdad.
7: Pogacar segueix de líder la general amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. I en handbol, avui es disputaran al pavelló municipal de Calella, al Maresme, les dues finals de la Supercopa de Catalunya. La masculina la jugaran el Barça i el Freking Granollers a 8:45, mentre que la femenina la jugaran abans a 7:15, també el Granollers davant del Lleida. I en bàsquet, el Barça farà aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, com avui, però del 1926. A més de l'acte inaugural d'avui, se'n faran més durant tota aquesta temporada.

0: Són 9:45 del matí. Repassem a aquesta hora les informacions més destacades. Aquest matí, alerta per la pluja intensa que pot caure, sobretot a partir de les 2 del migdia, al Prepirineu, al Pirineu i a Ponent, que pot anar acompanyada de ventades i de pedregades. Després de les inundacions aquest cap de setmana, Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, ni tan sols si estan secs, perquè les cascades poden ser sobtades. També us estem explicant que el govern espanyol ha demanat a les comunitats autònomes que cedeixin vacunes pels migrants arribats a Ceuta. El Ministeri de Sanitat ha convocat avui pel migdia una reunió amb els governs autonòmics per activar justament aquest mecanisme de solidaritat. Fins a 8 ministres han de comparèixer a partir de demà per explicar la gestió que el govern espanyol ha fet i està fent de la crisi migratòria a Ceuta. L'altre focus informatiu l'estem posant a Ucraïna perquè hi ha menys 5 morts en l'atac entre Rússia i Ucraïna de les últimes hores. El primer ministre britànic, Andy Burnham, és a Kiev en el seu primer viatge a l'exterior i durant la visita, que coincideix amb la celebració del Dia de la Independència Ucraïnesa, participarà amb Zelensky a la cimera de l'anomenada Coalició de Voluntaris. I a partir d'ara també us parlarem d'un avís de les associacions d'usuaris de transport públic. Alerten que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro a Barcelona pot afectar la salut dels viatgers. En ple estiu, les temperatures en algunes estacions de metro poden arribar a ser entre 7 i 10 graus superiors a la de l'exterior. També us parlarem del brot d'Ebola que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo i que continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. I en pàgina cultural us parlarem de les novetats a les estrenes de les plataformes. La sèrie Toda la verdad de mis mentiras o la pel·lícula Susurra en tu nombre de Netflix són algunes d'aquestes novetats que s'estrenen aquesta setmana. També destaca l'estrena de Matèria Oscura a Apple TV. Totes les novetats estan basades en novel·les d'èxit. I el Barça, que s'estrena a la Lliga, golejant l'Elx a domicili Eudal.
1: Els de Hansi Flick ho van fer per 0-5 amb un doblet de Rafinha, un altre de Fermín i un gol de Dayemi. La notícia negativa del partit va ser la lesió de Gavi abans de la mitja part.
0: I al temps, les nuvolades que tornaran a donar ruixats i també tempestes que poden ser fortes. Atenció aquesta tarda al Pirineu, al Ponent i a la Catalunya Central. També poden afectar la zona del litoral. La temperatura es mantindrà sense canvis. Són 9:53 de 10 del matí.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Protecció Civil manté l'alerta per les pluges intenses que poden caure avui a moltes comarques de l'oest i el nord del país. Les tempestes localitzades sobretot al Prepirineu, al Pirineu i a Ponent poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i també de pedra. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'agreujarà a partir de les 2 de migdia i fins ben entrada la matinada. Després de les inundacions d'aquest cap de setmana, Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs encara que no portin aigua, perquè les crescudes poden ser sobtades, diuen. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, reafirma la decisió de no haver enviat una alerta als telèfons mòbils per les fortes pluges de dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès. Escoltem-la.
3: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Els alcaldes d'aquests municipis demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. Per d'altres temes, la ministra de Migracions i portaveu del govern espanyol, Elma Sáenz, ha acusat Alberto Núñez Feijóo de voler generar angoixa entre els saudís i buscar la confrontació quan parla d'infeccions, contagis i confinaments dels migrants amb malalties, com ha fet les últimes hores. En una entrevista a Televisió Espanyola, Sáenz creu que això demostra que el PP no és un partit d'estat.
4: El senyor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parecen de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones del líder de lo que, desgraciadamente para España, hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado.
0: Les declaracions arriben hores abans que demà comencin les compareixences de diversos ministres al Congrés de Diputats sobre la crisi de Ceuta, justament. Madrid, Dani Sáenz Díaz.
5: La ministra de Defensa obrirà les compareixences demà. Després passaran pel Congrés els titulars de Presidència, Sanitat, Interior, Exteriors, Migracions, Joventut i Igualtat. Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta, però des del PP, Alberto Núñez Feijóo exigeix explicacions a Pedro Sánchez i buscarà suports per obligar-lo a compareixer.
6: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en chanclas i proponiendo canciones del verano.
5: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el Consell de Ministres, el primer d'un tram final de legislatura marcat pel debat migratori, però també per deures pendents, com els nous pressupostos o el finançament autonòmic.
0: Com explicàvem, el govern espanyol ha demanat a les comunitats autònomes que cedeixin vacunes pels migrants arribats a Ceuta. Ampliem-ho. El Ministeri de Sanitat ha convocat avui al migdia una reunió amb els governs autonòmics per activar aquest mecanisme de solidaritat entre les vacunes que calen. Hi ha la triple vírica i les de la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. L'objectiu és reforçar la immunització d'una població de la qual, en molts casos, es desconeix l'historial vacunal. Les dosis es destinaran sobretot als menors acollits i a les persones que viuen en centres o espais habilitats. La petició arriba en plena tensió sanitària a Ceuta, com explicàvem, on més de 4.300 migrants han estat identificats. El Ministeri assegura que el sistema està molt i molt tensionat ara mateix, però nega que estigui col·lapsat.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Anem a altres qüestions, 2:15, generosos de 10. Almenys 5 persones han mort als últims atacs entre Rússia i Ucraïna. Les forces russes han bombardejat els afores de Kharkiv, al nord-est, en una acció que ha deixat 3 morts. Per contra, la ciutat de russa de Krasnodar, 2 nens han mort i 9 persones més han resultat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. El govern rus ha explicat que han interceptat més de 350 drons. Tot i això, alguns aparells han impactat contra 4 instal·lacions d'Ozon, la segona plataforma més important de comerç electrònic a Rússia. L'espiral de violència ha convertit aquest estiu en el més sagnant de la guerra. Ucraïna celebra avui justament el Dia de la Independència i ho fa amb la visita del president del Consell Europeu, Antonio Costa, i també el primer ministre britànic, Andy Burnham, en el primer viatge a l'estranger des que és al càrrec. Participaran aquest migdia juntament amb el president Zelensky en una cimera de l'anomenada coalició de voluntaris. Zelensky ha dit que el país vol la pau, però que no es rendirà a qualsevol preu. Després de les múltiples reivindicacions de més armament, el líder ucraïnès ha anunciat una acceleració de les entregues d'armes per part de França.
2: 3Cat Info.
0: Anem a altres qüestions que us avançàvem. Les associacions d'usuaris del transport públic han avisat que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i també del metro de Barcelona pot afectar la salut d'alguns viatgers. En ple estiu, les temperatures en algunes estacions de metro poden arribar a ser entre 7 i 10 graus superiors a la de l'exterior. Laura Cugat.
7: Les associacions d'usuaris del transport públic alerten que la calor a les andanes, principalment de Rodalies i de metro, posen en risc la salut dels viatgers. Ho destaca Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
8: Poden patir marejos, baixades de pressió.
7: Els usuaris ho noten sobretot durant les hores de més calor.
9: En el andén és insoportable. Ja uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
10: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
7: Des de Transports Metropolitans de Barcelona constaten que estan estudiant mesures, com ara millores en la ventilació, però reconeixen que l'estructura de les andanes és molt complexa.
0: Expliquem altres qüestions. Vallfogona de Ripollès viu un estiu i afrontarà una tardor d'obres al nucli medieval del poble. Una intervenció que va començar el juliol amb la renovació del clavegueram i també modificarà la xarxa d'aigua a Girona, Laia Claret.
11: A principis del mes passat van començar unes obres al nucli medieval de Vallfogona que han servit per canviar tot el clavegueram. Aquests treballs han estat finançats per la Generalitat amb més de 300.000 euros i han suposat aixecar tot l'enllosat del centre urbà. Esteve Font és l'alcalde de Vallfogona en declaracions a la televisió del Ripollès.
12: El que és el carrer Milany i el carrer Capella, que és el nucli antic del poble, s'ha hagut d'aixecar, estan fent obres per passar la claveguera, no? I ara, a agost, ells marxen i entrarà una altra empresa que serà el que farà el tema de l'aigua.
11: Aprofitant l'obertura dels carrers, també es faran modificacions i modernitzacions a la xarxa d'aigua d'abastament. En aquest cas, un projecte subvencionat per l'ACA amb uns 100.000 euros. Un cop s'hagin acabat els treballs al subsol, els carrers del nucli medieval es cobriran amb un enllosat nou.
0: Gràcies, Laia. I un veí del barri de Sants, a Barcelona, ha trobat un projectil a casa seva. L'home ho ha denunciat als Mossos d'Esquadra, que ara n'investiguen l'origen. Segons ha avançat l'agència EFE, la denúncia es va interposar ahir al matí. I ara la policia prova d'esbrinar, d'una banda, com ha pogut arribar aquest projectil a casa del denunciant, i de l'altra, si es va arribar a detonar en un tiroteig en algun lloc proper. Continuem. El brot d'Ebola que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana una mort cada mitja hora. Les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de l'ONG, Gabriel Sánchez Ibarra.
13: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola, se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: Ahir el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot, tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç. Per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. Les autoritats britàniques plantegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i de Gal·les, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos, del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. La població reclusa total és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. A tall d'exemple, cada mes la policia deté més de 850 persones acusades de delictes sexuals contra menors per internet. I ara ens ocupem de la pàgina cultural per parlar d'aquest rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre aquesta nova marca amb la traducció de 385 originals, que és la xifra més alta d'aquest segle, Carola Gil.
14: Aquesta xifra inèdita reflecteix la bona salut de la literatura catalana. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Literatura de l'Institut Ramon Llull, Isasco Narretxe, en declaracions a la CNN.
15: Encara ens falta molt per tocar sostre. Nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podrien fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura.
14: Encapçala el podi el castellà amb 128 llibres traduïts, seguit de l'italià i el portuguès. Tot i que es tradueixen tots els gèneres, la literatura infantil i juvenil acumula gairebé la meitat de les traduccions.
16: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
17: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
17: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
17: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Un segon ja per 9:45 del matí. És moment d'obrir l'àrea de servei i d'actualitzar la informació del trànsit i del temps. Comencem pel trànsit. Saludem a aquesta hora la Mariluz García. Bon dia, com està la situació ara mateix?
18: Bon dia, doncs comencem parlant del transport públic. Els trens de la línia R3 de Rodalies tenen retards mitjans d'uns 20 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de Vic, segons informen des de Rodalies de Catalunya. També pel que fa al transport públic, recordem que els trens de les línies de Barcelona al Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat han reprès avui el servei normal després de les obres de millora que han tallat la línia durant dues setmanes entre Sarrià i Gràcia. A les carreteres continuen les aturades a l'AP7 entre Constantí i Tarragona en direcció Barcelona, on treballen per retirar un camió que ha perdut la cisterna carregada de nitrogen líquid, que no ha tingut fuita. Hi ha encara un sol carril obert a la circulació. També un carril tallat a l'autopista AP2 a Castelldans, a la comarca de les Garrigues, direcció Lleida, a causa d'un vehicle avariat, cosa que provoca trànsit lent a la zona. A l'àrea de Barcelona continuen les aturades a la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa de les obres de cobertura que tallen un carril a banda i banda, i ara també es comencen a aturar els vehicles a l'autopista via A2 entre Abrera i Esparreguera en direcció Lleida, també a causa de treballs a la calçada. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: Fins després, bon dia.
18: Bon dia.
2: El temps.
0: Actualitzem la informació meteorològica amb el Tomàs Molina.
19: Comencem aquest dilluns setmana d'inestabilitat. Avui, amb ruixats que ja al matí poden afectar alguns punts de l'Aran, de l'Alt Pirineu, amb nuvolades també que seran presents a la Costa Daurada i que, durant el matí, podrien donar ja alguna gotellada en aquest sector. La tendència de cara a la tarda és que aquests ruixats, aquestes tempestes, guanyin terreny. Seran més freqüents en punts de l'Alt Pirineu i a l'Aran, especialment cap a la Noguera, el Pallars Sobirà, Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell i també Cerdanya. Localment poden anar acompanyats de calamarsa o de pedra en aquests indrets, però també els ruixats i les tempestes poden afectar la resta de les comarques de Ponent i la Catalunya central al llarg de la tarda vespre d'avui, esporàdicament la zona del litoral, de tota la costa catalana. Amb més núvols, avui la temperatura tornarà a ser relativament baixa, molt menys no tan alta com la setmana passada, en molts indrets del país. I la tendència, però també, de cara a dimarts, dimecres i dijous, és que pugin una mica les temperatures. Demà serà un dia, el dia més tranquil de la setmana, marcat en general pel sol, potser amb algunes nuvolades al Pirineu. Dimecres persistirà el sol, però amb alguns ruixats que poden afectar, sobretot, punts de l'Alt Pirineu, amb temperatura més alta, amb un ambient que serà una miqueta més calorós. A partir de dijous, però, torna a guanyar terreny la inestabilitat i les temperatures a final de setmana tornaran a normalitzar-se per l'època de l'any.
2: 3CAT Info.
0: 3:15 de 10 del matí, ingressat a la presó, l'home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna acusat d'un delicte contra la salut pública. El van enxampar amb 26 plaques on hi havia cocaïna distribuïdes per l'equipatge. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia va fixar-se que es mostrava nerviós i responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes. Una informació que acabem de saber. Ara marxem cap a Palamós, perquè els nedadors de la Costa Brava reclamen més seguretat davant l'augment d'embarcacions recreatives. Una nedada organitzada per l'entitat SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós ha visibilitzat la problemàtica aquest diumenge. Berta Artigas Fontàs.
20: Els participants han recorregut uns 3.200 metres entre la cala del Castell fins la cala Senyà de Palamós, en una jornada que ha servit per reclamar una mar més segura. Les entitats han demanat una normativa més clara que estableixi una distància mínima de seguretat entre les embarcacions i els nedadors, tal com ja existeix, per exemple, en el cas dels bussejadors. Esther Iesares és una de les fundadores del Club Natació Palamós.
21: Clar, el banyista és, al final és el més vulnerable del mar, diguéssim. Al final, qui té més força són les embarcacions.
20: La problemàtica s'ha agreujat en els últims anys, assegurant coincidint amb l'augment del nombre d'embarcacions recreatives que naveguen per la Costa Brava.
0: Per cert, que un grup de submarinistes ha escanejat el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any, i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen inversions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
22: No només és fer-lo servir per al busseig recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic tant en l'àmbit que se diria de ciència ciutadana com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
0: Principalment, la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
2: A 3Cat Info,
1: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: insostenibles.
3: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
4: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
23: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Pàgina cultural, les sèries Toda la verdad de mis mentiras a Netflix, Matèria oscura a Apple TV i la pel·lícula Susurrant un hombre també a Netflix, entre les novetats destacades a les plataformes de streaming aquesta setmana. Totes, per cert, basades en novel·les d'èxit. Ens ho explica la Clàudia Rosas.
24: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca.
25: Toda la verdad de mis mentiras és la nova minissèrie de 5 capítols basada en la novel·la homònima d'Elisabet Benavent. La Coco i en Marín, que són amics de l'ànima des de fa anys, celebren el comiat de soltera de la seva amiga Blanca en una ruta en caravana, però el que havia de ser un viatge d'amistat es va complicant. En el repartiment, Daniel Ibáñez i Itziar Manero, aquest divendres a Netflix. Una altra de les estrenes destacades divendres a Apple TV és la segona temporada de Matèria oscura, 10 anys després de la publicació de la novel·la de ciència-ficció que la inspira. En Jason Descent, físic i pare de família, va ser transportat a una vida alternativa i encara busca tornar a la seva realitat fugint de diferents amenaces.
26: It's okay. They need to hear this.
25: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, aquest divendres arriba a Netflix Susurrant un hombre, basada en una novel·la d'Alex North. Un home busca el seu fill desaparegut i demana ajuda al seu pare, un inspector jubilat que anys enrere havia detingut un assassí en sèrie. La cinta la dirigeix el cineasta James Ashcroft. Més estrenes dimecres a Prime Video, Sunrise de l'Último Amanecer. Maya Refico i Eva Longoria protagonitzen la història d'una noia amb una malaltia crònica que passa l'estiu a Mallorca amb la mare. Quan s'enamora d'en Julià, uns secrets familiars amenacen d'espallar-ho tot.
27: If you're lonely, sad, and blue,
0: i l'últim premi, Ciutat de Palma, de novel·la, porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix així en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant alhora. Ens en dona més detalls des de Palma la Caterina Carmany.
28: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
29: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera, és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
28: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda. Fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
29: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
28: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
0: I abans dels esports, un apunt, dir-vos que l'USTEC confirma la vaga educativa al primer dia de curs. El sindicat assegura que el govern no s'ha reunit amb ells des del juliol i veu molt complicat que la situació es pugui resoldre en 15 dies, ho diu la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
30: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar,
5: sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
2: Esports.
0: Amb l'Odel Serra, bon dia.
6: Bon dia. El Barça s'ha estrenat a la Lliga amb una golejada al camp de l'Elx. Els de Hansi Flick van superar i de forma clara l'equip del Baix Vinalopó per 0-5 amb un doplet de Rafinha, que hi va jugar com a davanter centre, un altre de Fermín i un gol de Dejemi, que d'aquesta manera marca el seu primer gol com a blaugrana. També ha estat destacada l'actuació de l'anglès Anthony Gordon, que va donar dues assistències de gol en la gairebé mitja hora que va jugar. La valoració d'aquest primer triomf blaugrana a la Lliga la va fer el migcampista Fermín, tot just acabar el partit, en declaracions a TV3.
7: Hem començat molt bé la Lliga, això ens ha de donar confiança i ara encara ens queda agafar una miqueta més de ritme i crec que estem treballant molt bé i anem aquest any a per tot.
6: La mala notícia d'aquest debut blaugrana va ser la lesió de Gavi al genoll poc abans de la mitja part i que va obligar a que el substituïssin. D'aquest fet en va parlar a la conferència de premsa després del partit el tècnic alemany Hansi Flick.
8: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho
9: veurem.
6: Avui està previst que li facin en un principi aquestes proves per saber-ne l'abast exacte. En la conferència de premsa a l'acabar-se el maig, Hansi Flick també va parlar de la situació d'Alejandro Valde, que no va viatjar a Elx, assegurant que no vol que el lateral marxi. El pròxim partit del Barça serà dijous que ve al Camp Nou, davant l'Atlètic Club de Bilbao, un partit pendent de la primera jornada del campionat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Jugat també ahir a primera, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal van empatar dos gols. El davanter argentí Julián Álvarez va jugar l'última mitja hora del partit i va ser xiulat pels aficionats de l'Atlètic de Madrid quan va entrar al camp. Quan es va acabar el partit i mentre tots els seus companys saludaven a l'afició de l'Atlètic de Madrid, l'argentí va marxar sol cap al túnel de vestidors. Segons el tècnic Diego Simeone, ho va fer per indicacions del mateix club.
10: Me comentava la gente del club, que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
6: De la situació de Julián Álvarez també va parlar el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, assegurant que el jugador no marxarà i s'ha queixat del comportament del Barça. Són declaracions al mitjà El Desmarque.
11: És un jugador de l'Atlètic Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente suele hacer en estos casos.
6: En el tercer i últim partit de primera jugat ahir, el Getafe va superar per 1-0 el Racing de Santander. Avui es completa la segona jornada de Lliga de primera amb dos partits, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo a 10:15.
2: 3CAT Info.
6: I a la segona divisió, segon empat consecutiu del Sabadell en la seva tornada a la categoria de plata. Els vallesans van empatar ahir a 0 al camp del Castelló. Tot i el bon resultat aconseguit pels arlequinats, el jugador del Sabadell, Toni Ripoll, afirma que es podien haver endut la victòria.
12: Nosaltres sempre respecte a tothom, por a ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert, potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
6: D'altra banda, el Girona finalment s'ha suspès la roda de premsa que havia de fer aquest migdia el representant del davanter, Víctor Sigankov, perquè l'ucraïnesa ha rebut una oferta de l'Ajax que, si no hi ha novetats, acabarà acceptant. D'aquesta manera es resoldrà el problema que s'havia generat amb Sigankov, que havia demanat la carta de llibertat, que s'havia negat a jugar el dia del Leganés, i arran d'això el club li havia obert un expedient disciplinari. Mentrestant, aquest migdia el club gironí presentarà els defenses Mumín i Furtado, dues de les noves incorporacions. I en ciclisme, avui la Vuelta es disputarà la tercera etapa entre Grosan i Font-Romeu de 174 quilòmetres, amb un port de primera categoria i un altre de segona situat a l'arribada. Ahir, victòria pel ciclista britànic Matthew Brennan, que va superar l'esprint al català Pau Miquel, que va acabar segon, i el líder Pogacar, que va ser tercer. Pogacar, com dèiem, segueix de líder a la general amb només 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan.
2: 3cat info.

0: En punt les 10 del matí. El sindicat majoritari d'Educació, l'USTEC, dona per fet que el primer dia del curs hi haurà vaga. La seva portaveu, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, afirma que el govern no s'ha reunit amb ells des del mes de juliol. Reclamen un calendari per desplegar l'escola inclusiva, les aules d'acollida i la protecció de l'escola en català. Alerta per la pluja intensa que pot caure, sobretot a partir de les 2 del migdia, al Prepirineu, al Pirineu i Ponent, que pot anar acompanyada de ventades i pedregades. Després de les inundacions aquest cap de setmana, Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, ni tan sols si estan secs, perquè les crescudes poden ser sobtades. El govern espanyol acusa el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler generar angoixa a Ceuta i buscar confrontació amb la seva proposta de confinar els migrants malalts que van arribar al juliol. Avui l'executiu reuneix les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a la ciutat autònoma. L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna ha continuat aquesta matinada amb víctimes mortals en els dos bàndols. Al sud de Rússia, 2 nens han mort i 9 persones més han quedat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv. Barcelona lidera el rànquing estatal del preu pel lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, quan al conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425. Ho diu el portal immobiliari Idealista, que també recull que l'interès per aquest tipus de lloguer s'ha disparat sobretot a Girona. La intel·ligència artificial penalitza els candidats més grans, les dones, el nivell salarial més baix a l'hora de seleccionar-los per una feina. Els Mossos d'Esquadra busquen tres joves, perdoneu, que dissabte a la matinada van agredir sexualment una noia al Picat de la Segrià.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça s'estrena a la Lliga golejant l'Elx a domicili per 0-5 amb un doblet de Rafinha, un altre de Fermín i un gol de Adeyemi. La notícia negativa del partit va ser la lesió de Gavi abans de la mitja part. També a primera divisió, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal van empatar 2. Julián Álvarez, que va jugar l'última mitja hora, va ser xiulat pels aficionats matalassers quan va entrar al camp. I a segona divisió, el Sabadell suma el segon empat consecutiu després d'empatar 0 al camp del Castelló.
0: Les nuvolades tornaran a donar ruixats i tempestes que poden ser fortes aquesta tarda al Pirineu Ponent i la Catalunya Central. També poden afectar la zona del litoral. La temperatura es mantindrà sense canvis.
3: Trescat Info.
0: 10 i pràcticament 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. USTEC dona per feta la vaga educativa del primer dia de curs. El sindicat denuncia que no hi ha hagut cap avenç ni cap contacte amb el govern des del mes de juliol i veu molt complicat que la situació es pugui resoldre en els 15 dies que queden. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
4: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: La portaveu del sindicat situa la millora de l'escola inclusiva com una de les prioritats i reclama, entre altres mesures, el desplegament del personal sanitari als centres. Però el moll de l'os de la negociació, segons USTEC, és que el govern posi calendari a les actuacions estructurals que s'han de fer. USTEC reclama també recursos per les aules d'acollida i per reforçar la protecció de l'escola en català i demana un pla integral per afrontar les onades de calor als centres educatius. El sindicat defensa una transformació estructural del sistema educatiu amb compromisos i amb terminis complerts.
3: Trescat Info.
0: Protecció Civil manté l'alerta per les pluges intenses que poden caure avui en moltes comarques de l'oest i el nord del país. Les tempestes localitzades sobretot al Prepirineu, el Pirineu i Ponent poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i de pedra. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'agreujarà a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Després de les inundacions aquest cap de setmana, Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua perquè les crescudes poden ser sobtades. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, reafirma la decisió de no haver enviat una alerta als telèfons mòbils per les fortes pluges de dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès.
5: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Els alcaldes d'aquests municipis demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La ministra de Migracions i portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, acusa Alberto Núñez Feijóo de voler generar angoixa entre els seus dins i buscar la confrontació quan parla d'infeccions, contagis i confinaments dels migrants amb malalties, com ha fet les últimes hores. En una entrevista a Televisió Espanyola, Saiz creu que això demostra que el PP no és un partit d'estat.
6: El senyor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parecen de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones del líder de lo que, desgraciadamente para España, hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado.
0: Això és abans que demà comencin les compareixences de diversos ministres al Congrés sobre la crisi de Ceuta a Madrid, Ani Sáenz de Aja.
7: La ministra de Defensa obrirà les compareixences demà. Després passaran pel Congrés els titulars de Presidència, Sanitat, Interior, Exteriors, Migracions, Joventut i Igualtat. Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta, però des del PP, Alberto Núñez Feijóo exigeix explicacions a Pedro Sánchez i buscarà suports per obligar-lo a compareixer.
8: És la primera que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones de verano.
7: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el Consell de Ministres, el primer d'un tram final de legislatura marcat pel debat migratori, però també per deures pendents, com els nous pressupostos o el finançament autonòmic.
0: El govern espanyol demana a les comunitats autònomes que cedeixin vacunes pels migrants arribats a Ceuta. El Ministeri de Sanitat ha convocat avui al migdia una reunió amb els governs autonòmics per activar aquest mecanisme de solidaritat. Entre les vacunes que es necessiten hi ha la triple vírica i les de la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. L'objectiu és reforçar la immunització d'una població de la qual, en molts casos, es desconeix l'historial vacunal. Les dosis es destinaran sobretot als menors acollits i a les persones que viuen en centres o espais habilitats. La petició arriba en plena atenció sanitària a Ceuta. El Ministeri assegura que el sistema està molt tensionat, però nega que estigui col·lapsat. Sortim a l'exterior, almenys 5 persones han mort en els últims atacs entre Rússia i Ucraïna. Les forces russes han bombardejat els afores de Kharkiv al nord-est, una acció que ha deixat 3 morts. Per contra, la ciutat russa de Krasnodar, 2 nens han mort i 9 persones més han quedat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. El govern rus ha explicat que ha interceptat més de 350 drons. Tot i això, alguns aparells han impactat contra 4 instal·lacions d'Ozon, la segona plataforma més important de comerç electrònic a Rússia. L'espiral de violència ha convertit aquest estiu en el més sagnant de la guerra. Ucraïna celebra avui el Dia de la Independència i ho fa amb la vista del president del Consell, amb la visita del president del Consell Europeu, Antonio Costa, i el primer ministre britànic Andy Burnham en el primer viatge a l'estranger des que ha arribat al càrrec. Participarà en aquest migdia juntament amb el president Zelensky en una cimera de l'anomenada Coalició de Voluntaris. Zelensky ha dit que el país vol la pau, però que no es rendirà a qualsevol preu. Després de les múltiples reivindicacions de més armament, el líder ucraïnès ha anunciat una acceleració de les entregues d'armes per part de França. I mentrestant, als Estats Units, han de concretar al llarg del dia d'avui la nova guerra econòmica contra l'Iran. El secretari del Tresor nord-americà ha promès que avui comença la major ofensiva financera desplegada contra un adversari i ha de detallar el nou paquet de sancions que vol colpejar encara més l'economia del règim de Teheran. L'anunci segueix l'avís de Trump la setmana passada quan va amenaçar amb mesures fermes contra qualsevol país aliat de l'Iran. Teheran denuncia la pressió econòmica i assegura que hi respondrà. La guerra està més calmada els últims dies sobre el terreny, però no hi ha avenços en les converses per posar fi a un conflicte que ja fa gairebé 6 mesos que s'allarga. El cap de l'exèrcit del Pakistan és avui a Teheran per fer més esforços de mediació. A l'espera de les noves sancions dels Estats Units contra l'Iran, el preu del petroli baixa lleugerament. El barril de Brent es paga ara a $93.
9: Què et passa?
10: Que no em tanca la maleta.
9: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
10: Bé, si trec uns quants banyadors...
9: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: 3cat.info.
0: Barcelona encapçala el rànquing estatal del preu pel lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, mentre que el conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. Són dades del portal immobiliari Idealista, que també recull que Ceuta i Palma són les ciutats on el segon trimestre d'aquest any ha crescut més el preu del lloguer, fins a un 23%. També s'ha incrementat el nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer. Ho han fet d'un 12% durant l'últim any a tot l'Estat. Destaca Girona, amb un increment de la demanda d'un 102%. A Barcelona, el nombre de persones interessades a llogar una habitació en un pis compartit ha crescut un 22%. Busca feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el teu currículum passa o no el primer filtre ja és una realitat. I la majoria de vegades, cal dir-ho, ho fa de forma esbiaixada. Una auditoria independent ha analitzat gairebé 500.000 de candidatures de Barcelona Activa gestionades entre el 2017 i el 2022 i detecta diferències segons l'edat, el sexe i el nivell salarial. Aquest fet, però, és extensible a totes les empreses que utilitzen intel·ligència artificial per seleccionar personal. Gemma Sagrera.
13: Les dones d'entre 46 i 55 anys apareixen especialment perjudicades i les persones de més de 55 tenen molta menys representació, tot i ser més del 15% de la població activa de Barcelona. Els experts assenyalen que la tecnologia magnifica el biaix que ja existeix al sistema, però que, a més, ara està automatitzat. Ho explica Carlos Castillo, director del grup de recerca de computació social i responsable de la UPF.
14: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos, sino que, al contrario, lo que puede hacer es aumentar la probabilidad de que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa de una sociedad que está estructurada de una cierta manera y en la cual existen unos sesgos.
13: Els sindicats fa temps que assenyalen aquest perill. La UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses utilitzen IA en la selecció de personal, però segons les dades, només un 3% comproven si s'han pres decisions injustes. Des del sindicat creuen que s'ha d'informar quan s'utilitza IA, tant el treballador com el comitè social, i reclamen la implantació del currículum SEC. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
15: Nosaltres creiem que això és igualitari. No hi ha de constar el nom, no hi ha de constar cap foto, no hi ha de constar el gènere, ni l'edat, ni la nacionalitat. I així es fa, doncs, que el procés sigui només per la teva qualificació.
13: La normativa europea considera del risc utilitzar la IA per contractar treballadors i la legislació espanyola ja estableix garanties davant algunes decisions automatitzades com el dret a una intervenció humana o impugnar una decisió. Aquí l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha desenvolupat un model pioner a Europa per avaluar l'impacte de la IA i detectar riscos en diversos àmbits, com la gestió de recursos humans, amb l'objectiu d'aconseguir mitigar-los.
0: Canviem de qüestió i anem ara cap a Lleida. Els Mossos d'Esquadra busquen tres joves que la matinada de dissabte van agredir sexualment una noia del Picat al Segrià. Va ser durant la festa major del poble, durant la qual també es va detenir un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, per Joan Álvarez.
16: Els Mossos han obert una investigació i busquen tres joves que van assaltar una noia en un carrer del Picat, a qui van fer tocaments a caràcter sexual i a qui també van robar, amenaçant-la amb una navalla. La mateixa nit es va detenir un home també per tocaments de caràcter sexual. El detingut de 40 anys va començar a fer tocaments a diversos nois que eren a la zona de penyes de la festa major. L'home va ser retingut inicialment l'assetjament pels vigilants de la zona de festes fins a l'arribada dels Mossos, que el van detenir per un delicte d'agressió sexual. L'Ajuntament d'Alpicat condemna les dues agressions sexuals i qualifica aquests fets d'absolutament intolerables. També ha dit, però, que són fets puntuals i aïllats i ha lamentat que s'utilitzin amb finalitats partidistes per generar una percepció d'inseguretat al municipi.
0: Un quart d'onze del matí, fem atenció ara al trànsit i sobretot a la previsió meteorològica. Equip Viari, Mariluz García, bon dia.
17: Hola, bon dia. Hi ha aturades a l'autopista P7 d'uns 3 quilòmetres entre Parets del Vallès i Montornès en direcció Girona a causa d'un accident que talla un carril però que durant uns instants ha obligat a tallar completament la circulació en aquesta via. També encara aturats a la mateixa AP7 entre Constantí i Tarragona en sentit nord, també en direcció Barcelona-Girona, on treballen per retirar un camió que a primera hora d'aquest matí ha perdut la cisterna que va carregada de nitrogen líquid però que no ha tingut fuita. Hi ha un sol carril obert a la circulació. També un carril tallat a la P2 a Castelldans, a la comarca de les Garrigues, direcció Lleida, on un camió ha punxat una roda. Hi ha trànsit lent a la zona. També es comencen ja a aturar els vehicles a la Nacional 2, a l'altura de la frontera del Portús, a la Jonquera, en sentit nord, d'entrada a França. De moment no afecta l'autopista. Sí que hi ha cua a la mateixa N2, també a l'altura de la Jonquera, més avall, en sentit sud, direcció Barcelona-Girona. També aturants per obres a la Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també a l'autovia 2, entre Abrera i Esparreguera, en direcció Lleida. A la resta, de moment, es manté la circulació força còmoda. I al transport públic, recordem que hi ha retards que poden superar els 20 minuts a la línia R3 de Rodalies a causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de Vic. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: També des d'avui ja hi torna a haver el servei habitual a la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat. La companyia ha acabat les obres de renovació de la via entre Gràcia i Sarrià durant dues setmanes. No hi ha hagut trens en aquestes dues estacions. I ara la previsió del temps, i ho fem amb el Tomàs Molina.
3: El temps.
18: Atenció a les tempestes que aquesta tarda poden descarregar amb forta intensitat, sobretot a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a la Catalunya central. Un matí, o el que queda de matí, també amb alguns ruixats que ja afectaran algunes àrees del nord de l'Alt Pirineu, també l'Aran, alguns petits ruixats que poden seguir afectant també algun punt de la Costa Daurada, però ja diem, les precipitacions guanyaran terreny aquesta tarda i també intensitat. Localment podran ser acompanyades de tempesta, de calamarsa o pedra i també d'alguna ventada forta. La zona més probable, el Pla de Lleida, tota la zona de l'Alt Pirineu i moltes àrees de la Catalunya central, però de fet es poden donar a gairebé qualsevol indret del país. La tendència de cara a demà és que el temps es tranquil·litzi força. Demà serà un dia en conjunt assolellat a la major part de Catalunya. Si avui les temperatures seran una miqueta més baixes, sobretot després de ploure, es notarà aquest descens de la temperatura. Demà es mantindran sense canvis importants les mínimes, les màximes, però tendiran a pujar. Una pujada que es mantindrà fins dimecres i dijous, que serà el màxim de les temperatures d'aquesta setmana, amb sol en conjunt. Dimecres, tot i que a la tarda, amb alguns ruixats, amb alguna tronada fins i tot, passarà el mateix de cara a dijous, i amb temperatura que després de dimecres i dijous, que seran les més altes, tendiran un altre cop a la baixa a finals de setmana.

0: Diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
1: Ingressa a la presó l'home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna acusat d'un delicte contra la salut pública. El van enxampar amb 26 plaques on hi havia cocaïna distribuïdes per l'equipatge. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van escorcollar les maletes.
2: 3CAT Info.
1: Satisfacció entre els municipis de l'entorn del Parc Natural dels Ports per les millores que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes en el subministrament cada vegada que havia una meteorologia adversa. Tarragona, Jordi Barranca.
3: 12.000 clients dels municipis d'Alfara de Carles, Aldover, Tortosa, Xerta i Roquetes, tots ells al Baix Ebre, es beneficiaran d'unes obres més que esperades. El que ha fet la companyia és substituir dues torres de mitjana tensió i renovar 500 metres de cablejat aeri. Ivan García, l'alcalde de Roquetes.
4: Celebrem esta intervenció i esperem que sigui la primera de moltes actuacions que faiguen per a renovar una xarxa elèctrica molt antiga i que ocasiona problemes al Parc Natural, però també a tota la xarxa municipal, dins el terme municipal de Roquetes. Sempre que hi ha fenòmens meteorològics adversos, sempre hi ha restriccions de llum.
3: Es calcula que un 21% de la població d'aquest municipi viu en el que les zones coneixen com a disseminats. Els treballs a dins del terme d'Alfara de Carles s'han hagut de fer amb helicòpter per la difícil orografia de la zona.
1: Vallfogona de Ripollès viu un estiu i afrontarà una tardor d'obres al nucli medieval del poble. Una intervenció que va començar el juliol amb la renovació del clavegueram i també modificarà la xarxa d'aigua. Girona, Laia Claret.
5: A principis del mes passat van començar unes obres al nucli medieval de Vallfogona que han servit per canviar tot el clavegueram. Aquests treballs han estat finançats per la Generalitat amb més de 300.000 euros i han suposat aixecar tot l'enllosat del centre urbà. Esteve Font és l'alcalde de Vallfogona en declaracions a la televisió del Ripollès.
6: El que és el carrer Milany i el carrer Capella, que és el nucli antic del poble, s'ha hagut d'aixecar, estan fent obres per passar la claveguera, no? I ara a l'agost ells marxen i entrarà una altra empresa que serà el que farà el tema de l'aigua.
5: Aprofitant l'obertura dels carrers, també es faran modificacions i modernitzacions a la xarxa d'aigua d'abastament. En aquest cas, un projecte subvencionat per l'ACA amb uns 100.000 euros. Un cop s'hagin acabat els treballs al subsol, els carrers del nucli medieval es cobriran amb un enllosat nou.
2: 3CAT Info.
7: 3CAT Info.
1: La sèrie de la plataforma 3CAT sense filtres, seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, a Corea del Sud.
8: Hola.
9: Hola.
8: Quina música fas?
9: Un rotllo trap.
10: M'encanta la teva veu. I tu més.
1: La producció de 3CAT i Vertigo Films és finalista en la categoria de millor sèrie de format curt que guardona la creativitat d'un format que s'adapta al ritme de les plataformes audiovisuals i alhora manté la profunditat de les històries de ficció. Sense filtres tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials, al telèfon mòbil o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. I la sèrie Sobre la Verdad de Mis Mentides a Netflix, Matèria Oscura pel TV, i la pel·lícula Susurra en tu nombre, també a Netflix, estan entre les novetats destacades a les plataformes de streaming aquesta setmana, totes basades en novel·les d'èxit, Clàudia Roses.
11: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca.
12: Toda la Verdad de Mis Mentides és la nova minissèrie de 5 capítols basada en la novel·la homònima d'Elisabet Benavent. La Coco i en Marín, que són amics de l'ànima des de fa anys, celebren el comiat de soltera de la seva amiga Blanca en una ruta en caravana, però el que havia de ser un viatge d'amistat es va complicant. En el repartiment, Daniel Ibáñez i Itziar Manero, aquest divendres a Netflix. Una altra de les estrenes destacades divendres a Apple TV és la segona temporada de Matèria Oscura, 10 anys després de la publicació de la novel·la de ciència-ficció que la inspira. En Jason Desen, físic i pare de família, va ser transportat a una vida alternativa i encara busca tornar a la seva realitat fugint de diferents amenaces.
13: It's okay. They need to hear this.
12: El que fa les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, aquest divendres arriba a Netflix Susurren tu nombre, basada en una novel·la d'Alex North. Un home busca el seu fill desaparegut i demana ajuda al seu pare, un inspector jubilat que anys enrere havia detingut un assassí en sèrie. La cinta la dirigeix el cineasta James Ashcroft. Més estrenes dimecres a Prime Video: Sunrise de l'Último Amanecer. Maya Refico i Eva Longoria protagonitzen la història d'una noia amb una malaltia

0: Esport. Eudal Serra, bon dia.
1: Bon dia, bona hora. El Barça es va estrenar a la Lliga ahir amb una golejada al Camp de l'Elx. Els de Hansi Flick van superar de forma clara l'equip del Baix Vinalopó per 0-5 amb un doplet de Rafinha, que hi va jugar com a davanter centre, un altre de Fermín i un gol més d'Adeyemi, que d'aquesta manera marca el seu primer gol com a blaugrana. També va ser destacada l'actuació de l'anglès Anthony Gordon, que va donar dues assistències de gol en la gairebé mitja hora que va jugar. La valoració d'aquest primer triomf blaugrana a la Lliga la va fer a l'acabar el partit Fermín en declaracions a TV3.
2: Hem començat molt bé la Lliga, això ens ha de donar confiança i ara encara ens queda agafar una miqueta més de ritme i crec que estem treballant molt bé i anem aquest any a per tot.
1: La mala notícia d'aquest debut blaugrana va ser la lesió de Gavi al genoll dret, poc abans de la mitja part, i que el va obligar a ser substituït. D'aquest fet en va parlar el tècnic alemany Hansi Flick.
3: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho
4: veurem.
1: En un principi aquestes proves se li haurien de fer avui mateix. En la conferència de premsa a l'acabar el partit, Flick també va parlar de la situació d'Alejandro Valde, que no va viatjar a Elx, assegurant, però, que no vol que el lateral marxi. El pròxim partit del Barça serà dijous que ve al Camp Nou davant l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada del campionat.
0: 3CAT Info.
1: I jugat també ahir a primera, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal van empatar dos gols al Metropolitano. El davanter argentí Julián Álvarez va jugar l'última mitja hora del partit i va ser xiulat pels aficionats matalassers quan va entrar al camp. Quan es va acabar el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició de l'Atlètic de Madrid, l'argentí va marxar sol cap al túnel de vestidors. Segons el tècnic de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone, però, ho va fer per indicacions del mateix club.
5: Me comentaban la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
1: De la situació de Julián Álvarez també en va parlar el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, assegurant que no marxarà i s'ha queixat del comportament del Barça. Ho ha fet en unes declaracions al mitjà, el Desmarque.
6: Es un jugador del Atlético de Madrid que siempre ha sido un jugador del Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador del Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
1: En el tercer i últim partit de primera jugat ahir, el Getafe va superar per 1-0 el Racing de Santander. Avui es completa la segona jornada de Lliga de Primera, amb dos partits més, Osasuna-Llevant a 8:45 i Màlaga-Deportivo a 9:45. D'altra banda, dos ex-blaugranes van debutar ahir amb els seus nous equips. Ferran Torres s'ha estrenat amb el PSG fent un doplet i salvant un punt pels parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo va debutar a la Premier amb el Liverpool, empatant també a 2 al camp del Newcastle. I a la segona divisió, segon empat consecutiu del Sabadell en la seva tornada a la categoria de plata. Els vallesans van empatar ahir al vespre a 0 al camp del Castelló. Tot i el bon resultat assolit pels arlequinats, el jugador sabadellenc Ton Ripoll afirma que es podrien haver endut la victòria.
7: Nosaltres sempre respecte a tothom, por a ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
1: D'altra banda, el Girona finalment s'ha suspès a la roda de premsa que havia de fer aquest migdia el representant del davanter Víctor Sigankov, perquè l'ucraïnès ha rebut una oferta de l'Ajax que, si no hi ha novetats, acabarà acceptant. D'aquesta manera es resoldrà el problema que s'havia generat amb Sigankov, que havia demanat la carta de llibertat, que s'havia negat a jugar el dia del Leganés, i arran d'això el club li havia obert un expedient disciplinari. Mentrestant, aquest migdia també el Girona presentarà als defenses Mumin i Furtado, dues de les noves incorporacions.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: En ciclisme, avui a la Vuelta es disputarà la tercera etapa entre Grosjean i Font-Romeu de 174 quilòmetres, amb un port de primera categoria i un altre de segona situat a l'arribada. Ahir, victòria del britànic Matthew Brennan, que va superar l'esprint al català Pau Miquel, que va ser segon. Pogacar, que va acabar tercer, segueix líder de la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. I en handbol, avui es disputaran al pavelló municipal de Calella, al Maresme, les dues finals de la Supercopa de Catalunya. La masculina la jugaran el Barça i el Freaking Granollers a 9:15, mentre que la femenina la jugaran abans a 7:15 també el Granollers davant el Lleida. I en bàsquet, el Barça farà aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, com avui, però del 1926. A més de l'acte inaugural d'avui, se'n faran més durant tota aquesta temporada.

0: Dos quarts de deu del matí, aquestes són les notícies més destacades a aquesta hora. El sindicat majoritari d'educació a l'USTEC dona per fet que el primer dia del curs hi haurà vaga. La seva portaveu, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, afirma que el govern no s'ha reunit amb ells des del mes de juliol. Mentrestant, el govern espanyol acusa el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler generar angoixa a Ceuta i buscar confrontació amb la seva proposta de confinar els migrants malalts que van arribar al juliol. Avui l'executiu espanyol reuneix les autonomies per demanar-los que cedeixin vacunes per Ceuta. D'això us n'hem parlat a la primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Avui fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 300 morts al centre d'Itàlia. Es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva. A Madrid, el poble més afectat, només s'ha restaurat el 38% de les propietats danyades. I Michael Wright, actor conegut per la sèrie V, ha mort als 70 anys i interpretava el paper d'Elias Taylor, un dels humans que resistien la invasió dels llangardaixos estrangers en una de les sèries més famoses dels anys 80, que deus recordar, Odal, més o menys, no? La sèrie V la recordem una mica?
1: Una miqueta, sí.
0: Doncs bé, en esports, el Barça, que s'estrena a la Lliga golejant l'Elx a domicili.
1: Els de Hansi Flick ho han fet per 0 gols a 5 amb un doblet de Rafinha, un altre de Fermín i un gol de Dejem. La notícia negativa del partit ha estat la lesió de Gavi abans de la mitja part.
0: I el temps tarda de tempestes que poden ser fortes a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, però que poden descarregar a qualsevol indret del país. La temperatura baixarà sobtadament després de les pluges. Dos quarts d'onze i dos minuts. Comencem de nou. USTEC dona per feta la vaga educativa del primer dia de curs. El sindicat denuncia que no hi ha hagut cap avenç ni cap contacte amb el govern des del mes de juliol i veu molt complicat que la situació es pugui resoldre en els 15 dies que queden. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ho ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio.
2: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Yolanda Segura situa la millora de l'escola inclusiva com una de les prioritats i reclama, entre altres mesures, el desplegament del personal sanitari al centres. Però el moll de l'os de la negociació, segons USTEC, és que el govern posi calendari a les actuacions estructurals que s'han de fer. USTEC reclama també recursos per les aules d'acollida i per reforçar la protecció de l'escola en català i demana un pla integral per afrontar les onades de calor als centres educatius. El sindicat defensa una transformació, com dèiem, estructural del sistema educatiu amb compromisos i amb terminis concrets. Els municipis afectats per les intenses pluges de dissabte miren de recuperar la normalitat i alhora reclamen també millores estructurals, en el seu cas, per evitar nous episodis com els d'aquest cap de setmana. Anem cap a Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
3: El Vendrell, el Baix Penedès i Roda de Barà, el Tarragonès, miren de recuperar la normalitat després de les inundacions de dissabte, que van deixar un escenari que l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha descrit de dramàtic i catastròfic. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Roda, Pere Virgili, explica que s'ha intentat resoldre fins ara.
4: Estem intentant recuperar la normalitat als carrers, ara mateix, no fa ni 10 minuts. Per exemple, hem reinstal·lat tota una zona de contenidors a la part més propera, a la costa més propera a la via, que és on hi va haver més danys i teníem tots els contenidors, per exemple, escampats. Encara hi ha cotxes que per falta de grues per retirar-los estan col·lapsats els serveis de grua. Encara són al mig del carrer senyalitzats.
3: Virgili s'ha referit als problemes que generen infraestructures com les vies de tren i ha dit que fa anys que reclamen a DIF que es permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua arribin a la platja. Per la seva banda, Martínez, que també ha parlat amb el Matí de Catalunya Ràdio, ha descrit el problema de base que pateix la zona.
5: O sigui, aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero. O sigui, en llocs no hi ha pluvials o els pluvials, per pocs que tingui, com la pendent és tan mínima, triguen temps en evacuar la platja. I llavors s'acumula l'aigua i s'inunda. I després ja marxa la platja, al mar, vaja. Però triga. Però és que has de fer grans dipòsits a sobre, en zones on no tens, diguéssim, finques solars públics per poder foradar, perquè tot són cases, apartaments o carrers.
3: Els alcaldes recorden que són hereus de les polítiques d'urbanització dels anys 60 que van permetre construir en zones d'aiguamolls molts a nivell del mar. 3CAT
0: Info. 3CAT Info. La ministra de Migracions i portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, acusa Alberto Núñez Feijóo de voler generar angoixa entre els seus dins i buscar la confrontació quan parla d'infeccions, contagis i confinaments dels migrants amb malalties, com ha fet les últimes hores. En una entrevista a Televisió Espanyola, Sainz creu que això demostra que el PP no és un partit d'estat.
6: El senyor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parecen de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones del líder de lo que, desgraciadamente para España, hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado.
0: Això hores abans que demà comencin les compareixences de diversos ministres al Congrés sobre la crisi a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainciaja.
7: La ministra de Defensa obrirà les compareixences demà. Després passaran pel Congrés els titulars de Presidència, Sanitat, Interior, Exteriors, Migracions, Joventut i Igualtat. Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta, però des del PP, Alberto Núñez Feijóo exigeix explicacions a Pedro Sánchez i buscarà suports per obligar-lo a compareixer.
8: La primera vez que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
7: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el Consell de Ministres, el primer d'un tram final de legislatura marcat pel debat migratori, però també per deures pendents, com els nous pressupostos o el finançament autonòmic.
0: El govern de Pedro Sánchez demana a les comunitats autònomes que cedeixin vacunes pels migrants arribats a Ceuta. El Ministeri de Sanitat ha convocat avui al migdia una reunió amb els governs autonòmics per activar aquest mecanisme de solidaritat. Entre les vacunes que es necessiten hi ha la triple vírica i les de la varicel·la, la poliomielitis, el tètanos o la diftèria. L'objectiu és reforçar la immunització d'una població de la qual, en molts casos, es desconeix quin és el seu historial vacunal. Les dosis es destinaran, sobretot, als menors acollits i a les persones que viuen en centres o en espais habilitats. 11:15, marxem cap a l'exterior. Almenys 5 persones han mort en els últims atacs entre Rússia i Ucraïna. Les forces russes han bombardejat els afores de Kharkiv al nord-est, una acció que ha fet 3 morts. Per contra, la ciutat russa de Krasnodar, 2 nens han mort i 9 persones més han quedat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola a Bressol. El govern rus ha explicat que ha interceptat més de 350 drons. Tot i això, alguns aparells han impactat contra 4 instal·lacions d'Ozon. És la segona plataforma més important de comerç electrònic a Rússia. Aquestes accions es produeixen just el dia que Ucraïna celebra la seva independència. En un missatge a la nació, el president Zelensky ha dit que vol la pau, però no la rendició, i ha advertit contra les mentides de Putin.
9: No permetrem que prenguin la iniciativa ni que enganyin Europa i el món sencer fent-los creure que només cal cedir al Donbass i que tot s'acabarà ràpidament. No ens fem il·lusions, no hi confiem. No li estalviarem al Kremlin 500.000 de soldats.
0: La celebració coincideix amb la visita a Kiev del president del Consell Europeu, Antonio Costa, i el primer ministre britànic, Andy Burnham, en el primer viatge a l'estranger des que és el càrrec. Participaran aquest migdia juntament amb el president Zelensky en una cimera de l'anomenada coalició de voluntaris. Zelensky ha dit que el país vol la pau, però no es rendirà a qualsevol preu. Després de les múltiples reivindicacions de més armament, el líder ucraïnès ha anunciat una acceleració de les entregues d'armes per part de França. I les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i de Gales, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per a aquest tipus de delictes. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. La població reclusa total és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. A tall d'exemple, cada mes la policia deté més de 850 persones acusades de delictes sexuals contra menors per internet. I avui fa una dècada, 10 anys, que un terratrèmol de magnitud 6 va causar la mort de 300 persones al centre d'Itàlia.
10: Nel bel mezzo de la notte c'è stata una scossa terribile.
11: A mig de la nit hi ha hagut una sacsejada terrible i de seguida he mirat d'escapar. Han seguit moviments terribles. El poble ha estat totalment devastat.
10: Una situació
11: desesperada.
0: El sisme va ser de matinada, a quarts de quatre, i en pocs segons va deixar pràcticament en ruïnes tres municipis, Amatrice, Acúmulo i Arcuata del Tronto. També hi va haver desenes de rèpliques en poques hores. Es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva. 10 anys després, a Madrid, el poble més afectat, només s'han restaurat el 38% de les propietats afectades i un miler de persones continuen vivint en petits habitatges prefabricats a l'espera de la reconstrucció. Avui hi ha previstos diversos actes de record a les víctimes.
12: Les tasques d'extinció van bé.
13: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
14: A les dues, al Catalunya. Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
13: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
14: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
13: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
14: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: La formatgeria Serragrós, a Josa de Cadí a l'Alt Urgell, busca relleu. Els seus propietaris es jubilen l'any que ve i ara reben desenes d'interessats a quedar-se amb el negoci. Anem cap a Josa, Joaquim Albalaté.
15: El Serrat Gros és una de les formatgeries artesanes més veteranes del Pirineu. Va obrir el 1980. La Mercè i el Raül se'n van fer càrrec fa 21 anys i ara busquen algú que, com van fer ells, els hi agafi el relleu.
16: Arribem a l'edat de jubilació i tot i que ens agrada moltíssim el que fem i que és la nostra manera de viure, doncs també doncs, ha arribat el moment, volem fer una etapa diferent de la nostra vida.
17: No busquem a ningú, sinó que el que vingui és que li ha d'agradar aquesta feina.
16: I que s'ho estimi. Nosaltres, com que ens ho hem estimat molt, creiem que per això portem tots aquests anys.
15: Un traspàs que serà a finals de l'any que ve, però que ja han engegat per poder transmetre els coneixements als nous formatgers i també perquè les cabres puguin adaptar-se.
16: No és un projecte o un negoci que puguis dir em jubilo d'un mes per un altre. Més que res, doncs, perquè tenim un ramat d'unes 90 cabres que, si no hi hagués relleu, doncs, almenys elles les podríem mirar que poguessin anar en alguna altra granja, que estiguessin ben cuidades també com les tenim nosaltres i que això és el que més ens preocupa.
15: Les últimes setmanes ja els han contactat centenars d'interessats i una dotzena de candidats han passat per la formatgeria per pensar-se si entomen aquest repte.
0: I es posa en marxa una iniciativa de la Generalitat per explorar el potencial dels oficis artesanals com a activitat econòmica i d'arrelament dels joves al territori. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
18: A través del projecte Arrela't a l'Argila s'ofereix a una vintena d'alumnes un curs intensiu de 5 setmanes amb mestres artesans de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, subvencionat per la Generalitat. L'objectiu és formar-los per mantenir aquests oficis vius, garantir el relleu generacional i diversificar l'economia local, ens ho explicava la directora de l'Escola Dolors Ros.
19: Hem començat amb ceràmica, fent un programa d'introducció a la ceràmica una mica profund, de gent que ja té un coneixement mínim de, o bé del món del disseny, o bé que ja té una idea especialitzada en l'art o en la ceràmica. O sigui, és una mica anar promocionant també, en el fons, perquè la gent s'aficioni, perquè vegi que té una possibilitat de viure en el territori d'aquesta feina.
18: El projecte s'emmarca en el programa Arrela't del Departament de Territori per mirar que els joves no marxin de zones que van perdent població. Els alumnes només s'hauran de pagar l'allotjament i, de fet, els que vinguin de les 11 comarques catalanes en risc de despoblament tindran descomptes del 40%. Es vol potenciar la projecció d'oficis artesanals com la ceràmica, tal com ens explicava Dolors Ros.
19: Jo penso que aquests oficis, o sigui, no tindran competència amb la intel·ligència artificial. Tots aquells oficis que hi hagi molta mà d'obra, tots aquests oficis seran els que continuaran. Per tant, jo crec que ara més que mai la gent que es dediqui al món de l'artesania té més possibilitats de tirar endavant.
18: A banda de la prova pilota a la Bisbal, es preveu que més endavant es pugui estendre a altres oficis tradicionals en altres zones del territori.

Michael Wright, actor conegut per la sèrie V, ha mort als 70 anys i interpretava el paper d'Elias Taylor, un dels humans que resistien la invasió dels llangardaixos extraterrestres en una de les sèries més famoses dels anys 80. Va aparèixer també a les dues seqüeles de la sèrie i posteriorment va triomfar amb la pel·lícula Los Heartbeats, un film de culte per la comunitat afroamericana. També se'l coneix per la sèrie carcerària Oz o per pel·lícules com El rector, on interpretava un dolent llegendari, o Desechos, de Robert Altman. La seva dona ha anunciat a les xarxes socials la seva mort, on ha agraït totes les mostres de suport dels fans, però ha demanat poder acomiadar-lo en la intimitat.

0: 3:15. Actualitzem les dades pel que fa al trànsit i al transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs pel que fa a les carreteres, encara aturades a l'autopista AP7 entre Constantí i Tarragona en direcció a Barcelona, on treballen per retirar un camió que ha perdut la cisterna carregada de nitrogen líquid que no ha tingut fuita, segons informen els bombers. Es manté un carril tallat a la circulació. També un carril ocupat a Castelldans, a les Garrigues, a l'autopista AP2 en direcció a Lleida, perquè un camió ha punxat una roda. Hi ha trànsit lent en aquest punt. També aturats, sense incidències, a l'N2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, d'entrada a França. També a l'altura de la Jonquera, més cap al sud, en direcció Barcelona-Girona. A la C31 Nord, a Torroella de Montgrí, direcció Figueres. O a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, al tram final, a Tordera, direcció Girona. A causa d'obres, aturats a l'autovia 2, entre Brera i Esparreguera, direcció Lleida. I a Barcelona, a la Ronda a Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, perquè hi ha un carril tallat per obres en tots dos sentits. Pel que fa a la situació del transport públic, ja resolta una incidència a la infraestructura de DIF a l'estació de Vic, i per tant, la línia R3 de Rodalies recupera de forma progressiva la normalitat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Amb el Tomàs Molina.
2: Les properes hores la inestabilitat va en augment. Encara alguns ruixats esporàdics aquest matí en punts de l'Alt Pirineu, també cap a l'Aran, també cap al litoral de la Costa Daurada. Poden haver-hi algunes gotellades, però a partir de mig matí, migdia i durant la tarda d'avui, els ruixats, les tempestes, s'aniran fent més extensos i també més intensos. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya d'intensitat de precipitació, que a més pot anar acompanyada de calamarsa o pedra i de ventades fortes en totes les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu, l'Aran, també molts punts de la Catalunya central, i de fet, s'espera que pugui haver-hi precipitacions gairebé en qualsevol indret del país. Unes tempestes, ja ho insistim, que poden ser fortes. De cara a demà, però, canvi de temps. Demà serà un dia majoritàriament assolellat, dominat pel sol, amb temperatura que, si avui tendirà a baixar, sobretot després de les tempestes, demà tendirà a pujar i recuperar-se. Dimecres, dijous, serà el dia en què les temperatures siguin més altes d'aquesta setmana, amb potser algunes nuvolades, algun ruixat, alguna tronada de tarda, i la tendència, però, a finals de setmana, és que la temperatura torni a normalitzar-se.
0: Representants de Paramount es reuneixen avui amb el fiscal general de l'estat de Califòrnia per intentar que doni llum verda a la fusió amb Warner. El fiscal general Rob Bonta ha dit que està obert a negociar per evitar el judici ja previst, però alhora alerta que fins ara la Paramount no ha ofert cap tipus de solució sòlida. El govern de Califòrnia i 11 estats més van presentar una querella contra l'adquisició de Warner perquè consideren que hi ha risc de monopoli. Mentrestant, l'actor Mark Ruffalo es defensa de les acusacions de Paramount, que el va acusar d'antisemita després que en diferents missatges a les xarxes vinculés David Ellison, director de Paramount, i Larry Ellison, el seu pare, amb Israel. Larry Ellison és el fundador de la corporació Oracle, que té una tecnologia que es fa servir per donar suport a l'exèrcit d'Israel.
3: 3CAT Info.
4: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
5: Obrim l'aula per parlar de poesia i arts visuals. Anem a l'Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter, a Osona, que en col·laboració amb la cooperativa cultural Cardan Cultura han dissenyat un projecte que uneix llengua, creació artística i territori, a partir d'una selecció de poemes de l'obra La fàbrica, del poeta de Roda de Ter. Miquel Martí i Pol, els alumnes creen instal·lacions artístiques i reflexionen sobre el passat industrial del territori. Per començar, l'Institut ha escollit 5 poemes de Miquel Martí i Pol que retraten com és la vida a la fàbrica. Glòria Pedrós és professora de Llengua i Literatura.
6: I vam fer amb la meva companya, la Marta, una selecció de 5 poesies, una mica doncs, que dibuixessin diferents aspectes, no? Per exemple, doncs, la rutina, una altra seria la maquinària, permetia treballar l'alienació, això, aspectes diferents, i llavors el que fèiem era llegir-los a classe, comentar les paraules difícils, contextualitzar-los, i a partir d'aquí doncs van fer grups i els alumnes van decidir una mica quin era el poema que el més els agradava per treballar.
5: El projecte treballa les arts visuals, però també la comprensió lectora.
6: Aquí el que fem és que els alumnes es barallen, no?, amb el poema, perquè han d'anar pensant, repensant, impregnar-se de les paraules, no només el significat, sinó el que els transmet. i penso que això doncs, és una excusa molt bona, no?, per poder treballar-ho.
1: I és que aquesta comprensió lectora és un pas previ i necessari per arribar al nivell d'abstracció que demana el projecte, com expliquen l'Àlex i l'Ismail.
7: Perquè tu, quan per primera vegada llegeixes el poema, no l'entens. Però si després vas mirant paraula per paraula, si no saps el que significa i tot això, doncs t'ajuda més a entendre molt més bé el poema.
8: Per exemple, si hi havia una paraula complicada, la vam entendre, vam saber algunes frases que eren més difícils, algunes frases que no es podien entendre del tot, ens les va explicar i allò, per venir aquí després a Plàstica i escoltar el poema i poder decidir-nos, ens va servir bastant.
1: Amb els grups fets i el poema escollit, el procés continua amb la creació artística. Irene Bernedes és la professora de Visual i Plàstica.
9: Els alumnes, sobretot, estan molt acostumats a fer servir el dinar 4 sempre, per fer dibuixos, per fer pintures, làmines. I és la manera de sortir una mica d'aquest paper, de fer coses en 3D, de fer coses grans, perquè la sala d'exposicions és molt gran i han hagut d'obrir molt la seva ment i també això ha estat molt bé.
1: Aquest exercici, passar d'un poema a una instal·lació artística, és molt poc habitual i és la part que més ha costat als alumnes. Clara Montserrat és membre de la cooperativa Cardan Cultura.
10: Per intentar sortir una mica del que era la literalitat del poema i del que ells representaven, perquè tenien tendència a representar, doncs, no?, a dibuixar, no?, doncs, si parlem del poema que parla de les màquines, doncs, clar, immediatament una persona treballant amb una màquina. Clar, això ja ho diu el poema.
1: Com explica l'Ismail, superar aquesta literalitat ha estat un autèntic repte.
8: Però clar, nosaltres dibuixàvem directament el poema representant-lo en dibuix. I ens van venir les professores i ens van explicar que no es tenia que fer així, que teníem que dibuixar el que ens representés o el que ens vingués, el sentiment que ens donés escoltar aquest poema.
1: I és on els alumnes han necessitat més acompanyament.
10: Els hi van fer tot un treball de quines sensacions els hi transmetien que es posessin una mica al lloc de les persones que treballaven o que tenien aquestes rutines de vida, o que tenien aquest estil de vida. També intentar trobar elements que poguessin expressar la mateixa sensació, però que fossin elements més abstractes. Fugir una mica de la figuració.
1: Al final n'han sortit obres interessants que reivindiquen la força del col·lectiu o representen el pes de la rutina, com explica la Bruna.
11: El nostre poema és la gent i, bueno, hem fet com un cercle de tela que s'hi pugui posar a dins i a dins el que intentem representar és la soledat i hi haurà una pregunta que posarem: t'has sentit mai sol? I tu hauràs de marcar en pintura un punt. I per fora hi haurà un fanal, una cigarreta, una persona i una sirena que representa que cada dia repeteix el mateix.
1: El projecte es tanca amb una exposició de les instal·lacions dels alumnes a la seu de Cardan Cultura, a l'antiga fàbrica tèxtil de Can Grau.
12: M'ha agradat més el tema de Plàstica, que era fer doncs, les escultures i tot això.
11: Jo crec que el que fa més il·lusió del projecte és anar-ho a exposar a Can Grau i que les famílies o la gent que vulgui venir ho pugui venir a veure.
7: El que m'ha agradat més no és exposar, sinó entendre el poema i entendre el que era doncs, aquesta fàbrica, que jo no la coneixia.
8: Poder representar, per exemple, un poema que normalment tu dius és avorrit o no és interessant de llegir, poder-lo expressar de la teva manera i poder-te aixecar, poder-ho dibuixar, poder pintar.
1: Una proposta ambiciosa i poc convencional que uneix llengua, arts visuals i territori. Amb ells, tanquem l'aula.
4: Aula oberta.

0: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia i bona hora. Parlem de la informació esportiva i del Barça, que s'ha estrenat a la Lliga amb una golejada al Camp de l'Elx. Els de Hansi Flick van superar ahir de forma clara l'equip del Baix Vinalopó per 0-5, amb un doblet de Rafinha, que hi va jugar com a davanter centre, un altre de Fermín i un gol també de l'alemanya de Yemi, que d'aquesta manera fa el seu primer gol com a blaugrana. També va ser destacada l'actuació de l'anglès Anthony Gordon, que va donar dues assistències de gol en la poc més de mitja hora que va jugar. La valoració d'aquest primer triomf blaugrana a la Lliga la feia el migcampista Fermín en declaracions a TV3.
3: Hem començat molt bé la Lliga, això ens ha donat confiança i ara encara ens queda agafar una miqueta més de ritme i crec que estem treballant molt bé i anem aquest any a per tot.
2: La mala notícia d'aquest debut blaugrana ha estat la lesió de Gavi al genoll, poc abans de la mitja part, i que el va obligar a ser substituït. D'aquest fet en va parlar a l'acabar el partit el tècnic alemany Hansi Flick.
4: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho
5: veurem.
2: Avui li han de fer més proves al migcampista andalús per saber-ne la base exacta. En la conferència de premsa prèvia a l'acabar-se el partit, Hansi Flick també va parlar de la situació de Balde, que no va viatjar a Elx amb la resta de l'equip, assegurant, però, que no vol que el lateral marxi. El pròxim partit del Barça serà dijous que ve al Camp Nou, davant l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada del campionat.
0: 3CAT Info.
2: I jugat també ahir a primera, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal van empatar dos gols al Metropolitano. El davanter argentí Julián Álvarez va jugar l'última mitja hora del partit i va ser xiulat pels aficionats matalassers quan va entrar al camp. Quan es va acabar el partit i mentre tots els companys saludaven l'afició matalassera, l'argentí va marxar sol cap al túnel de vestidors. Segons l'entrenador, però, Simeone ho va fer per indicacions del mateix club.
6: Me comentava la gente del club, que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
2: De la situació de Julián Álvarez també va parlar ahir el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, assegurant que el jugador no marxarà i s'ha queixat del comportament del Barça. Són declaracions que va fer al mitjà El Desmarque.
7: Es un jugador del Atlético de Madrid que siempre ha sido un jugador del Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador del Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
2: Avui es completa la segona jornada de la Lliga de Primera amb dos partits més, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo a 10:15. I a la segona divisió, segon empat consecutiu del Sabadell en la seva tornada a la categoria de plata, els vallesans van empatar i a 0 al vespre al camp del Castelló, després d'haver-ho fet també el primer dia al camp de l'Sporting de Gijón. Tot i el bon resultat assolit pels arlequinats, el jugador sabadellenc Ton Ripoll afirma que es podien haver endut la victòria.
8: Nosaltres sempre respecte a tothom, por a ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert, potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
2: El Sabadell s'estrenarà la nova Creu Alta aquest dissabte que ve contra l'Almeria. D'altra banda, el Girona finalment s'ha suspès la roda de premsa que havia de fer aquest migdia el representant del davanter del Girona, Víctor Sigankov, perquè l'ucraïnès ha rebut una oferta de l'Ajax que, si no hi ha novetats, acabarà acceptant. D'aquesta manera resoldrà el problema que s'havia generat amb Sigankov, que havia demanat la carta de llibertat, que s'havia negat a jugar amb l'equip gironí el dia del Leganés, i arran d'això el club havia obert un expedient disciplinari. Encara sobre el Girona, aquest migdia el club presenta els defenses Mumin i Furtado, dues de les noves incorporacions.
0: 3CAT Info.
2: I en ciclisme, avui a la Vuelta es disputarà la tercera etapa entre Grusan i Font Romeu, de 174 quilòmetres, amb un port de primera i un altre de segona situat a la mateixa arribada. Ahir, victòria pel ciclista britànic Matthew Brennan, que va superar l'esprint al català Pau Miquel, que va acabar en segona posició. La valoració la feien declaracions a Televisió Espanyola.
9: Sí, bueno, la verdad que no he visto qué ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
2: Pogacar segueix de líder a la general amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. I en handbol avui es disputaran al pavelló municipal de Calella, al Maresme, les dues finals de la Supercopa de Catalunya. La masculina la jugaran el Barça i el Freking Granollers a 8:45 i abans a 7:15 final femenina entre el Granollers i el Lleida.
0: Trescat Info.

0: Bon dia, en punt. Són les 11. El sindicat majoritari d'educació, la USTEC, dona per fet que el primer dia del curs hi haurà vaga. La seva portaveu, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, afirma que el govern no s'ha reunit amb ells des del juliol. Reclamen un calendari per desplegar l'escola inclusiva, les aules d'acollida i la protecció de l'escola en català. Els municipis més afectats per les pluges de dissabte reclamen millores estructurals per evitar els estralls que provoquen les inundacions. Les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès intenten recuperar la normalitat com poden, alhora que busquen solucions per evacuar millor l'aigua i evitar que s'acumuli en càmpings, aparcaments i habitatges. El govern espanyol acusa el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler generar angoixa a Ceuta i buscar confrontació amb la seva proposta de confinar els migrants malalts que van arribar al juliol. Avui l'executiu reuneix les autonomies per demanar-los que cedeixin vacunes per a Ceuta. Almenys 5 morts en els atacs entre Rússia i Ucraïna de les últimes hores. El primer ministre britànic Andy Burnham és a Kiev en el seu primer viatge a l'exterior. Durant la visita, que coincideix amb la celebració del Dia de la Independència Ucraïnesa, participarà amb Zelensky en la cimera de l'anomenada Coalició de Voluntaris. La collita d'ametlla s'avança 10 dies a les comarques de Lleida a causa de la calor. Els productors preveuen una bona campanya similar a la de l'any passat i mantenen els preus, uns 5 euros amb 30 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Barcelona lidera el rànquing estatal del preu per al lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, quan al conjunt de l'estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425. Ho diu el portal immobiliari Idealista, que també recull que l'interès per aquest tipus de lloguer s'ha disparat sobretot a Girona. La sèrie Toda la verdad de Mis mentiras i la pel·lícula Susurran tu nombre a Netflix són algunes de les novetats d'aquesta setmana a les diferents plataformes. També destaca l'estrena de Matèria Oscura a Apple TV. Totes les novetats estan basades en novel·les d'èxit. Titulars d'esports.
1: Esports. El Barça debuta a la Lliga amb una golejada al camp de l'Elx per 0-5. Mentrestant, avui li han de fer més proves a Gavi després de fer-se mal ahir al genoll dret poc abans de la mitja part del partit. La segona jornada de Lliga de Primera es tanca avui amb dos partits més. Osasuna Llevant i Màlaga Deportivo de la Coruña. I a segona divisió, l'extrem ucraïnès del Girona, Sigankov, té una oferta de l'Ajax que segurament acceptarà. Ahir el Sabadell va sumar el segon empat consecutiu després d'aconseguir un 0-0 al camp del Castelló.
0: Últim titular del temps, tarda de tempestes que poden ser fortes a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, però que poden descarregar qualsevol indret del país. La temperatura baixarà sobtadament després de les pluges.
2: 3Cat Info.
0: Bon dia, passant 4 minuts pràcticament de les 11 del matí. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 12.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Ens hi posem, l'USTEC, el sindicat majoritari en el sector de l'educació, dona per fet que el primer dia del nou curs, dimarts 8 de setembre, hi haurà vaga. La seva portaveu, Yolanda Segura, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, remarca que no hi ha hagut cap avenç en la negociació que permeti revertir la convocatòria de vaga.
3: No estem en un context, diguéssim, que se solucioni amb quatre avenços, sinó que estem en un context de crisi greu de l'educació del país i que requereix doncs mesures estructurals i, per tant, requereix aquesta tan necessària negociació.
0: Tot i que reconeix progressos en el desenvolupament de l'escola inclusiva, sosté que no és suficient. Segura ha explicat que cal explicitar el desenvolupament dels recursos que fins ara el departament ha posat a disposició.
3: Poder calendaritzar, no? Poder parlar de totes aquestes qüestions, de quina manera s'han de coordinar i han de poder treballar per realment atendre l'alumnat com l'alumnat necessita. No és només... Mira, us envio les dotacions i ja està, no?
0: El Departament d'Educació no valora les declaracions que acabem d'escoltar d'assegurar. Parlem ara dels efectes de les pluges d'aquest cap de setmana, perquè els municipis de les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès, afectats per aquestes intenses pluges de dissabte, miren de recuperar com poden la normalitat. Alhora reclamen millores estructurals per evitar nous episodis com el d'aquest cap de setmana. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: El Vendrell, el Baix Penedès i Roda de Barà, el Tarragonès, miren de recuperar la normalitat després de les inundacions de dissabte, que van deixar un escenari que l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha descrit de dramàtic i catastròfic. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Roda, Pere Virgili, explica que s'ha intentat resoldre fins ara.
5: Estem intentant recuperar la normalitat als carrers. Ara mateix no fa ni 10 minuts. Per exemple, hem reinstal·lat tota una zona de contenidors a la part més propera, a la costa més propera a la via, que és on hi va haver més danys i teníem tots els contenidors, per exemple, escampats. Encara hi ha cotxes que per falta de grues per retirar-los estan col·lapsats els serveis de grua, encara són al mig del carrer senyalitzats.
4: Virgili s'ha referit als problemes que generen infraestructures com les vies de tren i ha dit que fa anys que reclamen a DIF que es permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua arribin a la platja. Per la seva banda, Martínez, que també ha parlat amb el Matí de Catalunya Ràdio, ha descrit el problema de base que pateix la zona.
6: O sigui, aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero. Vull dir que en llocs no hi ha pluvials o els pluvials, per pocs que tinguin, com la pendent és tan mínima, triguen temps en evacuar la platja. I llavors s'acumula l'aigua i s'inunda i després ja marxa a la platja, al mar, vaja. Però triga. Però és que has de fer grans dipòsits a sobre en zones on no tens, diguéssim, finques solars públics per poder foradar, perquè tot són cases, apartaments o carrers.
4: Els alcaldes recorden que són hereus de les polítiques d'urbanització dels anys 60 que van permetre construir en zones d'aiguamolls molts a nivell del mar.
0: I atenció, perquè aquesta tarda pot tornar a haver-hi tempestes fortes, sobretot a les comarques de Ponent, el Pirineu i Aran, tot i que poden descarregar a qualsevol punt del país. Poden anar acompanyades de ventades i de pedregades. Després de les inundacions que escoltàvem d'aquest cap de setmana, Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, ni tan sols si estan secs, perquè les crescudes poden ser sobtades. Ens ocupem d'altres qüestions, 11 del matí i 7 minuts. La ministra de Migracions i portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, ha acusat Alberto Núñez Feijóo de voler generar angoixa entre els sautins i de buscar la confrontació quan parla d'infeccions, de contagis i de confinaments dels migrants amb malalties, com ha fet les últimes hores. En una entrevista a Televisió Espanyola, Sainz creu que això demostra que el PP no és un partit d'estat.
7: El senyor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parecen de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones del líder de lo que desgraciadamente para España hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado.
0: Això hores abans que demà comencin les compareixences de diversos ministres al Congrés per parlar justament sobre la crisi de Ceuta. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
8: La ministra de Defensa obrirà les compareixences demà. Després passaran pel Congrés els titulars de Presidència, Sanitat, Interior, Exteriors, Migracions, Joventut i Igualtat. Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta, però des del PP, Alberto Núñez Feijóo exigeix explicacions a Pedro Sánchez i buscarà suports per obligar-lo a comparèixer.
9: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que coneixem de integritat territorial del nostre país, està en xancles i proponiendo canciones de verano.
8: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el Consell de Ministres, el primer d'un tram final de legislatura marcat pel debat migratori, però també per deures pendents, com els nous pressupostos o el finançament autonòmic.
0: El que demana el govern espanyol a les comunitats autònomes és que cedeixin vacunes pels migrants arribats a Ceuta. El Ministeri de Sanitat ha convocat justament avui al migdia una reunió amb els governs autonòmics per activar aquest mecanisme. Entre les vacunes que es necessiten hi ha la triple vírica i també les de varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. L'objectiu, reforçar la immunització d'una població de la qual en molts casos es desconeix l'historial vacunal. Les dosis es destinaran sobretot als menors acollits i a les persones que viuen en centres o espais habilitats. La petició arriba en plena tensió sanitària a Ceuta. El Ministeri assegura que el sistema està molt tensionat, però nega que estigui col·lapsat. Mentrestant, centenars i milers de migrants fan cua davant dels centres d'acollida i habilitats en diferents punts de la ciutat. Les files s'han anat formant des de primera hora del matí i en alguns moments la situació ha generat tensió. A diferència de dies anteriors, les cues s'han ubicat en voreres específiques per intentar evitar les afectacions de mobilitat del veïnat. I en pàgina internacional parlem d'Ucraïna. Almenys 5 persones han mort en els últims atacs entre Rússia i Ucraïna. Les forces russes han bombardejat els afores de Kharkiv, al nord-est, en una acció que ha causat 3 morts. Per contra, la ciutat russa de Krasnodar, 2 nens han mort i 9 persones més han resultat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. El govern rus ha explicat que ha interceptat més de 350 drons. Tot i això, alguns aparells han impactat contra 4 instal·lacions d'Uzon, la segona plataforma més important de comerç electrònic de Rússia. Aquestes accions es produeixen just el dia que Ucraïna celebra la seva independència. En un missatge a la nació, el president Zelensky ha dit que vol la pau, però no la rendició, i ha advertit contra les mentides de Putin.
10: No permetrem que prenguin la iniciativa ni que enganyin Europa i el món sencer fent-los creure que només cal cedir al Donbass i que tot s'acabarà ràpidament. No ens fem il·lusions, no hi confiem. No li estalviarem al Kremlin 500.000 de soldats.
0: La celebració coincideix amb la visita a Kiev del president del Consell Europeu, Antonio Costa, i també del primer ministre britànic, Andy Burnham, en el primer viatge que fa a l'estranger des que és al càrrec. Participaran aquest migdia, juntament amb el president Zelensky, en una cimera de l'anomenada coalició de voluntaris. Zelensky ha dit que el país vol la pau, però que no rendirà qualsevol preu. Després de les múltiples reivindicacions de més armament, el líder ucraïnès ha anunciat una acceleració de les entregues d'armes per part de França. I encara en la crònica del món, els Estats Units han de concretar avui la nova guerra econòmica contra l'Iran. El secretari del Tresor nord-americà ha promès que avui comença la major ofensiva financera desplegada contra un adversari. I ha de detallar el nou paquet de sancions que vol colpejar encara més l'economia del règim de Teheran. L'anunci segueix l'avís de Trump de la setmana passada quan va amenaçar amb mesures fermes contra qualsevol país aliat de l'Iran. Teheran denuncia la pressió econòmica i assegura qui respondrà. La guerra està més calmada els últims dies sobre el terreny, però no hi ha avenços en les converses per posar fi a un conflicte que ja fa gairebé 6 mesos que dura. El cap de l'exèrcit del Pakistan és avui a Teheran per fer més esforços de mediació. A l'espera de les noves sancions dels Estats Units contra l'Iran, el preu del petroli baixa lleugerament. El barril de Brent es paga ara a $93. I en crònica econòmica, la collita de l'ametlla, ara tornem a Catalunya, s'ha avançat uns 10 dies per les onades de calor d'estiu a les comarques de Lleida. Els productors preveuen una bona campanya, semblant a la de l'any passat. També es mantenen els preus. Lleida, per a Joan Álvarez.
11: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Ramon Monet, d'Unió de Pagesos.
12: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més. Potser aquest any ha sigut una mica més exagerat.
11: Els rendiments varien en funció del reg, amb produccions en camps de secada fins a 2.000 quilos de gra per hectàrea de mitjana, mentre que en els del regadiu aquesta xifra es dispara fins als 1.500 o 2.000 quilos. Xavier Cullerés, de Jarc.
13: Pel que s'ha collit, pel que fa a quilos, enguany no hem tingut incidències de gelades ni pedregades ni res de moment. Vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé. La calor potser sí que el que ha fet és baixar una mica el rendiment de l'ametlla, però la qualitat és prou bona i surten quilos per hectàrea.
11: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Barcelona encapçala el rànquing estatal del preu del lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, mentre que el conjunt de l'estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425. Són dades del portal immobiliari Idealista, que també recull que Ceuta i Palma són les ciutats on el segon trimestre d'aquest any ha crescut més el preu del lloguer, fins a un 23%. També s'incrementa el nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer. Ho ha fet d'un 12% durant l'últim any a l'estat. Destaca Girona, amb un increment de la demanda d'un 102%. A Barcelona, el nombre de persones interessades a llogar una habitació en un pis compartit ha crescut un 22%. I en pàgina cultural, dir-vos, abans d'obrir l'àrea de servei, que representants de Paramount es reuneixen avui amb el fiscal general de l'estat de Califòrnia per intentar que doni llum verda a la fusió amb Warner. El fiscal general, Rob Bonta, ha dit que està obert a negociar per evitar el judici ja previst, però alhora alerta que fins ara la Paramount no ha ofert cap tipus de solució sòlida. El govern de Califòrnia i 11 estats més van presentar una querella contra l'adquisició de Warner perquè consideren que hi ha risc de monopoli. Ara sí, àrea de servei. Comencem fent un cop d'ull al trànsit. Com se circula, Mariluz García? Bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs amb algunes complicacions localitzades. Hi ha lentitud a l'AP7 a Tarragona, en direcció Barcelona, on treballen per retirar un camió que ha perdut la cisterna carregada de nitrogen líquid, però que no ha tingut fuita. Hi ha un carril tallat a la circulació. Més endavant, al mateix AP7, també aturats de Banyeres del Penedès, a Castellet i la Gornal, també en direcció Barcelona-Girona. També aturats a l'N340 de Tarragona, Altafulla, direcció Barcelona. A l'AP un carril tallat a Castelldans, a les Garrigues, direcció Lleida, per un camió que ha punxat una roda. Hi ha trànsit lent en aquest punt. I també cues fora d'incidències a l'N2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, en direcció França. També a la Jonquera, en sentit de sud, direcció Barcelona-Girona, a la C31 Nord, a Torroella de Montgrí, cap a Figueres, o la C65 a Llambilles, en direcció Girona. A causa d'obres, aturats a la Duvia 2, entre Abrera i Esparreguera, en direcció Lleida, i a Barcelona, a la Ronda de Dalt d'Horta, a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, on hi ha un carril tallat en tots dos sentits. El transport públic, recordem que els trens a l'R3 de Rodalies poden arrossegar retards a causa d'una incidència d'infraestructura a l'estació de Vic ja resolta fa estona. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Amb Tomàs Molina.
15: Atenció a les tempestes que aquesta tarda poden descarregar amb forta intensitat, sobretot a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a la Catalunya central. Un matí, o el que queda de matí, també amb alguns ruixats que ja afectaran algunes àrees del nord de l'Alt Pirineu, també l'Aran, alguns petits ruixats que poden seguir afectant també algun punt de la Costa Daurada, però ja diem, les precipitacions guanyaran terreny aquesta tarda i també intensitat. Localment podran ser acompanyades de tempesta, de calamarsa o pedra i també d'alguna ventada forta. La zona més probable, el Pla de Lleida, tota la zona de l'Alt Pirineu i moltes àrees de la Catalunya central, però de fet es poden donar a gairebé qualsevol indret del país. La tendència de cara a demà és que el temps es tranquil·litzi força. Demà serà un dia en conjunt assolellat a la major part de Catalunya. Si avui les temperatures seran una miqueta més baixes, sobretot després de ploure, es notarà aquest descens de la temperatura, demà es mantindran sense canvis importants les mínimes, les màximes, però tendiran a pujar. Una pujada que es mantindrà fins dimecres i dijous, que serà el màxim de les temperatures d'aquesta setmana, amb sol en conjunt. Dimecres, tot i que a la tarda, amb alguns ruixats, amb alguna tronada fins i tot, passarà el mateix de cara a dijous, i amb temperatura que després de dimecres i dijous, que seran les més altes, tendiran un altre cop a la baixa a finals de setmana.
16: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
17: Però si aquesta hora la platja està buida.
16: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
17: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
16: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
18: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
17: Val més que en busquem un altre.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Continuem repassant temes d'actualitat. És un quart i 4 minuts de 12 del migdia d'aquest dilluns 24 d'agost. Ha ingressat a la presó l'home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna, acusat d'un delicte contra la salut pública. El van enxampar amb 26 plaques on hi havia cocaïna distribuïdes pel seu equipatge. L'home va

0: També condemna aquestes accions violentes que s'han produït a la vigília del dia central de la Festa Major, després del castell de focs multitudinari a la platja. I anem ara cap a les comarques gironines perquè han ingressat a presó tres detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns, de fet, encara no l'han recuperat. Girona, Núria Pereira.
1: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
0: Parlant del servei de la llum, satisfacció entre els municipis de l'entorn del Parc Natural dels Ports per les millores que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes en el subministrament cada cop que hi havia meteorologia adversa. Tarragona, Jordi Barranca.
2: 12.000 clients dels municipis d'Alfara de Carles, Aldover, Tortosa, Xerta i Roquetes, tots ells al Baix Ebre, es beneficiaran d'unes obres més que esperades. El que ha fet la companyia és substituir dues torres de mitjana tensió i renovar 500 metres de cablejat aeri. Ivan García, l'alcalde de Roquetes.
3: Celebrem esta intervenció i esperem que sigui la primera de moltes actuacions que faiguen per a renovar una xarxa elèctrica molt antiga i que ocasiona problemes al Parc Natural, però també a tota la xarxa municipal, dins el terme municipal de Roquetes. Sempre que hi ha fenòmens meteorològics adversos, sempre hi ha restriccions de llum.
2: Es calcula que un 21% de la població d'aquest municipi viu en el que les zones coneixen com a disseminats. Els treballs a dins del terme d'Alfara de Carles s'han hagut de fer amb helicòpter per la difícil orografia de la zona.
0: Avui fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va causar la mort de 303 persones al centre d'Itàlia.
4: Nel bel mezzo della notte c'è stata una scossa terribile.
5: A mig de la nit hi ha hagut una sacsejada terrible i de seguida he mirat d'escapar. Han seguit moviments terribles. El poble està totalment devastat.
4: Una situació
5: desesperada.
0: El sisme va ser de matinada, a quarts de 4, i en pocs segons va deixar pràcticament en ruïnes 3 municipis. També va haver desenes de rèpliques en poques hores. Es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva. Parlem ara de cultura.
6: 3CAT Info.
0: La sèrie És toda la verdad de mis mentiras a Netflix, Matèria Oscura, Apple TV i la pel·lícula Susurrant un hombre, també a Netflix, són algunes de les novetats destacades a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. Totes, per cert, basades en novel·les d'èxit. Clàudia Roses.
7: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca.
8: Toda la verdad de mis mentiras és la nova minissèrie de 5 capítols basada en la novel·la homònima d'Elisabet Benavent. La Coco i en Marín, que són amics de l'ànima des de fa anys, celebren el comiat de soltera de la seva amiga Blanca en una ruta en caravana, però el que havia de ser un viatge d'amistat es va complicant. En el repartiment, Daniel Ibáñez i Itziar Manero, aquest divendres a Netflix. Una altra de les estrenes destacades divendres a Apple TV és la segona temporada de Matèria Oscura, 10 anys després de la publicació de la novel·la de ciència-ficció que la inspira. En Jason Desen, físic i pare de família, va ser transportat a una vida alternativa i encara busca tornar a la seva realitat fugint de diferents amenaces.
9: It's okay. They need to hear this.
8: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, aquest divendres arriba a Netflix Susurrant un hombre, basada en una novel·la d'Alex North. Un home busca el seu fill desaparegut i demana ajuda al seu pare, un inspector jubilat que anys enrere havia detingut un assassí en sèrie. La cinta la dirigeix el cineasta James Ashcroft. Més estrenes dimecres a Prime Video, Sunrise de l'Último Amanecer, Maya Refico i Eva Longoria protagonitzen la història d'una noia amb una malaltia crònica que passa l'estiu a Mallorca amb la mare. Quan s'enamora d'en Julià, uns secrets familiars amenacen d'espatllar-ho tot.
10: If you're lonely, sad, and blue,
0: per cert que la sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul a Corea del Sud.
11: Hola.
12: Hola.
11: Quina música fas?
12: Un rotllo trap.
13: M'encanta la teva veu. I tu més.
11: ¿En qui parles tanto?
0: La producció de 3CAT i Vertigo Films és finalista en la categoria de millor sèrie de format curt, que guardona la creativitat d'un format que s'adapta al ritme de les plataformes audiovisuals i que, alhora, manté la profunditat de les històries.

0: Històries de ficció. Sense filtres, es tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials, al telèfon mòbil o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i també el món offline.
1: Esports. Amb l'Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça va debutar ahir a la Lliga de la millor manera possible, golejant l'Elx per 0 gols a 5 a domicili. Els de Hansi Flick van superar de forma clara l'equip del Baix Vinalopó amb un doblet de Rafinha, que hi va jugar com a davanter centre, un altre de Fermín i un gol de Dayemi, que d'aquesta manera va fer el seu primer gol com a blaugrana. També va destacar l'actuació de l'anglès Anthony Gordon, que va donar dues assistències de gol en la gairebé mitja hora que va jugar. D'altra banda, avui li han de fer més proves a Gavi per saber l'abast exacte de la lesió que es va fer ahir al genoll dret, poc abans de la mitja part, i que el va obligar a ser substituït. El tècnic alemany Hansi Flick espera que no sigui res important.
3: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem.
2: El pròxim partit del Barça serà dijous que ve al Camp Nou davant l'Atlètic Club de Bilbao, partit pendent de la primera jornada del campionat.
1: 3Cat Info.
2: Mentrestant, Julián Álvarez va jugar ahir l'última mitja hora del partit de Lliga entre l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, i l'argentí va ser xiulat pels aficionats matalassers quan va entrar al terreny de joc. Quan va acabar el maig i mentre tots els seus companys saludaven l'afició de l'Atlètic de Madrid, l'argentí va marxar sol cap al túnel de vestidors, tot i que, segons Simeone, ho va fer per indicacions del mateix club.
4: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
2: De la situació de Julián Álvarez també va parlar el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, assegurant que no marxarà i s'ha queixat del comportament del Barça. Són declaracions del mitjà El Desmarque.
5: Es un jugador del Atlético de Madrid que siempre ha sido un jugador del Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador del Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
2: Avui es completa la segona jornada de Lliga de Primera amb dos partits més, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo 10:15. D'altra banda, dos exblaugranes van debutar ahir amb els seus nous equips. Ferran Torres es va estrenar amb el Paris Saint-Germain fent un doblet i salvant un punt pels parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo va debutar a la Premier amb el Liverpool empatant també a 2 al camp del Newcastle. Precisament a la Premier aquest vespre juga el partit entre el Fulham i el Chelsea. Serà el debut dels dos últims tècnics del Madrid a la Lliga Anglesa, Arbeloa al Fulham i Alonso al Chelsea. I a segona divisió, finalment, s'ha suspès la roda de premsa que havia de fer aquest migdia el representant del davanter del Girona, Víctor Sigankov, perquè l'ucraïnès ha rebut una oferta de l'Ajax que, si no hi ha novetats, acabarà acceptant. D'aquesta manera, resoldrà el problema que s'havia generat amb aquest jugador que havia demanat la carta de llibertat, que s'havia negat a jugar el dia del Leganés i, arran d'això, el club li havia obert un expedient disciplinari. Mentrestant, aquest migdia, el Girona presenta als defenses Mumin i Furtado, dues de les noves incorporacions. I pel que fa al Sabadell, el club arlequinat va aconseguir ahir el segon empat consecutiu en la seva tornada a la categoria de plata. Els vallesans van empatar ahir al vespre al camp del Castelló. Sentim el tècnic dels arlequinats, Ferran Costa.
6: La valoració és que seguim sent nosaltres en un nivell d'exigència més alt, contra equips millors, en escenaris més exigents, per tot el que comporta doncs, estar una categoria més. L'any passat ja ens vam guanyar aquest dret, potser, i sense potser, contra tot pronòstic, per l'expectativa inicial i per la magnitud dels projectes.
2: El Sabadell, després de dos partits a fora, s'estrenarà a la nova Creu Alta aquest dissabte que ve contra l'Almeria. I en ciclisme, avui la Vuelta es disputarà la tercera etapa entre Grusen i Font-Romeu, de 174 quilòmetres, amb un port de primera i un altre de segona situat a l'arribada. Pogacar continua com a líder a la general amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan, el guanyador de l'etapa d'ahir. I en bàsquet, el Barça farà aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, com avui, però del 1926. A més de l'acte inaugural d'avui, se'n faran més durant tota aquesta temporada.

0: Són 11:45 del migdia d'aquest dilluns 24 d'agost. A 3Cat Info, aquestes són les informacions que us estem explicant, les més destacades. El Sindicat Majoritari d'Educació, la USTEC, dona per fet que el primer dia de curs hi haurà vaga. La seva portaveu, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, afirma que el govern no s'ha reunit amb ells des del juliol. Reclamen un calendari per desplegar l'escola inclusiva, les aules d'acollida i la protecció de l'escola en català. En parlarem. Una altra de les qüestions que us estem destacant, els municipis més afectats per les pluges de dissabte reclamen millores estructurals per evitar els estralls que provoquen les inundacions. Les comarques del Baix Penedès i del Tarragonès intenten recuperar la normalitat alhora que busquen solucions per evacuar millor l'aigua i evitar que s'acumuli en llocs com càmpings, aparcaments i habitatges. De seguida en parlem. I també parlarem de Ceuta, perquè el govern espanyol acusa el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler generar angoixa a Ceuta i buscar confrontació amb la seva proposta de confinar els migrants malalts que van arribar al juliol. Avui l'executiu reuneix les autonomies per demanar-los que cedeixin vacunes per a Ceuta. Aquestes són les informacions més destacades que us estem explicant, però a partir d'ara i fins al punt de les 12 també ens ocuparem d'altres temes com aquests. Els Mossos d'Esquadra, que busquen tres joves que dissabte a la matinada van agredir sexualment una noia al Picat, al Segrià. Han detingut un home de 40 anys, també acusat de fer tocaments a nois, algun d'ells amb menors d'edat, durant la festa major. El consistori qualifica els fets d'intolerables, però afirma que es tracta de fets puntuals i aïllats. A banda d'explicar-vos aquesta qüestió, també explicarem que les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a presons d'Anglaterra i de Gales, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors al desig sexual. I també volem passar per l'Alt Urgell per parlar-vos de la formatgeria Serrat Gros, a Josa de Cadí, que busca ara mateix relleu. Els seus propietaris es jubilen l'any que ve i ara reben desenes d'interessats a quedar-se amb aquest negoci. De seguida en parlarem. I pel que fa als esports, el Barça, que debuta a la Lliga amb una golejada al camp de l'Elx per 0-5, Eudald.
1: Mentrestant, avui li han de fer més proves al migcampista Gavi després de fer-se mal ahir al genoll dret, poc abans de la mitja part del partit.
0: I pel que fa al temps, tarda de tempestes que poden ser fortes a les comarques de Ponent, a l'Alt Pirineu i a l'Aran, però que poden descarregar a qualsevol indret del país. La temperatura baixarà sobtadament després de les pluges. Són 2:15 i pràcticament 11:45 del migdia. Comencem parlant d'educació, perquè la USTEC, que és el sindicat majoritari en aquest sector, dona per fet que el primer dia del nou curs, que serà el dimarts 8 de setembre, hi haurà vaga. La seva portaveu, la Iolanda Segura, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, remarca que no hi ha hagut cap avenç en la negociació que permeti revertir la convocatòria de vaga.
2: No estem en un context, diguéssim, que se solucioni amb quatre avenços, sinó que estem en un context de crisi greu de l'educació del país i que requereix doncs mesures estructurals i, per tant, requereix aquesta tan necessària negociació.
0: Tot i que reconeix progressos pel que fa al desenvolupament de l'escola inclusiva, sosté que no és suficient. Segura ha explicat que cal explicar i explicitar el desenvolupament dels recursos que fins ara el departament ha posat a disposició.
2: Poder calendaritzar, no? Poder parlar de totes aquestes qüestions, de quina manera s'han de coordinar i han de poder treballar per realment atendre l'alumnat com l'alumnat necessita. No és només... Mira, us envio les dotacions i ja està, no?
0: Unes declaracions d'assegura que el Departament d'Educació no ha volgut valorar. Ara anem cap a les comarques tarragonines, perquè els municipis de les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès, afectats per les intenses pluges de dissabte, miren de recuperar la normalitat. Alhora, reclamen millores estructurals per evitar nous episodis com els d'aquest cap de setmana. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
3: El Vendrell, el Baix Penedès i Roda de Barà, el Tarragonès, miren de recuperar la normalitat després de les inundacions de dissabte, que van deixar un escenari que l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha descrit de dramàtic i catastròfic. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Roda, Pere Virgili, explica que s'ha intentat resoldre fins ara.
4: Estem intentant recuperar la normalitat als carrers. Ara mateix no fa ni 10 minuts. Per exemple, hem reinstal·lat tota una zona de contenidors a la part més propera, a la costa més propera a la via, que és on hi va haver més danys i teníem tots els contenidors, per exemple, escampats. Encara hi ha cotxes que per falta de grues per retirar-los estan col·lapsats els serveis de grua. Encara són al mig del carrer senyalitzats.
3: Virgili s'ha referit als problemes que generen infraestructures com les vies de tren i ha dit que fa anys que reclamen a DIF que es permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua arribin a la platja. Per la seva banda, Martínez, que també ha parlat amb el Matí de Catalunya Ràdio, ha descrit el problema de base que pateix la zona.
5: O sigui, aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero. En llocs no hi ha pluvials o els pluvials, per pocs que tingui, com la pendent és tan mínima, triguen temps en evacuar la platja. I llavors s'acumula l'aigua i s'inunda i després ja marxa la platja, al mar, vaja. Però triga. Però és que has de fer grans dipòsits a sobre en zones on no tens, diguéssim, finques solars públics per poder foradar, perquè tot són cases, apartaments o carrers.
3: Els alcaldes recorden que són hereus de les polítiques d'urbanització dels anys 60 que van permetre construir en zones d'aiguamolls molts a nivell del mar.
0: I atenció, perquè aquesta tarda pot tornar a haver-hi tempestes fortes, sobretot a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, en aquest cas, tot i que poden descarregar a qualsevol punt de Catalunya. Poden anar acompanyades de ventades i de pedregades. Després de les inundacions d'aquest cap de setmana, Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, ni tan sols si estan secs, perquè les crescudes poden ser sobtades. Parlem ara d'altres qüestions, com la crisi de Ceuta. La ministra de Migracions i portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, ha acusat Alberto Núñez Feijóo de voler generar angoixa entre els ceutins i buscar la confrontació quan parla d'infeccions, contagis i confinament dels migrants amb malalties, com ha fet les últimes hores. En una entrevista a Televisió Espanyola, Sainz creu que això demostra que el PP no és un partit d'estat.
6: El senyor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parecen de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones del líder de lo que, desgraciadamente para España, hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado.
0: Això hores abans que demà comencin les compareixences de diversos ministres al Congrés sobre la crisi de Ceuta, en concret 8 ministres. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
7: La ministra de Defensa obrirà les compareixences demà. Després passaran pel Congrés els titulars de Presidència, Sanitat, Interior, Exteriors, Migracions, Joventut i Igualtat. Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta, però des del PP, Alberto Núñez Feijóo exigeix explicacions a Pedro Sánchez i buscarà suports per obligar-lo a
8: Es la primera vez que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
7: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el Consell de Ministres, el primer d'un tram final de legislatura marcat pel debat migratori, però també per deures pendents, com els nous pressupostos o el finançament autonòmic.
0: A tot això, el govern espanyol que demana a les comunitats que cedeixin vacunes pels migrants arribats a Ceuta. El Ministeri de Sanitat ha convocat avui al migdia una reunió amb els governs autonòmics per activar justament aquest mecanisme. Entre les vacunes que cal, la triple la vírica, les de varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i també la diftèria. L'objectiu és reforçar la immunització d'una població de la qual, en molts casos, es desconeix el seu historial vacunal. Les dosis es destinarien sobretot a menors acollits i a persones que viuen en centres o espais habilitats. La petició arriba en plena tensió sanitària a Ceuta. Com sabeu, el Ministeri assegura que el sistema està molt tensionat, però nega, no vol parlar, de col·lapse. Mentrestant, centenars i milers de migrants fan cua davant dels centres d'acollida en diferents punts de la ciutat. Les files s'han anat formant des de primera hora del matí i en alguns moments la situació ha generat tensió. A diferència de dies anteriors, les cues s'han ubicat en voreres específiques per intentar evitar que les afectacions de mobilitat del veïnat els siguin un fet. Parlem ara d'altres temes.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra busquen tres joves que la matinada de dissabte van agredir sexualment una noia a Alpicat, al Segrià. Va ser durant la festa major del poble, durant la qual també es va detenir un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat. Lleida, per a Joan Álvarez.
10: Els Mossos han obert una investigació i busquen tres joves que van assaltar una noia en un carrer d'Alpicat. Aquí van fer tocaments a caràcter sexual i aquí també van robar, amenaçant-la amb una navalla. La mateixa nit es va detenir un home també per tocaments de caràcter sexual. El detingut de 40 anys va començar a fer tocaments a diversos nois que eren a la zona de penyes de la Festa Major. L'home va ser retingut inicialment pels vigilants de la zona de festes fins a l'arribada dels Mossos, que el van detenir per un delicte d'agressió sexual. L'Ajuntament d'Alpicat condemna les dues agressions sexuals i qualifica aquests fets d'absolutament intolerables. També ha dit, però, que són fets puntuals i aïllats i ha lamentat que s'utilitzin amb finalitats partidistes per generar una percepció d'inseguretat al municipi.
0: Sapigueu que les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i de Gales, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. Una iniciativa que va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre aquest tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicaria a la resta de centres. La població reclusa total és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. A tall d'exemple, cada mes la policia deté més de 850 persones acusades de delictes sexuals contra menors per internet. De l'àmbit internacional, al nord de Cisjordània, l'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats. Segons dades de Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort en accions de soldats o colons israelians a Cisjordània.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Buscar feina i que la IA decideixi si el teu currículum passa o no al primer filtre ja és una realitat. I la majoria de vegades ho fa de forma esbiaixada. Una auditoria independent ha analitzat gairebé 500.000 de candidatures de Barcelona Activa gestionades entre el 2017 i 2022. I detecta diferències segons l'edat, el sexe i el nivell salarial. Les dones de més de 46 anys apareixen perjudicades i els majors de 55 tenen molta menys representació, tot i ser més del 15% de la població activa de Barcelona. Els experts assenyalen que la tecnologia magnifica el biaix que ja existeix. Ho explica Carlos Castillo, director del grup de recerca en computació social i responsable de la UPF.
12: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos, sino que al contrario, lo que puede hacer es aumentar la probabilidad de que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa de una sociedad que está estructurada de una cierta manera y en la cual existen unos sesgos.
0: La UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses utilitzen l'IA en la selecció de personal, però, segons les dades, només un 3% comproven si s'han pres decisions injustes. La normativa europea considera d'alt risc utilitzar la IA per contractar treballadors. Ara volem passar a parlar al Turgell per parlar-vos del cas de la formatgeria Serrat Gros, a la Josa de Cadí, que busca relleu. Els seus propietaris es jubilen l'any que ve i ara reben desenes d'interessats a quedar-se amb aquest negoci. Joaquim Albalate.
13: El Serrat Gros és una de les formatgeries artesanes més veteranes del Pirineu. Va obrir el 1980. La Mercè i el Raül se'n van fer càrrec fa 21 anys i ara busquen algú que, com van fer ells, els hi agafi el relleu.
14: Arribem a l'edat de jubilació i tot i que ens agrada moltíssim el que fem i que és la nostra manera de viure, doncs també ha arribat el moment, volem fer una etapa diferent de la nostra vida.
15: No busquem a ningú, sinó que el que vingui és que li ha d'agradar aquesta feina.
14: I que s'ho estimi. Nosaltres, com que ens ho hem estimat molt, creiem que per això portem tots aquests anys.
13: Un traspàs que serà a finals de l'any que ve, però que ja han engegat per poder transmetre els coneixements als nous formatgers i també perquè les cabres puguin adaptar-se.
14: No és un projecte o un negoci que puguis dir em jubilo d'un mes per un altre. Més que res, doncs, perquè tenim un ramat d'unes 90 cabres que, si no hi hagués relleu, doncs, almenys elles les podríem mirar de que poguessin anar en alguna altra granja, que estiguessin ben cuidades també com les tenim nosaltres i que això és el que més ens preocupa.
13: Les últimes setmanes ja els han contactat centenars d'interessats i una dotzena de candidats han passat per la formatgeria per pensar-se si entomen aquest repte.
0: Bye. Michael Wright, actor conegut per la sèrie UV, ha mort als 70 anys. Interpretava el paper d'Elias Taylor, un dels humans que resistien la invasió dels llangardaixos extraterrestres en una de les sèries més famoses dels anys 80. Va aparèixer també a les dues seqüeles de la sèrie i, posteriorment, va triomfar amb la pel·lícula Los Heartbeats, un film de culte per a la comunitat afroamericana. La seva dona ha anunciat a les xarxes socials la seva mort i ha agraït també les mostres de suport de tots els fans, però ha demanat poder-lo acomiadar en la intimitat. I amb aquesta informació arribem ja a 3:15 del migdia. És hora de posar-nos al dia. L'àrea de servei. Comencem pel trànsit. Saludem a aquesta hora la Mariluz García. Bon dia.
16: Hola, bon dia. Es mantenen les aturades a l'autopista AP7 entre Constantí i Tarragona, en sentit nord, en direcció Barcelona-Girona, on treballen per retirar un camió i la cisterna que ha perdut aquest matí i que anava carregada de 10.000 quilos de nitrogen líquid que no ha tingut fuita. Es manté un carril tallat a la circulació. A la mateixa autopista AP7 també hi ha alguns trams de circulació força intensa a l'altura de Banyeres del Penedès, de Castellet i la Gornal, també entre la Granada del Penedès i Avinyonet i també a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia, aquí sense aturades. També hi ha força volum de vehicles a la mateixa autopista AP7 a l'altura de Maçanet de la Selva, també en sentit nord, en direcció Girona. Cues també fora d'incidències a la Nacional 2, a la frontera del Portús, d'entrada a França, i també a la Jonquera, en sentit sud, direcció Barcelona-Girona, a la C31 nord, a Torroella de Montgrí, direcció Figueres, o la C65 a Llambilles, en direcció Girona. A causa d'obres aturats a l'autovia A2, entre Abrera i Esparreguera, direcció Lleida, i a Barcelona, la ronda a dalt d'Hort a la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat. Pel que fa a la situació del transport públic, ara mateixa sense noves incidències, segons els diferents operadors. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Fins ara, des d'avui, per cert, ja hi torna a haver servei habitual de la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat. La companyia ha acabat les obres de renovació de la via entre Gràcia i Sarrià. Durant dues setmanes no hi ha hagut trens entre aquestes dues estacions. El tram s'ha cobert amb autobusos i això ha fet que es trigués més a fer desplaçaments. Sobretot el primer dia, hi va haver moltes cues per agafar-los i es va haver de reforçar el dispositiu.
11: El temps.
0: Completem l'àrea de servei amb la informació meteorològica. Tomàs Molina.
17: Les properes hores la inestabilitat va en augment. Encara alguns ruixats esporàdics aquest matí en punts de l'Alt Pirineu, també cap a l'Aran, també cap al litoral de la Costa Daurada. Poden haver-hi algunes gotellades, però a partir de mig matí, migdia i durant la tarda d'avui, els ruixats, les tempestes, s'aniran fent més extensos i també més intensos. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya d'intensitat de precipitació que, a més, pot anar acompanyada de calamarsa o pedra i de ventades fortes en totes les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu, l'Aran, també molts punts de la Catalunya central i, de fet, s'espera que pugui haver-hi precipitacions gairebé en qualsevol indret del país. Unes tempestes, ja insistim, que poden ser fortes. De cara a demà, però, canvi de temps. Demà serà un dia majoritàriament assolellat, dominat pel sol, amb temperatura que, si avui tendirà a baixar, sobretot després de les tempestes, demà tendirà a pujar i recuperar-se. Dimecres, dijous, serà el dia en què les temperatures siguin més altes d'aquesta setmana, amb potser algunes nuvolades, algun ruixat, alguna tronada de tarda, i la tendència, però, a finals de setmana, és que la temperatura torni a normalitzar-se.
0: I ara parlem de la música com a protagonista avui a les festes majors i també als escenaris del Mediterranean Guitar Festival amb dos concerts de tribut a Calilla i al Port de la Selva. Adrià Clotet.
18: La Festa Major de Sants continua amb més de 150 concerts repartits per carrers i places del barri. A les 11 de la nit a la plaça de Can Climent actuaran Fades i Llum, amb un directe que barreja pop urbà i electrònica. Campllong tanca avui la seva festa major amb Habaneres. El grup femení Les Anxovetes pujaran a l'escenari per posar banda sonora marinera al final de la festa. La Copla Ciutat de Terrassa oferirà aquest vespre a Igualada una ballada de sardanes al centre de la ciutat, un dels actes més tradicionals d'aquesta diada de Sant Bartomeu. La farola, la farola... Mora d'Ebre celebra la seva festa major i la festa del riu Ebre. Aquesta nit, davant el Club Nàutic, actuarà Miquel del Roig, un dels noms més populars de les festes majors catalanes. Paral·lelament al Mediterranean Guitar Festival, porta avui dos concerts de tribut a la guitarra. A Calella sonaran els temes de Queen en versió guitarra. I al Port de la Selva, Marc Segura oferirà un tribut a Paco de Lucía.

0: Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
1: Avui viatgem fins a la comarca del Pla d'Urgell, que ha engegat una iniciativa per promoure el turisme de proximitat. La proposta l'han batejat amb el nom d'Itineraris i recorre aquest territori a través de 5 rutes que reivindiquen l'autenticitat, la història i el seu paisatge. En parlem amb el Pere Joan Álvarez. Hola, Pere Joan.
2: Hola, Fèlix.
1: Hi ha, com dèiem, 5 itineraris. Explica'ns.
2: Exacte. Per situar-nos, estem parlant de l'itinerari Fem un mos, dedicat als esmorzars de Forquilla. Anar fent per conèixer l'essència i els valors. Fem memòria, focalitzat en el patrimoni històric. Fem un tomb per gaudir del paisatge tant a peu com en bicicleta. I fem relat, centrat en els museus, la cultura i l'oferta artística de la comarca. Itineraris l'impulsa el Consell Comarcal del Pla d'Urgell en col·laboració amb empreses i entitats del territori.
1: Una proposta turística que, entenc, també va destinada als veïns del mateix Pla d'Urgell.
2: Sí, podríem dir que el que es vol és tocar l'orgull de comarca als mateixos ciutadans del territori amb el concepte d'autenticitat molt present. Sentim Jordi Martínez, vicepresident del Consell Comarcal del Pla d'Urgell.
3: Autèntics és la marca, eh? O sigui, quan vols que la comarca s'enorgulleixi, necessites trobar un tret diferencial, vale? I aquí teníem un gran dilema, que era, sí, vale, volem explicar fora què és la comarca, però sobretot el que volem és explicar-ho a dins, perquè volem que la gent de la comarca sàpigui, doncs, que pot anar a visitar, doncs, a l'Estany de Bars, que pot anar a visitar el Parc de les Glòries, que pot anar a visitar la serra.
2: Aquesta autenticitat va de la mà d'un altre eslògan, el miracle de l'Oest. L'Oest és evident i el miracle refereix a la gran transformació que va representar per aquest territori la construcció del canal d'Urgell a mitjans del segle XIX. Un canal que va transformar un territori de secà que a l'edat mitjana es coneixia com el Clot del Dimoni, que té al centre d'interpretació el nucli de Vallverd, un poble de 200 habitants del municipi d'Ivars d'Urgell. Ens en parla l'Antoni Costa, que n'és regidor.
4: El Clot del Dimoni és com es coneix aquest territori de la plana d'Urgell a l'edat mitja, però hi era un renom, un mal nom, una mica provocador, perquè en el fons el que és un territori que era molt inhòspit, molt sec, i que lògicament tothom sabem que amb la transformació del canal d'Urgell això va canviar de dalt a baix.
2: També podem sentir l'Eric Garcia, que juntament amb la seva germana difon els atractius de la comarca a través d'un compte d'Instagram. Assegura que abans de difondre el patrimoni del Pla d'Urgell cal que els mateixos veïns el coneguin i se'l facin seu.
5: Tenim coses que s'han de exposar i ensenyar a la gent, però sembla que ens fa com a vergonya o donem tant per suposat la gent de cada poble que el que tenim, que a vegades no li donem aquesta importància perquè és una cosa que ha estat sempre allí, no? I crec que la idea d'aquests diferents itineraris és molt bona perquè va recollint diferents punts interessants de tota la comarca.
2: Una bona manera de conèixer el Pla d'Urgell és fer-ho a través de la Catigat, una marxa ciclista que aplega cada any un miler de ciclistes, una ruta que recorre tots els pobles de la comarca. L'Àlex Masses n'és el promotor.
6: La Catigat està senyalitzada físicament ara des de fa 3 anys, que es pot fer durant tot l'any. És la ruta mare, diguéssim, de totes les rutes que dels diferents pobles i del Consell Comarcal s'han anat articulant al llarg d'aquests anys, no? I a part de passar per tots els pobles, el bosc, també intentem passar per diferents elements emblemàtics de la comarca.
2: Uns itineraris que també poden ser gastronòmics, amb la promoció dels típics esmorzars de Forquilla. Roger Riu, tècnic del Consell Comarcal.
7: Descobreixes la cuina de les padrines. Descobreixes el producte de proximitat. I el que proposem nosaltres és una ruta d'establiments on tu pots tindre aquesta experiència gastronòmica, gaudir dels productes de la terra i recuperar i donar més visibilitat al porró.
2: Per acabar, una dada. El Pla d'Urgell és administrativament de creació recent. Existeix des del 1988 i la seva capital és Mollerussa.
1: Una comarca que està comunicada per carretera bàsicament a través de l'autovia A2. El muntatge musical d'aquest programa és de Toni Subirats.
0: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3Cat Info. Esports.
8: Amb l'Adol Serra, bon dia.
9: Bon dia. El Barça va debutar ahir a la Lliga de la millor manera possible, golejant l'Elx a domicili per 0-5. Els de Hansi Flick van superar de forma clara l'equip del Baix Vinalopó. amb un doblet de Rafinha, que hi va jugar com a davanter centre, un altre de Fermín i un gol de Dejemi, que d'aquesta manera va fer el seu primer gol com a blaugrana. També va destacar l'actuació de l'anglès Anthony Gordon, que va donar dues assistències de gol en la gairebé mitja hora que va jugar. D'altra banda, avui li han de fer més proves a Gavi per saber la base exacta de la lesió que es va fer ahir al genoll dret poc abans de la mitja part i que el va obligar a ser substituït. El tècnic alemany Hansi Flick espera que no sigui res important.
10: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem.
9: El pròxim partit del Barça serà dijous que ve al Camp Nou davant l'Atlètic Club de Bilbao, partit pendent de la primera jornada del campionat.
0: 3CAT Info.
9: Mentrestant, Julián Álvarez va jugar ahir l'última mitja hora del partit de Lliga entre l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, i l'argentí va ser xiulat i molt pels aficionats matalassers quan va entrar al camp. Quan es va acabar el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició de l'Atlètic de Madrid, l'argentí va marxar sol cap al túnel de vestidors, tot i que, segons Simeone, ho va fer per indicacions del mateix club.
11: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
9: De la situació de Julián Álvarez també va parlar ahir el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, assegurant que el jugador no marxarà i s'ha queixat del comportament del Barça. Són unes declaracions que va fer el mitjà El Desmarque.
12: És un jugador de l'Atlético Madrid que sempre ha sido un jugador de l'Atlético Madrid, que nunca hemos tenido intenció de venderlo i que és un jugador de l'Atlético Madrid i està a disposició del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
9: Avui es completa la segona jornada de Lliga de Primera amb dos partits més, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo 10:15. D'altra banda, dos ex-blaugranes van debutar ahir amb els seus nous equips. Ferran Torres ho va fer amb el PSG fent un doblet i salvant un punt pels parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo va debutar a la Premier amb el Liverpool, empatant a 2 també al camp del Newcastle. Encara sobre la Premier, aquest vespre, per cert, juga el partit entre el Fulham i el Chelsea. Serà el debut dels dos últims tècnics del Madrid a la Lliga Anglesa, Arbeloa al Fulham i Xavi Alonso al Chelsea. I a la segona divisió, finalment, s'ha suspès la roda de premsa que havia de fer aquest migdia el representant del davanter del Girona, Víctor Sigankov, perquè l'ucraïnès ha rebut una oferta de l'Ajax que, si no hi ha novetats, acabarà acceptant. D'aquesta manera, resoldrà el problema que s'havia generat amb Sigankov, que havia demanat la carta de llibertat, que es va negar a jugar al primer partit contra el Leganés i arran d'això el club li va obrir un expedient disciplinari. Mentrestant, aquest migdia, el Girona presenta els defenses Mumin i Furtado, dues de les noves incorporacions. I d'altra banda, també a segon, el Sabadell va aconseguir ahir el segon empat consecutiu en la seva tornada a la categoria de plata. Els vallesans van empatar ahir al vespre a 0 al camp del Castelló. Sentim el tècnic dels arlequinats, Ferran Costa.
13: La valoració és que seguim sent nosaltres en un nivell d'exigència més alt, contra equips millors, en escenaris més exigents, per tot el que comporta doncs, estar una categoria més. L'any passat ja ens vam guanyar aquest dret, potser, i sense potser, contra tot pronòstic, per l'expectativa inicial i per la magnitud dels projectes.
9: El Sabadell s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte que ve contra l'Almeria. I en ciclisme, avui a la Vuelta, es disputarà la tercera etapa entre Grosan i Font-Romeu, 174 quilòmetres amb un port de primera categoria i un altre de segona situat a la mateixa arribada. Tadej Pogacar continua com a líder a la general amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. En bàsquet, el Barça farà aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost com avui, però del 1926. I en handbol, avui es disputaran al pavelló municipal de Calella, al Maresme, les dues finals de la Supercopa de Catalunya. La masculina la jugaran el Barça i el Freiking Granollers a 9:15, mentre que la femenina la jugaran també a 7:15 al Granollers davant el Lleida.

0: En punt les 12 del migdia. Barcelona lidera el rànquing estatal del preu pel lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, quan al conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425. Ho diu el portal immobiliari Idealista, que també recull que l'interès per aquest tipus de lloguer s'ha disparat sobretot a Girona. El sindicat majoritari d'educació, l'USTEC, dona per fet que el primer dia del curs hi haurà vaga. La seva portaveu, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, afirma que el govern no s'ha reunit amb ells des del mes de juliol. Reclamen un calendari per desplegar l'escola inclusiva, les aules d'acollida i la protecció de l'escola en català. Els municipis més afectats per les pluges de dissabte reclamen millores estructurals per evitar els estralls que provoquen les inundacions. Les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès intenten recuperar la normalitat alhora que busquen solucions per evacuar millor l'aigua i evitar que s'acumuli en càmpings, aparcaments i habitatges. El govern espanyol acusa el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler generar angoixa a Ceuta i de buscar confrontació amb la seva proposta de confinar els migrants malalts que van arribar al juliol. Avui l'executiu reuneix les autonomies per demanar-los que cedeixin vacunes a la comunitat autònoma, a la ciutat autònoma, volíem dir. La intel·ligència artificial penalitza els candidats més grans, les dones, i els de nivell salarial més baix a l'hora de seleccionar-los per a una feina. Ho assenyala una auditoria independent que ha analitzat 500.000 d'aspirants a ofertes de treball gestionades per l'agència Barcelona Activa, que depèn de l'Ajuntament. I ja és a presó l'home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que transportaven 26 plaques distribuïdes per l'equipatge. L'home sortia d'un vol procedent de Mèxic i va cridar l'atenció de la policia pel seu nerviosisme. Ingressen també a presó els tres detinguts per haver robat més de 3.000 metres de cable de fanals i arquetes de figueres. Van deixar sense llum diversos carrers, alguns dels quals encara no l'han pogut recuperar. I la collita d'ametlles s'avança 10 dies a les comarques de Lleida a causa de la calor. Els productors preveuen una bona campanya similar a de l'any passat i mantenen els preus uns 5 euros amb 30 cèntims per quilo d'ametlla seca sense closca.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça debuta a la Lliga amb una golejada al Camp de l'Elx per 0-5. Mentrestant, avui li han de fer més proves a Gavi després de fer-se mal ahir al genoll dret poc abans de la mitja part del partit. La segona jornada de Lliga de Primera es tanca avui amb dos partits més, Osasuna-Llevant i Màlaga-Deportivo de la Corunya. I a segona divisió, l'extrem ucraïnès del Girona, Sigankov, té una oferta de l'Ajax que segurament acabarà acceptant. Ahir el Sabadell va sumar el segon empat consecutiu després d'aconseguir un 0-0 al Camp del Castelló.
0: Atenció als ruixats i tempestes aquesta tarda al Pirineu i l'interior, en alguns punts del Prepirineu i la cara sud del Pirineu, especialment al nord del Montsec, podrien ser d'intensitat torrencial amb registres que superin el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. De cara al vespre, algunes d'aquestes precipitacions s'acostarien al prelitoral i de manera més dispersa a la costa. Baixarà la temperatura allà on descarregui la pluja.
1: Trescat Info.
0: 12 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. La capital catalana encapçala el rànquing estatal del preu pel lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, mentre que al conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425. Són dades del portal immobiliari Idealista, que també recull que Ceuta i Palma són les ciutats on el segon trimestre d'aquest any ha crescut més el preu del lloguer fins a un 23%. També s'ha incrementat el nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer. Ho ha fet d'un 12% durant l'últim any a tot l'Estat. Destaca Girona amb un increment de la demanda d'un 102%. A Barcelona, el nombre de persones interessades a llogar una habitació en un pis compartit ha crescut, però menys un 22%. Parlem ara d'ensenyament. L'USTEC, el sindicat majoritari en el sector de l'educació, dona per fet que el primer dia del nou curs, dimarts, dia 8, hi haurà vaga. La seva portaveu, Yolanda Segura, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, remarca que no hi ha hagut cap avenç en la negociació que permeti revertir l'actual convocatòria de vaga.
1: No estem en un context, diguéssim, que se solucioni amb quatre avenços, sinó que estem en un context de crisi greu de l'educació del país i que requereix doncs, mesures estructurals i, per tant, requereix aquesta tan necessària negociació.
0: Tot i que reconeix progressos en el desenvolupament de l'escola inclusiva, sosté que no és suficient. Segura ha explicat que cal explicitar el desenvolupament dels recursos que fins ara el departament ha posat a disposició.
1: Poder calendaritzar, no? Poder parlar de totes aquestes qüestions, de quina manera s'han de coordinar i han de poder treballar per realment atendre l'alumnat com l'alumnat necessita. No és només, mira, us envio les dotacions i ja està, no?
0: El Departament d'Educació no valora aquestes declaracions.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Els municipis de les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès, afectats per les intenses pluges de dissabte, miren de recuperar la normalitat. Alhora, reclamen millores estructurals per evitar nous episodis com els d'aquest cap de setmana a Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: El Vendrell, el Baix Penedès i Roda de Barà, el Tarragonès, miren de recuperar la normalitat després de les inundacions de dissabte, que van deixar un escenari que l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha descrit de dramàtic i catastròfic. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Roda, Pere Virgili, explica que s'ha intentat resoldre fins ara.
5: Estem intentant recuperar la normalitat als carrers. Ara mateix no fa ni 10 minuts. Per exemple, hem reinstal·lat tota una zona de contenidors a la part més propera, a la costa més propera a la via, que és on hi va haver més danys i teníem tots els contenidors, per exemple, escampats. Encara hi ha cotxes que per falta de grues per retirar-los estan col·lapsats els serveis de grua. Encara són al mig del carrer senyalitzats.
4: Virgili s'ha referit als problemes que generen infraestructures com les vies de tren i ha dit que fa anys que reclamen a DIF que es permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua arribin a la platja. Per la seva banda, Martínez, que també ha parlat amb el Matí de Catalunya Ràdio, ha descrit el problema de base que pateix la zona.
6: O sigui, aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero. En llocs no hi ha pluvials o els pluvials, per pocs que tingui, com la pendent és tan mínima, triguen temps en evacuar la platja. I llavors s'acumula l'aigua i s'inunda i després ja marxa la platja, al mar, vaja. Però triga. Però és que has de fer grans dipòsits a sobre en zones on no tens, diguéssim, finques solars públics per poder foradar, perquè tot són cases, apartaments o carrers.
4: Els alcaldes recorden que són hereus de les polítiques d'urbanització dels anys 60 que van permetre construir en zones d'aigua molls molts a nivell del mar.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: 12 i 8 minuts, la ministra de Migracions i portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, acusa Alberto Núñez Feijóo de voler generar angoixa entre els seus tins i buscar la confrontació quan parla d'infeccions, contagis i confinaments dels migrants amb malalties, com ha fet les últimes hores. En una entrevista a Televisió Espanyola, Saiz creu que això demostra que el PP no és un partit d'estat.
7: El senyor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parecen de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones del líder de lo que, desgraciadamente para España, hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado.
0: Això hores abans que demà comencin les compareixences de diversos ministres al Congrés sobre la crisi de Ceuta, Madrid, Anís Sainz Viaja.
8: La ministra de Defensa obrirà les compareixences demà. Després passaran pel Congrés els titulars de Presidència, Sanitat, Interior, Exteriors, Migracions, Joventut i Igualtat. Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta, però des del PP, Alberto Núñez Feijóo exigeix explicacions a Pedro Sánchez i buscarà suports per obligar-lo a compareixer.
9: És la primera vegada que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
8: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el Consell de Ministres, el primer d'un tram final de legislatura marcat pel debat migratori, però també per deures pendents, com els nous pressupostos o el finançament autonòmic.
0: D'altra banda, el govern espanyol demana a les comunitats autònomes que cedeixin vacunes pels migrants arribats a Ceuta. El Ministeri de Sanitat ha convocat avui al migdia una reunió amb els governs autonòmics per activar aquest mecanisme de solidaritat. Entre les vacunes que es necessiten hi ha la triple vírica i les de la varicela, la poliomielitis, el tètanos i la diftèria. L'objectiu és reforçar la immunització d'una població de la qual en molts casos es desconeix el seu historial vacunal. Les dosis es destinaran sobretot als menors acollits i a les persones que viuen en centres o en espais habilitats. Mentrestant, centenes i milers de migrants fan cua davant dels centres d'acollida habilitats en diferents punts de la ciutat. Les files s'han anat formant una altra vegada des de primera hora del matí i en alguns moments la situació genera tensió. A diferència de dies anteriors, les cues s'han ubicat en voreres específiques per intentar evitar les afectacions de mobilitat del veïnat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Dues coses de la crònica internacional. Almenys 8 persones han mort en els últims atacs entre Rússia i Ucraïna. Les forces russes han bombardejat els afores de Kharkiv al nord-est, una acció que ha fet 3 morts. Per contra, la ciutat russa de Krasnodar, 3 nens han mort i 8 persones més han quedat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol i 2 més han mort a la regió de Belgorod. El govern rus ha explicat que ha interceptat més de 350 drons. Tot i això, alguns aparells han impactat contra 4 instal·lacions d'Ozon. És la segona plataforma més important de comerç electrònic a Rússia. Aquestes accions es produeixen just el dia que Ucraïna celebra la seva independència. En un missatge a la nació, el president Zelensky ha dit que vol la pau, però no la rendició, i ha advertit contra les mentides de Putin.
10: No permetrem que prenguin la iniciativa ni que enganyin Europa i el món sencer fent-los creure que només cal cedir al Donbass i que tot s'acabarà ràpidament. No ens fem il·lusions, no hi confiem. No li estalviarem al Kremlin 500.000 de soldats.
0: La celebració coincideix amb la visita a Kiev del president del Consell Europeu, Antonio Costa, i el primer ministre britànic, Andy Burnham, en el primer viatge a l'estranger des que és el càrrec. Participarà en aquest migdia, juntament amb Zelensky, en una cimera de l'anomenada Coalició de Voluntaris. I després de les múltiples reivindicacions de més armament, el líder ucraïnès ha anunciat una acceleració de les entregues d'armes per part de França. Els Estats Units han de concretar avui la nova guerra econòmica contra l'Iran. El secretari del Tresor nord-americà ha promès que avui comença la major ofensiva financera desplegada contra un adversari i ha de detallar el nou paquet de sancions que vol colpejar encara més l'economia del règim de Teheran. L'anunci segueix l'avís de Trump de la setmana passada, quan va amenaçar mesures fermes contra qualsevol país aliat de l'Iran. Teheran denuncia la pressió econòmica i assegura que hi respondrà. La guerra està més calmada els últims dies sobre el terreny, però no hi ha avenços en les converses per posar fi a aquest conflicte. El cap de l'exèrcit del Pakistan és avui a Teheran per fer més esforços de mediació. A l'espera de les noves sancions dels Estats Units contra l'Iran, el preu del petroli baixa lleugerament. El barril de Brent es paga ara a $93.
11: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
12: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
3: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
12: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
12: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Buscar feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el teu currículum passa o no el primer filtre ja és una realitat i la majoria de vegades ho fa de forma esbiaixada. Una auditoria independent ha analitzat gairebé 500.000 de candidatures de Barcelona Activa gestionades entre el 2017 i el 2022 i detecta diferències segons edat, sexe i nivell salarial. Les dones de més de 46 anys apareixen perjudicades i els majors de 55 tenen molta menys representació, tot i ser més del 15% de la població activa de Barcelona. Els experts assenyalen que la tecnologia magnifica el biaix que ja existeix dins el sistema. Ho explica Carlos Castillo, director del grup de recerca en computació social i responsable de la UPF.
13: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos, sino que al contrario, lo que puede hacer es aumentar la probabilidad de que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa de una sociedad que está estructurada de una cierta manera y en la cual existen unos sesgos.
0: La normativa europea considera d'alt risc utilitzar la IA per contractar treballadors i la legislació espanyola ja estableix garanties davant algunes decisions automatitzades com el dret a una intervenció humana o a impugnar una decisió. I abans de l'àrea de servei afegirem que Junts per Catalunya denuncia la intervenció de la policia espanyola abans del partit de futbol entre l'Elx i el Barça per la retirada d'estelates i els cops a un aficionat fora de l'estadi. Al Congrés presentaran una bateria de preguntes al govern espanyol perquè expliqui quina era la base legal que permetia als agents retirar les estelades i si considera que la seva exhibició és una conducta prohibida. També demanen explicacions sobre les imatges difoses per les xarxes on es veuen agents pegant un aficionat. Junts vol saber si l'ús de la força es va ajustar als principis de legalitat i de proporcionalitat. Un quart d'una del migdia. Situació del trànsit i el transport públic a aquesta hora. Equip Viari, Marilut García, bon dia.
14: Hola, bon dia. Hi ha algunes noves incidències a l'autopista C33, un carril tallat a l'altura de Montcada i Reixac en sentit nord, en direcció Mollet, perquè hi ha algun obstacle a la calçada, cosa que provoca aproximadament un quilòmetre de cua. A l'AP7, dues incidències. Continuen treballant a l'altura de Tarragona per retirar un camió que a primera hora d'aquest matí ha perdut la cisterna carregada de 10.000 quilos de nitrogen líquid. Encara un carril tallat i retencions en aquesta zona. I també hi ha complicacions. Un carril tallat a l'autopista AP2 a l'altura de Castelldans, a les Garrigues, en direcció Lleida, on un camió ha punxat una roda. Hi ha trànsit lent en aquesta zona. A la mateixa autopista AP7 també aturats entre Montornès i Parets del Vallès en direcció Tarragona, on hi ha un carril tallat a causa d'un vehicle avariat. Cues també a l'N2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, d'entrada a França, i també a la Jonquera en direcció Barcelona-Girona. A la C31 Nord, a l'altura de Torroella de Montgrí, en direcció Figueres. I a causa d'obres, autovia 2 entre Abrera i Esparreguera, direcció Lleida, i a Barcelona, la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, on hi ha un carril tallat a banda i banda. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
3: El temps.
0: Amb el Francesc Mauri.
15: Atenció a la tarda, que ens porta una línia d'inestabilitat marcada i que anirà viatjant. De moment, a mesura que avanci la tarda, els ruixats i tempestes avançaran per tot l'interior, Ponent, Pirineu i Prepirineu. Atenció a l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya, de nivell taronja, d'aiguats que poden ser d'intensitat torrencial, és a dir, 40 litres en 30 minuts, especialment a l'àrea situada al nord del Montsec. No ho descartem en d'altres zones interiors o del Pirineu, però aquesta àrea seria probablement la predilecta. Algunes acumulacions podrien acostar-se als 100 litres per metre quadrat. També cal dir que a darrera hora, ja ha entrat al vespre, algunes d'aquestes tempestes poden arribar al prelitoral i esporàdicament, de manera molt més esporàdica, la línia costanera. Demà, signe contrari, dia absolutament diferent, amb molt més sol a tot el país.
0: Més coses. Ingressa a la presó l'home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna acusat d'un delicte contra la salut pública. El van enxampar amb 26 plaques on hi havia cocaïna distribuïdes per l'equipatge. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes. I també han ingressat a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres a l'Alt Empordà. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperat. Girona, Núria Peraire.
16: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i el carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
0: Anem ara cap a Lleida. La collita d'ametlla s'avança uns 10 dies per les onades de calor de l'estiu. Els productors preveuen una bona campanya semblant a la de l'any anterior. També es mantenen els preus. Pere Joan Álvarez.
17: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que en general aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Ramon Monet, d'Uni de Pagesos.
18: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs, la collita doncs, es va avançant una mica més. Potser aquest any ha sigut una mica més exagerat.
17: Els rendiments varien en funció del reg, amb produccions en camps de secada fins a 2.000 quilos de gra per hectàrea de mitjana, mentre que en els del

0: i repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
1: La formatgeria Serrat Gros a Josa de Cadí a l'Alt Urgell busca relleu. Els seus propietaris es jubilen l'any que ve i ara reben desenes d'interessats a quedar-se amb el negoci. Josa, Joaquim Albalate.
2: El Serrat Gros és una de les formatgeries artesanes més veteranes del Pirineu. Va obrir el 1980. La Mercè i el Raül se'n van fer càrrec fa 21 anys i ara busquen algú que, com van fer ells, els hi agafi el relleu.
3: Arribem a l'edat de jubilació i tot i que ens agrada moltíssim el que fem i que és la nostra manera de viure, doncs també ha arribat el moment, volem fer una etapa diferent de la nostra vida.
4: No busquem a ningú, sinó que el que vingui és que li ha d'agradar aquesta feina.
3: I que s'ho estimi. Nosaltres, com que ens ho hem estimat molt, creiem que per això portem tots aquests anys.
2: Un traspàs que serà a finals de l'any que ve, però que ja han engegat per poder transmetre els coneixements als nous formatgers i també perquè les cabres puguin adaptar-se.
3: No és un projecte o un negoci que puguis dir jubilo d'un mes per un altre. Més que res, doncs, perquè tenim un ramat d'unes 90 cabres que, si no hi hagués relleu, doncs, almenys elles les podríem mirar de que poguessin anar en alguna altra granja, que estiguessin ben cuidades també com les tenim nosaltres i que això és el que més ens preocupa.
2: Les últimes setmanes ja els han contactat centenars d'interessats i una dotzena de candidats han passat per la formatgeria per pensar-se si entomen aquest repte.
1: Cinema, festivals i pantalles de streaming.
5: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
1: Brad Pitt és l'últim convidat confirmat al pròxim festival de cinema de Sant Sebastià. L'actor nord-americà hi tornarà després de presentar el 2009 Maleïts Bastards al costat de Quentin Tarantino. Aquest cop presentarà en la secció oficial, però fora de competició, la pel·lícula En el corazón de la bestia, un thriller d'aventures on interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos enmig d'un bosc d'Alaska després de patir un accident d'avioneta. L'acompanyarà el director David Ayer, conegut per Cors d'Acer, també amb Brad Pitt, o bé l'Esquadró Suïcida. I ara sí, anem a les plataformes de streaming. Les sèries Toda la verdad de mis mentiras a Netflix, Matèria oscura, Apple TV, i la pel·lícula Susurran tu nombre, també a Netflix, són les novetats destacades a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. Totes estan basades a novel·les d'èxit, Claudia Roses.
6: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca.
7: Toda la verdad de mis mentiras és la nova minissèrie de 5 capítols basada en la novel·la homònima d'Elisabet Benavent. La Coco i en Marín, que són amics de l'ànima des de fa anys, celebren el comiat de soltera de la seva amiga Blanca en una ruta en caravana, però el que havia de ser un viatge d'amistat es va complicant. En el repartiment, Daniel Ibáñez i Itziar Manero, aquest divendres a Netflix. Una altra de les estrenes destacades divendres a Apple TV és la segona temporada de Matèria oscura, 10 anys després de la publicació de la novel·la de ciència-ficció que la inspira. En Jason Descent, físic i pare de família, va ser transportat a una vida alternativa i encara busca tornar a la seva realitat fugint de diferents amenaces.
8: It's okay. They need to hear this.
7: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, aquest divendres arriba a Netflix Susurran tu nombre, basada en una novel·la d'Alex North. Un home busca el seu fill desaparegut i demana ajuda al seu pare, un inspector jubilat que anys enrere havia detingut un assassí en sèrie. La cinta la dirigeix el cineasta James Ashcroft. Més estrenes dimecres a Prime Video, Sunrise de l'último amanecer. Maya Refico i Eva Longoria protagonitzen la història d'una noia amb una malaltia crònica que passa l'estiu a Mallorca amb la mare. Quan s'enamora d'en Julià, uns secrets familiars amenacen d'espatllar-ho tot.
9: If you're lonely, sad,

0: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia i bona hora. El Barça va debutar ahir a la Lliga de la millor manera possible, golejant l'Elge a domicili per 0-5. Els de Hansi Flick van superar de forma clara l'equip del Baix Vinalopó amb un doplet de Rafinha, que ahir va jugar contra com a davanter centre, un altre de Fermín, i un gol de Dayemi, que d'aquesta manera va fer el seu primer gol com a blaugrana. D'altra banda, avui li han de fer més proves a Gavi per saber la base exacta de la lesió que es va fer ahir al genoll dret poc abans de la mitja part i que el va obligar a ser substituït. El tècnic alemany, Hansi Flick, espera que no sigui res important.
3: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho
4: veurem.
2: El pròxim partit del Barça serà dijous que ve al Camp Nou davant l'Atlètic Club de Bilbao, partit pendent de la primera jornada. Mentrestant, el club acaba d'emetre un comunicat

0: on condemna l'ús desproporcionat de la força contra socis i aficionats durant els fets ocorreguts ahir als voltants de l'estadi Martínez Valero Elx. El club considera que el procediment de detenció d'un dels aficionats va ser desproporcionat i mancat de la necessària congruència i oportunitat en l'ús de la força. Diu que el Barça es posa a disposició de l'aficionat detengut i de la seva família per oferir-los el suport que pugui necessitar. Així mateix, el Barça lamenta que una vegada més agents de la Policia Nacional requisessin banderes estelades a aficionats blaugrana perquè consideren que és un símbol legal i la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió. El comunicat afegeix que el Barça resta a l'espera de les corresponents explicacions sobre els fets i es reserva el dret d'emprendre les actuacions que consideri oportunes. Mentrestant, Julián Álvarez va jugar ahir l'última mitja hora del partit de Lliga entre l'Atlètic de Madrid i el Villarreal. L'argentí va ser xiulat pels aficionats matalassers quan va entrar al terreny de joc. Quan es va acabar el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició de l'Atlètic de Madrid, l'argentí va marxar sol cap al túnel de vestidors, tot i que, segons el tècnic Simeone, ho va fer per indicacions del mateix club.
1: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
0: De la situació de Julián Álvarez també en va parlar el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, assegurant que no marxarà i s'ha queixat del comportament del Barça. Són declaracions del mitjà El Desmarque.
2: És un jugador de l'Atlético Madrid que sempre ha sido un jugador de l'Atlético Madrid, que nunca hemos tenido intenció de venderlo, y que es un jugador de l'Atlético Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
0: Avui es completa la segona jornada de Lliga de Primera en dos partits més, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Coruña a 9:15.
3: Trescat Info.
0: I a la segona divisió, finalment s'ha suspès la roda de premsa que havia de fer aquest migdia el representant del davanter del Girona, Víctor Sigankov, perquè l'ucraïnès ha rebut una oferta de l'Ajax que, si no hi ha novetats, acabarà acceptant. D'aquesta manera es resoldrà el problema que s'havia generat amb Sigankov, que havia demanat la carta de llibertat, que s'havia negat a jugar el dia del Leganés, i arran d'això el club li havia obert un expedient. Mentrestant, aquest migdia el Girona presenta els defenses Mumin i Furtado, dues de les noves incorporacions. Pel que fa al Sabadell, el club arlequinat va aconseguir ahir el segon empat consecutiu en la seva tornada a la categoria de plata. Sentim el tècnic dels arlequinats, Ferran Costa.
4: La valoració és que seguim sent nosaltres en un nivell d'exigència més alt, contra equips millors, en escenaris més exigents, per tot el que comporta doncs estar una categoria més. L'any passat ja ens vam guanyar aquest dret, potser, i sense potser, contra tot pronòstic, per l'expectativa inicial i per la magnitud dels projectes.
0: El Sabadell s'estrenarà a casa aquesta temporada la nova Creu Alta dissabte que ve contra l'Almeria. I en ciclisme, avui a la Vuelta es disputarà la tercera etapa entre Grosjean i Font-romeu de 174 quilòmetres amb un port de primera categoria i un altre de segona situat a l'arribada. Ahir, victòria pel ciclista Matthew Brennan per davant del català Pau Miquel. Pogacar continua com a líder la general amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert. En bàsquet, el Barça fa avui el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost com avui, però del 1926. I en handbol, avui es disputaran al pavelló municipal de Calella, al Maresme, les dues finals de la Supercopa de Catalunya. La masculina la jugaran el Barça i el Granollers a 9:15, mentre que la femenina la jugaran abans, a 7:15, també el Granollers, que en aquest cas s'enfrontarà al Lleida.

0: Dos quarts d'una del migdia, aquests són els titulars més destacats a aquesta hora. Barcelona lidera el rànquing estatal del preu del lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, quan al conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425. El sindicat majoritari d'educació, la USTEC, dona per fet que el primer dia del curs hi haurà vaga. La seva portaveu afirma al matí de Catalunya Ràdio que el govern no s'ha reunit amb ells des del mes de juliol. I els municipis més afectats per les pluges de dissabte demanen millores estructurals, vaja, per evitar els estralls que provoquen les inundacions. Les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès intenten recuperar avui la normalitat. Qüestions que us hem destacat en aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que hi ha satisfacció entre els municipis de l'entorn del Parc Natural dels Ports per les millores que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes en el subministrament cada cop que havia meteorologia adversa. Se'n beneficiaran 12.000 clients. La Generalitat posa en marxa una prova pilot per promocionar els oficis artesans i aconseguir així retenir els joves a les comarques que perden població. S'ha començat a fer a la Bisbal d'Empordà amb un curs intensiu de ceràmica. I a l'espai Mapa Mundi parlarem de Svalbard, un arxipèlag gelat a la frontera nord de l'OTAN. En esports, Audal, el Barça debuta a la Lliga amb una golejada al camp de l'Elx per 0-5.
1: Mentrestant, avui li han de fer més proves a Gavi després de fer-se mal ahir al genoll dret poc abans de la mitja part del partit.
0: I el temps, molta atenció als ruixats i tempestes. Aquesta tarda al Pirineu i l'interior, en alguns punts del Prepirineu i la cara sud del Pirineu, especialment al nord del Montsec, podrien ser d'intensitat torrencial, amb registres que superin el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. De cara al vespre, algunes d'aquestes precipitacions s'acostarien al prelitoral i de manera més dispersa a la costa. Baixarà la temperatura allà on descarregui la pluja. Dos quarts d'una i dos minuts, Barcelona encapçala el rànquing estatal del preu pel lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, mentre que al conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425. Són dades del portal immobiliari Idealista, que també recull que Ceuta i Palma són les ciutats on el segon trimestre d'aquest any ha crescut més el preu del lloguer, fins a un 23%. També s'ha incrementat el nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguers. Ho ha fet d'un 12% durant l'últim any a tot l'Estat. Destaca Girona, amb un increment de la demanda d'un 102%. A Barcelona, el nombre de persones interessades a llogar una habitació en un pis compartit ha crescut un 22%. Estem a les portes del nou curs escolar. Doncs bé, la USTEC, el sindicat majoritari en el sector de l'educació, dona per fet que el primer dia del nou curs, que serà dimarts 8 de setembre, hi haurà vaga. La seva portaveu, Yolanda Segura, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, remarca que no hi ha hagut cap avenç en la negociació que permeti revertir la convocatòria d'aquesta vaga.
2: No estem en un context, diguéssim, que se solucioni amb quatre avenços, sinó que estem en un context de crisi greu de l'educació del país i que requereix doncs mesures estructurals i, per tant, requereix aquesta tan necessària negociació.
0: Tot i que reconeix progressos en el desenvolupament de l'escola inclusiva, sosté que no és suficient. Segur ha explicat que cal evitar explicitar, volíem dir, el desenvolupament dels recursos que fins ara el departament ha posat a disposició.
2: Poder calendaritzar, no? Poder parlar de totes aquestes qüestions, de quina manera s'han de coordinar i han de poder treballar per realment atendre l'alumnat com l'alumnat necessita. No és només, mira, us envio les dotacions i ja està, no?
0: El Departament d'Educació no valora les declaracions de Yolanda Segura.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els municipis de les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès, afectats per les intenses pluges de dissabte, miren de recuperar la normalitat. Al mateix temps, reclamen millores estructurals per evitar nous episodis com els d'aquest cap de setmana. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
4: El Vendrell, el Baix Penedès i Roda de Barà, el Tarragonès, miren de recuperar la normalitat després de les inundacions de dissabte, que van deixar un escenari que l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha descrit de dramàtic i catastròfic. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Roda, Pere Virgili, explica que s'ha intentat resoldre fins ara.
5: Estem intentant recuperar la normalitat als carrers. Ara mateix no fa ni 10 minuts. Per exemple, hem reinstal·lat tota una zona de contenidors a la part més propera a la costa costa més propera a la via, que és on hi va haver més danys i teníem tots els contenidors, per exemple, escampats. Encara hi ha cotxes que per falta de grues per retirar-los estan col·lapsats els serveis de grua. Encara són al mig del carrer senyalitzats.
4: Virgili s'ha referit als problemes que generen infraestructures com les vies de tren i ha dit que fa anys que reclamen a DIF que es permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua arribin a la platja. Per la seva banda, Martínez, que també ha parlat amb el Matí de Catalunya Ràdio, ha descrit el problema de base que pateix la zona.
6: O sigui, aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero. O sigui, en llocs no hi ha pluvials, o els pluvials, per pocs que tinguin, com la pendent és tan mínima, triguen temps en evacuar la platja. I llavors s'acumula l'aigua i s'inunda, i després ja marxa la platja, al mar, vaja. Però triga. Però és que has de fer grans dipòsits a sobre, en zones on no tens, diguéssim, finques solars públics per poder foradar, perquè tot són cases, apartaments o carrers.
4: Els alcaldes recorden que són hereus de les polítiques d'urbanització dels anys 60 que van permetre construir en zones d'aiguamolls molts a nivell del mar.
0: Marxem cap a Madrid. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar més explicacions per la compra del polèmic àtic de 6 milions d'euros després que el líder del PP li hagi reclamat que ho aclareixi. La presidenta madrilenya obvia la pressió de Núñez Feijóo i diu que aquest tema està més que explicat. Paula Brujats.
7: Ayuso dona la polèmica per tancada, però continua sense aclarir si l'àtic de 400 metres quadrats, 200 de terrassa, 5 habitacions i pagat amb diners públics havia de ser la seva oficina temporal o el seu pis particular. El líder del PP li ha reclamat més explicacions i avui la presidenta madrilenya ha despatxat així les preguntes dels periodistes.
8: No se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos una y otra vez a preguntar lo mismo. Y le preguntan a Feijóo y como Feijóo contesta, yo respondo porque el otro contesta y no podemos tirar así hasta junio del año que viene, que es lo que me veo. Está en venta, chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
7: Ayuso ha reaparegut avui després que Feijóo reconegués ahir en una entrevista a Europa Press que coneixia l'operació des de l'abril quan el va informar el govern madrileny, tot i que Ayuso sempre ha dit que ella no estava al cas de la compra fins al juliol.
9: I concuerda la informació que se nos dio. I, bueno, pues es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compra un local que no se puede destinar a la oficina con el interés de que se ubica allí una oficina.
7: Ayuso no ha volgut aclarir les declaracions de Feijóo, si ho sabia o no, i com s'explica, de ser així, que se n'assabentés abans que ella. Mentrestant, l'oposició madrilenya i el govern espanyol reclamen la dimissió d'Ayuso. Ella, Feijóo o tots dos menteixen, diu la ministra Elma Saiz.
10: Lo sabía en abril, lo sabía Feijóo, se lo trasladó a Ayuso, Ayuso no lo sabía, alguien miente.
7: I denuncien la falta de transparència d'una operació que va costar 6.300.000 euros a tots els madrilenys per un àtic que el govern d'Ayuso ara intenta vendre.
3: 3Cat Info.
0: Satisfacció entre els municipis de l'entorn del Parc Natural dels Ports per les millores que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes en el subministrament cada vegada que hi havia meteorologia adversa. Tarragona, Jordi Barranca.
11: 12.000 clients dels municipis d'Alfara de Carles, Aldover, Tortosa, Xerta i Roquetes, tots ells al Baix Ebre, es beneficiaran d'unes obres més que esperades. El que ha fet la companyia és substituir dues torres de mitjana tensió i renovar 500 metres de cablejat aeri. Ivan García, l'alcalde de Roquetes.
12: Celebrem esta intervenció i esperem que sigui la primera de moltes actuacions que faiguen per a renovar una xarxa elèctrica molt antiga i que ocasiona problemes al Parc Natural, però també a tota la xarxa municipal, dins el terme municipal de Roquetes. Sempre que hi ha fenòmens meteorològics adversos, sempre hi ha restriccions de llum.
11: Es calcula que un 21% de la població d'aquest municipi viu en el que les zones coneixen com a disseminats. Els treballs a dins del terme d'Alfara de Carles s'han hagut de fer amb helicòpter per la difícil orografia de la zona.
0: Vallfogona de Ripollès viu un estiu i afrontarà una tardor d'obres al nucli medieval del poble, una intervenció que va començar el juliol amb la renovació del clavegram i també modificarà la xarxa d'aigua. Girona, Laia Claret.
13: A principis del mes passat van començar unes obres al nucli medieval de Vallfogona que han servit per canviar tot el clavegram. Aquests treballs han estat finançats per la Generalitat amb més de 300.000 euros i han suposat aixecar tot l'enllosat del centre urbà. Esteve Font és l'alcalde de Vallfogona en declaracions a la televisió del Ripollès.
14: El que és el carrer Milany i el carrer Capella, que és el nucli antic del poble, s'ha hagut d'aixecar, estan fent obres per passar la claveguera, no? I ara a agost ells marxen i entrarà una altra empresa que serà el que farà el tema de l'aigua.
13: Aprofitant l'obertura dels carrers, també es faran modificacions i modernitzacions a la xarxa d'aigua d'abastament. En aquest cas, un projecte subvencionat per l'ACA amb uns 100.000 euros. Un cop s'hagin acabat els treballs al subsol, els carrers del nucli medieval es cobriran amb un enllosat nou.
0: Els Mossos d'Esquadra busquen tres joves que la matinada de dissabte van agredir sexualment una noia al Picat al Segrià. Va ser durant la festa major del poble, durant la qual també es va detenir un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat. Lleida, per Joan Álvarez.
15: Els Mossos han obert una investigació i busquen tres joves que van assaltar una noia en un carrer del Picat, a qui van fer tocaments a caràcter sexual i a qui també van robar amenaçant-la amb una navalla. La mateixa nit es va detenir un home també per tocaments de caràcter sexual. El detingut de 40 anys va començar a fer tocaments a diversos nois que eren a la zona de penyes de la Festa Major. L'home va ser retingut inicialment pels vigilants de la zona de festes fins a l'arribada dels Mossos, que el van detenir per un delicte d'agressió sexual. L'Ajuntament del Picat condemna les dues agressions sexuals i qualifica aquests fets d'absolutament intolerables. També ha dit, però, que són fets puntuals i aïllats i ha lamentat que s'utilitzin amb finalitats partidistes per generar una percepció d'inseguretat al municipi.
0: La sèrie de la plataforma 3CAT sense filtres, seleccionada per competir en els Premis Internacionals de Drama de Seul, a Corea del Sud.
16: Hola.
17: Hola.
16: Quina música fas?
17: Un rotllo trap.
18: M'encanta la teva veu. I tu més.
16: ¿En qui parles tanto?
0: La producció de 3CAT i Vertigo Films és finalista en la categoria de millor sèrie de format curt, que guardona la creativitat d'un format que s'adapte al ritme de les plataformes audiovisuals i al mateix temps manté la profunditat de les històries de ficció. Sense filtres, tracte de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials, al telèfon mòbil o als videojocs, amb un llenguatge audiovisual innovador. La sèrie, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar el desembre passat, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre d'aquest any a Seul. I ara parlem de música, que és protagonista avui a les festes majors i també als escenaris del Mediterranean Guitar Festival, amb dos concerts de tribut a Calella i al Port de la Selva. Adrià Clotet.
19: La Festa Major de Sants continua amb més de 150 concerts repartits per carrers i places del barri. A les 11 de la nit, a la plaça de Can Climent, actuaran Fades i Llum, amb un directe que barreja pop urbà i electrònica. Campllong tanca avui la seva Festa Major amb Habaneres. El grup femení Les Anxovetes pujaran a l'escenari per posar banda sonora marinera al final de la festa. La Copla Ciutat de Terrassa oferirà aquest vespre a Igualada una ballada de sardanes al centre de la ciutat, un dels actes més tradicionals d'aquesta diada de Sant Bartomeu. La farola, la farola. Mora d'Ebre celebra la seva Festa Major i la Festa del Riu Ebre. Aquesta nit, davant el Club Nàutic, actuarà Miquel del Roig, un dels noms més populars de les festes majors catalanes. Paral·lelament al Mediterranean Guitar Festival porta avui dos concerts de tribut a la guitarra. A Calella sonaran els temes de Queen en versió guitarra. I al Port de la Selva, Marc Segura oferirà un tribut a Paco de Lucía.
0: Representants de Paramount es reuneixen avui amb el fiscal general de l'estat de Califòrnia per intentar que doni llum verda a la fusió amb Warner. El fiscal general Rob Bonta ha dit que està obert a negociar per evitar el judici ja previst, però al mateix temps alerta que fins ara la Paramount no ha ofert cap tipus de solució sòlida. El govern de Califòrnia i 11 estats més van presentar una querella contra l'adquisició de Warner perquè consideren que hi ha risc de monopoli. Mentrestant, l'actor Mark Ruffalo, qualificat d'indignant, ha qualificat de designar indignant i deshonesta l'acusació contra ell que ha fet Paramount, que el qualifica d'antisemita. L'actor va vincular David Ellison, director de la companyia, i Larry Ellison, el seu pare, amb Israel. Larry Ellison és el fundador de la corporació Oracle, que té una tecnologia que es fa servir per donar suport a l'exèrcit d'Israel.
3: A 3CAT Info,
20: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: insostenibles.
21: Jo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
22: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
23: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Tres quarts d'una del migdia, fem atenció al trànsit i, sobretot avui, al temps. Actualitzem dades. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs al trànsit també hi ha algunes incidències que afecten la circulació. Hi ha aturades a l'autopista P7 a diversos trams entre Montornès i Parets del Vallès en direcció Tarragona perquè hi ha un carril tallat a causa d'un vehicle avariat. A la mateixa AP7 també lentitud a l'altura de Tarragona en sentit nord en direcció Barcelona-Girona on encara treballen per retirar un camió que a primera hora del matí ha perdut la cisterna que anava carregada de 10.000 quilos de nitrogen líquid. Hi ha un carril tallat a la circulació. També aturats a la mateixa AP7 a Vilafranca del Penedès, també en sentit nord. En aquesta zona també cues a l'N340 a Vilafranca, també al Vendrell i a Creixell, en tots els casos direcció Tarragona. Es manté un carril tallat a la P2 a Castelldans, a les Garrigues, direcció Lleida, on un camió ha punxat una roda. Hi ha circulació lenta en aquest punt. Fora d'incidències, encara algunes aturades a l'N2, a la frontera del Portús, a la Jonquera d'entrada a França i també a l'altura de la Jonquera més cap al sud, en direcció Barcelona-Girona. A la C31 nord, a Torroella de Montgrí, en direcció Figueres. I per obres, autovia 2 entre Abrera i Esparreguera, direcció Lleida i a Barcelona, la Ronda a Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, perquè hi ha un carril tallat a banda i banda a causa d'obres. Més informació actualitzada d'aquí a mitja hora.
3: El temps.
0: Amb el Francesc Mauri.
2: Ambient càlid i zona d'inestabilitat acusada aquesta tarda. Això sí, allà on descarregui localment baixarà la temperatura. Avís d'intensitat torrencial acompanyant alguns dels aiguats per part del Servei Meteorològic de Catalunya de 40 litres en 30 minuts. A mesura que avanci la tarda, els ruixats i tempestes poden abraçar qualsevol punt de l'interior Pirineu i Prepirineu, no encara la costa. En aquestes zones interiors, alguns d'aquests aiguats, com hem dit, poden ser especialment intensos. L'àrea predilecta amb les intensitats i acumulacions més marcades seria l'àrea situada al nord del Montsec. Entrat el vespre i la nit, alguns d'aquests ruixats i tempestes poden arribar al prelitoral i molt esporàdics, però no es descarta a la línia costanera i, a més, dispersos. Demà, però, la línia d'inestabilitat s'haurà allunyat i demà el sol serà molt més protagonista, tot i algun núvol.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Bé, us estem explicant al llarg d'aquest matí que des d'aquest migdia i fins a aquesta mitjanit es preveu pluja intensa, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. Per això es manté activat el Pla Inuncat. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, sobretot al Prepirineu, al Pirineu Occidental i a les comarques de Ponent. És per això que a 3Cat Info estem en disposició de parlar amb Xavier Marramon, que és el cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyor Marramon, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Quina situació tenim a aquesta hora?
5: Doncs mira, actualment tenim activat el Pla Inuncat en alerta per les tempestes ràpides, però potencialment severes, i amb pedra molt grossa i pluges localment torrencials que començaran a partir d'aquest migdia per l'oest del país i que s'aniran desplaçant cap a l'est.
0: Quines són les comarques i els llocs on es preveu que l'episodi de mal temps sigui més intens i, per tant, pugui fer més mal?
5: Doncs totes les comarques del Pla de Lleida, Prepirineu i Pirineu de Lleida són les comarques que tenen un nivell de risc més elevat i on es poden produir doncs, fenòmens més severs. En menor mesura, quan aquestes tempestes es vagin desplaçant cap a l'est, també poden afectar les comarques de la Catalunya central i més de l'interior, Garrigues, Anoia, Bages, Berguedà, Cerdanya. I, finalment, doncs, també poden acabar afectant, en menor mesura, tota la zona del litoral i prelitoral de Girona. També doncs, podem afectar fins a la línia de la costa, però ja sí, amb una menor probabilitat, segons ens informa el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Senyor Marramon, no només estem parlant de pluja, també hi ha risc de ventades i pedregades, oi?
5: Correcte, perquè aquest fenomen és, principalment són tempestes fortes que van acompanyades de fortes ventades en alguns moments puntuals i de pedra que va marçades i pedra que en aquestes zones més de l'interior del país, a la zona de Lleida, doncs pot ser molt grossa, superior a 5 centímetres.
0: Es descarta enviar un S-alert als veïns de les comarques més afectades?
5: S-alert, segons el pla Inuncat, s'envia de forma preventiva quan tenim avisos de nivell vermell, de 5 sobre 6 o de 6 sobre 6. En aquest cas, el nivell màxim és de 4 sobre 6, amb la qual cosa no es preveu enviar de forma preventiva aquest missatge als mòbils. En tot cas, estarem atents en aquesta situació en funció de l'evolució que tingui i els nivells d'intensitat i les incidències que pugui produir i, si fa falta, que donem algun missatge a la població perquè prengui mesures d'autoprotecció, que és la principal finalitat que tenim amb aquest missatge. En cas de que detectem que calgui prendre mesures d'autoprotecció, doncs enviarem el missatge el més ràpidament possible.
0: En qualsevol cas, deia vostè que s'hauria d'arribar a 5, no?, per enviar aquest missatge d'alerta?
5: Segons el pla Inuncat, s'ha previst això, que l'enviament es faci de forma preventiva amb nivells de 5 o 6 sobre 6, que són els avisos vermells que emet el Servei Meteorològic de Catalunya, o en casos de que tinguem algun avís també vermell hidrològic per part de l'ACA o de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, o en cas de que haguem de prendre mesures de confinaments generalitzats de la població.
0: Faci'ns algunes recomanacions per evitar que el mal temps perjudiqui el mínim possible i no posar en risc la població.
5: Sobretot si el que demanem és reduir al màxim les activitats i desplaçaments durant les tempestes. Val? En cas de que es produeixin aquestes tempestes, buscar un refugi en un edifici segur. Val? Per tant, mirem de si es realitzen activitats a l'exterior, que sempre tinguem l'opció de poder-nos refugiar ràpidament dintre d'un edifici. Si es produeixen pluges torrencials, evitem creuar rieres, barrancs, guals, zones inundables, val? Encara que portin un nivell d'aigua baix, doncs el vehicle es pot veure arrossegat o pot quedar encallat i es fa amb poc nivell d'aigua també, doncs és fàcil que arrossegui una persona. Per tant, evitem aquesta tarda doncs, creuar aquests rius, aquestes rieres i aquests punts on es pugui acumular aigua i que estiguem atents a tots els avisos oficials i totes les instruccions que puguin venir dels serveis d'emergències.
0: Doncs em compte tothom i a veure si no fa mal avui. Senyor Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, moltes gràcies per atendre'ns i que tingui un bon dia.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Des d'avui, l'aplicació Transporta'm, on es pot consultar l'estat del transport públic en temps real, presenta novetats. Un nou sistema de navegació permet veure més detalls de cada servei. A l'àmbit ferroviari, a més d'indicar el temps que falta perquè un tren arribi a una estació, ofereix un mapa que mostra on és cada comboi i quin volum de passatgers hi ha cada cotxe. Ho explica el creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a 3CAT Info.
4: Dintre del detall del tren, ara s'ha afegit el tipus de composició, el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
0: I en el cas dels serveis de bicicleta compartida, el Bicing a Barcelona, l'Ambici a l'àrea metropolitana i la Ganxeta de Reus, s'informa de detalls de les parades, com quantes bicicletes, tant elèctriques com mecàniques, hi ha disponibles i quantes places queden lliures. Ara el creador de l'aplicació vol afegir-hi les línies d'autobusos.
4: I esperem que cap a finals d'any, principis del següent, puguem començar a incorporar els busos urbans i interurbans, depenent de la voluntat tant política com de les pròpies empreses, ja que la digitalització pues, està una mica atascada en aquest tema.
0: L'aplicació Transporta'm, que permet planificar els trajectes, es va publicar fa poc més d'un any i ja la tenen 90.000 usuaris. I encara una coseta més abans dels esports. I és que Michael Wright, actor conegut per la sèrie V, ha mort als 70 anys, interpretava el paper d'Elias Taylor, un dels humans que resistien la invasió dels llangardaixos extraterrestres en una de les sèries més famoses dels anys 80. Va aparèixer també a les dues seqüeles de la sèrie i, posteriorment, va triomfar amb la pel·lícula Lost Heartbeats, un film de culte per la comunitat afroamericana. També se'l coneix per la sèrie carcelària Oz o per pel·lícules com El rector, on interpretava un dolent llegendari, o bé Deshechos, de Robert Altman. La seva dona ha anunciat a les xarxes socials la seva mort, on ha agraït totes les mostres de suport dels fans, però ha demanat poder-lo acomiadar en la intimitat.
3: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
6: Bon dia. El Barça va debutar ahir a la Lliga de la millor manera possible, golejant l'Elche a domicili per 0-5. Els de Hansi Flick van superar de forma clara l'equip del Baix Vinalopó amb un doblet de Rafinha, que hi va jugar davanter centre, un altre de Fermín i un gol de Dayemi, que d'aquesta manera va fer el seu primer gol com a blaugrana. D'altra banda, avui li han de fer més proves a Gavi per saber la base exacta de la lesió que es va fer ahir al genoll dret, poc abans de la mitja part, i que el va obligar a ser substituït. El tècnic alemany, Hansi Flick, espera que no sigui res important.
8: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem.
6: I encara sobre el partit d'ahir, el club ha emès un comunicat aquest migdia on condemna l'ús desproporcionat de la força contra socis i aficionats del club durant els fets ocorreguts als voltants de l'estadi Martínez Valero, Elx. El club considera també que el procediment de detenció d'un dels aficionats va ser desproporcionat i mancat de la necessària congruència. Així mateix, el Futbol Club Barcelona lamenta que una vegada més agents de la Policia Nacional requisessin banderes estelades a aficionats blaugrana, perquè consideren que és un símbol legal i la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió. El comunicat afegeix que el Barça resta a l'espera de les corresponents explicacions sobre els fets i es reserva el dret d'emprendre les actuacions que consideri oportunes.
3: Trescat Info.
6: Mentrestant, Julián Álvarez va jugar ahir l'última mitja hora del partit de Lliga contra l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, i l'argentí va ser xiulat pels aficionats del seu equip quan va entrar al terreny de joc. Quan es va acabar el maig i mentre tots els seus companys saludaven l'afició de l'Atlètic de Madrid, l'argentí va marxar sol cap al túnel de vestidors, tot i que, segons el tècnic Simeone, ho va fer per indicacions del mateix club.
9: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
6: De la situació de Julián Álvarez també va parlar el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, assegurant que no marxarà i s'ha queixat del comportament del Barça. Són declaracions del mitjà El Desmarque.
10: És un jugador de l'Atlético de Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador de l'Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
6: Avui es completa la segona jornada de Lliga de Primera amb dos partits més, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo a 10:15. I a la segona divisió, finalment s'ha suspès la roda de premsa que havia de fer aquest migdia el representant del davanter del Girona, Víctor Sigankov, perquè l'ucraïnès ha rebut una oferta de l'Ajax que, si no hi ha novetats, acabarà acceptant. D'aquesta manera, resoldrà el problema que s'havia generat amb el jugador, que havia demanat la carta de llibertat, que es va negar a jugar el primer partit contra el Leganés, i arran d'això el club li havia obert un expedient. Mentrestant, avui el Girona presenta els defenses Mumin i Furtado, dues de les noves incorporacions. I el Sabadell va aconseguir ahir el segon empat consecutiu en la seva tornada a la categoria de plata. Els vallesans van empatar ahir a 0 al camp del Castelló. Sentim el tècnic dels arlequinats, Ferran Costa.
24: La valoració és que seguim sent nosaltres en un nivell d'exigència més alt, contra equips millors, en escenaris més exigents, per tot el que comporta doncs, estar una categoria més. L'any passat ja ens vam guanyar aquest dret, potser, i sense potser, contra tot pronòstic, per l'expectativa inicial i per la magnitud dels projectes.
6: I en bàsquet, el Barça fa hores d'ara el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, com avui, però del 1926. Precisament avui, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esport Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció. I en ciclisme, avui a la Vuelta es disputa la tercera etapa entre Grosan i Font-Romeu, 174 quilòmetres amb un port de primera categoria i un altre de segona situat a l'arribada. Tadej Pogačar continua com a líder. I en handbol, avui es disputa al pavelló municipal de Calella, al Maresme, les dues finals de la Supercopa de Catalunya. La masculina, que jugaran el Barça i el Freiking Granollers a quarts de nou, i abans, a un quart de set, la femenina entre el Granollers també i el Lleida.
3: Trescat Info.

0: Bon dia. En punt, és la una del migdia. Protecció Civil preveu pluges torrencials durant les pròximes hores, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. Alguns dels episodis poden anar acompanyats de vent i de pedra. De moment, es descarta enviar un es alert a la població perquè el risc no és tan elevat, segons ha dit en una entrevista a 3Cat Info, Xemia Mar Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Els municipis més afectats per les pluges de dissabte reclamen millores estructurals per evitar els estralls que provoquen les inundacions. Les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès intenten recuperar la normalitat i busquen solucions per evacuar millor l'aigua i evitar que s'acumuli en càmpings, aparcaments i habitatges. Barcelona lidera el rànquing estatal del preu per lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, quan al conjunt de l'Estat aquesta xifra es situa al voltant dels 425. Ho diu el portal immobiliari Idealista, que també recull que l'interès per aquest tipus de lloguer s'ha disparat sobretot a Girona. El Sindicat Majoritari d'Educació, la USTEC, dona per fet que el primer dia de curs hi haurà vaga. La seva portaveu, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, afirma que el govern no s'ha reunit amb ells des del juliol. Reclamen un calendari per desplegar l'escola inclusiva, les aules d'acollida i la protecció de l'escola en català. El govern espanyol acusa el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler generar angoixa a Ceuta i de buscar confrontació amb la seva proposta de confinar migrants malalts que van arribar al juliol. Avui, l'executiu precisament reuneix les autonomies per demanar-los que cedeixin vacunes per a Ceuta. Almenys 8 morts en els atacs entre Rússia i Ucraïna de les últimes hores. El primer ministre britànic és aquí, fent el seu primer viatge a l'exterior, Andy Barnum. Durant la visita, que coincideix amb la celebració del Dia de la Independència ucraïnesa, participarà amb Zelensky a la cimera de l'anomenada Coalició de Voluntaris. Ingressen a presó els 3 detinguts per haver robat més de 3.000 metres de cable de fanals i arquetes a Figueres. Van deixar sense llum diversos carrers, alguns dels quals encara no l'han pogut recuperar. Tornar a posar el cable de robat costarà uns 48.000 euros a l'Ajuntament de la capital de l'Alt Empordà.
1: Esports. El Barça debuta a la Lliga amb una golejada al Camp de l'Ens per 0-5. Mentrestant, avui li han de fer més proves a Gavi després de fer-se ja mal al genoll dret poc abans de la mitja part del partit. La segona jornada de Lliga de Primera es tanca avui amb dos partits més, Osasuna Llevant i Màlaga Deportivo de la Corunya. I a segona divisió, l'extrem ucraïnès del Girona, Sigankov, té una oferta de l'Ajax que segurament acceptarà. Ahir el Sabadell, mentrestant, va sumar el segon empat consecutiu, després d'aconseguir un 0-0 al camp del Castelló.
0: I el temps, atenció als ruixats i tempestes d'aquesta tarda al Pirineu i a l'interior, en alguns punts del Prepirineu i la cara sud del Pirineu. Especialment al nord del Montsec, és on podrien ser d'intensitat torrencial, amb registres que poden superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. De cara al vespre, algunes d'aquestes precipitacions s'acostaran al prelitoral i de manera més dispersa a la costa. Baixarà la temperatura on descarregui la pluja.
2: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de la 1 del migdia. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré des d'ara i fins al punt de les 2.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Comencem parlant de Protecció Civil, que preveu pluges torrencials les pròximes hores, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, sobretot al Prepirineu, al Pirineu Occidental i a les comarques de Ponent. Alguns dels episodis poden anar acompanyats de vent i de pedra. De moment, es descarta enviar un es alert a la població perquè el risc no és tan elevat, segons ha dit en una entrevista que escoltàvem fa uns minuts a 3Cat Info, Xavier Mar Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil.
3: És alert, segons el pla Inuncat, s'envia de forma preventiva quan tenim avisos de nivell vermell, de 5 sobre 6 o 6 sobre 6. En aquest cas, el nivell màxim és de 4 sobre 6, amb la qual cosa no es preveu enviar de forma preventiva aquest missatge als mòbils.
0: Mar Ramon recomana no fer activitat a l'aire lliure per evitar riscos innecessaris. Els municipis del Baix Penedès i del Tarragonès afectats per les intenses pluges de dissabte miren de recuperar la normalitat. Alhora reclamen millores estructurals per evitar nous episodis com el d'aquest cap de setmana. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
4: El Vendrell, el Baix Penedès i Roda de Barà, el Tarragonès, miren de recuperar la normalitat després de les inundacions de dissabte, que van deixar un escenari que l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha descrit de dramàtic i catastròfic. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Roda, Pere Virgili, explica que s'ha intentat resoldre fins ara.
5: Estem intentant recuperar la normalitat als carrers. Ara mateix no fa ni 10 minuts. Per exemple, hem reinstal·lat tota una zona de contenidors a la part més propera, a la costa més propera a la via, que és on hi va haver més danys i teníem tots els contenidors, per exemple, escampats. Encara hi ha cotxes que per falta de grues per retirar-los estan col·lapsats els serveis de grua. Encara són al mig del carrer senyalitzats.
4: Virgili s'ha referit als problemes que generen infraestructures com les vies de tren i ha dit que fa anys que reclamen a DIF que es permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua arribin a la platja. Per la seva banda, Martínez, que també ha parlat amb el Matí de Catalunya Ràdio, ha descrit el problema de base que pateix la zona.
6: O sigui, aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero. En llocs no hi ha pluvials o els pluvials, per pocs que tinguin, com la pendent és tan mínima, triguen temps en evacuar la platja. I llavors s'acumula l'aigua i s'inunda i després ja marxa la platja, al mar, vaja. Però triga. Però és que has de fer grans dipòsits a sobre en zones on no tens, diguéssim, finques solars públics per poder foradar, perquè tot són cases, apartaments o carrers.
4: Els alcaldes recorden que són hereus de les polítiques d'urbanització dels anys 60 que van permetre construir en zones d'aiguamolls molts a nivell del mar.
0: Barcelona encapçala el rànquing estatal del preu del lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, mentre que el conjunt de l'Estat aquesta xifra es situa al voltant dels 425. Són dades del portal immobiliari Idealista, que també recull que Ceuta i Palma són les ciutats on el segon trimestre d'aquest any ha crescut més el preu de lloguer, fins a un 23%. També s'ha incrementat el nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer. Ho ha fet d'un 12% l'últim any a l'Estat. Destaca a Girona amb un increment de la demanda, atenció, d'un 102%. A Barcelona, el nombre de persones interessades a llogar una habitació en un pis compartit ha crescut un 22%. I de l'àmbit educatiu, l'USTEC, el sindicat majoritari del sector, dona per fet que el primer dia del nou curs, que és el dimarts 8 de setembre, hi haurà vaga. La seva portaveu, Iolanda Segura, en unes declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, remarca que no hi ha hagut cap avenç en les negociacions que permeti revertir la convocatòria de vaga.
7: No estem en un context, diguéssim, que se solucioni amb quatre avenços, sinó que estem en un context de crisi greu de l'educació del país i que requereix doncs mesures estructurals i, per tant, requereix aquesta tan necessària negociació.
0: Tot i que reconeix progressos en el desenvolupament de l'escola inclusiva, sosté que no és suficient. Segur ha explicat que cal explicitar el desenvolupament dels recursos que fins ara el departament ha posat a disposició.
7: Poder calendaritzar, no? Poder parlar de totes aquestes qüestions, de quina manera s'han de coordinar i han de poder treballar per realment atendre l'alumnat com l'alumnat necessita. No és només... Mira, us envio les dotacions i ja està, no?
0: El Departament d'Educació no ha volgut valorar les declaracions de Segura. Parlem ara de Ceuta. Són la 1 del migdia i 8 minuts.
2: 3CAT Info.
0: La ministra de Migracions i portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, ha acusat Alberto Núñez Feijóo de voler generar angoixa entre els ceutins i buscar la confrontació quan parla d'infeccions, contagis i confinaments dels migrants amb malalties, com ha fet les últimes hores. En una entrevista a Televisió Espanyola, Sainz creu que això demostra que el PP no és un partit d'estat.
8: El senyor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parecen de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones del líder de lo que, desgraciadamente para España, hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado.
0: Això hores abans que demà comencin les compareixences de diversos ministres al Congrés sobre la crisi de Ceuta, en concret 8 ministres. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
9: La ministra de Defensa obrirà les compareixences demà. Després passaran pel Congrés els titulars de Presidència, Sanitat, Interior, Exteriors, Migracions, Joventut i Igualtat. Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta, però des del PP, Alberto Núñez Feijóo exigeix explicacions a Pedro Sánchez i buscarà suports per obrir obligarlo a compareixer.
10: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en xancles i proponiendo canciones de verano.
9: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el Consell de Ministres, el primer d'un tram final de legislatura marcat pel debat migratori, però també per deures pendents, com els nous pressupostos o el finançament autonòmic.
0: El que demana el govern espanyol a les comunitats autònomes és que cedeixin vacunes pels migrants arribats a Ceuta. El Ministeri de Sanitat ha convocat avui al migdia una reunió amb els governs autonòmics per activar justament aquest mecanisme. Entre les vacunes que calen hi ha la triple vírica i les de varicel·la, poliomielitis, el tètanus i la diftèria. L'objectiu és reforçar la immunització d'una població de la qual, en molts casos, es desconeix el seu historial vacunal. Les dosis es destinaran sobretot als menors acollits i a les persones que viuen en centres o espais habilitats. La petició arriba en plena tensió sanitària a Ceuta. El Ministeri assegura que el sistema està molt tensionat, però nega que estigui col·lapsat. Mentrestant, centenars i milers de migrants fan cua davant dels centres d'acollida habilitats en diferents punts de la ciutat. Les files s'han anat formant des de primera hora del matí i en alguns moments la situació ha generat tensió. A diferència de dies anteriors, les cues s'han ubicat en voreres específiques per intentar evitar les afectacions de mobilitat del veïnat. I ara volem passar per Madrid, perquè Isabel Díaz Ayuso es nega a donar més explicacions per la compra del polèmic àtic de 6 milions d'euros després que el líder del PP li hagi reclamat que ho aclareixi. La presidenta madrilenya obvia la pressió de Feijóo i diu que aquest tema està més que explicat. Madrid, Paula Brujots.
11: Ayuso dona la polèmica per tancada, però continua sense aclarir si l'àtic de 400 metres quadrats, 200 de terrassa, 5 habitacions i pagat amb diners públics havia de ser la seva oficina temporal o el seu pis particular. El líder del PP li ha reclamat més explicacions i avui la presidenta madrilenya ha despatxat així les preguntes dels periodistes.
12: No se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos una y otra vez a preguntar lo mismo. Y le preguntan a Feijóo y como Feijóo contesta, yo respondo porque el otro contesta y no podemos tirar así hasta junio del año que viene, que es lo que me veo. Está en venta, chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
11: Ayuso ha reaparegut avui després que Feijóo reconegués ahir en una entrevista a Europa Press que coneixia l'operació des de l'abril quan el va informar el govern madrileny, tot i que Ayuso sempre ha dit que ella no estava al cas de la compra fins al juliol.
10: I concuerda la informació que se nos dio. Y bueno, pues es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compra un local que no se puede destinar a la oficina con el interés de que se ubica allí una oficina.
11: Ayuso no ha volgut aclarir les declaracions de Feijóo, si ho sabia o no, i com s'explica, de ser així, que se n'assabentés abans que ella. Mentrestant, l'oposició madrilenya i el govern espanyol reclamen la dimissió d'Ayuso. Ella, Feijóo o tots dos menteixen, diu la ministra Elma Saiz.
8: Lo sabía en abril, lo sabía Feijóo, se lo trasladó a Ayuso, Ayuso no lo sabía, alguien miente.
11: I denuncien la falta de transparència d'una operació que va costar 6.300.000 euros a tots els madrilenys per un àtic que el govern d'Ayuso ara intenta vendre.
0: Crònica del món. Almenys 8 persones han mort als últims atacs entre Rússia i Ucraïna. Les forces russes han bombardejat als afores de Kharkiv, al nord-est, una acció que ha causat 3 morts. Per contra, a la ciutat russa de Krasnodar, 3 nens han mort i 8 persones més han quedat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola Bressol i 2 més han mort a la regió de Belgorod. El govern rus ha explicat que ha interceptat més de 350 drons. Tot i això, alguns aparells han impactat contra 4 instal·lacions d'Ozon, la segona plataforma més important de comerç electrònic de Rússia. Unes accions que es produeixen just el dia que Ucraïna celebra la seva independència. En un missatge a la nació, el president Zelensky ha dit que vol la pau, però no la rendició, i ha partit contra les mentides de Putin.
13: No permetrem que prenguin la iniciativa ni que enganyin Europa i el món sencer fent-los creure que només cal cedir al Donbass i que tot s'acabarà ràpidament. No ens fem il·lusions, no hi confiem. No li estalviarem al Kremlin 500.000 de soldats.
0: Els Estats Units han de concretar avui la nova guerra econòmica contra l'Iran. El secretari del Tresor nord-americà ha promès que comença la major ofensiva financera desplegada contra un adversari. I ha de detallar el nou paquet de sancions que vol colpejar encara més l'economia del règim de Teheran. L'anunci segueix l'avís de Trump de la setmana passada, quan va amenaçar mesures fermes contra qualsevol país aliat de l'Iran. Teheran denuncia la pressió econòmica i assegura que hi respondrà. És Mail Baghaei, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
14: L'Iran farà ús de totes les seves capacitats multilaterals per contrarrestar les sancions econòmiques.
0: L'Iran ha assegurat també que ha comptabilitzat 45 patrullers que han violat les regles iranianes per navegar per l'estret d'Hormuz i amenaça amb castigar-los en un altre senyal d'escalada quan la guerra està a punt de complir 6 mesos. Àrea de servei, comencem pel trànsit. Mariluz García, bon dia.
15: Hola, bon dia. Complicacions per un nou accident a la C32 nord a l'autopista del Maresme entre Mataró i Sant Andreu de Llavaneres en sentit nord en direcció Girona. Hi ha dos carrils tallats a causa d'aquesta topada, segons informen des de trànsit. També a una llarga cua a l'autopista AP7 entre la Roca del Vallès i Parets en sentit sud perquè hi ha un camió avariat que talla un carril a la circulació. En aquesta zona també aturats a la C17 també a Parets del Vallès, igualment en sentit sud en direcció Barcelona. Aturades també a la mateixa AP7 entre Martorell i Castellbisbal en direcció Barcelona i es manté un carril tallat a l'altura de Tarragona, també en sentit nord, per la retirada d'un camió cisterna de la qual s'ha desprès el camió a primera hora d'aquest matí de forma accidental. Queden encara complicacions en aquesta zona, però que ja estan millorant força. Cues també a altres vies, com ara l'N340, a l'altura de Vilafranca, també al Vendrell i a Creixell, direcció Tarragona. La Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, d'entrada a França, i més al sud, a l'altura de la població de la Jonquera, en direcció Barcelona-Girona. També aturats a la C31 Nord, a Torroella de Montgrí, en direcció Figueres. I per obres, autovia 2, entre Brera i Esparreguera, i també a Jorba, direcció Lleida. L'AP2, a Montblanc, en sentit Barcelona. I a la capital catalana, la Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: Francesc Mauri.
16: Atenció a la tarda, que ens porta una línia d'inestabilitat marcada i que anirà viatjant. De moment, a mesura que avanci la tarda, els ruixats i tempestes avançaran per tot l'interior, Ponent, Pirineu i Prepirineu. Atenció a l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya, de nivell taronja, d'aiguats que poden ser d'intensitat torrencial, és a dir, 40 litres en 30 minuts, especialment a l'àrea situada al nord del Montsec. No ho descartem en d'altres zones interiors o del Pirineu, però aquesta àrea seria probablement la predilecta. Algunes acumulacions podrien acostar-se als 100 litres per metre quadrat. També cal dir que a darrera hora ja ha entrat al vespre, algunes d'aquestes tempestes poden arribar al prelitoral i esporàdicament, de manera molt més esporàdica, la línia costanera. Demà, signe contrari, dia absolutament diferent, amb molt més sol a tot el país.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Un quart i 3 minuts de dues del migdia, ingressat a la presó l'home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna, acusat d'un delicte contra la salut pública. El van enxampar amb 26 plaques on hi havia cocaïna, distribuïdes per l'equipatge. L'home va arribar a l'aeroport del Prat, procedent de Mèxic. La policia va fixar-se que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent les preguntes dels agents. I per això li van revisar les maletes i van trobar aquests quilos, 31 quilos de cocaïna. També ha anat a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperat. Girona, Núria Pereira.
17: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
0: I ara passem per les comarques lleidatanes perquè la collita d'ametlla s'ha avançat uns 10 dies per les onades de calor de l'estiu. Els productors preveuen una bona campanya semblant a la de l'any passat i també que es mantinguin els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
18: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que en general aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Ramon Monet, d'Uni de Pagesos.
19: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs, la collita doncs, es va avançant una mica més. Potser aquest any ha sigut una mica més exagerat.
18: Els rendiments varien en funció del reg, amb produccions en camps de secada fins a 2.000 quilos de gra per hectàrea de mitjana.

0: Similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
1: I ara parlem d'un negoci de l'Alt Urgell, una formatgeria Serrat Gros, a Josa de Cadí. Està buscant relleu. Els seus subpropietaris es volen jubilar l'any que ve i ara estan rebent desenes d'interessats, de persones interessades, a quedar-se amb aquest negoci. Anem fins a Josa de Cadí. Joaquim Albalat, endavant.
2: El Serrat Gros és una de les formatgeries artesanes més veteranes del Pirineu. Va obrir el 1980. La Mercè i el Raül se'n van fer càrrec fa 21 anys i ara busquen algú que, com van fer ells, els hi agafi el relleu.
3: Arribem a l'edat de jubilació i tot i que ens agrada moltíssim el que fem i que és la nostra manera de viure, doncs també ha arribat el moment, volem fer una etapa diferent de la nostra vida.
4: No busquem a ningú, sinó que el que vingui és que li ha d'agradar aquesta feina.
3: I que s'ho estimi. Nosaltres, com que ens ho hem estimat molt, creiem que per això portem tots aquests anys.
2: Un traspàs que serà a finals de l'any que ve, però que ja han engegat per poder transmetre els coneixements als nous formatgers i també perquè les cabres puguin adaptar-se.
3: No és un projecte o un negoci que puguis dir jubilo d'un mes per un altre. Més que res, doncs, perquè tenim un ramat d'unes 90 cabres que, si no hi hagués relleu, doncs, almenys elles les podríem mirar de que poguessin anar en alguna altra granja, que estiguessin ben cuidades també com les tenim nosaltres i que això és el que més ens preocupa.
2: Les últimes setmanes ja els han contactat centenars d'interessats i una dotzena de candidats han passat per la formatgeria per pensar-se si entomen aquest repte.
1: Un quart i mig de dues.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: En cultura us parlem de Paramount, perquè representants d'aquesta empresa s'han de reunir avui amb el fiscal general de l'estat de Califòrnia per intentar que doni llum verda a la fusió amb Warner. El fiscal general, Rob Bonta, ha dit que està obert a negociar per evitar el judici ja previst, però alhora alerta que fins ara la Paramount no ha ofert cap tipus de solució sòlida. El govern de Califòrnia i 11 estats més van presentar, recordem, una querella contra l'adquisició de Warner perquè consideren que hi ha risc de monopoli. Mentrestant, l'actor Mark Ruffalo qualifica d'indignant i deshonesta l'acusació contra ell que ha fet Paramount, que el qualifica d'antisemita. L'actor va vincular David Ellison, director de la companyia, i Larry Ellison, el seu pare, amb Israel. Larry Ellison és el fundador de la corporació Oracle, que té una tecnologia que es fa servir per donar suport a l'exèrcit d'Israel. I abans dels esports, explicar-vos que Junts per Catalunya ha denunciat la intervenció de la Policia Nacional abans del partit de futbol entre l'Elx i el Barça per la retirada d'estelades i els cops a un aficionat fora de l'estadi. Al Congrés presentaran una bateria de preguntes al govern espanyol perquè expliqui quina era la base legal que permeti als agents retirar les estelades i si considera per exhibir-les que és una conducta prohibida. També demanen explicacions sobre les imatges difoses per les xarxes on es veuen agents pagant un aficionat. Junts vol saber si l'ús de la força es va ajustar als principis de legalitat i de proporcionalitat. En aquest sentit, pregunten si s'ha obert una investigació interna per aclarir els fets i també per identificar els agents que hi van intervenir. Ara sí, a l'actualitat esportiva més actual.
5: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
6: Bon dia. Segons el comunicat oficial emès pel Barça fa uns minuts, les proves fetes avui descarten que el jugador Gavi tingui cap lesió al genoll dret i tot hauria quedat només en una contusió. El migcampista andalús es va fer mal ahir, poc abans del descans del partit contra l'Elx, i va haver de ser substituït. El Barça va debutar ahir a la Lliga de la millor manera possible, golejant l'Elx a domicili per 0-5, amb un doplet de Rafinha, un altre més de Fermín i un gol d'Adeyemi, que d'aquesta manera va fer el seu primer gol com a blaugrana. Encara sobre el partit d'ahir, el club ha emès també un comunicat aquest migdia on condemna l'ús desproporcionat de la força contra socis i aficionats del club durant els fets ocorreguts als voltants de l'estadi Martínez Valero a Elx. El Barça considera també que el procediment de detenció d'un dels aficionats va ser desproporcionat i mancat de la necessària congruència. Així mateix, el club lamenta que una vegada més agents de la Policia Nacional requisessin banderes estelades a aficionats blaugrana perquè consideren que és un símbol legal i la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió. El comunicat afegeix que el Barça resta a l'espera de les corresponents explicacions

0: sobre els fets i es reserva el dret d'emprendre les actuacions que consideri oportunes.
1: 3CAT Info.
0: D'altra banda, el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, com avui, però del 1926. 3CAT Info, auditori 1899 del Futbol Club Barcelona. Joan Fitó, bon dia.
2: Bon dia. Un acte que ha servit per inaugurar el centenari de la secció del Barça. Avui el Barça de bàsquet fa 100 anys. I un acte també doncs, que ha plegat moltíssimes llegendes de la secció, entre d'altres doncs, Joan Carles Navarro, Nacho Solozábal o Roberto Dueñas, guanyadors doncs, de les dues Euroligues que té el Barça fins ara. Un acte que ha presidit Joan Laporta, el president blaugrana, ha reivindicat la importància del bàsquet al Club Blaugrana.
3: El Barça és el millor club multiesportiu del món. Ho ha fet amb excel·lència, perquè les nostres seccions esportives han acumulat 50 Copes d'Europa. Que em sembla que amb això podem dir que som un club únic al món.
2: No s'ho ha volgut perdre tampoc Aleksandar Sekulić, que estava doncs, exercint les seves funcions de seleccionador d'Eslovènia. Ho ha aturat per uns dies per ser present avui en aquest acte. També avui Sekulić dirigirà el primer entrenament. També presents avui aquí a l'Auditori 1899, jugadors de la primera plantilla, Tairis Martin, Agustín Ubal o Stanley Umude. El Barça 26-27 que arrencarà avui la seva pretemporada i els jugadors doncs, que no s'ho han volgut perdre.
0: Gràcies, Joan Fitó. Precisament avui Catalunya Ràdio estrena també un nou capítol del podcast d'Esport Recurs sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció. Tornant al futbol, Julián Álvarez va jugar ahir l'última mitja hora del partit de Lliga entre l'Atlètic de Madrid i el Villarreal i l'argentí va ser xiulat pels aficionats matalassers quan va entrar al camp. Quan es va acabar el maig i mentre tots els seus companys saludaven l'afició de l'Atlètic de Madrid, l'argentí va marxar sol cap al túnel de vestidors, tot i que, segons el tècnic Simeone, ho va fer per indicacions del mateix club.
4: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
0: Avui es completa la segona jornada de Lliga de Primera amb dos partits més, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo a 10:15. I a la segona divisió, finalment, s'ha suspès la roda de premsa que havia de fer aquest migdia el representant del davanter del Girona, Víctor Sigankov, perquè l'ucraïnès ha rebut una oferta de l'Ajax que, si no hi ha novetats, acabarà acceptant. D'aquesta manera resoldrà el problema que s'havia generat amb Sigankov, que havia demanat la carta de llibertat, que s'havia negat a jugar el primer partit contra el Leganés, i arran d'això el club li havia obert un expedient. Mentrestant, aquest migdia el Girona ha presentat dos dels seus nous reforços. Es tracta dels defenses Mumin i Furtado. Pel que fa al Sabadell, recordem que l'equip arlequinat va aconseguir el segon empat consecutiu en la seva tornada a la categoria de plata. Va empatar a 0 al camp del Castelló. I en ciclisme, a la Vuelta, ja fa uns minuts que està en marxa la tercera etapa entre Grossani i Font-Romeu, de 174 quilòmetres amb un port de primera i un altre de segona situat a l'arribada. Tadej Pogačar continua com a líder.

0: Són 2:15 del migdia. Repassem les informacions més destacades a aquesta hora. Protecció Civil preveu pluges torrencials les pròximes hores, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. Alguns dels episodis poden anar acompanyats de vent i de pedra. De moment es descarta enviar un SOS a la població perquè el risc no és tan elevat, segons ha dit en una entrevista a 3Cat Info. Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Per cert, els municipis més afectats per les pluges de dissabte, el Baix Penedès i el Tarragonès reclamen millores estructurals per evitar que els estralls que provoquen les inundacions. I Barcelona, que lidera el rànquing estatal del preu per al lloguer d'una habitació en un pis compartit, en demanen 600 euros al mes de mitjana, quan al conjunt de l'Estat parlem d'uns 425. Ho diu el portal immobiliari Idealista, que també recull que l'interès per aquest tipus de lloguer s'ha disparat sobretot a Girona. Una altra informació destacada és que el Sindicat Majoritari d'Educació, l'USTEC, dona per fet que el primer dia de curs hi haurà vaga. La seva portaveu, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, afirma que el govern no s'ha reunit amb ells des del juliol. Reclamen un calendari per desplegar l'escola inclusiva, les aules d'acollida i la protecció de l'escola en català. Aquestes són les informacions més destacades que us estem explicant des d'ara i fins al punt de les 2. També posarem el focus en d'altres qüestions com aquesta, la detenció d'un conductor a la Jonquera amb més de 20 quilos de droga al maleter del cotxe. El conductor va intentar saltar-se un control rutinari de la Policia Nacional. També parlarem de l'aplicació Transporta'm, que des d'avui es pot consultar l'estat del transport públic en temps real i que hi ha novetats. Un nou sistema de navegació que permet veure més detalls de cada servei. A l'àmbit ferroviari, a banda del temps que falta perquè un tren arribi a l'estació, surt un mapa que mostra on es troba cada comboi i quin volum de passatgers hi ha a cada cotxe. Ho ha explicat el creador de Transporta'm, David Cortés, a 3Cat Info. I també parlarem de cinema, perquè Brad Pitt és l'últim convidat confirmat al pròxim Festival de Cinema de Sant Sebastià. L'actor nord-americà hi tornarà després de presentar el 2009 Maleïts Bastards al costat de Quentin Tarantino. I pel que fa als esports, el jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió ahir al camp de l'Elx i tot ha quedat en un ensurt, per tant.
1: Les proves que li han fet avui descarten que el jugador del Barça tingui cap lesió al genoll dret i només es tracta d'una contusió. El migcampista andalús es va fer mal ahir poc abans del descans del partit contra l'Elx i va haver de ser substituït.
0: I atenció als ruixats i tempestes d'aquesta tarda al Pirineu i a l'interior. En alguns punts del Prepirineu i la cara sud del Pirineu, especialment al nord del Montsec, podrien ser d'intensitat torrencial, amb registres que superaran el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. És una possibilitat. De cara al vespre, algunes d'aquestes precipitacions també s'acostarien al prelitoral i de manera més dispersa a la costa. Baixarà la temperatura on descarregui la pluja. Ara passen 3 minuts i mig de 2:15. Com us deia, Protecció Civil preveu pluges torrencials les pròximes hores, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, sobretot a la zona del Prepirineu, Pirineu Occidental i comarques de Ponent. Alguns dels episodis poden anar acompanyats de vent i de pedra. De moment, es descarta enviar un SOS a la població perquè el risc no és tan elevat, segons ha dit en una entrevista a 3Cat Info Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil.
2: És alert, segons el pla Inuncat, s'envia de forma preventiva quan tenim avisos de nivell vermell, de 5 sobre 6 o de 6 sobre 6. En aquest cas, el nivell màxim és de 4 sobre 6, amb la qual cosa no es preveu enviar de forma preventiva aquest missatge als mòbils.
0: Els municipis de les comarques del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats per les intenses pluges de dissabte estan, mentrestant, mirant de recuperar la normalitat com poden. Alhora reclamen millores estructurals per evitar nous episodis com el d'aquest cap de setmana. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
3: El Vendrell, el Baix Penedès i Roda de Barà, el Tarragonès, miren de recuperar la normalitat després de les inundacions de dissabte que van deixar un escenari que l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, Martínez ha descrit de dramàtic i catastròfic. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Roda, Pere Virgili, explica que s'ha intentat resoldre fins ara.
4: Estem intentant recuperar la normalitat als carrers. Ara mateix no fa ni 10 minuts. Per exemple, hem reinstal·lat tota una zona de contenidors a la part més propera, a la costa més propera a la via, que és on hi va haver més danys i teníem tots els contenidors, per exemple, escampats. Encara hi ha cotxes que per falta de grues per retirar-los estan col·lapsats els serveis de grua. Encara són al mig del carrer senyalitzats.
3: Virgili s'ha referit als problemes que generen infraestructures com les vies de tren i ha dit que fa anys que reclamen a DIF que es permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua arribin a la platja. Per la seva banda, Martínez, que també ha parlat amb el Matí de Catalunya Ràdio, ha descrit el problema de base que pateix la zona.
5: O sigui, aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero. En llocs no hi ha pluvials o els pluvials, per pocs que tinguin, com la pendent és tan mínima, triguen temps en evacuar la platja. I llavors s'acumula l'aigua i s'inunda i després ja marxa la platja, al mar, vaja. Però triga. Però és que has de fer grans dipòsits a sobre en zones on no tens, diguéssim, finques solars públics per poder foradar, perquè tot són cases, apartaments o carrers.
3: Els alcaldes recorden que són hereus de les polítiques d'urbanització dels anys 60 que van permetre construir en zones d'aiguamolls molts a nivell del mar.
0: Parlem de la pàgina econòmica d'habitatge, perquè Barcelona encapçala el rànquing estatal del preu pel lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, mentre que el conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. Són dades del portal immobiliari Idealista, que també recull que Ceuta i Palma són les ciutats on el segon trimestre d'aquest any ha crescut més el preu del lloguer, fins a un 23%. També s'ha incrementat el nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer. Ho ha fet d'un 12% l'últim any a tot l'Estat. I destaca Girona, amb un increment de demanda d'un 102%. A Barcelona, el nombre de persones interessades a llogar una habitació en un pis compartit ha crescut un 22%. L'USTEC, el sindicat majoritari en el sector de l'educació, dona per fet que el primer dia del nou curs, que és dimarts 8 de setembre, hi haurà vaga. La seva portaveu, Yolanda Segura, en unes declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, remarca que no hi ha hagut cap avenç en la negociació que permeti revertir la convocatòria de vaga.
6: No estem en un context, diguéssim, que se solucioni amb quatre avenços, sinó que estem en un context de crisi greu de l'educació del país i que requereix doncs mesures estructurals i, per tant, requereix aquesta tan necessària negociació.
0: Tot i que reconeix progressos en el desenvolupament de l'escola inclusiva, sosté que no és suficient. Ha explicat que cal explicitar el desenvolupament dels recursos que fins ara el departament ha posat a disposició.
6: Poder calendaritzar, no? Poder parlar de totes aquestes qüestions, de quina manera s'han de coordinar i han de poder treballar per realment atendre l'alumnat com l'alumnat necessita. No és només, mira, us envio les dotacions i ja està, no?
0: No s'ha pronunciat sobre aquestes declaracions el Departament d'Educació. 2:09 de 2:00 PM.
7: 3CAT Info.
0: La ministra de Migracions i portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, acusa Alberto Núñez Feijóo de voler generar angoixa entre els saudins i buscar la confrontació quan parla d'infeccions, contagis i també confinaments de migrants amb malalties. En una entrevista a Televisió Espanyola, creu que això demostra que el PP no és un partit d'estat, ha dit.
8: El senyor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parecen de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones del líder de lo que, desgraciadamente para España, hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado.
0: Això abans que demà comencin les compareixences de diversos ministres al Congrés sobre la crisi de Ceuta. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
9: La ministra de Defensa obrirà les compareixences demà. Després passaran pel Congrés els titulars de Presidència, Sanitat, Interior, Exteriors, Migracions, Joventut i Igualtat. Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta, però des del PP, Alberto Núñez Feijóo exigeix explicacions a Pedro Sánchez i buscarà suports per obligar-lo a compareixer.
10: És la primera vegada que el president el gobierno ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país está en chanclas y proponiendo canciones de verano.
9: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el Consell de Ministres, el primer d'un tram final de legislatura marcat pel debat migratori, però també per deures pendents com els nous pressupostos o el finançament autonòmic.
0: Passem a altres qüestions. Volem passar per les comarques gironines, perquè allà han detingut un conductor, en concret a la Jonquera, amb més de 20 quilos de droga al malati del cotxe. El conductor va intentar saltar-se un control rutinari de la Policia Nacional. Girona, Núria Parida.
11: La matinada del 18 d'agost, els agents que estaven al control rutinari van fer senyals a un vehicle perquè s'aturés i aquest es va voler desviar. Aleshores, els agents s'hi van acostar i van trobar 21 quilos de xis i mig quilo de cocaïna al malater, que tenia un doble fons. Les substàncies al mercat haurien tingut un valor de 55.000 euros. El van detenir per un presumpte delicte de tràfic de drogues i per un delicte contra la salut pública. A més, el vehicle anava a nom d'una altra persona que té antecedents per tràfic de drogues. El detingut tenia una ordre internacional pendent emesa per França i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol.
0: I no marxem de les comarques gironines perquè s'ha posat en marxa una iniciativa de la Generalitat per explorar el potencial dels oficis artesans com a activitat econòmica i d'arrelament dels joves al territori. Faran una prova pilot en concret a l'Escola de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà amb una formació especialitzada i tindran prioritat als alumnes que vinguin de comarques amb més risc de despoblament. Girona, Maria Rovira.
12: A través del projecte Arrela't a l'Argila s'ofereix a una vintena d'alumnes un curs intensiu de 5 setmanes amb mestres artesans de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, subvencionat per la Generalitat. L'objectiu és formar-los per mantenir aquests oficis vius, garantir el relleu generacional i diversificar l'economia local, ens ho explicava la directora de l'Escola, Dolors Ros.
13: Hem començat amb ceràmica, fent un programa d'introducció a la ceràmica una mica profund, de gent que ja té un coneixement mínim de, o bé del món del disseny o bé que ja té una idea especialitzada en l'art o en la ceràmica. O sigui, és una mica anar promocionant també, en el fons, perquè la gent s'aficioni, perquè vegi que té una possibilitat de viure en el territori d'aquesta feina.
12: El projecte s'emmarca en el programa Arrela't del Departament de Territori per mirar que els joves no marxin de zones que van perdent població. Els alumnes només s'hauran de pagar l'allotjament i, de fet, els que vinguin de les 11 comarques catalanes en risc de despoblament tindran descomptes del 40%. Es vol potenciar la projecció d'oficis artesanals com la ceràmica, tal com ens explicava Dolors Ros.
13: Jo penso que aquests oficis, o sigui, no tindran competència amb la intel·ligència artificial. Tots aquells oficis que hi hagi molta mà d'obra, tots aquests oficis seran els que continuaran. Per tant, jo crec que ara més que mai la gent que es dediqui al món de l'artesania té més possibilitats de tirar endavant.
12: A banda de la prova pilota a la Bisbal, es preveu que més endavant es pugui estendre a altres oficis tradicionals en altres zones del territori.
0: Vallfogona de Ripollès viu un estudi i afrontarà una tardor d'obres importants al nucli medieval del poble. Una intervenció que va començar al juliol amb la renovació del clavegueram i també modificarà la xarxa d'aigua Girona Araia Claret.
14: A principis del mes passat van començar unes obres al nucli medieval de Vallfogona que han servit per canviar tot el clavegueram. Aquests treballs han estat finançats per la Generalitat amb més de 300.000 euros i han suposat aixecar tot l'enllosat del centre urbà. Esteve Font és l'alcalde de Vallfogona en declaracions a la televisió del Ripollès.
15: El que és el carrer, Milany, el carrer Capella, que és el nucli antic del poble, s'ha hagut d'aixecar, estan fent obres per passar la claveguera, no? I ara, a agost, ells marxen i entrarà una altra empresa que serà el que farà el tema de l'aigua.
14: Aprofitant l'obertura dels carrers, també es faran modificacions i modernitzacions a la xarxa d'aigua d'abastament. En aquest cas, un projecte subvencionat per l'ACA amb uns 100.000 euros. Un cop s'hagin acabat els treballs al subsol, els carrers del nucli medieval es cobriran amb un enllosat nou.
0: La música és protagonista avui a les festes majors i també als escenaris del Mediterranean Guitar Festival, amb dos concerts de tribut a Calella i al Port de la Selva, Adrià Clotet.
16: La Festa Major de Sants continua amb més de 150 concerts repartits per carrers i places del barri. A les 11 de la nit, a la plaça de Can Climent, actuaran Fades i Llum, amb un directe que barreja pop urbà i electrònica. Campllong tanca avui la seva Festa Major amb Habaneres. El grup femení Les Anxovetes pujaran a l'escenari per posar banda sonora marinera al final de la festa. La Copla Ciutat de Terrassa oferirà aquest vespre a Igualada una ballada de sardanes al centre de la ciutat, un dels actes més tradicionals d'aquesta diada de Sant Bartomeu. La farola, la farola. Mora d'Ebre celebra la seva Festa Major i la Festa del Riu Ebre. Aquesta nit, davant el Club Nàutic, actuarà Miquel del Roig, un dels noms més populars de les festes majors catalanes. Paral·lelament al Mediterranean Guitar Festival, porta avui dos concerts de tribut a la guitarra. A Calella sonaran els temes de Queen en versió guitarra. I al Port de la Selva, Marc Segura oferirà un tribut a Paco de Lucía.
0: Tres quarts de dues del migdia, àrea de servei. Començarem pel trànsit. Mariluz García, bon dia.
17: Hola, bon dia. Complicacions en alguns punts provocades per incidències. A la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, un turisme bolcat a l'altura de Sant Andreu de Llavaneres, en sentit nord, en direcció Girona. Talla dos carrils i provoca, de moment, uns 2 quilòmetres de cua des de Mataró, entre Mataró i Sant Andreu de Llavaneres, en sentit nord. Encara també un carril tallat a l'AP7 entre a l'altura de Tarragona, en sentit nord, direcció Barcelona, per la retirada d'un camió que ha perdut aquest matí la cisterna carregada amb 10.000 quilos de nitrogen líquid i estan treballant, cosa que provoca retencions en aquesta zona. També encara aturades a l'AP7 a l'altura de Parets del Vallès en sentit sud, on retiren un camió avariat. En aquesta zona també cua a la C17, també a Parets del Vallès, direcció Barcelona. Pel que fa a Barcelona, a les rondes, la ronda litoral amb aturades entre Fòrum i Poble Nou en direcció Llobregat a causa d'un accident que talla un carril, i a la ronda de dalt aturats entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també a causa d'obres. També per treballs a la calçada hi ha cua a l'autovia A2 a l'altura de Jorba i també a l'autopista AP2 a Montblanc en direcció Barcelona. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
7: El temps.
0: Francesc Mauri.
18: Ambient càlid i zona d'inestabilitat acusada aquesta tarda. Això sí, allà on descarregui localment baixarà la temperatura. Avís d'intensitat torrencial acompanyant alguns dels aiguats per part del Servei Meteorològic de Catalunya de 40 litres en 30 minuts. A mesura que avanci la tarda, els ruixats i tempestes poden abraçar qualsevol punt de l'interior Pirineu i Prepirineu, no encara la costa. En aquestes zones interiors, alguns d'aquests aiguats, com hem dit, poden ser especialment intensos. L'àrea predilecta amb les intensitats i acumulacions més marcades seria l'àrea situada al nord del Montsec. Entrat el vespre i la nit, alguns d'aquests ruixats i tempestes poden arribar al prelitoral i molt esporàdics, però no es descarta a la línia costanera i, a més, dispersos. Demà, però, la línia d'inestabilitat s'haurà allunyat i demà el sol serà molt més protagonista, tot i algun núvol.
7: 3CAT Info.
0: Continuem 3:45 de dues del migdia. Des d'avui, l'aplicació Transporta'm, on es pot consultar l'estat del transport públic en temps real, presenta novetats. Un nou sistema de navegació permet veure més detalls a cada servei. En l'àmbit ferroviari, a més d'indicar el temps que falta perquè un tren arribi a una estació, ofereix un mapa que mostra on és cada comboi i quin volum de passatgers hi ha a cada cotxe. Ho explica el creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a 3CAT Info.
19: Dintre del detall del tren, ara s'ha afegit el tipus de composició, el model del tren, i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia, i de ferrocarrils, puguin veure la composició que portarà al seu servei.
0: I en el cas dels serveis de bicicleta compartida, el Bicing a Barcelona, l'Ambici a l'àrea metropolitana i la Ganxeta de Reus, s'informa de detalls de les parades, com quantes bicicletes tant elèctriques com mecàniques hi ha disponibles i quantes places queden lliures. Ara el creador de l'aplicació vol afegir-hi les línies d'autobusos.
19: I esperem que cap a finals d'any, principis del següent, puguem començar a incorporar els busos urbans i interurbans, depenent de la voluntat tant política com de les pròpies empreses, ja que la digitalització, doncs, està una mica atascada en aquest tema.
0: L'aplicació Transporta'm, que permet planificar els trajectes, es va publicar fa poc més d'un any i ja la tenen 90.000 usuaris. Per cert, que des d'avui ja hi torna a haver el servei habitual de la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat. La companyia ha acabat les obres de renovació de la via entre Gràcia i Sarrià. Durant dues setmanes no hi ha hagut trens entre aquestes dues estacions. El tram s'ha cobert amb autobusos i això ha fet que es trigués més a fer aquests desplaçaments. Sobretot el primer dia hi va haver moltes cues per agafar-los i es va haver de reforçar el dispositiu.
20: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships.
0: Brad Pitt és l'últim convidat confirmat pel pròxim Festival de Cinema de Sant Sebastià.
20: It's time for him to know peace.
0: L'actor nord-americà hi tornarà després de presentar el 2009 Maleïts Bastards al costat de Quentin Tarantino. Aquest cop presentarà en la secció oficial, però fora de competició, la pel·lícula En el corazón de la bestia, un thriller d'aventures on interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. L'acompanyarà el director David Ayer, conegut per Cors de Ser, també amb Brad Pitt, o l'Esquadró Suïcida. Anem a altres coses. La sèrie de la plataforma 3CAT sense filtres, seleccionada per competir en els Premis Internacionals de Drama de Seul a Corea del Sud.
21: Hola.
22: Hola.
21: Quina música fas?
22: Un rotllo trap.
23: M'encanta la teva veu. I tu més.
21: ¿En qui parles tanto?
22: És la noia de la partida de l'altre dia.
24: Demà què fas? Tinc ganes de veure't.
22: Sí.
0: La producció de 3CAT i Vertigo Films és finalista en la categoria de millor sèrie de format curt, que guardona la creativitat d'un format que s'adapta al ritme de les plataformes audiovisuals i que alhora manté la profunditat de les històries de ficció. Sense filtres tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials, al telèfon mòbil o als videojocs, amb un llenguatge audiovisual innovador. La sèrie, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar el desembre passat, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre del 2026 a Seul. Les sèries Toda la Verdad, de Mis Mentiras a Netflix, Matèria Oscura a Apple TV i la pel·lícula Susurra en tu nombre, també a Netflix, estan entre les novetats destacades de les plataformes de streaming aquesta setmana, totes basades en novel·les d'èxit. Ens ha parlat la Clàudia Roses.
25: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca.
26: Toda la Verdad, de Mis Mentiras és la nova minissèrie de 5 capítols basada en la novel·la homònima d'Elisabet Benavent. La Coco i en Marín, que són amics de l'ànima des de fa anys, celebren el comiat de soltera de la seva amiga Blanca, en una ruta en caravana, però el que havia de ser un viatge d'amistat es va complicant. En el repartiment, Daniel Ibáñez i Itziar Manero, aquest divendres a Netflix. Una altra de les estrenes destacades divendres a Apple TV és la segona temporada de Matèria Oscura, 10 anys després de la publicació de la novel·la de ciència-ficció que la inspira. En Jason Desen, físic i pare de família, va ser transportat a una vida alternativa i encara busca tornar a la seva realitat fugint de diferents amenaces.
27: It's okay. They need to hear this.
26: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, aquest divendres arriba a Netflix Susurra en tu nombre, basada en una novel·la d'Alex North. Un home busca el seu fill desaparegut i demana ajuda al seu pare, un inspector jubilat que anys enrere havia detingut un assassí en sèrie. La cinta la dirigeix el cineasta James Ashcroft. Més estrenes dimecres a Prime Video, Sunrise de l'Último Amanecer, Maya Refico i Eva Longoria protagonitzen la història d'una noia amb una malaltia crònica que passa l'estiu a Mallorca amb la mare. Quan s'enamora d'en Julià, uns secrets familiars amenacen d'espatllar-ho tot.
28: If you're lonely, sad, and blue.
0: I comentar-vos abans d'arribar al temps dels esports, que ha estat un cap de setmana castell excepcional, amb 19 castells de gamma extra càrrec de les quatre colles que diumenge que ve han d'actuar a la Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. També comentar-vos breument que hi ha hagut un rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. De seguida anem, doncs, als esports.
7: Esports.
0: Des d'ara i fins al punt de les dues, saludem l'Eudald Serra. Bon dia.
1: Bon dia i bona hora. Les proves mèdiques fetes aquest matí a Gavi descarten que el migcampista del Barça tingui cap lesió al genoll dret i tot hauria quedat només en una contusió i en un ensurt. El migcampista andalús es va fer mal ahir, poc abans de la mitja part del partit contra l'Elx, i va haver de ser substituït. El Barça va debutar ahir a la Lliga de la millor manera possible, golejant l'Elx a domicili per 0-5. Els de Hansi Flick van superar de forma clara l'equip del Baix Vinalopó amb un doblet de Rafinha, que hi va jugar com a davanter centre, un altre de Fermín i un gol de Dejemi, que d'aquesta manera va fer el seu primer gol com a blaugrana. Encara sobre el partit d'ahir, el club ha emès també avui un comunicat aquest migdia on condemna l'ús desproporcionat de la força contra socis i aficionats del club durant els fets ocorreguts al voltant de l'estadi Martínez Valero a Elx. El club considera també que el procediment de detenció d'un dels aficionats va ser desproporcionat i mancat de la necessària congruència i oportunitat en l'ús de la força. Així mateix, el Barça lamenta que una vegada més, agents de la Policia Nacional requisessin banderes estelades a aficionats blaugranes perquè consideren que és un símbol legal i la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió. El comunicat afegeix que el Barça resta a l'espera de les corresponents explicacions sobre els fets i es reserva el dret d'emprendre les actuacions que consideri oportunes. Encara en futbol, avui, mentrestant, es completa la segona jornada de la Lliga de Primera, amb dos partits més, Osasuna, Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo 10:15. I encara en futbol, a la Premier League, aquest vespre juga el partit entre el Fulham i el Chelsea. Serà el debut dels dos últims ex-tècnics del Madrid com a tècnics ara de la Lliga Anglesa, Arbeloa al Fulham i Alonso al Chelsea.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: I a la segona divisió A, finalment, s'ha suspès la roda de premsa que havia de fer aquest migdia el representant del davanter del Girona, Víctor Sigankov, perquè l'ucraïnès ha rebut una oferta de l'Ajax que, si no hi ha novetats, acabarà acceptant. D'aquesta manera, resoldrà el problema que s'havia generat amb Sigankov, que havia demanat la carta de llibertat, que s'havia negat a jugar el primer partit de Lliga amb el Leganés, i arran d'això el club li havia obert un expedient disciplinari. Mentrestant, aquest migdia, el Girona ha presentat dos dels seus nous reforços. Es tracta dels defenses Mumin i Furtado. I d'altra banda, el Sabadell va aconseguir ahir el segon empat consecutiu en la seva tornada a la categoria de plata. Els vallesans van empatar ahir al vespre a 0 al camp del Castelló. Sentim el tècnic arlequinat Ferran Costa.
2: La valoració és que seguim sent nosaltres en un nivell d'exigència més alt, contra equips millors, en escenaris més exigents, per tot el que comporta doncs, estar una categoria més. L'any passat ja ens vam guanyar aquest dret, potser, i sense potser, contra tot pronòstic, per l'expectativa inicial i per la magnitud dels projectes.
1: Després de dos partits fora, el Sabadell s'estrenarà a l'estadi de la Nova Creu Alta aquest dissabte que ve contra l'Almeria.
7: L'actualitat esportiva a fons.
1: I el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari a la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, com avui, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del club, Joan Laporta.
3: El Barça és el millor club multiesportiu del món. Ho ha fet amb excel·lència, perquè les nostres seccions esportives han acumulat 50 copes d'Europa. Que em sembla que amb això podem dir que som un club únic al món.
1: Alexander Sekulić, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte d'avui, fent una pausa amb la selecció d'Eslovènia, que també entrena, i aquesta tarda dirigirà el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament avui, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast Esport Recurs sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
7: 3CAT Info.
1: Més coses. En ciclisme, la Vuelta ja fa uns minuts que està en marxa la tercera etapa entre Groosmans i Font-Romeu, de 174 quilòmetres, amb un port de primera categoria i un altre de segona situat a l'arribada. L'eslovè Tadej Pogačar continua com a líder a la general amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. I en handbol, avui es disputaran al pavelló municipal de Calella, al Maresme, les dues finals de la Supercopa de Catalunya. La masculina la jugaran el Barça i el Freaking Granollers. Serà a partir de 8:45 del vespre, mentre que la femenina jugarà abans, a 7:15 del vespre, i també enfrontarà el Granollers, en aquest cas, davant l'equip del Lleida.
4: Els alcaldes afectats pels aiguats de dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès demanen solucions estructurals contra les inundacions. Bon dia, són les dues.
5: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
4: Mirada posada a les vies del tren i la Nacional 340. Els municipis afectats per la pluja torrencial de dissabte a la matinada reclamen que aquestes dues infraestructures deixin de ser barreres per l'aigua. Estel Batet, Carles.
6: Els alcaldes admeten que les zones que més van patir es van construir als anys 60 en terrenys que eren aiguamolls i a nivell de mar, però sostenen que les vies del tren i la Nacional 340 agreugen el problema i per això reclamen nous passos que facilitin l'evacuació de l'aigua.
4: Tarragona, Clara Xavier Domingo.
8: Mentre els municipis encara s'estan refent dels anys, els alcaldes reclamen de nou inversions en infraestructures com la Nacional 340 o les vies del tren per evitar l'acumulació d'aigua en cas d'inundacions o riarades. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, n'ha parlat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
4: Tot això quan tenim per davant una nova tarda complicada amb alertes taronges de nivell 4 sobre 6 per pluges torrencials ara a la meitat oest del país. Per tant, avancem la previsió del temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
4: Són avisos per intensitat de pluja, tant en 30 minuts com en 3 hores, i de moment es descarta enviar alerts als mòbils, tot i la polèmica de les últimes hores, perquè la matinada de dissabte, recordeu, tampoc es va fer. Francesc Mauri, què ha de passar avui?
18: Bon dia, bona tarda. Aquesta hora ha de passar que ja tenim les primeres tempestes al terç oest de Catalunya. Hi ha dos comarques, d'una banda la Ribagorça i d'altra banda el Segrià, dos nuclis actius que poden descarregar amb intensitat i que aniran estenent-se des de l'oest de Catalunya, l'interior, Pirineu i Prepirineu. I, efectivament, intensitat que localment podria ser torrencial, 40 litres en 30 minuts, és a dir, molta aigua en poca estona, bàsicament al nord del Montsec, tot i que no és descartable en d'altres zones de l'interior Pirineu i Prepirineu. Ara bé, cal estar atents a aquestes tempestes perquè, acabada la tarda i ja de cara al vespre i una mica més endavant, podrien arribar a punts del prelitoral. Si arriben a alguns punts de la costa, seria de forma desdibuixada. De cara a demà, temps més tranquil i més assolellat.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Doncs, pendents del que pugui passar aquesta tarda, l'altra notícia del dia és que a dues setmanes perquè comenci el curs escolar, el principal sindicat de mestres, l'USTEC, dona per fet que el primer dia, el 8 de setembre, hi haurà vaga.
6: Això després d'un estiu sense avenços en les negociacions entre el comitè de vaga i la Generalitat, segons ha denunciat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, al Matí de Catalunya Ràdio. El Departament d'Educació no ho ha volgut valorar.
11: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així.
4: Més qüestions. En reunió aquest migdia del govern espanyol amb les comunitats autònomes perquè cedeixin vacunes als migrants de Ceuta.
6: L'objectiu és reforçar la immunització d'aquestes persones. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, acusa mentrestant el PP de voler generar angoixa amb la situació sanitària a la ciutat autònoma.
12: El senyor Feijó ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia.
4: De la política espanyola, per cert, avui crida l'atenció la manera com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha esquivat donar explicacions, que les explicacions que, altra banda, li ha demanat el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, per la polèmica compra d'un àtic de 6 milions d'euros.
13: No se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos una y otra vez a preguntar lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
4: I en crònica internacional, avui és el dia de la independència d'Ucraïna.
6: Sí, el president del país, Volodymyr Zelensky, adverteix contra el relat de Rússia el dia que la guerra deixa 3 morts a Ucraïna i 2 a Rússia en atacs creuats dels dos bàndols.
14: No permetrem que prenguin la iniciativa ni que enganyin Europa i el món sencer fent-los creure que només cal cedir al Donbass i que tot s'acabarà ràpidament. No li estalviarem al Kremlin 500.000 de soldats.
4: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran, com sempre, als esports. Laia Tudel, amb bones notícies per Gavi, i diem que tot ha quedat en un ensurt.
15: Ahir Gavi va ser substituït per un cop fort al genoll, però les proves aquest matí han descartat cap lesió greu. Té només una forta contusió, per tant, aviat ja podrà tornar als entrenaments. Més coses del partit d'ahir a Elx. El Barça ha fet un comunicat on condemna l'ús desproporcionat de la força dels agents de policia contra aficionats i socis blaugranes als afores de l'estadi. Lamenta que una vegada més la policia requisi estelades a l'entrada dels estadis on juga el Barça. En parlarem al Catalunya Migdia i també sabrem si l'enrenou amb el jugador del Girona, amb Sigankov, es podria desencallar avui.
4: I ens falta saber com tenim la mobilitat, Mariluz García.
16: Doncs amb algunes retencions a l'autopista del Maresme, la C32 entre Mataró i Sant Andreu de Llavaneres, direcció Girona, per un turisme que ha volcat i que talla dos carrils, a la C17 entre Parets del Vallès i Mollet en direcció Barcelona, i per obres la B30 Barberà del Vallès en sentit de sud i la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron direcció Llobregat.
4: Ara passen 6 minuts de les 2 d'un dilluns en què continuem mirant el cel. Per les pluges que han de venir i per les que van caure el cap de setmana, els municipis de les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès afectats per aquestes intenses pluges de dissabte a la matinada miren encara de recuperar la normalitat. Alhora reclamen inversions per fer millores estructurals per evitar episodis com els d'aquest cap de setmana. Anem altra vegada a Tarragona, Clara Xavier Domingo.
17: Municipis com el Vendrell o Roda de Barà treballen en la retirada de cotxes, arbres i la neteja de carrers després que les inundacions deixessin un escenari dramàtic i catastròfic, segons ha dit l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. L'alcalde demana inversions en infraestructures com la Nacional 340, que va quedar tallada durant hores, i ha apuntat al problema de base d'aquesta zona.
9: Aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero. En llocs no hi ha pluvials, o els pluvials, per pocs que tinguin, com la pendent és tan mínima, triguen temps a evacuar la platja. I llavors s'acumula l'aigua i s'inunda, i després ja marxa la platja. Però és que has de fer grans dipòsits a sobre, en zones on no tens, diguéssim, finques solars públics per poder foradar, perquè tot són cases, apartaments o carrers.
17: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit també al Matí de Catalunya Ràdio que les vies del tren generen un problema que fa anys que reclamen que es resolgui.
19: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a dir fa que de cuir a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
17: Els alcaldes recorden que són hereus de les polítiques d'urbanització dels anys 60 que ara dificulten resoldre aquests problemes.
4: I a tot això de cara a les pluges d'aquesta tarda, que ara ens explicava en Francesc Mauri, Protecció Civil descarta de moment enviar alertes, és alerta als mòbils de la població, perquè de moment no veuen que el risc sigui prou elevat, això tot i la polèmica de les últimes hores, perquè dissabte tampoc se'n van enviar, Maria Núria Rebella.
20: Doncs, segons ha explicat en una entrevista a 3Cat Info, Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, si el risc s'incrementa i cal que la població prengui mesures d'autoprotecció, es faria la tramesa massiva de missatges als mòbils dels veïns. De moment, concret a Marramon, no ens trobem en aquesta situació.
21: És alert, segons el pla Inuncat, s'envia de forma preventiva quan tenim avisos de nivell vermell, de 5 sobre 6 o de 6 sobre 6. En aquest cas, el nivell màxim és de 4 sobre 6, amb la qual cosa no es preveu enviar de forma preventiva aquest missatge als mòbils.
20: El cap de guàrdia demana molta precaució si es fan activitats a l'aire lliure i remarca que no s'han de creuar les rieres.
21: Evitem creuar rieres, barrancs, guals, zones inundables, val? Encara que portin un nivell d'aigua baix, doncs el vehicle es pot veure arrossegat o pot quedar encallat i es fa amb poc nivell d'aigua també, doncs és fàcil que arrossegui una persona.
20: Al llarg de la tarda, les tempestes es poden desplaçar des del nord-oest cap a la Catalunya central.
4: És la notícia del dia, n'estarem pendents durant tota la tarda a Catalunya Ràdio, també 3CAT Info, i avui dilluns també ens deixa la notícia que l'USTEC, el sindicat majoritari de l'educació, dona per fet que el primer dia del nou curs, el dimarts 8 de setembre, els docents aniran a la vaga. De fet, al matí de Catalunya Ràdio, la seva portaveu, Iolanda Segura, parla de miracle per poder desconvocar aquesta jornada de protesta. Reclama al govern la represa de les negociacions per evitar ja les pròximes vagues programades. Educació, de moment, Maria Núria, no ha reaccionat a aquesta crida.
20: Segura, tot i que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant pel desenvolupament de l'escola inclusiva, recalca que calen canvis estructurals i una negociació més a fons i amb calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol.
11: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
20: Parla vostè que un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
4: I un altre dels àmbits relacionats amb el començament de curs és l'habitatge. I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al conjunt d'Espanya aquesta xifra se situa al voltant dels 425. Ho recull el portal immobiliari Idealista. Què més hi trobem, Joan Garcia?
0: Que a Girona el preu se situa de mitjana en els 407 euros. A Tarragona és de 370 i a Lleida de 325. A Barcelona els preus es van encarir un 5% entre abril i juny i a les quatre capitals catalanes s'ha reduït l'oferta d'habitacions de lloguer respecte a ara fa un any. En canvi, s'ha incrementat el nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer. Ho ha fet en un 12% durant l'últim any a tot l'estat. Destaca Girona, amb un increment de la demanda d'un 102%. A Barcelona, el nombre de persones que volen llogar una habitació en un pis compartit ha crescut un 22%.
4: Aquestes són les notícies de cara a començar el curs, però tenim deures pendents de l'estiu. Com la crisi a Ceuta, el Ministeri de Sanitat ha reunit avui les comunitats autònomes per abordar la petició del govern espanyol que cedeixin vacunes pels migrants arribats a Ceuta. Algunes comunitats del PP no tanquen la porta a la demanda, però exigeixen al govern espanyol que assumeixi la seva part de responsabilitat. Toni Fortesa.
2: Cantàbria o Aragó, per exemple, ja han dit que posen a disposició de Ceuta les seves reserves de vacunes i reclamen al govern central un protocol de distribució efectiu. Ángel Sanz es el conseller de Sanitat del govern aragonés.
22: No basta con pedir vacunas, hay que organizar toda la operación en su conjunto. Una vez que una comunidad autónoma pone vacunas a disposición de Ceuta, comienza una operación logística que no puede improvisarse. El Ministerio debe explicar cómo pretende organizar esta operación. No podemos tener 17 soluciones logísticas.
4: I quines són les necessitats que el govern espanyol ha posat sobre la taula, Toni?
2: Doncs es necessiten vacunes de la triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. L'objectiu és reforçar la immunització d'una població de la qual en molts casos es desconeix l'historial vacunal. Les dosis es destinaran sobretot als menors acollits i a les persones que viuen en centres o espais habilitats. La petició arriba en plena tensió sanitària a Ceuta. El Ministeri assegura que el sistema està molt tensionat però nega que estigui col·lapsat. Mentrestant, milers de migrants continuen fent cua davant els centres d'acollida habilitats en diferents punts de la ciutat per accedir als serveis d'atenció i als recursos disponibles.
4: I en aquest context, el govern espanyol acusa el líder del PP de ser un irresponsable i un xenòfob per haver demanat el confinament dels migrants amb infeccions. La crisi a Ceuta i els retrets per la seva gestió monopolitzen l'arrencada del curs polític a Madrid. Aquesta setmana que 8 ministres donaran per primer cop explicacions al Congrés gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Anem, doncs, cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
15: Què tal? Bon dia. Quatre setmanes després, el govern espanyol no dona xifres de quants migrants queden a Ceuta, ni detalla quan s'obriran dos espais més per acollir-los, ni tampoc la data concreta per traslladar les primeres 500 nenes cap a la península. El que sí que nega el govern espanyol és que hi hagi cap risc d'epidèmia, i la ministra portaveu, Elma Said, respon a Feijóo que és racista proposar el confinament dels migrants.
12: No hay riesgo de contagio, y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parecen de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones del líder de lo que, desgraciadamente para España, hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado.
15: El PP qüestiona que Pedro Sánchez segueixi en silenci i que només els ministres desfilin pel Congrés aquesta setmana, i el portaveu del PP, Borja Sémper, acaba d'insistir que hi ha una greu crisi sanitària.
1: A mí lo que me sorprende es que no responda la ministra de Sanidad o el presidente Sánchez. No van a hacer nada de verdad. ¿Van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántos casos de sarna o de tuberculosis vamos a esperar a que el gobierno tome decisiones?
15: El govern espanyol prepara un pla de xoc econòmic per reactivar Ceuta, i Cuerpo anunciarà detalls aquesta tarda des de la ciutat autònoma, abans que demà es reuneixi el primer Consell de Ministres del curs, presidit per Pedro Sánchez, en una represa de les vacances marcada per aquesta crisi que s'ha convertit en un greu problema per la Moncloa per arrencar l'últim curs de la legislatura.
4: I continuem a Madrid, continuem amb la Paula Brujats, perquè mentre el Partit Popular ataca el govern espanyol per aquesta crisi, a Ceuta creix el malestar intern dins mateix del PP per la polèmica compra de l'àtic de 6 milions d'euros d'Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya, cada cop més sola i acorralada, es nega a donar les explicacions que li ha reclamat Alberto Núñez Feijóo, Paula.
15: Sí, perquè la compra de l'àtic persegueix Ayuso. L'oposició vol explicacions, però també la reclama el líder del PP. Feijóo obre un front contra la presidenta madrilenya en el seu moment més dèbil, i Ayuso ha hagut de sortir del pas amb unes declaracions improvisades aquest matí. No ha contestat el líder del PP, tampoc ha aclarit res de l'àtic, y lo ha despachado así.
3: No se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos una y otra vez a preguntar lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
15: Però continua sense explicar per què van comprar amb diners públics un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit instal·lar-hi oficines, i per què Feijóo ho sabia des de l'abril, i ella diu que se'n va assabentar al juliol. La direcció del Partit Popular ja no posa la mà al foc per Ayuso. Sentim Borja Sémper, portaveu del PP.
1: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo, y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
15: La de l'àtic és la crisi més greu que esquitxa Ayuso. D'aquí 9 mesos hi ha eleccions, i s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
4: Ara passa un minut d'un quart de tres. Avui és el dia de la independència d'Ucraïna. I el país hi arriba amb el desig de pau enmig d'una guerra que no dona treva. Els combats de les últimes hores han deixat 8 civils morts dels dos bàndols. Els drons ucraïnesos han causat la mort de 3 nens a Krasnodar i 2 persones més a la regió de Belgorod, mentre que els atacs russos han provocat 3 morts a Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna. El president Zelensky ha reiterat que no es rendiran, Albert Manyà.
7: En una data tan simbòlica, Kiev ha rebut la visita del president del Consell Europeu, Antonio Costa, i del primer ministre britànic, Andy Burnham, la primera a l'estranger des que és al càrrec. Una visita, la de Burnham, que no ha agradat gens a Moscou. El líder ucraïnès ha homenatjat els caiguts per la pàtria i, en un missatge a la nació, ha advertit que, malgrat la duresa, resistiran.
14: Tots estem cansats, però no ens queixem durant gaire estona. Ucraïna vol molt la pau, sens dubte, però no es rendirà així com així.
7: En un acte al centre de la capital, Burnham s'ha compromès a mantenir l'ajuda.
23: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
7: Per la seva banda, la Comissió Europea ha aprovat avui una ajuda de més de 6.000 milions d'euros per a la compra de sistemes de defensa. El líder ucraïnès ha assegurat que, arribats a aquest punt, no faran concessions ni de territori ni de relat.
14: No permetrem que prenguin la iniciativa ni que enganyin Europa i el món sencer fent-los creure que només cal cedir al Donbass i que tot s'acabarà ràpidament. No ens fem il·lusions, no hi confiem. No li estalviarem al Kremlin mig milió de soldats.
7: Les defenses russes han interceptat avui més de 350 drons, però no han evitat el quart atac consecutiu contra instal·lacions d'Ozon, la segona plataforma més important de comerç electrònic a Rússia.
4: De la crònica internacional, també és notícia a Israel que anuncia més brutalitat contra els palestins de Gaza. Patiran més bombardejos i evacuacions a causa dels estels amb què juguen els nens. És l'advertiment del primer ministre Benjamin Netanyahu després que 4 estels van arribar volant a pobles israelians. Anteriorment, Hamas n'havia fet servir per cometre agressions. Jerusalem, Jordi Brascó.
5: Bon dia. Un globus és considerat un estel i un estel és considerat un dron, porti o no explosius. Amb aquesta explicació, el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha deixat clar el seu nivell de tolerància cap a l'aterratge d'estels provinents de Gaza en territori israelià, prop dels kibbutz de Nahal Oz i Beri. Per molt que els 4 que hagin caigut fins ara siguin clarament joguines fetes de plàstic i paper i no suposin cap perill, a Israel encara recorden com Hamas va llançar globus incendiaris durant les setmanes prèvies als atacs del 7 d'octubre del 2023. I Katz ja ha deixat clar que no deixarà que es repeteixi. Tant ell com Netanyahu han avisat que si aterren més estels, l'exèrcit israelià adoptarà accions contundents, com ara evacuar i atacar les zones des d'on s'hagin llançat. Als nens gazians, doncs, se'ls acaba un dels pocs jocs amb els que encara es podien entretenir i que per uns instants els permetia mirar cap al cel amb alegria i no amb por.
4: La qüestió palestina reverbera arreu del món i una demostració n'és França, que comença el curs polític amb més anuncis de candidats a succeir Emmanuel Macron. L'últim a incorporar-se a la carrera és l'eurodiputat d'Esquerres, Rafael Glucksmann, que ha de guanyar abans, però, les primàries del bloc d'Esquerres. Aquest bloc, a més, abans de començar la campanya, ja es mostra dividit i afeblit, entre altres raons, per això que us dèiem, pel tema palestí. París, Isabel Galí.
8: Bon dia. L'esquerra francesa alternativa o extrema, com l'ha requalificat el Consell d'Estat, ja té presidenciable Jean-Luc Mélenchon, però l'esquerra centrista, socialistes, ecologistes i comunistes encara busca el seu de candidat i l'eurodiputat Rafael Glucksmann s'ha postulat per liderar la cursa cap a l'Elisi, amb una condició: no pactar mai més justament amb Mélenchon, el seu rival dins de l'esquerra.
10: L'esquerra francesa no es doblega davant dels dictadors, no fa joc sobre persones no jueves en els mítings i no fractura constantment la societat aprofitant-se del fervor identitari. I deixeu-me dir-vos que hem de deixar de tenir por de Jean-Luc Mélenchon.
8: L'animadversió entre Glucksmann i Mélenchon s'ha accentuat des dels atacs de Hamas del 7 d'octubre. Part de l'esquerra acusa el líder de la França insumisa d'antisemita per haver fet jocs de paraules amb els cognoms jueus, com el mateix Glucksmann, però sobretot per haver defensat el dret dels palestins a resistir. Aquest cap de setmana, Mélenchon, ficat de ple en la campanya, hi va tornar.
18: Es menysprea el dret internacional. S'han promogut

0: plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses. Actituds com conduir en contradirecció. Dissabte passat, 7 persones van morir en un xoc frontal al nord d'Anglaterra i, suposadament, en un dels vehicles enregistraven un repte per publicar-lo a les xarxes. Londres, Quim Olivares.
1: Hola, bon dia. Les víctimes són dos agents de policia i 5 joves d'entre 17 i 23 anys que fugien en contradirecció en una autovia prop de la ciutat anglesa de Middlesbrough, fins que van xocar frontalment contra una patrulla policial. Les autoritats investiguen els fets, però segons alguns mitjans, un dels joves que anava en el cotxe havia participat anteriorment en gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Aquest matí, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts. Sentim-lo.
2: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui, si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
1: El govern britànic considera que permetre la publicació d'aquests reptes encoratja altres persones a dur a terme aquestes conductes perilloses. De fet, la setmana passada van morir 5 adolescents que circulaven en sentit contrari per una autopista a prop de Dublín, a la República d'Irlanda. Llavors, les autoritats irlandeses també van demanar la retirada de continguts que glorifiquen conductes il·legals i perilloses a la carretera.
0: I tenim més ingredients d'aquest futur que ja és aquí. Com, per exemple, que buscar feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el teu currículum passa el primer filtre o no, i que ja és una realitat. Els experts alerten, a més, que sovint ho fa de manera esbiaixada, Montse Gené Riba.
3: La intel·ligència artificial és capaç de filtrar de manera molt més ràpida que l'ull humà els currículums dels aspirants a un lloc de treball. Per això, moltes empreses ja utilitzen aquests sistemes, però aquestes plataformes d'intel·ligència artificial en l'àmbit digital no garanteixen la neutralitat, segons avisen els experts. Expliquen que tenen biaixos tecnològics i algorítmics que la Llei d'Intel·ligència Artificial de la Unió Europea considera d'alt risc a l'hora de filtrar currículums, avaluar candidats, analitzar vídeos o determinar a qui mostra les ofertes a través de les xarxes socials i a qui no. Afegeix que cal dotar-se de sistemes per controlar aquestes tecnologies. Estem parlant de biaixos de gènere, d'edat, de condició sexual o raça. Fins i tot experts en computació adverteixen d'una discriminació invisible causada per la tecnologia que fins i tot magnifica el biaix que ja existia al sistema. Ho explica Carlos Castillo, director del grup de recerca en computació social i responsable de la UPF.
4: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos, sino que al contrario, lo que puede hacer es aumentar la probabilidad de que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa de una sociedad que está estructurada de una cierta manera y en la cual existen unos sesgos.
3: La UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses fan servir l'IA en la selecció de personal, però només un 3% comprova si s'han pres decisions injustes. La legislació espanyola ja estableix garanties com el dret a una intervenció humana o a impugnar una decisió.
0: És una notícia que us expliquem en plena tornada a la feina després de les vacances, que pot anar acompanyada de cansament i falta de concentració. Són símptomes habituals d'aquest període d'adaptació. Toni Fortesa, com ha de ser aquesta incorporació a la feina?
5: Doncs l'entrada a la rutina laboral hauria de ser progressiva i, si és possible, sense haver d'assumir immediatament feines de molta pressió o amb dates d'entrega immediates. Jordi Massip, expert de la UOC en psicologia del treball i les organitzacions, apunta que és normal notar cansament els primers dies de tornar a la feina.
6: Això no es tracta d'un trastorn, sinó que és una reacció d'adaptació, que és normal i que, a més, és una qüestió transitòria. I, de fet, si no és transitori, passen les setmanes i es manté aquesta situació, és que alguna qüestió s'ha de revisar en quant a les condicions de treball. Però, sobretot, remarca això, que no és un trastorn, sinó que és una reacció normal i puntual d'adaptació.
0: Això pel que fa a la tornada a la feina, però com han de ser les vacances per ajudar-nos en aquest retorn?
5: Doncs els experts apunten que és molt important aprofitar les vacances per desconnectar completament de la feina i, tot i que sembla una cosa molt òbvia, hi ha molta gent que no ho aconsegueix i això afecta encara més la tornada després de les vacances.
0: Tenim més notícies. Hi ha hagut greus aldarulls aquesta matinada a Sitges, després dels actes de la nit de la Festa Major. Els causants d'aquests incidents han cremat mobiliari urbà i han llançat objectes contra la policia, que ha intervingut per aturar-ho. Això ha obligat a retardar l'inici de la cercavila matinal. Montse Gené Riba.
3: Cap a les 4 de la matinada, més de 200 joves han començat una baralla. Quan ja han intervingut les forces de seguretat, tots han començat a llançar objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial.

0: I han cremat mobiliari urbà. No hi ha hagut ferits ni, de moment, cap detingut, tot i que la investigació està oberta. L'Ajuntament, en un comunicat, diu que els fets han provocat problemes d'ordre públic greus i destrosses. En concret, els carrers que han quedat més afectats han estat el Passeig de la Ribera, el carrer de la Bassa Rodona i la plaça Pou Vedra. Al cap de més de dues hores, passades les 6, s'han anat apaivagant els disturbis, però fins que no s'ha donat la situació per controlada i s'ha pogut garantir la seguretat, no ha pogut començar la cercavila matinal. A les 6 havien de sortir els balls i entremesos de cultura popular, però finalment ho han fet a quarts de 8 amb un recorregut escurçat. L'Ajuntament, a més de condemnar els aldarulls, ha volgut deixar clar que les conductes violentes no aturaran la celebració de la Festa Major. Els Mossos d'Esquadra han obert diligències judicials per desordres públics i investigaran els fets i els seus possibles autors.
1: De Sitges marxem a Figueres, on han ingressat a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de la capital de l'Empordà. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperat. Núria Paraire.
2: Bon dia. L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i el carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
1: I d'extrem a extrem del país, hi ha satisfacció als municipis del Parc Natural dels Ports pels treballs de millora que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes recurrents i els alcaldes denunciaven la fragilitat de la infraestructura. Jordi Barranca.
3: Les obres que s'han fet beneficiaran 12.000 clients dels municipis de Roquetes, Alfara de Carles, Aldover, Xerta i Tortosa i alguns nuclis d'aquests municipis, tots ells al Baix Ebre. Bàsicament, Endesa ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi ha la població que viu disseminada. Víctor Ferrando, alcalde de l'AMD de Jesús.
4: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola. En els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits. Això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
3: Feia temps, de fet, que els alcaldes denunciaven la manca d'inversió en manteniment d'una xarxa elèctrica amb Lleida, com descriu l'alcaldessa d'Aldover, Rosalia Pagaroles.
5: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
3: Abans de la renovació, les incidències eren recurrents. Les ventades del passat mes de febrer van deixar abonats sense llum durant 72 hores.
1: Acabo de sentir els senyals horaris de 2:15. Tenim un últim apunt abans dels anuncis. I és que les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies. La collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya similar a la del 2025 i també es mantenen els preus. Per a Joan Álvarez.
6: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Uní de Pagesos, i Xavier Cullerés, de Jarp.
7: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
8: Pel que s'ha collit, pel que fa quilos, enguany no hem tingut incidències de gelades ni pedregades ni res de moment, vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
6: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
1: Ha arribat el moment de fer una pausa per la publicitat. A la tornada, cultura i esports.
9: Catalunya migdia.
10: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMark. Només avui, 24 d'agost, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMark.es i a l'app.
11: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta Al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financiera Al Corte Inglés EFC S.A. i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
9: Catalunya migdia.
1: Ja som aquí. La Paramount i el govern de Califòrnia fan avui el primer intent per acostar posicions després de la demanda que van presentar 12 estats nord-americans contra la fusió de la companyia amb la Warner perquè hi ha risc de monopoli. Els executius i advocats de les dues parts es reuneixen aquest dilluns i el fiscal general, Rob Bonta, ha avançat que està obert a negociar per arribar a un acord abans d'anar a judici, Montse Camps.
12: Sí, això sí, sempre que la Paramount estigui disposada a considerar, ha dit, solucions estructurals sòlides. Segons el Wall Street Journal, s'espera que Bonta demani a la Paramount que es desfaci d'alguns canals de cable i es comprometi a mantenir el seu estudi de cinema separat de Warner Bros. Abans d'aprovar la fusió. Tot plegat enmig de la polèmica per les acusacions de la Paramount contra Mark Ruffalo, que l'ha qualificat de ser antisemita. L'actor, conegut entre altres per interpretar a Hulk a l'univers de Marvel, considera l'acusació indignant i deshonesta. A través de les xarxes, Ruffalo va vincular David Ellison, director de la companyia, i Larry Ellison, el seu pare, amb Israel. Larry Ellison és el fundador de la corporació Oracle, que té una tecnologia que es fa servir per donar suport a l'exèrcit d'Israel.
13: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca.
1: Doncs mentre resolen la seva pròpia història aquestes dues plataformes, us parlem precisament de les estrenes d'aquesta setmana, les sèries Toda la verdad de mis mentiras a Netflix i Matèria oscura a Apple TV i la pel·lícula Susurran tu nombre, també a Netflix. Són entre les novetats destacades a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, totes basades en novel·les d'èxit. Clàudia Roses.
14: Toda la verdad de mis mentiras és la nova minissèrie basada en la novel·la homònima d'Elisabet Benavent. La Coco i en Marín celebren el comiat de soltera de la seva amiga Blanca en una ruta en caravana que es va complicant, amb Daniel Ibáñez i Itziar Manero, aquest divendres a Netflix. El mateix dia, Apple TV arriba la segona temporada de Matèria oscura, 10 anys després de la publicació de la novel·la de ciència-ficció que la inspira. En Jason Desen, físic i pare de família, continua buscant tornar a la seva realitat fugint de diferents amenaces.
15: It's okay. They need to hear this.
14: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, Netflix presenta divendres Susurran tu nombre, basada en la novel·la d'Alex North. Un home busca el seu fill desaparegut amb l'ajuda del seu pare, un inspector jubilat que anys enrere havia detingut un assassí en sèrie. Més estrenes dimecres a Prime Video, Sunrise, l'última sortida del sol, amb Maya Refico i Eva Longoria. Una noia amb una malaltia crònica passa l'estiu a Mallorca, on s'enamora d'en Julià, mentre uns secrets familiars amenacen la relació.
16: You'll hear him tapping it.
17: Hola.
18: Hola.
1: I mentrestant, això que sentiu, la sèrie de la plataforma 3CAT sense filtres ha estat nominada als Premis Internacionals de Drama de Seúl, a Corea del Sud. Òscar Callau.
19: La producció de 3CAT i Vertigo Films és finalista en la categoria de millor sèrie de format curt, que guardona la creativitat d'un format que s'adapta al ritme de les plataformes audiovisuals i alhora manté la profunditat de les històries de ficció. Sense filtres tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents amb un llenguatge audiovisual innovador. La sèrie, creada per Maya Izquierdo i que 3CAT va estrenar el desembre passat, competirà amb quatre produccions més de format curt procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seúl.
1: I ara, dos noms propis.
20: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
1: El primer és el de Brad Pitt, que tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts Bastards, al costat de Quentin Tarantino. Ara serà el torn del film En el corazón de la bestia, Marc Garriga.
21: És un thriller d'aventures on Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. L'acompanyarà a Sant Sebastià el director David Ayer, conegut per l'Esquadró Suïcida o Cors de Cer, que també protagonitzava Brad Pitt. La pel·lícula es presentarà dins la secció oficial però fora de competició en el marc de la 74a edició del festival que celebrarà del 18 al 26 de setembre. Precisament, el film està previst que arribi als cinemes el 25 d'aquell mes.
1: I l'altre nom propi que destaquem avui és el de Michael Wright. I segur que ara molts, a banda del nom, ja s'han posat en situació amb la banda sonora. Ha mort als 70 anys l'actor que interpretava un dels protagonistes d'aquesta sèrie que sentiu, UB.
21: Feia el paper d'Elias Taylor, un dels humans que resistien la invasió dels llangardaixos extraterrestres en una de les sèries més famoses dels anys 80. També va aparèixer a les dues seqüeles d'aquesta sèrie i posteriorment va triomfar amb la pel·lícula Los Harbits, un film de culte per a la comunitat afroamericana. També se'l coneix per la sèrie carcerària Oz o per pel·lícules com El rector, on interpretava un dolent llegendari, Desechos, de Robert Altman, o Sugar Hill, al costat de Wesley Snipes.
1: I ara us parlem de música, que encara és estiu i, per tant, continua sent protagonista avui a les festes majors i també als escenaris del Mediterranean Guitar Festival. M'agrada, I like it, m'agrada, ja d'or, m'agrada que les mines te passegin amb un dor. I comencem a la Festa Major de Sants, que continua amb més de 150 concerts repartits per carrers i places del barri. A les 11 de la nit, a la plaça de Can Climent, actuaran el grup de pop Fades i la Cantant Llum, amb un directe que barreja pop urbà i electrònica. Vell pescador que se'n va anar a viure molt lluny del seu mar. Mentrestant, Campllong tanca avui la seva Festa Major amb Havaneres. El grup femení Les Anxovetes, que sentiu, pujarà als escenaris per posar banda sonora marinera al final de la festa. I amb canvi de ritme, la Cobla Ciutat de Terrassa oferirà aquest vespre a Igualada una ballada de sardanes al centre de la ciutat, un dels actes més tradicionals de Sant Bartomeu. La farola, la farola, la farola, la farola. Com veieu, n'hi ha per tots els gustos, perquè Móra d'Ebre celebra la seva Festa Major, també, i la Festa del Riu Ebre. Aquesta nit actuarà Miquel del Roig, un dels noms més populars de les festes majors del país. I una última proposta, perquè el Mediterranean Guitar Festival porta avui dos concerts de tribut amb guitarra. A Calella sonaran temes de Queen, des d'una perspectiva diferent, i al Port de la Selva, Marc Segura oferirà un tribut a Paco de Lucía. Això serà de cara a la tarda, al vespre i sobretot la nit. Ara, però, el que toca és la informació esportiva, Laia Tudel, amb el Barça, que goleja a l'estrena a la Lliga, i això sense haver fitxat el nou encara.
17: Imagina't, 0-5 va guanyar el Barça al camp de l'Elx amb aquest tema, com deies, obert del nou i de què passarà amb Julián Álvarez.
18: Continua encara Fermín, xuta Fermín, el cinquè. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El cinquè l'ha fet Fermín, que marca el seu doblet particular.
17: Elx 0, Barça 5, resultat contundent del Barça en el primer partit de Lliga. Ara repassarem aquesta golejada, però abans aquest partit va deixar la imatge de Gavi marxant coix amb un cop al genoll. Avui li han fet proves i, Joan Fitó, els resultats són bons.
22: Sí, va rebre un cop al genoll dret pocs minuts abans del descans en una acció típica de Gavi a l'àrea de l'Elx en una pressió. Aquest matí les proves mèdiques han confirmat que es tracta només d'una contusió d'un cop. Ahir Gavi es va espantar força, va demanar el canvi, però les proves confirmen que no res i en principi la seva reincorporació als entrenaments està prevista aviat en un termini breu.
17: Doncs superat l'ensurt amb Gavi, tornem al partit d'ahir perquè a falta que arribi un nou, la davantera blaugrana va respondre.
22: Sí, van debutar amb nota de Yemi i Gordon. L'alemany va ser titular, va fer el 0-2 jugant a la banda esquerra i sobretot treballant molt en tasques defensives. A Yemi es va estrenar com a golejador, no ho va poder fer Gordon, però l'anglès va signar dues assistències, va jugar a l'última mitja hora Gordon, molt generós amb Fermín, li va regalar a Gordon el 0-4, també assistència per Rafinha, el tercer gol del Barça. Precisament el brasiler va ser ahir un dels destacats, dos gols de Rafinha, una assistència i recuperant la seva millor versió. A més, Rafinha es estrenant ahir capitania.
23: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
17: Y I seguint amb l'actualitat del Barça, falten 8 dies perquè s'acabi el mercat de fitxatges i el club blaugrana encara no descarta el fitxatge de Julián, que ahir, per cert, va viure un nou episodi incòmode, podríem dir, entre altres coses, per l'argentí amb l'Atlètic de Madrid.
22: Va jugar uns 25 minuts ahir Julián al Metropolitano, l'empat a 2 contra el Villarreal. Julián es cridassà ja des de l'inici per la seva afició, moltíssims xiulets pel futbolista argentí, un Julián que al final del partit va protagonitzar una de les imatges del cap de setmana amb tot l'equip aplaudint a l'afició sobre la gespa al final del partit, tots els companys de Julián. L'argentí va enfilar vestidors sol, amb cara de pocs amics, i rebent de nou una important xiulada per part de la seva afició.
17: Doncs veurem com s'acaba resolent aquesta qüestió, aquest futur de Julián Álvarez, i fins quan l'esperarà el Barça. Un altre tema per resoldre és el futur de Valde. Flick, el tècnic del Barça, va tornar a ser bastant clar.
22: Sí, ahir no el va convocar Valde, Flick no el va convocar. El lateral esquerre titular ahir, per cert, va ser Xavi Espart, de la Masia. Al final del partit, Hansi Flick va explicar que no vol Flick que marxi Valde del Barça.
0: No li he demanat que marxi. I he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. Li he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut Elx.
17: I ahir a Elx va ser un altre desplaçament on la policia va requisar estelades a l'afició del Barça.
22: Moltíssimes mesures de seguretat, registres a l'entrada dels aficionats del Barça i provint l'entrada d'estelades. Avui, comunicat del club condemnant els fets, condemna el Barça l'ús desproporcionat de la força contra els socis, considera que el procediment de detenció d'un dels aficionats va ser desproporcionat i lamenta que una vegada més els agents de policia requisessin banderes estelades als aficionats. Diu el Barça que l'estelada és un símbol legal i la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió. A més, Junts per Catalunya denuncia aquesta actuació de la Policia Nacional i demanarà al govern espanyol que expliqui la base legal d'aquesta intervenció, mentre que Esquerra Republicana reclama una investigació immediata i la compareixença del ministre Grande Marlaska al Congrés. La CUP denuncia l'actuació en el que considera una normalització de la catalanofòbia que ja és estructural.
17: Avui es juguen els dos últims partits de la segona jornada de Lliga. Falta de saber aquests resultats. I després de la derrota de l'Espanyol contra el Madrid dissabte i també de l'empat ahir de l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, només hi ha un equip, Josep Gaya, que ho hagi guanyat tot.
2: Sí, el Sevilla és l'únic equip que ha jugat dos partits i que ha sumat els 6 punts possibles. I ho ha fet guanyant el Rayo per 2-1 i l'Atlètic Club per 1-3. Qui també ho ha guanyat tot és el Barça, que, com hem dit, va guanyar per 0-5 al camp de l'Elx, però que encara té un partit pendent. El Madrid es va imposar per 1-2 a l'Espanyol i el Betis va superar la Real Societat per 1-0, però també només han disputat un partit. Els que, amb dos partits disputats, encara no saben què és perdre són l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, que ahir van empatar a 2, i també l'Alavés, que va empatar a 1 contra el Rayo. Amb ja gairebé tota la segona jornada disputada, el Sevilla és líder en solitari amb 6 punts, seguit per l'Alavés i l'Atlètic de Madrid, que en tenen 4, i al darrere el Barça, l'Espanyol, el Madrid, el Betis i el Getafe, que en tenen 3. Les posicions de descens les ocupen actualment l'Atlètic Club, el Màlaga i el Llevant, que encara no han sumat cap punt. Com deies, Laia, avui tenim els dos últims partits d'aquesta segona jornada. L'Osasuna rebrà el Llevant a 2:15 del vespre i el Màlaga i el Deportivo s'enfrontaran a 9:15 del vespre.
17: Seguim parlant de competicions de futbol. A la Premier League, el vigent campió, l'Arsenal, va debutar divendres amb victòria davant un equip acabat d'ascendir, el Coventry, guanyant 3-0. Ahir el Liverpool va empatar amb el Newcastle en el que era el debut d'Araujo, va jugar 70 minuts, i avui es completa la primera jornada i es veuran les cares dos vells coneguts del Real Madrid, però aquesta vegada des de les banquetes rivals. David Gallofré.
4: Sí, perquè el Fulham d'Arbeloa rep el Chelsea de Xabi Alonso en un derbi londinenc que començarà a les 9 del vespre a Craven Cottage, a l'estadi del Fulham. Serà el debut, com deies, oficial dels dos entrenadors amb els seus nous equips després d'entrenar tots dos al Madrid la temporada passada. Els dos tècnics van coincidir com a jugadors tant al Madrid i també al Liverpool, però com remarca Xabi Alonso, dins del camp no hi ha amics.
5: És clar que pots tenir una relació d'amistat, però un cop som sobre el terreny de joc no hi ha amics ni passat. Només hi ha 90 minuts en què cadascú lluitarà pel seu club i després ja serà una altra cosa.
4: L'extècnic del Madrid, que s'estrena en la Premier com a tècnic a la banqueta del Chelsea, assegura que el seu equip arriba molt preparat i amb molta fam.
3: Ens sentim preparats. Hem estat treballant durant tota la pretemporada, 6 setmanes. Alguns jugadors des del primer dia i d'altres incorporant-se més tard. Les ganes, l'ambició i la fam de començar ja són presents dins l'equip.
4: També debuta com a tècnic a la Premier Arbeloa. I a més, podria debutar Pep Chavarría amb el Chelsea. El figuerenc ha arribat a aquest mercat de fitxatges procedent del Rayo Vallecano per 19 milions d'euros.
17: I a la segona divisió, el Girona, més enllà de l'inici de temporada, amb un empat i una derrota, el club té carpetes obertes als despatxos. Una amb nom propi, la de Víctor Sigankov, que es podria tancar en les pròximes hores, Eduard Solà.
6: De fet, Sigankov viatja avui mateix cap a Amsterdam, on si no hi ha de res de nou, passarà la revisió mèdica i firmarà per l'Ajax, que entrena Mitchell. Tot i que per una xifra molt inferior a la seva clàusula de rescissió, que estaria al voltant dels 20 milions d'euros, el Girona es traurà un problema greu de sobre. El davanter ucraïnès marxarà a l'Ajax amb un traspàs que podria arribar als 5 milions d'euros, amb 4 de fixos i un més de variables. Això sí, la meitat, recordem que és pel Dinamo de Kiev, l'anterior club de Sigankov. L'oferta de l'Ajax ha fet que el representant de Sigankov suspengués la roda de premsa que havia convocat per aquest migdia per donar la seva versió sobre la polèmica que havia originat l'obertura d'un expedient disciplinari per part del Girona quan els jugadors van negar a canviar-se en el partit de la primera jornada contra el Leganés. Qui també marxarà les pròximes hores és Minsu, per qui el Rangers pagarà els 10 milions del valor de la clàusula de rescissió. Minsu, de 20 anys, i que la temporada passada va jugar cedit a l'Andorra de segona, ha demanat poder sortir per anar a jugar a l'equip escocès. D'altra banda, el Girona ha presentat avui els dos últims fitxatges. El defensa és Abdul Mumin, que arriba lliure després d'haver jugat les últimes temporades al Rayo Vallecano, i Mauro Furtado, de 18 anys, que ve del Benfica. Cap dels dos ha debutat encara amb el Girona.
17: I al centre d'Esport Sabadell, el defensa Carlos Alemany i el migcampista Lluís Esteve no seguiran a l'equip arlequinat aquesta temporada. Ahir el Sabadell va sumar un nou empat, el segon consecutiu, i en aquesta ocasió Francesc Ripoll ho va fer al camp històric, el del Castelló.
7: I tal com va fer el Molinón, els arlequinats va mostrar una molt bona imatge en un dels camps més complicats de la categoria. 0-0 en un partit molt igualat i on el Sabadell va tenir les ocasions més clares per marcar. Joachim a la primera meitat i Miqui Codina a la segona. L'equip de Ferran Costa es continua mostrant molt sòlid l'any del seu retorn al futbol professional i amb el gol com a assignatura pendent. Després d'aquests dos partits, el tècnic arlequinat molt satisfet amb el partit del seu equip.
8: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior, on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
7: Aquest dissabte a les 5 de la tarda, Sabadell-Almeria, la nova Creu Alta, amb gespa nova i amb el camp pràcticament ple.
17: Una mica més de 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
24: Som el 24 d'agost. Som campions.
17: Arrenca el centenari del Barça de bàsquet.
25: Catalunya migdia.
26: Guàrdia, amb Enric Calpena.
27: Quan Àtila i els uns van irrompre...
28: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
26: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
28: Una hora d'història que us captivarà.
29: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
30: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
29: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
30: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
29: Som al Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
25: Catalunya migdia.
17: Doncs de seguida parlem del centenari del Barça de bàsquet. El Joan Fitó té tots els detalls, però abans ciclisme, tercera etapa de la Vuelta, que s'aproxima ja a les terres catalanes després de prendre la sortida dissabte des de Mònaco. L'esloveta d'Ipogacar defensa el lideratge en una etapa de 174 quilòmetres amb un port de primera categoria i un altre de segona al final de l'etapa Font-Romeu. Quina és la situació ara mateix de l'etapa, Isaac Vilalta?
9: Què tal? Bona tarda. Doncs miren, els ciclistes encara molt lluny, rodant en un terreny còmode. Com deies, els dos ports de la jornada es troben ben bé al final, estan encadenats al coll del port de Montlluís, de primera categoria, i ja de seguida enllaça amb Font-Romeu, que és de segona. Són dos ports no excessivament durs. Sí que són llargs, però no són excessivament durs. A 112 quilòmetres hi ha una fuga de 6 homes. No són ciclistes importants, no haurien de preocupar a Pogacar amb 2 minuts i mig respecte al grup on hi és Pogacar i la resta d'homes importants.
17: I a tot això, Isaac, ahir protagonisme especial per un dels ciclistes catalans que participen en aquesta Vuelta.
9: Sí, com dius, la Vuelta es va acostant a casa nostra ja trepitjant la Catalunya del Nord. Especialment demà és important l'etapa, amb sortida final Andorra la Vella, amb un port de primera, amb Valira, un altre de primera, Baixalís, un altre de primera, Ordino, i la Comella, poc per al final, un port de tercera, demà passat, amb sortida Falset, també pel sud del Principat, i amb protagonisme pels ciclistes de casa. Ahir Pau Miquel va ser segon, només per darrere de Matthew Brennan i just per davant de Tadej Pogacar.
10: No, la verdad que no he visto qué ha pasado desde abajo. Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad. Lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
9: La Vuelta, per tant, que es va acostant a casa nostra, protagonisme pels de casa. A la Vuelta hi ha 4 catalans, a banda de Pau Miquel, David de la Cruz, amb Marcel Camproví i Marc Brustenga.
17: I aquest matí, a l'Auditori 1899 del Barça, s'ha fet l'acte de presentació del centenari de la secció de bàsquet. Un acte, Fitó, que ha reunit moltíssimes llegendes del club i que ha acabat, a més, amb el discurs del president Joan Laporta.
22: Sí, noms reconegudíssims, com Nacho Solozábal, Gregor Fuchsker, Roberto Dueñas o Juan Carlos Navarro, tot plegat per celebrar que avui, 24 d'agost, la secció del Barça de bàsquet fa 100 anys. Durant l'acte s'ha presentat el calendari que li espera al Barça per celebrar aquest centenari, que començarà coincidint amb el debut a l'Euroliga aquesta temporada, el 24 de setembre, d'aquí un mes, al Palau contra l'Efes. L'acte d'avui l'ha presidit Joan Laporta. El president blaugrana ha reivindicat el model del Barça.
11: El Barça és el millor club multiesportiu del món. Ho ha fet amb excel·lència, perquè les nostres seccions esportives han acumulat 50 Copes d'Europa. Que em sembla que amb això podem dir que som un club únic al món.
22: En aquest acte també hi era present Alexander Sekulic, nou tècnic de la secció. L'eslové ha aturat la seva estada a les finestres FIBA amb Eslovènia per ser avui en aquest acte de presentació. També a l'auditori avui, bona part dels nous jugadors blaugranes, Tyrese Martin, Josh Nivo o Justin Robinson. Laporta, ambiciós amb el nou projecte del Barça.
11: Des de la junta directiva no podem prometre que guanyarem sempre, però sí que estem esmerçant tots els esforços que calen i tots els recursos que calen per tal de tenir doncs, unes seccions professionals molt competitives esportivament i formen part del sentiment culer. I això realment us he de dir que es demostra en actes com el d'avui.
22: Sekulic, per cert, dirigirà avui el primer entrenament de la pretemporada blaugrana, després viatge de tornada cap a Eslovènia per complir les seves obligacions com a seleccionador.
17: I aprofitant aquest centenari del Barça de bàsquet, estrenem un nou rècord amb la firma de l'Ernest Macià i sota el títol 4 quarts de segle, i repassem alguns dels episodis més importants de la història de la secció, com quan va estar a punt de desaparèixer a finals dels anys 50 i principis dels 60. En hoquei herba, aquesta tarda la selecció espanyola femenina juga a passar a les semifinals del Mundial contra Alemanya a les 5 de la tarda, però ja no depenen d'elles mateixes per aconseguir-ho.
2: Sí, perquè després de perdre per 3-0 contra Argentina en el primer partit de la segona fase, les Red Sticks hauran de guanyar Alemanya i esperar que Bèlgica perdi per poder passar a la fase on ja es lluita per les medalles. A més, les espanyoles compten amb una diferència de 5 gols respecte a les belgues i això implica que haurien de golejar Alemanya si volen accedir a semifinals. Si no es classifiquen, hauran de jugar a la fase en què es defineixen del 5è al 8è lloc. La jugadora catalana Chantal Giné ha estat contundent amb els objectius de l'equip.
12: Som molt conscients del nostre objectiu, que era de quedar cinquenes a sisenes, i tot i ser un resultat clau que pot ser que passi a la semifinal, creiem que això no depèn de nosaltres. Tant de bo puguem guanyar el partit i també Argentina faci els deures que ens vagin a nosaltres bé, però el nostre objectiu és puntuar per jugar aquest cinquè-sisè i assolir el nostre objectiu real.
2: Pel que fa a la selecció masculina, els Red Sticks ja es van classificar ahir per les semifinals, o van aconseguir 20 anys després de l'última vegada, empatant contra Bèlgica en l'últim partit de la segona ronda. Els belgues van començar avançant-se en el marcador amb un gol d'Arthur Van Doren en el primer quart, però els espanyols no els van donar per vençuts i, en el darrer quart, el català Marc Miralles va posar l'1-1 en el marcador per certificar el pas d'Espanya a la lluita per les medalles. Els Red Sticks coneixen aquesta tarda el seu rival de semifinals, que serà guanyador del grup E. A hores d'ara, tot apunta que serà contra l'anfitriona els Països Baixos. El partit es disputarà el divendres que ve, 28 d'agost.
17: En golf s'ha tancat la temporada al LIV una vegada més amb la victòria de John Rahm, però el bàsquet i altres figures del circuit encara no han decidit el seu futur per la pròxima temporada, Carles Vila.
0: Ahir Rahm va acabar segon al torneig d'Indianapolis només a un cop del guanyador, el jove nord-americà Michael Lasasso, i després d'una espectacular remuntada a l'última jornada. Per tercer cop el jugador basc i el seu equip, la Legió 13, s'emporta la victòria en la classificació individual i per equips. Rahm, a l'hora de fer balanç, es va mostrar orgullós de la feina feta, però va ironitzar amb el seu futur sense aclarir res i fent broma del que podria fer de manera urgent.
1: Tinc moltes ganes de tornar a casa i donar un cop de mà a la meva dona, que està molt embarassada. I ara amb els nens, que ara són 3 contra 1, i d'aquí poquet ja en seran 4, que és el que està a punt de néixer a l'octubre. Estic content de tornar a fer de pare uns dies abans de l'Obert d'Irlanda, però ara del que tinc més ganes és de tallar-me els cabells demà a les 10, que em fa molta falta.
0: En qualsevol cas, els últims dies el rumor és més insistent sobre la tornada de John Rahm al PGA. Les condicions del circuit americà cada cop són més dures, i alguns mitjans parlen que el basc, per tornar, hauria de pagar una multa de 25 milions de dòlars i demanar públicament disculpes. Altres figures del LIV també van tenir un comiat poc aclaridor de la temporada, com Bryson DeChambeau. Recordem que Rahm ja ha aclarit la seva situació al DP World Tour, on ja pot jugar sense problemes, i on podria aterrar la pròxima temporada, tot esperant solucionar el seu futur als Estats Units.
17: Repassem altres qüestions del dia en format més breu amb la Marta Garcia. Comencem per l'handbol, Marta.
13: És que avui se disputen al pavelló municipal de Calella i el Maresme les dues finals de la Supercopa de Catalunya. La masculina la jugaran el Barça i el Freiking Granollers a 9:15, mentre que en la femenina s'enfrontaran abans a 7:15 també el Granollers i el Lleida.
17: Hem parlat dels actes del centenari de la secció de bàsquet del Barça. Tornem a parlar de bàsquet, Marta, en aquest cas de l'Uni Girona.
13: Pretemporada disputarà un amistós més que s'ha confirmat avui. Serà el 17 de setembre contra el Jairis de Múrcia en Sant Andreu de Llavaneres. L'equip gironí ha completat la primera setmana de pretemporada i en esta setmana, la que comencem ara, ja combinarà també els entrenaments amb els partits. El primer amistós serà este divendres en Platja d'Aro contra el Manresa.
17: Seguim parlant de bàsquet amb un apunt de la selecció espanyola masculina.
13: Que última detalls de cara als partits de classificació per al Campionat del Món de Qatar 2027, revisions mèdiques satisfactòries abans de jugar divendres contra Portugal en Saragossa i dilluns contra Grècia en Atenes. El combinat espanyol és líder del seu grup I amb 5 victòries i només una derrota. En la llista de Xus Mateo només hi ha un català, Joel Parra, a més també del blaugrana, Darío Brizuela.
17: I acabarem amb una informació de tennis.
13: El francès Artur Fis i l'estatunitenca Coco Gauff són els guanyadors del Masters 1000 de Cincinnati. Esta passada matinada, Fis ha superat en la final el tenista local Francesc Tiafoe en 3 sets, mentre que Gauff va fer el mateix en la final femenina en 2 sets, superant la també nord-americana Jessica Pegula.
17: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports amb el Tot Cost.
30: Trescat Info.
14: Bona tarda, són les 3. Els alcaldes dels municipis més afectats pels aiguats d'aquest cap de setmana reclamen inversions en infraestructures com la Nacional 340 o les vies de tren per evitar l'acumulació d'aigua en cas d'inundacions o rierades. Alhora, recorden que els problemes deriven de les polítiques d'urbanització dels anys 60 que permetien construir en zones d'aiguamolls. Aquesta tarda tenim risc de pluges torrencials, pedregades i ventades al nord-oest de Catalunya. Protecció Civil demana prudència i que no es travessin rieres. De moment no s'enviarà cap alerta als mòbils dels possibles afectats perquè el risc no és encara prou elevat. La USTEC reclama al Departament d'Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre del nou curs. La portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga ja el 8 de setembre, que és el primer dia de curs. El Ministeri de Sanitat ha reunit avui les comunitats autònomes per abordar la cessió de vacunes per als migrants arribats a Ceuta. Algunes comunitats del PP, com Cantàbria i l'Aragó, no tanquen la porta a la petició, però reclamen al govern un protocol de distribució efectiu. El govern britànic demana a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir contra direcció. 7 persones van morir dissabte en un xoc frontal al nord d'Anglaterra després que, suposadament, un dels vehicles enregistrés un repte per publicar justament a les xarxes socials. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, admet el cansament de la guerra i diu que volen la pau, però que no es rendiran a qualsevol preu. Un missatge d'enaltiment i resiliència que coincideix amb el Dia de la Independència, una celebració a Kiev en què el premier britànic ha renovat el suport a aquest país. Els atacs han deixat avui 8 morts. Representants de la Paramount es reuneixen avui amb el govern de Califòrnia per intentar que doni llum verda a la fusió amb Warner. 12 estats nord-americans van presentar una querella contra l'adquisició de Warner perquè consideren que hi ha risc de monopoli.
3: Esports.
4: El jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió al camp de l'Elx i tot ha quedat en un ensurt. Les proves mèdiques han confirmat que es tracta només d'una contusió. El migcampista reincorporarà els entrenaments en un termini breu. El Barça, mentrestant, condemna l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi d'Elx. El club lamenta la retirada d'estelades i està a l'espera de les explicacions corresponents. El Girona, segon, ha presentat els centrals Moomin i Furtado mentre podria desencallar l'enrenou amb Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Ajax que en principi acceptarà. I en marxa la tercera etapa de la Vuelta, de 174 quilòmetres en final a Font Romeu. Tadej Pogacar defensa el lideratge.
14: Pel que fa al temps, atenció als ruixats i tempestes aquesta tarda al Pirineu i a l'interior. Alguns punts del Prepirineu i de la cara sud del Pirineu, especialment al nord del Montsec, podrien ser d'intensitat torrencial, amb registres que superen el llindar dels 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. De cara al vespre, algunes d'aquestes pluges s'acostaran al prelitoral i puntualment, de forma més dispersa, també a la costa. Als llocs on descarregui, les temperatures baixaran ràpidament.
30: 3CAT Info.
14: Ara passen 4 minuts de les 3 de la tarda. Aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. Pendents de la situació meteorològica que viurem avui a la tarda, però també del que ha passat aquestes últimes hores, aquests últims dies, els xàfecs, els ruixats que han caigut a diversos punts de Catalunya. Per exemple, al Baix Penedès i al Tarragonès, els municipis afectats per les intenses pluges de dissabte encara miren avui de recuperar la normalitat. Alhora també reclamen inversions per fer millores estructurals per evitar episodis com els d'aquest cap de setmana. Anem a Tarragona. Ens ho explica des d'allà la Clara Chavarría Domingo.
5: Municipis com el Vendrell o Roda de Barà treballen en la retirada de cotxes, arbres i la neteja de carrers després que les inundacions deixessin un escenari dramàtic i catastròfic, segons ha dit l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. L'alcalde demana inversions en infraestructures com la Nacional 340, que va quedar tallada durant hores, i ha apuntat al problema de base d'aquesta zona.
6: Aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero. En llocs no hi ha pluvials, o els pluvials, per pocs que tinguin, com la pendent és tan mínima, triguen temps a evacuar la platja. I llavors s'acumula l'aigua i s'inunda, i després ja marxa la platja. Però és que has de fer grans dipòsits a sobre, en zones on no tens, diguéssim, finques solars públics per poder foradar, perquè tot són cases, apartaments o carrers.
5: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit també al Matí de Catalunya Ràdio que les vies del tren generen un problema que fa anys que reclamen que es resolgui.
15: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adequi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
5: Els alcaldes recorden que són hereus de les polítiques d'urbanització dels anys 60 que ara dificulten resoldre aquests problemes.
14: Doncs tornem a l'actualitat més immediata. Avui mateix, Protecció Civil preveu pluges torrencials durant les pròximes hores, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, un episodi de mal temps que pot anar acompanyat de ventades i pedregades. Tot i la polèmica de les últimes hores, perquè no es va enviar cap S-alert, de moment, avui tampoc se n'enviarà cap perquè el risc no és prou elevat. Segons ha explicat Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, si el risc s'incrementa i cal que la població prengui mesures d'autoprotecció, llavors sí que es faria la tramesa massiva de missatges als mòbils dels veïns. De moment, segons Marramon, no ens trobem en aquesta situació.
3: S-alert, segons el pla Inuncat, s'envia de forma preventiva quan tenim avisos de nivell vermell, de 5 sobre 6 o de 6 sobre 6. En aquest cas, el nivell màxim és de 4 sobre 6, amb la qual cosa no es preveu enviar de forma preventiva aquest missatge als mòbils.
14: El cap de guàrdia demana molta precaució si es fan activitats a l'aire lliure i remarca que no s'han de creuar les rieres.
3: Evitem creuar rieres, barrancs, guals, zones inundables, val? Encara que portin un nivell d'aigua baix, doncs el vehicle es pot veure arrossegat o pot quedar encallat i es fa amb poc nivell d'aigua també, doncs és fàcil que arrossegui una persona.
14: Al llarg de la tarda, les tempestes es desplaçaran des del nord-oest cap a la Catalunya central. Per cert, sobre aquesta polèmica que us deien dels missatges és alert, Junts per Catalunya preguntarà al govern per què no va activar el sistema d'avisos al mòbil és alert, malgrat la intensitat en l'episodi de pluges aquest cap de setmana al Baix Penedès i al Tarragonès. En una bateria de preguntes al Parlament, el principal grup de l'oposició demanarà també al govern de Salvador Illa si té previst modificar els criteris per enviar aquestes alertes a la població davant l'evolució d'una emergència, encara que la previsió meteorològica no alerti que s'arribarà als llindars màxims de perill. La diputada responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes d'aquests aiguats.
7: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S-alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
14: Junts pregunta també al govern si no es va enviar l'alerta a la ciutadania perquè tota la cúpula política del Departament d'Interior era de vacances. També volen saber quines línies d'ajuda es destinaran per ajuntaments i particulars i quines actuacions estructurals es faran per reduir riscos.
30: 3CAT Info.
14: 3 de la tarda i 8 minuts. La USTEC, el sindicat majoritari en el sector de l'educació, dona per fet que el primer dia del nou curs, el dimarts 8 de setembre, els docents aniran a la vaga. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha dit en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que caldria un miracle per poder desconvocar la jornada de protesta. Reclama al govern la represa de les negociacions per evitar les pròximes vagues programades. Educació, de moment, no ha reaccionat a aquesta crida. La portaveu sindical, tot i que reconeix avenços en els recursos que el departament aporta al desenvolupament de l'escola inclusiva, recalca que calen canvis estructurals i una negociació més a fons. També volen un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol.
8: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
14: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o sobre la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
30: 3CAT Info. 3CAT Info.
14: Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana. Al conjunt de tot Espanya, aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. Això ho recull el portal immobiliari Idealista. L'informe fa constar que s'ha incrementat el nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer a les quatre capitals catalanes. En canvi, a totes quatre ciutats cau l'oferta. Això fa que el lloguer d'habitacions s'hagi convertit en un negoci molt rendible per qui les posa al mercat i en un mal de cap per qui en busca. A Girona el preu se situa de mitjana en els 407 euros, a Tarragona 370 i a Lleida 325. A Barcelona els preus es van encarir un 5% entre abril i juny. El nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer segueix creixent. Destaca Girona amb un increment de la demanda d'un 102%. A Tarragona, els interessats creixen un 62% i a Lleida, un 58%. A la capital catalana, Barcelona, el nombre de persones que volen llogar una habitació en un pis compartit ha augmentat un 22%.
30: 3CAT Info.
14: Un dia més parlem de la crisi migratòria a Ceuta. Avui, el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat enviar a Ceuta fins a 15.000 dosis de la vacuna triple vírica i 10.000 de diftèria tètanus, varicel·la i pòlio.
16: L'acord s'ha pres en la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Les vacunes s'enviaran a través del mecanisme de solidaritat entre les comunitats i el Ministeri de Sanitat com a mesura preventiva davant la situació que es viu a Ceuta. L'objectiu és garantir la vacunació tant de les persones que són de Ceuta com que no estiguin vacunades, com de les persones migrants que estan aquests dies de passada des de la crisi migratòria de fa 3 setmanes. La comissió assegura que la situació no és una emergència de salut pública, però sí que considera necessari treballar en prevenció. Destaca que la mesura més urgent és garantir unes condicions dignes per les persones migrants. I de l'àmbit polític, sobre aquesta crisi migratòria, Pedro Sánchez reunirà demà el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. Ho farà gairebé un mes després d'aquesta entrada massiva d'immigrants. Aquest organisme, el Consell de Seguretat Nacional, que es reuneix pràcticament un cop al trimestre, el formen el mateix Pedro Sánchez, els vicepresidents, i també diversos ministres, entre els quals els d'Interior i els de Defensa i Sanitat. Tot plegat mentre continua la batussa política sobre Ceuta. El govern espanyol acusa el líder del PP de ser irresponsable i xenòfob per haver demanat el confinament dels migrants amb infeccions que hi ha a Ceuta. La ministra de Migracions i portaveu del govern, Elma Saiz, nega cap risc de pandèmia i respon a Feijó que generar angoixa entre la població no és propi d'un partit d'estat.
18: El senyor Feijó ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parecen de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones del líder de lo que, desgraciadamente para España, hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado.
16: El PP insisteix que hi ha una greu crisi sanitària i qüestiona que Pedro Sánchez segueixi en silenci i que només els ministres desfilin pel Congrés aquesta setmana. Els populars també acusen el govern espanyol de no prendre decisions 4 setmanes després d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta. Borja Sémper és portaveu del PP.
19: A mi lo que me sorprende es que no lo responda la ministra de Sanidad o el presidente Sánchez. No van a hacer nada de verdad. ¿Van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántos casos de sarna o de tuberculosis vamos a esperar a que el gobierno tome decisiones?
16: El govern espanyol prepara un pla de xoc econòmic per reactivar Ceuta i Carlos Cuerpo n'anunciarà els detalls avui mateix des de la ciutat autònoma abans que demà es reuneixi aquest primer Consell de Ministres del curs polític presidit per Pedro Sánchez. I encara en pàgina política, mentre el PP ataca el govern espanyol per aquesta crisi a Ceuta, creix el malestar dins del PP per la polèmica compra de l'àtic de luxe d'Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya, cada cop més sola i acorralada, es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijó. Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
20: La compra de l'àtic persegueix Isabel Díaz Ayuso. L'oposició vol explicacions, però també la reclama el líder del PP. Feijó obre un front contra la presidenta madrilenya en el seu moment més dèbil i Ayuso ha hagut de sortir del pas amb unes declaracions improvisades aquest matí, on no ha contestat a Feijó, tampoc ha aclarit res més de l'àtic i ho ha despatxat així.
21: No se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos una y otra vez a preguntar lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
20: Però continua sense aclarir per què van comprar amb diners públics un àtic de 400 metres quadrats amb 200 de terrassa i 5 habitacions en un edifici on està prohibit instal·lar-hi oficines i per què Feijó ho sabia des de l'abril i ella diu que se'n va assabentar el juliol. A la direcció del PP ningú la defensa obertament. El portaveu dels populars, Borja Sémper, passa la pilota a les explicacions d'Ayuso.
19: És un tema que entenderà vostè que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
20: La de l'àtic és la crisi més greu que esquitxa la presidenta madrilenya. D'aquí a 9 mesos hi ha eleccions i s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
30: El temps.
16: A 3:15 PM, la crònica del Francesc Mauri.
23: Atenció a la tarda, que ens porta una línia d'inestabilitat marcada i que anirà viatjant. De moment, a mesura que avanci la tarda, els ruixats i tempestes avançaran per tot l'interior, Ponent, Pirineu i Prepirineu. Atenció a l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya, de nivell taronja, d'aiguats que poden ser d'intensitat torrencial, és a dir, 40 litres en 30 minuts, especialment a l'àrea situada al nord del Montsec. No ho descartem en d'altres zones interiors o del Pirineu, però aquesta àrea seria probablement la predilecta. Algunes acumulacions podrien acostar-se als 100 litres per metre quadrat. També cal dir que a darrera hora hi ha entrat al vespre algunes d'aquestes tempestes poden arribar al prelitoral i esporàdicament, de manera molt més esporàdica, la línia costanera. Demà signe contrari, dia absolutament diferent, amb molt més sol a tot el país.
30: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
16: Us expliquem ara que hi ha hagut una incidència al cremallera de Núria que ha obligat a traslladar 80 passatgers que s'havien quedat en un dels combois i traslladar-los cap a un altre dels cotxes. Girona, Núria Peraire.
9: Bona tarda. Una avaria elèctrica ha fet que un tren quedés aturat a 300 metres de Caralps. Per això s'ha hagut de fer el transbordament dels 80 passatgers cap a un altre comboi i s'ha fet sense incidències. Protecció Civil ha activat en prealerta al Ferrocat.
16: Gràcies, Núria. I ara ens anem cap a Londres perquè el govern britànic demana a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, per exemple, conduir en contradirecció. Això per què? Doncs perquè aquest cap de setmana han mort 7 persones en un xoc frontal al nord d'Anglaterra. Sembla que un dels vehicles estava enregistrant un repte precisament per publicar a les xarxes socials. La policia ha detingut 12 persones relacionades amb aquest accident. Londres, Quim Olivares.
10: Les víctimes són dos agents de policia i 5 joves d'entre 17 i 23 anys que fugien en contradirecció en una autovia prop de la ciutat anglesa de Middlesbrough, fins que van xocar frontalment contra una patrulla policial. Les autoritats investiguen els fets, però segons alguns mitjans, un dels joves que anava en el cotxe havia participat anteriorment en gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Aquest matí, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts. Sentim-lo.
11: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui, si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
10: El govern britànic considera que permetre la publicació d'aquests reptes encoratja altres persones a dur a terme aquestes conductes perilloses. De fet, la setmana passada van morir 5 adolescents que circulaven en sentit contrari per un autopista a prop de Dublín, a la República d'Irlanda. Llavors, les autoritats irlandeses també van demanar la retirada de continguts que glorifiquen conductes il·legals i perilloses a la carretera.
16: Gràcies, Quim. Situats ja de ple en la crònica internacional, Ucraïna celebra el Dia de la Independència i ho fa amb desig de pau enmig d'una guerra que no dona treva. Els combats de les últimes hores han deixat 8 civils morts en els dos bàndols. Els drons ucraïnesos han causat la mort a 3 nens a Krasnodar i 2 persones més a la regió de Belograd, mentre que els atacs russos han provocat 3 morts a Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna. El president Volodymyr Zelensky ha reiterat que no es rendiran. En una data tan simbòlica, Kiev ha rebut la visita del president del Consell Europeu, Antonio Costa, i del primer ministre britànic, Andy Burnham, la primera a l'estranger des que és al càrrec. Una visita, la de Burnham, que no ha agradat gens a Moscou. El líder ucraïnès ha homenatjat els caiguts per la pàtria i en un missatge a la nació ha advertit que, malgrat la duresa, resistiran.
12: Tots estem cansats, però no ens queixem durant gaire estona. Ucraïna vol molt la pau, sens dubte, però no es rendirà així com així.
16: En un acte al centre de la capital, Burnham s'ha compromès a mantenir l'ajuda a Ucraïna.
22: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
16: Per la seva banda, la Comissió Europea ha aprovat avui una ajuda de més de 6.000 milions d'euros per la compra de sistemes de defensa. El líder ucraïnès ha assegurat que, arribats a aquest punt, no faran concessions ni de territori ni de relat.
12: No permetrem que prenguin la iniciativa ni que enganyin Europa i el món sencer fent-los creure que només cal cedir al Donbass i que tot s'acabarà ràpidament. No ens fem il·lusions, no hi confiem. No li estalviarem al Kremlin 500.000 de soldats.
16: Les defenses russes han interceptat avui més de 350 drons, però no han evitat el quart atac consecutiu contra instal·lacions de Ozon, que és la segona plataforma més important de comerç electrònic a Rússia. Israel anuncia més brutalitat contra els palestins de Gaza. Patiran més bombardejos i evacuacions a causa dels estels amb què juguen els nens. És l'advertiment del primer ministre Benjamin Netanyahu després que 4 estels van arribar volant ahir a pobles israelians. Abans, però, Hamas n'havia fet servir per cometre agressions. Ens ho explica més a fons des de Jerusalem el Jordi Bresco.
0: Un globus és considerat un estel i un estel és considerat un dron, porti o no explosius. Amb aquesta explicació, el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha deixat clar el seu nivell de tolerància cap a l'aterratge d'estels provinents de Gaza en territori israelià, prop dels kibbutz de Nahal Oz i Beri. Per molt que els quatre que hagin caigut fins ara siguin clarament joguines fetes de plàstic i paper, i no suposin cap perill. A Israel encara recorden com Hamas va llançar globus incendiaris durant les setmanes prèvies als atacs del 7 d'octubre del 2023, i Katz ja ha deixat clar que no deixarà que es repeteixi. Tant ell com Netanyahu han avisat que si aterren més estels, l'exèrcit israelià adoptarà accions contundents, com ara evacuar i atacar les zones des d'on s'hagin llançat. Als nens gazians, doncs, se'ls acaba un dels pocs jocs amb els que encara es podien entretenir i que per uns instants els permetia mirar cap al cel amb alegria i no amb por.
16: I els Estats Units han de concretar avui la nova guerra econòmica contra l'Iran. El secretari del Tresor nord-americà ha promès que comença la major ofensiva financera desplegada contra un adversari. Haurà de detallar, doncs, aquest nou paquet de sancions econòmiques que vol colpejar encara més l'economia de Teheran. L'anunci ve després de l'avís de Donald Trump de la setmana passada, quan va amenaçar amb mesures fermes no només contra Iran, sinó qualsevol país aliat que l'ajudés. Teheran denuncia...

0: Escat Info.
1: I la Paramount i el govern de Califòrnia fan avui el primer intent per apropar posicions després de la demanda que van presentar 12 estats nord-americans contra la fusió d'aquesta companyia amb la Warner, perquè hi veuen risc de monopoli. Els executius i advocats de les dues parts es reuneixen aquest dilluns i el fiscal general Rob Bonta ha avançat que està obert a negociar per arribar a un acord abans d'anar a judici. Això sí, sempre que la Paramount estigui disposada a considerar, diu, solucions estructurals sòlides. Segons el Wall Street Journal, s'espera que Bonta demani a la Paramount que es desfaci d'alguns dels canals de cable i es comprometi a mantenir el seu estudi de cinema separat de la Warner Bros. Abans d'aprovar la fusió. Tot plegat enmig de la polèmica per les acusacions de la Paramount contra Mark Ruffalo, que l'ha qualificat de ser antisemita. L'actor considera l'acusació indignant i deshonesta. A través de les xarxes, Ruffalo va vincular David Ellison, director de la companyia, i Larry Ellison, el seu pare, amb Israel. Larry Ellison és el fundador de la corporació Oracle, que té una tecnologia que es fa servir per donar suport justament a l'exèrcit d'Israel. I us expliquem també que els Països Baixos han anunciat que no participaran al Festival d'Eurovisió l'any que ve per la presència d'Israel al certamen. La radiotelevisió pública neerlandesa considera que l'esdeveniment no pot ser neutral davant les divisions entorn de la guerra a Gaza. Aquest és el segon any que renuncien al festival. El certamen ja es va veure sacsejat, recordem-ho, per una onada de boicots, l'edició d'aquest any, a causa també de la participació d'Israel. De moment, els organitzadors van anunciar fa uns dies que excloïen la possibilitat d'acollir una edició de l'esdeveniment en un país implicat en un conflicte armat. Per tant, Israel no podria ser país organitzador, però sí que pot participar. De fet, no l'han expulsat pas de la competició del 2027. L'edició d'Eurovisió de l'any passat, aquest any vaja, la van seguir 131 milions d'espectadors, 35 milions menys que l'any anterior, després que 5 països la boicotegessin. Els Països Baixos, Islàndia, Espanya, Irlanda i Eslovènia. Aquests tres últims fins i tot es van negar a retransmetre l'espectacle.

0: D'aquí 5 minuts seran 3:45.
1: Esports.
0: I arribarem amb el Roger Arnau. Bona tarda.
2: Bona tarda. El jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió ahir al camp de l'Elx i tot ha quedat en un ensurt. Les proves mèdiques han confirmat que es tracta només d'una contusió. El migcampista es reincorporarà als entrenaments en un termini breu. Gavi, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït. L'equip, després de la golejada d'ahir per 0-5, avui ja ha començat a preparar l'entrenament en l'enfrontament de dijous al vespre al Camp Nou contra l'Atlètic Club en el partit ajornat de la primera jornada. Els jugadors que van tenir ahir més minuts a Elx han fet una sessió de recuperació, mentre que la resta han fet un treball més actiu sobre la gespa de la ciutat esportiva. Avui, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Alejandro Valde. El lateral, recordem-ho, va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. Encara sobre el partit d'ahir a Elx, el Barça condemna l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero. En un comunicat, el club blaugrana lamenta una vegada més la retirada de les banderes estelades perquè considera que és un símbol legal i que la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió. El Barça, d'altra banda, també considera desproporcionat el procediment de detenció d'un dels aficionats i també mancat de la necessària congruència i oportunitat en l'ús de la força. En el text, el Barça afegeix que que resta a l'espera de les corresponents explicacions sobre els fets i es reserva també el dret d'emprendre actuacions que consideri oportunes. En aquest sentit, també hi ha hagut reaccions polítiques. Junts per Catalunya també denuncia aquesta actuació de la policia i demanarà al govern espanyol que expliqui la base legal d'aquesta intervenció, mentre que Esquerra reclama una investigació immediata sobre els fets. Finalment, també hi ha dit la seva la CUP, que denuncia aquesta actuació policial en el que considera textualment una normalització de la catalanofòbia que ja és estructural.
1: 3Cat Info.
2: I avui, mentrestant, tornant al futbol, es completa la segona jornada de la Lliga de Primera amb dos partits més. Osasuna Llevant, a 8:15 al Sadar, i Màlaga Deportivo, a 10:15 a la Rosaleda. Encara en futbol, a la Premier League aquest vespre juga el partit entre el Fulham i el Chelsea. Serà el debut a la Lliga Anglesa dels dos últims entrenadors del Madrid, Álvaro Alberoa del Fulham i també Xavi Alonso del Chelsea. Mentrestant, a la segona divisió, el Girona ha presentat aquest migdia dos dels seus nous reforços, els centrals Moomin i Furtado.

0: El ghanès Abdul Mumin, amb experiència a la Lliga, al Rayo, assegura que està preparat per ajudar l'equip a tornar a primera.
1: Sí, em trobo molt bé. Ja estava totalment recuperat abans d'acabar la temporada passada. Vaig jugar un parell de partits al final i també vaig formar part de la convocatòria de Ghana per al Mundial. Així que, doncs, físicament i mentalment estic preparat per jugar.
0: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, també té clar per què ha escollit Girona.
2: Em sento més còmode jugant de central, que és la posició en què he estat jugant últimament, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
0: Encara Girona el club podria desencallar avui l'enrenou del davanter Víctor Sigankov, l'ucraïnès que va negar-se a jugar contra el Leganés la primera jornada, ha rebut una oferta de l'Àjax que en principi acceptarà. Mentrestant, en ciclisme, ja està en marxa la tercera etapa de la Vuelta, de 174 quilòmetres entre Grusen i Font Romeu, amb un port de primera categoria i un altre de segona situat a l'arribada a l'estació d'esquí de la Catalunya Nord. Tadej Pogacar continua com a líder a la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, com avui, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del club, Joan Laporta.
3: El Barça és el millor club multiesportiu del món. Ho ha fet amb excel·lència, perquè les nostres seccions esportives han acumulat 50 copes d'Europa. Que em sembla que amb això podem dir que som un club únic al món.
0: Precisament, Aleksandar Sekulić, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte, fent una pausa amb la selecció d'Eslovènia, que també entrena, i aquesta tarda, de fet, dirigirà el primer entrenament de l'equip blaugrana. Precisament, també, avui Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica algun dels episodis més importants de la història d'aquesta secció.
4: Dos quarts de quatre. Aquesta hora 3CAT Info us destaquem que els alcaldes dels municipis més afectats pels aiguats d'aquest cap de setmana reclamen inversions en infraestructures per evitar l'acumulació d'aigua en cas d'inundacions o rierades com les que han viscut aquest cap de setmana. Tornant a l'actualitat més immediata, avui mateix, aquesta tarda, som davant d'una situació meteorològica complicada, amb risc de pluges torrencials, pedregades i ventades, sobretot al nord-oest de Catalunya. Per això, Protecció Civil demana que les pròximes hores tinguem prudència i que ningú travessi rieres, almenys en aquestes zones. De moment no s'enviarà cap alerta als mòbils dels possibles afectats perquè diuen que el risc encara no és prou elevat. Pendents també dels mestres, dels docents, davant la proximitat de l'inici de curs, el sindicat majoritari de docents catalans, l'USTEC, reclama al Departament d'Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre del nou curs. Des d'aquest sindicat donen per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. I el Ministeri de Sanitat ha reunit avui les comunitats autònomes per abordar la cessió de vacunes pels migrants que són a Ceuta. Algunes comunitats del PP, com Cantàbria i l'Aragó, no tanquen la porta a aquesta petició, però reclamen al govern un protocol de distribució d'aquestes vacunes que sigui realment efectiu. Són alguns dels titulars d'aquest dilluns 24 d'agost. Ara els ampliarem i també repassarem més notícies. Per exemple, dos casos en què el subministrament elèctric és el protagonista, una de freda i una de calenta. D'una banda, satisfacció als municipis del Parc Natural dels Ports pels treballs de millora que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica, ja ho tenen gairebé resolt. I, en canvi, d'altra banda, a Figueres de l'Alt Empordà hi ha carrers que porten uns quants dies sense llum pel robatori del cablejat a l'enllumenat públic. Els Mossos ja han ensampat els lladres que han entrat a la presó. I parlarem també d'una qüestió que preocupa moltes persones aquests dies, la tornada a la feina. La represa laboral després de les vacances pot anar acompanyada de cansament i falta de concentració. Els experts recomanen recuperar la rutina de manera progressiva i recorden que aquests símptomes no són cap trastorn, sinó part del procés d'adaptació a la rutina laboral. En esports, què destaquem? Roger Nau.
0: Que el jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió i el camp de l'Elx i tot ha quedat en surt. Les proves mèdiques confirmen que es tracta només d'una contusió. També en futbol, el Girona presenta els centrals Mumin i Furtado, mentre que en ciclisme ja està en marxa la tercera etapa de la Vuelta, amb final a Font Romeu.
4: Dèiem que estaven pendents de la situació meteorològica, doncs bé, ja van arribant tempestes per l'oest que, malauradament, porten pedregades associades i poden fer mal a zones agrícoles de Ponent. Durant la tarda, aquests ruixats, aquestes calamarsades, poden afectar qualsevol punt interior i del Pirineu. Localment, la intensitat pot superar els 40 litres en mitja hora. Durant el vespre, aquestes pluges intenses s'acostaran al prelitoral i molt esporàdicament també a la costa. Ara passen poc més de 3 minuts de 3:45 de la tarda d'aquest dilluns 24 d'agost, en què estem pendents de les pluges, de les precipitacions, d'aquests ruixats i tempestes. Per això Protecció Civil preveu pluges torrencials aquestes pròximes hores, especialment, ho dèiem, a l'oest i al nord de Catalunya. Es podrien superar aquests 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i és un episodi de mal temps que pot anar acompanyat de ventades i d'aquestes pedregades que, com us dèiem, ja estan començant a caure alguns punts de Ponent. Per cert, tot i la polèmica de les últimes hores, perquè no es va enviar a cap és alert durant les pluges del cap de setmana, de moment avui tampoc se n'enviarà cap. Segons ha explicat en una entrevista a 3Cat Info, Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, si el risc s'incrementa i cal que la població prengui mesures d'autoprotecció, llavors sí que es faria una tremesa massiva de missatges als mòbils. De moment, segons Mas Ramon, no ens trobem en aquesta situació.
5: És alert, segons el pla Inuncat, s'envia de forma preventiva quan tenim avisos de nivell vermell, de 5/6 o 6/6. En aquest cas, el nivell màxim és de 4/6, amb la qual cosa no es preveu enviar de forma preventiva aquest missatge als mòbils.
4: Des de Protecció Civil demanen molta precaució si es fan activitats a l'aire lliure i remarquen que no s'han de creuar les rieres.
5: Evitem creuar rieres, barrancs, guals, zones inundables, val? Encara que portin un nivell d'aigua baix, doncs el vehicle es pot veure arrossegat o pot quedar encallat, i es fa amb poc nivell d'aigua també, doncs és fàcil que arrossegui una persona.
4: Recordem això que dèiem, que al llarg de la tarda les tempestes es desplaçaran des del nord-oest cap a la Catalunya central. Això avui, aquesta tarda, però és que venim d'un cap de setmana en què també hi ha hagut problemes. Els municipis de les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès, afectats per les intenses pluges d'aquest cap de setmana, miren avui encara de recuperar la normalitat. De fet, també reclamen inversions per fer millores estructurals que evitin episodis com els d'aquest cap de setmana. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
6: Municipis com el Vendrell o Roda de Barà treballen en la retirada de cotxes, arbres i la neteja de carrers després que les inundacions deixessin un escenari dramàtic i catastròfic, segons ha dit l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. L'alcalde demana inversions en infraestructures com la Nacional 340, que va quedar tallada durant hores, i ha apuntat al problema de base d'aquesta zona.
7: Aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero. En llocs no hi ha pluvials, o els pluvials, per pocs que tinguin, com la pendent és tan mínima, triguen temps en evacuar la platja. I llavors s'acumula l'aigua i s'inunda, i després ja marxa la platja. Però és que has de fer grans dipòsits a sobre, en zones on no tens, diguéssim, finques solars públics per poder foradar, perquè tot són cases, apartaments o carrers.
6: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit també al Matí de Catalunya Ràdio que les vies del tren generen un problema que fa anys que reclamen que es resolgui.
8: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adeqüi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
6: Els alcaldes recorden que són hereus de les polítiques d'urbanització dels anys 60, que ara dificulten resoldre aquests problemes.
4: Per cert, situats encara al sud del país, s'ha restringit el bany a la zona del Canà Platja, al Montsià, per l'abocament d'aigües residuals. L'Ajuntament d'Alcanar atribueix el problema a l'avaria en una estació de bombament. Tarragona, Jordi Barranca.
9: Una avaria concretament a l'estació de bombament número 3 de les cases d'Alcanar, el canal Montsià, que provoca aquest abocament d'aigües residuals a la zona. Equips tècnics treballen ara per solucionar la incidència. Mentre no es resolgui, s'ha restringit el bany a la zona del Canà Platja, un espai que va des de la Cimentera fins al municipi veí de la Ràpita. Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla d'emergències per contaminació d'aigües marines. Es dona la circumstància que ahir ja hi va haver un problema similar.
4: Gràcies, Jordi. Són 3:45 de la tarda. L'USTEC, el sindicat majoritari en el sector de l'educació, dona per fet que el primer dia del nou curs, el dimarts 8 de setembre, els docents aniran a la vaga. La seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, diu que caldria un miracle per poder desconvocar la jornada de protesta. Reclama al govern la represa de les negociacions per evitar les pròximes vagues programades. Educació, però, de moment no ha reaccionat a aquesta crida. La portaveu sindical, tot i que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva, recalca que calen canvis estructurals i una negociació més a fons i amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar ja el mes de juliol.
10: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
4: Per l'USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals de la negociació.
11: 3CAT Info.
4: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avui enviar a Ceuta fins a 15.000 dosis de la vacuna triple vírica i 10.000 de diftèria tètanus, varicela i pòlio. L'acord s'ha pres en la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Les vacunes s'enviaran a través del mecanisme de solidaritat entre les comunitats i el Ministeri de Sanitat, com a mesura preventiva davant la situació que s'està vivint a Ceuta. L'objectiu és garantir la vacunació tant de persones de Ceuta que no estiguin vacunades com de persones migrants, donant així, per tant, resposta a les necessitats extraordinàries de prevenció que hi ha en aquests territoris. La comissió assegura que la situació no és una emergència de salut pública, però sí que considera necessari treballar en prevenció. Destaca també que la mesura més urgent és garantir unes condicions dignes per les persones migrants.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Hi ha satisfacció als municipis del Parc Natural dels Ports pels treballs de millora que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes recurrents de subministrament i els alcaldes denunciaven la fragilitat de la infraestructura elèctrica en aquesta zona, com dèiem, dels massís dels ports. Informa des de Tarragona, Jordi Barranca.
9: Les obres que s'han fet beneficiaran 12.000 clients dels municipis de Roquetes, Alfara de Carles, Aldover, Xerta i Tortosa i alguns nuclis d'aquests municipis, tots ells al Baix Ebre. Bàsicament, Endesa ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats, sempre hi ha la població que viu disseminada. Víctor Ferrando, alcalde de l'AMD de Jesús.
12: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola. En els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits. Això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
9: Feia temps, de fet, que els alcaldes denunciaven la manca d'inversió en manteniment d'una xarxa elèctrica envellida, com descriu l'alcaldessa d'Aldover, Rosalia Pagaroles.
13: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
9: Abans de la renovació, les incidències eren recurrents. Les ventades del passat mes de febrer van deixar abonats sense llum durant 72 hores.
4: Doncs si al Baix Ebre tenen novetats positives pel que fa al subministrament elèctric, a l'altre extrem de Catalunya, a l'Alt Empordà, hi ha problemes seriosos. A la capital, a Figueres, fa dies que alguns carrers estan sense llum per culpa d'un robatori de cables de l'enllumenat públic. Ja han ingressat, però, a presó, tres persones detingudes per haver robat aquest cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres. El robatori va ser dimarts, va deixar sense llum diversos carrers de l'est de la ciutat, però és que n'hi ha alguns que encara no l'han recuperat, que continuen a les fosques. Núria Peraire.
14: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
4: Doncs ens quedem encara amb la Núria Peraire des de Girona. Seguim parlant també de crònica policial perquè han detingut un conductor a la Jonquera que portava més de 20 quilos de droga al maleter del cotxe. El conductor va intentar saltar-se un control rutinari de la Policia Nacional, Núria.
14: La matinada del 18 d'agost, els agents que estaven al control rutinari van fer senyals a un vehicle perquè s'aturés i aquest es va voler desviar. Aleshores, els agents s'hi van acostar i van trobar 21 quilos de xis i mig quilo de cocaïna al maleter, que tenia un doble fons. Les substàncies al mercat haurien tingut un valor de 55.000 euros. El van detenir per un presumpte delicte de tràfic de drogues i per un delicte contra la salut pública. A més, el vehicle anava a nom d'una altra persona que té antecedents per tràfic de drogues. El detingut tenia una ordre internacional pendent a mesa per França i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol.
4: No, doncs espera, que encara tenim més detinguts per tràfic de drogues a casa nostra. Ha ingressat a la presó un home detingut a l'aeroport de Barcelona que portava 31 quilos de cocaïna. El van enxampar amb 26 plaques on hi havia cocaïna distribuïdes pel seu equipatge. Aquest home va arribar a l'aeroport del Prat, venia de Mèxic. La policia va veure que estava nerviós, que feia coses estranyes, que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents, i per això li van revisar les maletes fins que van trobar aquests 31 quilos de cocaïna. Hi ha hagut greus aldarulls aquesta matinada a Sitges després dels actes de la nit de Festa Major. Els causants d'aquests incidents han cremat mobiliari urbà i han llançat objectes contra la policia que ha intervingut per aturar-ho. Això ha obligat a retardar l'inici de la cercavila matinal. Cap a les 4 de la matinada, més de 200 joves han començat una baralla. Quan hi ha intervingut les forces de seguretat, tots han començat a llançar objectes contundents, com pedres o ampolles de vidres contra la policia, han llançat i cremat contenidors i lavabos públics. No hi ha hagut ferits ni, de moment, cap detingut, tot i que la investigació està oberta. L'Ajuntament de Sitges, en un comunicat, diu que els fets han provocat problemes d'ordre públic greus i destrosses. En concret, els carrers que han quedat més afectats han estat el Passeig de la Ribera, el carrer de la Bassa Rodona i la plaça Pau Verdre. Al cap de més de 2 hores, passades les 6, s'han anat apaivagant els disturbis, però fins que no s'ha donat la situació per controlada i s'ha garantit la seguretat, no ha pogut començar la cercavila matinal. A les 6 havien de sortir els balls i entremesos de cultura popular, però finalment ho han fet a 8:15 i amb un recorregut escurçat. L'Ajuntament de Sitges ha volgut deixar clar que les conductes violentes no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu. Els Mossos d'Esquadra, mentrestant, han obert diligències judicials per desordres públics i investigaran els fets i els seus possibles autors.
11: 3CAT Info.
4: I us expliquem ara que les onades de calor d'aquest estiu han fet que s'avancin uns 10 dies la collita d'ametlla a Catalunya. El sector preveu una bona campanya amb preus similars als de l'any passat. Ens ho explica des de Lleida el Pere Joan Álvarez.
15: Els productors asseguren que el canvi climàtic ha anat avançant progressivament les collites en els últims anys. Tot i això, aquest any ho ha fet d'una forma més acusada. Pel que fa a la producció, es preveu similar a la de l'any passat. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Cullerés, de JARC.
16: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
17: Pel que s'ha collit, pel que fa aquí, los enguany no hem tingut incidències de gelades ni pedregades ni res de moment, vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel demés ens ha anat bé.
15: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5,35 € per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
4: Gràcies per Joan. Arribem així a 3:15 de la tarda.
11: El temps.
4: Aquesta hora la previsió és del Francesc Mauri.
18: Ambient càlid i zona d'inestabilitat acusada aquesta tarda. Això sí, allà on descarregui localment baixarà la temperatura. Avís d'intensitat torrencial acompanyant alguns dels aiguats per part del Servei Meteorològic de Catalunya de 40 litres en 30 minuts. A mesura que avanci la tarda, els ruixats i tempestes poden abraçar qualsevol punt de l'interior. Interior, Pirineu i Prepirineu, no encara la costa. En aquestes zones interiors, alguns d'aquests aiguats, com hem dit, poden ser especialment intensos. L'àrea predilecta, amb les intensitats i acumulacions més marcades, seria l'àrea situada al nord del Montsec. Entrat el vespre i la nit, alguns d'aquests ruixats i tempestes poden arribar al prelitoral i molt esporàdics, però no es descarta a la línia costanera i, a més, dispersos. Demà, però, la línia d'inestabilitat s'haurà allunyat i demà el sol serà molt més protagonista, tot i algun núvol.
11: 3CAT Info.
4: Buscar feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el teu currículum passa el primer filtre o no ja és una realitat. Els experts també alerten que sovint la intel·ligència artificial passa aquests filtres de manera esbiaixada. La IA és capaç de filtrar de manera molt més ràpida que l'ull humà els currículums dels aspirants en lloc de treball. Per això moltes empreses ja utilitzen aquests sistemes, però aquestes plataformes d'intel·ligència artificial en l'àmbit digital no garanteixen la neutralitat, segons avisen els experts. Expliquen que tenen biaixos tecnològics i algorítmics que la Llei d'Intel·ligència Artificial de la Unió Europea considera d'alt risc a l'hora de filtrar currículums, d'avaluar candidats o de determinar a qui mostra les ofertes a través de les xarxes socials i a qui no. Afegeixen que cal dotar-se de sistemes per controlar aquestes tecnologies i evitar justament aquests biaixos, biaixos de gènere, edat, condició sexual o raça. Fins i tot experts en computació adverteixen d'una discriminació invisible causada per la tecnologia, que fins i tot magnifica un biaix que ja existia prèviament. Tot això ho explica Carlos Castillo, director del grup de recerca en computació social i responsable de la Universitat Pompeu Fabra.
19: Se usa un proceso de inteligencia artificial, no disminuye los sesgos, sino que al contrario, lo que puede hacer es aumentar la probabilidad de que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa de una sociedad que está estructurada de una cierta manera y en la cual existen unos sesgos.
4: Els sindicats fa temps que assenyalen aquest perill. La UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses utilitzen intel·ligència artificial en la selecció de personal. Però, segons les dades, només un 3% comproven si s'han pres decisions injustes. Des del sindicat consideren que s'ha d'informar quan s'utilitza la IA, tant el treballador com el comitè sindical, i reclamen la implementació del currículum SEC, és a dir, sense dades personals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
20: Nosaltres creiem que això és igualitari. No hi ha de constar el nom, no hi ha de constar cap foto, no hi ha de constar el gènere, ni l'edat, ni la nacionalitat. I així es fa, doncs, que el procés sigui només per la teva qualificació.
4: Aquí a Catalunya, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha desenvolupat un model pioner a Europa per avaluar l'impacte de la IA i detectar riscos en diversos àmbits, com la gestió de recursos humans, amb l'objectiu de, justament, de mitigar-los. Per cert, ara que som en l'àmbit laboral, us expliquem que la tornada a la feina després de les vacances pot anar acompanyada de cansament i falta de concentració. Són símptomes habituals en aquest període d'adaptació. L'entrada a la rutina laboral hauria de ser progressiva i, si és possible, sense haver d'assumir immediatament feines de molta pressió o amb dates d'entrega immediates. Jordi Massip, expert de la UOC en psicologia del treball i les organitzacions, apunta que és normal notar cansament els primers dies de tornar a la feina.
21: Això no es tracta d'un trastorn, sinó que és una reacció d'adaptació, que és normal i que, a més, és una qüestió transitòria. I, de fet, si no és transitori, passen les setmanes i es manté aquesta situació, és que alguna qüestió s'ha de revisar quant a les condicions de treball. Però, sobretot, remarca això, que no és un trastorn, sinó que és una reacció normal i puntual d'adaptació.
4: A més, els experts apunten que és molt important aprofitar les vacances per desconnectar completament de la feina. Tot i que sembla obvi, hi ha gent que no ho aconsegueix, i això afecta encara més la tornada després de les vacances. Per cert, parlant de tornar de vacances i de reprendre el curs ara al setembre, a França ja comença el nou curs polític amb més anuncis de candidats a succeir Emmanuel Macron. L'últim a incorporar-se a la carrera política per liderar França és l'eurodiputat d'Esquerres Raphael Glucksmann, que ha de guanyar abans, però, les primàries del bloc d'Esquerres. Aquest bloc, a més, abans de començar la campanya, ja està molt dividit i afeblit, entre altres raons, pel tema palestí. Ens ho explica des de París la Isabel Galí.
22: L'esquerra francesa alternativa o extrema, com l'ha requalificat el Consell d'Estat, ja té presidenciable Jean-Luc Mélenchon, però l'esquerra centrista, socialistes, ecologistes i comunistes, encara busca el seu de candidat, i l'eurodiputat Raphael Glucksmann s'ha postulat per liderar la cursa cap a l'Elisi, amb una condició: no pactar mai més justament amb Mélenchon, el seu rival dins de l'esquerra.
23: L'esquerra francesa no es doblega davant dels dictadors, no fa joc sobre persones no jueves en els mítings i no fractura constantment la societat aprofitant-se del fervor identitari. I deixeu-me dir-vos que hem de deixar de tenir por de Jean-Luc Mélenchon.
22: L'animadversió entre Glucksmann i Mélenchon s'ha accentuat des dels atacs de Hamas del 7 d'octubre. Part de l'esquerra acusa el líder de la França insumisa d'antisemita per haver fet jocs de paraules amb els cognoms jueus, com el mateix Glucksmann, però sobretot per haver defensat el dret dels palestins a resistir. Aquest cap de setmana, Mélenchon, ficat de ple en la campanya, hi va tornar.
24: Es menysperé el dret internacional. S'han promogut el genocidi a Gaza i la invasió israeliana del Líban i Síria. Aquestes són les conseqüències de la covardia i la manca de caràcter. Vergonya per als responsables. Visca la resistència dels pobles.
22: El conflicte israeliano-palestí divideix com mai els líders de l'esquerra a França, el país europeu amb més població jueva. I no són pocs els que, davant un eventual i no descartable segon torn entre Mélenchon i Marine Le Pen, han dit que s'abstindrien.
11: 3cat.info.
4: Ara falten 8 minuts per les 4 de la tarda. Aquesta setmana hi ha 3 novetats a les plataformes de streaming i tenen un fil comú. Totes s'inspiren en novel·les d'èxit. A Netflix, la sèrie Toda la verdad de mis mentiras i la pel·lícula Susurra en tu nombre. A Apple TV, la sèrie Materia oscura. Ens ho explica la Claudia Rosas.
0: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca.
1: Las despedidas de soltera no están para hacer algo agradable.
2: Toda la verdad de mis mentiras és la nova minissèrie de 5 capítols basada en la novel·la homònima d'Elisabet Benavent. La Coco i en Marín, que són amics de l'ànima des de fa anys, celebren el comiat de soltera de la seva amiga Blanca en una ruta en caravana. Però el que havia de ser un viatge d'amistat es va complicant. En el repartiment, Daniel Ibáñez i Itziar Manero, aquest divendres a Netflix. Una altra de les estrenes destacades divendres a Apple TV és la segona temporada de Matèria Oscura, 10 anys després de la publicació de la novel·la de ciència-ficció que la inspira. En Jason Desen, físic i pare de família, va ser transportat a una vida alternativa i encara busca tornar a la seva realitat fugint de diferents amenaces.
3: It's okay. They need to hear this.
2: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, aquest divendres arriba a Netflix Susurra en tu nombre, basada en una novel·la d'Àlex North. Un home busca el seu fill desaparegut i demana ajuda al seu pare, un inspector jubilat que anys enrere havia detingut un assassí en sèrie conegut com el xiu-xuejador. La cinta la dirigeix el cineasta neozelandès James Ashcroft. Més estrenes dimecres a Prime Video, Sunrise, l'última sortida del sol. Maya Refico i Eva Longoria protagonitzen la història d'una noia amb una malaltia crònica que passa l'estiu a Mallorca amb la mare. Quan s'enamora d'en Julià, un secret els familiars amenacen d'espatllar-ho tot.
4: Per cert, que la sèrie de la plataforma 3CAT Sense filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, a Corea del Sud.
5: Hola.
25: Hola.
5: Quina música fas?
25: Un rotllo trap.
26: M'encanta.
4: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials, al telèfon mòbil o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i la vida real. La candidatura de Centre de Sense Filtres, aquest certamen coreà, és en la categoria de millor sèrie de format curt, que guardona justament la creativitat de les produccions que s'adapten al ritme de les plataformes audiovisuals, però que igualment mantenen la profunditat en les històries de ficció. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar el passat mes de desembre, l'han seleccionat com a finalista entre més de 350 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb 4 produccions més que venen de Finlàndia, Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre, justament a Seul. I un apunt més de cinema, perquè Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts Bastards amb Quentin Tarantino i ara serà el torn del film En el corazón de la bestia, un thriller d'aventures on Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. Això serà, com us dèiem, a la pròxima edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià.
11: Esports.
4: Fins que siguin les 4 de la tarda amb el Roger Arnau. Bona tarda.
24: Bona tarda. El jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió ahir al camp de l'Elx i tot ha quedat en un ensurt. Les proves mèdiques confirmen que es tracta només d'una contusió. El migcampista es reincorporarà ara als entrenaments en un termini breu. Gavi, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït. L'equip, després de la golejada d'ahir per 0-5, avui ja ha començat a preparar l'enfrontament de dijous al vespre al Camp Nou contra l'Atlètic Club en el partit ajornat de la primera jornada. Els jugadors que ahir van tenir més minuts han fet una sessió de recuperació, mentre que la resta han fet treball més actiu sobre la gespa de la ciutat esportiva. Avui amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Alejandro Valde, el lateral català, recordem-ho, va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. Encara sobre el partit d'ahir a Elx, el Barça condemna l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi. En un comunicat, el club lamenta una vegada més la retirada de banderes estelades perquè considera que és un símbol legal i que la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió. El Barça, d'altra banda, també considera desproporcionat el procediment de detenció d'un dels aficionats i també mancat de la necessària congruència i oportunitat en l'ús de la força. En el text, el Barça afegeix que resta a l'espera de les corresponents explicacions sobre els fets i es reserva també el dret d'emprendre actuacions que consideri oportunes.
11: 3CAT Info.
6: I mentrestant, avui es completa la jornada 2, la segona jornada de la Lliga de Primera, amb dos partits. Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo a 10:15. Mentrestant, a segona, el Girona ha presentat dos dels seus nous reforços, els centrals Moomin i també Furtado. El ganès, Abdul Moomin, amb experiència a la Lliga, el Rayo, assegura que està preparat per jugar i ajudar l'equip a tornar a Primera.
7: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte, tant per a mi com per a qualsevol altre futbolista. De fet, crec que el club mateix és la raó per la qual vaig decidir venir.
6: Per altra banda, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per l'aposta pels joves futbolistes. Encara Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Àjax que en principi acceptarà. D'altra banda, el Sabadell, encara en segona divisió, ha donat de baixa el lateral Carlos Alemán. El jugador fitxat la temporada passada deixa el club després de jugar 19 partits i haver aconseguit l'ascens a segona. La baixa d'Alemán arriba just l'endemà de l'empat a 0 al camp del Castelló de l'equip arlequinat, el segon empat consecutiu del Sabadell en la seva tornada a la categoria de plata. Després de dos partits a domicili, el Sabadell dissabte s'estrenarà a la nova Creu Alta contra l'Almeria. I en ciclisme, ja està en marxa la tercera etapa de la Vuelta, de 174 quilòmetres entre Grosan i Font-Romeu, amb un port de primera categoria i un altre de segona situat just a l'arribada a l'estació d'esquí de la Catalunya Nord. Ara mateix, quan queden poc més de 60 quilòmetres per arribar a la meta, una escapada de 6 corredors manté un avantatge d'un minut i mig sobre el gran grup. Tadej Pogacar defensa el lideratge amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Mentrestant, en bàsquet, el Barça ha fet avui migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, com avui, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president Joan Laporta.
8: Des de la Junta Directiva no podem prometre que guanyarem sempre, però sí que estem esmerçant tots els esforços que calen i tots els recursos que calen per tal de tenir unes seccions professionals molt competitives esportivament i formen part del sentiment culer. I això realment us he de dir que es demostra en actes com el d'avui.
6: I en handbol, avui es disputen al pavelló municipal de Calella al Maresme les dues finals de la Supercopa de Catalunya. La masculina la jugaran el Barça i el Granollers a 9:15, mentre que la femenina la jugaran abans a 7:15, també el Granollers, en aquest cas contra el Lleida.
11: Trescat Info.
10: Bona tarda, són les 4. Risc de pluges torrencials, pedregades i ventades aquesta tarda al nord-oest de Catalunya. Protecció Civil demana prudència i que no es travessin rieres. De moment, no s'enviarà cap alerta als mòbils dels possibles afectats perquè el risc no és prou elevat. Els alcaldes dels municipis més afectats pels aiguats aquest cap de setmana reclamen inversions en infraestructures com la Nacional 340 o les vies de tren per evitar l'acumulació d'aigua en cas d'inundacions o rierades. Alhora, recorden que els problemes deriven de les polítiques d'urbanització dels anys 60 que permetien construir en zones d'aiguamolls. L'USTEC reclama a Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre del nou curs. La portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, que és el primer dia de curs. La Comissió de Salut Pública, formada pel Ministeri de Sanitat i les Conselleries de Sanitat de les Comunitats Autònomes, acorda enviar a Ceuta fins a 25.000 dosis de vacunes. L'objectiu és reforçar la prevenció davant la situació a les ciutats. Barcelona encapçala el rànquing estatal del preu pel lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, mentre que el conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. L'interès per aquest tipus de lloguer s'ha disparat sobretot a Girona. En canvi, cau l'oferta a les quatre capitals catalanes. La tornada a la feina després de les vacances pot anar acompanyada de cansament i falta de concentració. Els experts recomanen recuperar la rutina de manera progressiva i recorden que aquests símptomes no són cap trastorn, sinó part del procés d'adaptació a la rutina laboral. El govern britànic demana a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses com conduir contra direcció. 7 persones van morir dissabte en un xoc frontal al nord d'Anglaterra després que, suposadament, en un dels dos vehicles estaven enregistrant un repte per publicar les xarxes. Representants de Paramount es reuneixen avui amb el govern de Califòrnia per intentar que doni llum verda a la fusió amb Warner. 12 estats nord-americans van presentar una querella contra l'adquisició de Warner perquè consideren que hi ha risc de monopoli.
9: Esports.
24: En marxa la tercera etapa de la Vuelta de 174 quilòmetres en final a Font-Romeu. El ciclista eslovè Tadej Pogacar defensa el lideratge. El jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió i al camp de l'Elx i tot ha quedat en un ensurt. Les proves confirmen que es tracta només d'una contusió. El migcampista es reincorporarà als entrenaments en un termini breu. El Girona presenta els centrals Mumin i Furtado mentre podria desencallar l'enrenou amb Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar, ha rebut una oferta de l'Ajax que en principi acceptarà. I el Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina amb 10 catalana, juga aquesta tarda contra Alemanya amb opcions remotes de ser les semifinals. Avui haurien de golejar i esperar que l'Argentina perdi davant Bèlgica.
10: I pel que fa al temps, ho dèiem en començar, atenció als ruixats i tempestes aquesta tarda al Pirineu i l'interior. En alguns punts del Prepirineu i la cara sud del Pirineu, especialment al nord del Montsec, podrien ser d'intensitat torrencial amb registres que superin el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. De cara al vespre, algunes d'aquestes precipitacions s'acostarien al prelitoral i de manera més dispersa a la costa. Baixarà la temperatura on descarregui la pluja.
9: 3CAT Info.
10: Molt bona tarda, passen 4 minuts de les 4 de la tarda. És dilluns 24 d'agost del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escurella Xas.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
10: Protecció Civil preveu pluges torrencials durant les pròximes hores, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, un episodi de mal temps que pot anar acompanyat de ventades i pedregades. Tot i la polèmica de les últimes hores, perquè no es va enviar cap és alert, de moment avui tampoc se n'enviarà cap perquè el risc no és prou elevat. Segons ha explicat en una entrevista a aquesta emissora Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, si el risc s'incrementa i cal que la població prengui mesures d'autoprotecció, es faria la tramesa massiva de missatges als mòbils dels veïns. De moment, concreta, no ens trobem en aquesta situació.
12: És alert, segons el pla Inuncat, s'envia de forma preventiva quan tenim avisos de nivell vermell, de 5 sobre 6 o 6 sobre 6. En aquest cas, el nivell màxim és de 4 sobre 6, amb la qual cosa no es preveu enviar de forma preventiva aquest missatge als mòbils.
10: El cap de guàrdia demana molta precaució si es fan activitats a l'aire lliure i remarca que no s'han de creuar les rieres.
12: Evitem creuar rieres, barrancs, guals, zones inundables. Val? Encara que portin un nivell d'aigua baix, doncs el vehicle es pot veure arrossegat o pot quedar encallat i es fa amb poc nivell d'aigua també, doncs és fàcil que arrossegui una persona.
10: Al llarg de la tarda, les tempestes es desplaçaran des del nord-oest cap a la Catalunya central. Junts per Catalunya pregunta al govern per què no va activar el sistema d'avisos al mòbil és alert, malgrat la intensitat de l'episodi de pluges al Baix Penedès i al Tarragonès. En una bateria de preguntes al Parlament, el principal grup de l'oposició demana també al govern de Salvador Illa si té previst modificar els criteris per enviar les alertes a la població davant l'evolució real d'una emergència, encara que la previsió meteorològica inicial no alerti dels llindars màxims de perill. La diputada responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
13: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les des d'alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
10: Junts pregunta també al govern si no es va enviar l'alerta a la ciutadania perquè tota la cúpula política del Departament d'Interior era de vacances. També volen saber quines línies d'ajuda es destinaran per a ajuntaments i particulars i quines actuacions estructurals es faran per reduir riscos. I precisament sobre aquest tema, els municipis de les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès, afectats per les intenses pluges de dissabte, miren de recuperar la normalitat. Alhora, reclamen inversions per fer millores estructurals per evitar episodis com els d'aquest cap de setmana. Des de Tarragona ens amplia tota aquesta informació la Clara Chavarría Domingo.
14: Municipis com el Vendrell o Roda de Barà treballen en la retirada de cotxes, arbres i la neteja de carrers després que les inundacions deixessin un escenari dramàtic i catastròfic, segons ha dit l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. L'alcalde demana inversions en infraestructures com la Nacional 340, que va quedar tallada durant hores, i ha apuntat al problema de base d'aquesta zona.
15: Aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero. En llocs no hi ha pluvials, o els pluvials, per pocs que tinguin, com la pendent és tan mínima, triguen temps en evacuar la platja. I llavors s'acumula l'aigua i s'inunda, i després ja marxa la platja. Però és que has de fer grans dipòsits a sobre, en zones on no tens, diguéssim, finques solars públics per poder foradar, perquè tot són cases, apartaments o carrers.
14: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit també al Matí de Catalunya Ràdio que les vies del tren generen un problema que fa anys que reclamen que es resolgui.
16: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF aquest acuí a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
14: Els alcaldes recorden que són hereus de les polítiques d'urbanització dels anys 60 que ara dificulten resoldre aquests problemes.
10: L'USTEC, el sindicat majoritari en el sector de l'educació, dona per fet que el primer dia del nou curs, el dimarts 8 de setembre, els docents aniran a la vaga. La seva portaveu, Yolanda Segura, en unes declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, diu que caldria un miracle per poder desconvocar la jornada de protesta. Reclama al govern la represa de les negociacions per evitar les pròximes vagues programades. Educació, de moment, no ha reaccionat a la crida. Segura, tot i que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva, recalca que calen canvis estructurals i una negociació més a fons i amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol.
17: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
10: Per l'USTEC, un acord entre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana. Al conjunt de tot Espanya aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. Ho recull el portal immobiliari Idealista. L'informe fa constar que s'ha incrementat el nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer a les quatre capitals catalanes. En canvi, a totes quatre ciutats cau l'oferta. Això fa que el lloguer d'habitacions s'hagi convertit en un negoci molt rendible per a qui les posa al mercat i en un mal de cap per qui en busca. A Girona el preu se situa de mitjana als 407 euros, a Tarragona és de 370 i a Lleida de 325. A Barcelona els preus es van encarir un 5% entre l'abril i el juny. El nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer segueix creixent. Destaca Girona, amb un increment de la demanda d'un 102%. A Tarragona els interessats creixen un 62% i a Lleida un 58%. A Barcelona el nombre de persones que volen llogar una habitació en un pis compartit ha augmentat un 22%.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
10: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avui enviar a Ceuta fins a 15.000 dosis de la vacuna triple vírica i 10.000 de la difteria tètanus, varicela i pòlio. L'acord s'ha pres en la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Les vacunes s'enviaran a través del mecanisme de solidaritat entre les comunitats i el Ministeri de Sanitat com a mesura preventiva davant la situació a la ciutat autònoma. L'objectiu és garantir la vacunació tant de persones de Ceuta que no estiguin vacunades com de persones migrants i donar resposta a les necessitats extraordinàries de prevenció. La comissió assegura que la situació no és una emergència de salut pública, però considera necessari treballar en prevenció i destaca que la mesura més urgent és garantir unes condicions dignes per a les persones migrants. Sobre aquest tema encara seguim parlant de Ceuta. Pedro Sánchez reunirà demà el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi a la ciutat autònoma. Ho farà gairebé un mes després de l'entrada massiva d'immigrants en aquesta ciutat. Aquest organisme, que es reuneix pràcticament un cop al trimestre, el formen el president espanyol, els vicepresidents i també diversos ministres, entre els quals el d'Interior i les de Defensa i Sanitat. També hi participarà de manera telemàtica el president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vives. Tot plegat mentre continua la batussa política, el govern espanyol acusa el líder del PP de ser un irresponsable i un xenòfob per haver demanat el confinament dels migrants amb infeccions que hi ha a la ciutat autònoma. La ministra de Migracions i portaveu del govern espanyol, Elma Sáenz, nega cap risc d'epidèmia i respon a Feijó que generar angoixa entre la població no és propi d'un partit d'estat.
18: El senyor Feijó ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parecen de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones del líder de lo que, desgraciadamente para España, hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado.
10: El PP insisteix que hi ha una greu crisi sanitària i qüestiona que Pedro Sánchez segueixi en silenci i que només els ministres desfilin pel Congrés aquesta setmana. I acusa el govern espanyol de no prendre decisions 4 setmanes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Borja Semper, portaveu del PP.
19: A mí lo que me sorprende es que no responda la ministra de Sanidad o el presidente Sánchez. No van a hacer nada de verdad. ¿Van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántos casos de sarna o de tuberculosis vamos a esperar a que el gobierno tome decisiones?
10: El govern espanyol prepara un pla de xoc econòmic per reactivar Ceuta i Carlos Cuerpo n'anunciarà detalls aquesta tarda des de la ciutat autònoma abans que demà es reuneixi el primer Consell de Ministres del curs presidit per Pedro Sánchez. I mentre el Partit Popular ataca el govern espanyol per la crisi, a Ceuta creix el malestar intern al PP per la polèmica compra de l'àtic per Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya, cada cop més sola i acorralada, es nega a donar les explicacions que li reclamava ahir el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo. Des de Madrid ens amplia aquesta informació la Paula Brujats.
20: La compra de l'àtic persegueix Isabel Díaz Ayuso. L'oposició vol explicacions, però també la reclama el líder del PP. Feijóo obre un front contra la presidenta madrilenya en el seu moment més dèbil i Ayuso ha hagut de sortir del pas amb unes declaracions improvisades aquest matí, on no ha contestat a Feijóo, tampoc ha aclarit res més de l'àtic i ho ha despatxat així.
21: No se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos una y otra vez a preguntar lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
20: Però continua sense aclarir per què van comprar amb diners públics un àtic de 400 metres quadrats amb 200 de terrassa i 5 habitacions en un edifici on està prohibit instal·lar-hi oficines i per què Feijóo ho sabia des de l'abril i ella diu que se'n va assabentar el juliol. A la direcció del PP ningú la defensa obertament. El portaveu dels populars, Borja Semper, passa la pilota a les explicacions d'Ayuso.
19: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
20: La de l'àtic és la crisi més greu que esquitxa la presidenta madrilenya. D'aquí a 9 mesos hi ha eleccions i s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
10: És 4:15, aquesta hora primària de servei, i ho fem explicant-vos que des d'avui l'aplicació Transporta'm, on es pot consultar l'estat del transport públic en temps real, presenta novetats. Un nou sistema de navegació permet veure més detalls de cada servei. En l'àmbit ferroviari, a més d'indicar el temps que falta perquè un tren arribi a una estació, ofereix un mapa que mostra on és cada comboi i quin volum de passatgers hi ha cada cotxe. Ho explica el creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
22: Dintre de la detall del tren, ara s'ha afegit el tipus de composició, el model del tren, i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia, i de ferrocarrils, puguin veure la composició que portarà al seu servei.
10: I en el cas dels serveis de bicicleta compartida, el Bicing a Barcelona, l'Ambici a l'àrea metropolitana i la Ganxeta de Reus, s'informa de detalls de les parades, com quantes bicicletes tant elèctriques com mecàniques hi ha disponibles i quantes places queden lliures. Ara, el creador de l'aplicació vol afegir-hi les línies d'autobusos.
22: I esperem que cap a finals d'any, principis del següent, puguem començar a incorporar els busos urbans i interurbans, depenent de la voluntat de, tant política com de les pròpies empreses, ja que la digitalització pues, està una mica atascada en aquest tema.
10: L'aplicació Transporta'm, que permet planificar els trajectes, es va publicar fa poc més d'un any i ja la tenen 90.000 usuaris.
11: El temps.
10: La crònica meteorològica aquesta tarda és d'en Francesc Mauri.
0: La tarda està encapçalada per l'accentuada inestabilitat, que ni de bon tros a tot arreu es manifesta ni es manifestarà de la mateixa forma. De moment, fins a 3:45 de la tarda, Viella portava 27 litres, l'Estany Redunt 19 litres, tot això a l'Aran, al Pantà de Ribarroja 11 litres, a la Ribera d'Ebre, Maials 7, Torres de Segre, o la ciutat de Lleida amb 5 litres. En el cas del Pla de Lleida, trobem pedra grossa, en alguns casos de 3-4 centímetres. Precaució aquesta tarda perquè, malauradament, els ruixats i tempestes poden continuar descarregant, preferentment a l'interior, Pirineu i Prepirineu, localment amb intensitat torrencial, això vol dir superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en alguns casos, i tempestes, per tant, violentes, però sempre molt irregulars. De cara al vespre podrien arribar punts del prelitoral o fins i tot molt dispersament a la línia de costa. Demà tot això s'haurà allunyat, amb domini del sol i alguns núvols matinals. De moment, ambient càlid, això sí, amb descensos locals, allà on descarregui del termòmetre.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: La tornada a la feina després de les vacances pot anar acompanyada de cansament i falta de concentració. Són símptomes habituals d'aquest període d'adaptació. L'entrada a la rutina laboral hauria de ser progressiva i, si és possible, sense haver d'assumir immediatament feines de molta pressió o amb dates d'entrega immediates. Jordi Massip, expert de la UOC en psicologia del treball i les organitzacions, apunta que és normal notar cansament els primers dies de tornar a la feina.
1: Això no es tracta d'un trastorn, sinó que és una reacció d'adaptació, que és normal i que, a més, és una qüestió transitòria. I, de fet, si no és transitori, passen les setmanes i es manté aquesta situació, és que alguna qüestió s'ha de revisar quant a les condicions de treball. Però, sobretot, remarca això, que no és un trastorn, sinó que és una reacció normal i puntual d'adaptació.
10: A més, els experts apunten que és molt important aprofitar les vacances per desconnectar completament de la feina. Tot i que sembla molt obvi, hi ha molta gent que no ho aconsegueix i això afecta encara més la tornada després de les vacances. Buscar feina i que la IA decideixi si el teu currículum passa al primer filtre o no ja és una realitat. I els experts alerten que sovint ho fa de manera esbiaixada. La intel·ligència artificial és capaç de filtrar de manera molt més ràpida que l'ull humà els currículums dels aspirants a un lloc de treball. Per això, moltes empreses ja utilitzen aquests sistemes, però aquestes plataformes d'intel·ligència artificial en l'àmbit digital no garanteixen la neutralitat, segons avisen els experts. Expliquen que tenen biaixos tecnològics i algorítmics que la Llei d'Intel·ligència Artificial de la Unió Europea considera del risc a l'hora de filtrar currículums, avaluar candidats, analitzar vídeos o determinar a qui mostra les ofertes a través de les xarxes socials i a qui no. Afegeix que cal dotar-se de sistemes per controlar aquestes tecnologies. Estem parlant de biaixos de gènere, d'edat, de condició sexual o de raça. Fins i tot, experts en computació adverteixen d'una discriminació invisible causada per la tecnologia, que fins i tot magnifica el biaix que ja existia al sistema. Ho explica Carlos Castillo, que és director del grup de recerca en computació social i responsable de la UPF.
2: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos, sino que al contrario, lo que puede hacer es aumentar la probabilidad de que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa de una sociedad que está estructurada de una cierta manera y en la cual existen unos sesgos.
10: Els sindicats fa temps que assenyalen aquest perill. La UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses utilitzen IA en la selecció de personal, però segons les dades, només un 3% comproven si s'han pres decisions injustes. Des del sindicat consideren que s'ha d'informar quan s'utilitza la IA, tant el treballador com el comitè sindical, i reclamen la implementació del currículum SEC, sense dades personals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
3: Nosaltres creiem que això és igualitari. No hi ha de constar el nom, no hi ha de constar cap foto, no hi ha de constar el gènere, ni l'edat, ni la nacionalitat. I així es fa, doncs, que el procés sigui només per la teva qualificació.
10: La legislació espanyola estableix garanties davant algunes decisions automatitzades, com el dret a una intervenció humana o a impugnar una decisió. Aquí, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha desenvolupat un model pioner a Europa per avaluar l'impacte de la IA i detectar riscos en diversos àmbits, com la gestió de recursos humans, amb l'objectiu d'aconseguir mitigar-los.
11: 3Cat Info.
10: El govern britànic demana a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses com conduir en contradirecció. Dissabte passat, 7 persones van morir en un xoc frontal al nord d'Anglaterra i, suposadament, en un dels vehicles enregistraven un repte per publicar a les xarxes. La policia ha detingut 12 persones relacionades amb el fatal accident. Des de Londres ens amplia aquesta informació en Quim Olivares.
4: Les víctimes són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que fugien en contradirecció en una autovia prop de la ciutat anglesa de Middlesbrough, fins que van xocar frontalment contra una patrulla policial. Les autoritats investiguen els fets, però segons alguns mitjans, un dels joves que anava en el cotxe havia participat anteriorment en gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Aquest matí

0: 5 adolescents que circulaven en sentit contrari per una autopista a prop de Dublín, a la República d'Irlanda. Llavors, les autoritats irlandeses també van demanar la retirada de continguts que glorifiquen conductes il·legals i perilloses a la carretera.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: El fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, ha cancel·lat la reunió que tenia prevista avui amb la cúpula de la Paramount, on s'havia de negociar les condicions de la fusió de la companyia amb la Warner. En un comunicat, Bonta ha justificat la decisió perquè ha transcendit a la premsa detalls sobre trobades preliminars que es van fer la setmana passada. Acusa Paramount de filtrar i distorsionar el contingut de les converses, cosa que demostra, ha dit, que no actuen de bona fe. Ha deixat clar que si volen reprendre el diàleg han d'actuar de manera sincera. És un entrebanc per les intencions de Paramount d'adquirir Warner per 95.000 milions d'euros. 12 estats nord-americans van frenar la compra presentant una querella perquè hi ha risc de monopoli. Entre les exigències dels fiscals dels 12 estats hi ha que es venguin canals de televisió per cable de Warner i garanties perquè les dues companyies operin com a estudis independents. Si el conflicte no es resol abans de l'1 d'octubre, Paramount haurà de pagar una penalització diària de 6 milions d'euros als seus accionistes. El cas també aniria a parar als jutjats en un judici fixat pel maig de l'any que ve.
1: Esports.
2: Fins a 4:45 amb en Roger Arnau. Roger, bona tarda.
3: Bona tarda. Comencem amb esport en directe. En ciclisme està en marxa la tercera etapa de la Vuelta, de 174 quilòmetres entre Grosan i Font-Romeu, amb un port de primera categoria i un altre de segona just a l'arribada a l'estació d'esquí de la Catalunya Nord. Ara mateix, quan falten encara 44 quilòmetres, una escapada de 6 corredors manté un avantatge d'un minut i 42 segons sobre el gran grup. Tadej Pogacar defensa el lideratge amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan.
1: 3CAT Info.
3: Mentrestant, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Després de golejar l'Els per 0-5, els blaugrana han tornat a la feina a la ciutat esportiva Joan Gamper. Els jugadors que ahir contra l'Els van tenir més minuts han fet una sessió de recuperació, mentre que la resta han fet treball més actiu sobre la gespa de la ciutat esportiva. Avui, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Alejandro Valde, que, recordem, va caure dissabte de la convocatòria pel partit d'ahir contra l'Els per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'ahir, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista andalús, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït. Finalment, però, s'ha confirmat que només va ser una contusió. Està previst que Gavi ara es reincorpori el més aviat possible als entrenaments. Encara sobre el partit d'ahir, el Barça condemna l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero. En un comunicat, el club lamenta la retirada de banderes estelades perquè considera que és un símbol legal i que la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió. El Barça, d'altra banda, també considera desproporcionat el procediment de detenció d'un dels aficionats i també mancat de la necessària congruència i oportunitat en l'ús de la força. En el text, el Barça afegeix que es queda a l'espera de les corresponents explicacions. Mentrestant, sobre aquest tema també hi ha reaccions polítiques. Junts per Catalunya denuncia també aquesta actuació de la policia i demanarà al govern espanyol que expliqui la base legal d'aquesta intervenció. Esquerra, per part seva, reclama una investigació immediata sobre els fets. I, finalment, la CUP també denuncia l'actuació policial i ho considera textualment una normalització de la catalanofòbia que diu ja és estructural. Mentrestant, tornant al futbol, avui es completa la segona jornada de primera amb dos partits més. L'Osasuna Llevant a 8:15 al Sadar i el Màlaga Deportivo a 10:15 a la Rosaleda. I a la segona divisió, el Girona ha presentat aquest migdia els seus dos nous reforços, els centrals Mumin i Furtado. El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta per futbolistes joves.
4: Sinto més confortable a jugar central.
5: Em sento més còmode jugant de central, que és la posició en què he estat jugant últimament, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi.
4: gran club.
5: Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
3: D'altra banda, el ganès Abdul Mumin, l'altre central presentat avui, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que està preparat per ajudar i jugar també per ajudar l'equip a tornar a la primera divisió. Mentrestant, encara a Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor

Zigankov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés a la primera jornada, ha rebut una oferta de l'Àjax que en principi acceptarà. D'altra banda, el Sabadell, també a segona, ha donat de baixa el lateral Carlos Alemán. El jugador, fitxat la temporada passada, deixa el club després de jugar 19 partits i haver aconseguit la temporada passada l'ascens a segona. La baixa d'Alemán arriba just l'endemà de l'empat a 0 al camp del Castelló, el segon empat consecutiu de l'equip arlequinat en la seva tornada a la categoria de plata. Després de dos partits a domicili, el Sabadell dissabte s'estrenarà la nova Creu Alta contra l'Almeria. I entrant en pàgina poliesportiva, el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, com avui, però del 1926. Alexandre Sekulić, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte i aquesta tarda ja dirigirà el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament avui Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça, en concret, sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica algun dels episodis més importants de la història de la secció. Acabem explicant que en el Mundial d'Hoquei Herba, aquesta tarda a partir de les 5, la selecció espanyola femenina jugarà contra Alemanya amb opcions remotes per ser les semifinals. Han de golejar Alemanya i després esperar que Argentina perdi contra Bèlgica.

0: Són 4:45. Fins ara us hem explicat que hi ha risc de pluges torrencials, pedregades i ventades aquesta tarda al nord-oest de Catalunya. Protecció Civil demana prudència i que no es travessin rieres. De moment, no s'enviarà cap alerta als mòbils dels possibles afectats perquè el risc no és prou elevat. L'USTEC reclama a Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La portaveu d'aquest sindicat, que és el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. La Comissió de Salut Pública, formada pel Ministeri de Sanitat i les Conselleries de Sanitat de les Comunitats Autònomes, acorda enviar a Ceuta fins a 25.000 dosis de vacunes. L'objectiu és reforçar la prevenció davant la situació de la ciutat. I a partir d'ara us explicarem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, admet que el cansament de la guerra i diu que volen la pau, però que no es rendiran a qualsevol preu. Un missatge d'enaltiment i resiliència que coincideix amb el Dia de la Independència, una celebració a Kiev en què el premier britànic els ha renovat el suport. I els Estats Units anuncien avui un paquet de mesures per ofegar l'economia de l'Iran que ha de castigar qualsevol país que ajudi al règim de Teheran. Les autoritats iranianes endureixen la seva postura per controlar l'estret d'Hormuz i amenacen de sancionar o confiscar desenes de petroliers. I pel que fa als esports, Roger Arnau?
1: El jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió ahir al camp de l'Elx i tot ha quedat en un ensurt. Les proves mèdiques confirmen que es tracta només d'una contusió. També en futbol, el Girona ha presentat els centrals Moomin i Furtado, mentre que ara mateix està en marxa la tercera etapa de la Vuelta, en final a Font-romeu.
0: I pel que fa al temps, recordeu, arriben tempestes a l'oest que malauradament porten pedregades associades. Durant la tarda poden afectar qualsevol punt interior i del Pirineu. Localment, la intensitat pot superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Durant el vespre s'acostaran al prelitoral i molt esporàdicament a la costa. Passen pràcticament 3 minuts del punt de 4:45 de la tarda. Us ho dèiem ara mateix, Protecció Civil preveu pluges torrencials durant les pròximes hores, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, un episodi de mal temps que pot anar acompanyat de ventades i pedregades. Tot i la polèmica de les últimes hores perquè no es va enviar cap és alert, de moment, avui tampoc se n'enviarà cap perquè el risc no és prou elevat. Segons ha explicat en una entrevista a aquesta emissora Xavier Masramon, que és el cap de Guàrdia de Protecció Civil, si el risc s'incrementa i cal que la població prengui mesures d'autoprotecció, es faria la tramesa massiva de missatges als mòbils dels veïns. De moment, ha concretat, no ens trobem en aquesta situació.
2: És alert, segons el pla Inuncat, s'envia de forma preventiva quan tenim avisos de nivell vermell, de 5/6 o de 6/6. En aquest cas, el nivell màxim és de 4/6, amb la qual cosa no es preveu enviar de forma preventiva aquest missatge als mòbils.
0: El cap de guàrdia demana molta precaució si es fan activitats a l'aire lliure i remarca que no s'han de creuar les rieres.
2: Evitem creuar rieres, barrancs, guals, zones inundables. Encara que portin un nivell d'aigua baix, doncs el vehicle es pot veure arrossegat o pot quedar encallat i es fa amb poc nivell d'aigua també, doncs és fàcil que arrossegui una persona.
0: Al llarg de la tarda, les tempestes es desplaçaran des del nord-oest cap a la Catalunya central. L'USTEC, que és el sindicat majoritari en el sector de l'educació, dona per fet que el primer dia del nou curs, que serà el dimarts 8 de setembre, els docents aniran a la vaga. La seva portaveu, Yolanda Segura, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, diu que caldria un miracle per poder desconvocar la jornada de protesta. Reclama al govern la represa de les negociacions per evitar les pròximes vagues programades. Educació, de moment, no ha reaccionat a la crida. Segura, tot i que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva, recalca que calen canvis estructurals i una negociació més a fons i amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol.
3: La vaga del 8 de setembre, nosaltres no creiem que es pugui evitar, sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Parla vostè que un acord sobre les ràdios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avui enviar a Ceuta fins a 15.000 dosis de la vacuna triple vírica i 10.000 de la difteria, tètanus, varicela i polio. L'acord s'ha pres en la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Les vacunes s'enviaran a través del mecanisme de solidaritat entre les comunitats i el Ministeri de Sanitat com a mesura preventiva davant la situació a la ciutat autònoma. L'objectiu és garantir la vacunació tant de persones de Ceuta que no estiguin vacunades com de persones migrants i donar així resposta a les necessitats extraordinàries de prevenció. La comissió assegura que la situació no és d'una emergència de salut pública, però consideren necessari treballar en prevenció i destaca que la mesura més urgent és garantir unes condicions dignes per a les persones migrants. 3CAT Info. 3CAT Info. Ucraïna celebra el Dia de la Independència amb desig de pau enmig d'una guerra que no dona treva. Els combats de les últimes hores han deixat 8 civils morts dels dos bàndols. Els drons ucraïnesos han causat la mort a 3 nens a Krasnodar i 2 persones més a la regió de Belgorod, mentre que els atacs russos han provocat 3 morts a Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna. El president Zelensky ha reiterat que no es rendiran. En una data tan simbòlica, Kiev ha rebut la visita del president del Consell Europeu, Antonio Costa, i del primer ministre britànic, Andy Burnham, la primera a l'estranger des que és al càrrec. Una visita, la de Burnham, que no ha agradat gens a Moscou. El líder ucraïnès ha homenatjat els caiguts per la pàtria i en un missatge a la nació ha advertit que, malgrat la duresa, resistiran.
4: Tots estem cansats, però no ens queixem durant gaire estona. Ucraïna vol molt la pau, sens dubte, però no es rendirà així com així.
0: En un acte al centre de la capital, Burnham s'ha compromès a mantenir l'ajuda.
5: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Per la seva banda, la Comissió Europea ha aprovat avui una ajuda de més de 6.000 milions d'euros per a la compra de sistemes de defensa. El líder ucraïnès ha assegurat que, arribats a aquest punt, no faran concessions ni de territori ni de relat.
4: No permetrem que prenguin la iniciativa ni que enganyin Europa i el món sencer fent-los creure que només cal cedir al Donbass i que tot s'acabarà ràpidament. No ens fem il·lusions, no hi confiem. No li estalviarem al Kremlin 500.000 de soldats.
0: Les defenses russes han interceptat avui més de 350 drons, però no han evitat que el quart atac consecutiu contra les instal·lacions d'Ozon, la segona plataforma més important de comerç electrònic a Rússia. Els Estats Units han de concretar avui la nova guerra econòmica contra l'Iran. El secretari del Tresor nord-americà ha promès que comença la major ofensiva financera desplegada contra un adversari i ha de detallar el nou paquet de sancions que vol colpejar encara més l'economia del règim de Teheran. L'anunci segueix l'avís de Trump de la setmana passada, quan va amenaçar amb mesures fermes contra qualsevol país aliat de Teheran. Teheran denuncia la pressió econòmica i assegura que hi ha resposta. Ismail Bagai és portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
6: L'Iran farà ús de totes les seves capacitats multilaterals per contrarrestar les sancions econòmiques.
0: L'Iran ha assegurat també que ha comptabilitzat 45 petroliers que han violat les regles iranianes per navegar des de l'estret d'Hormuz i amenaça amb castigar-los amb multes o la confiscació en un altre senyal d'escalada quan la guerra està a punt de complir 6 mesos. No hi ha avenços en les converses per posar fi al conflicte i el cap de l'exèrcit del Pakistan és avui a Teheran per fer més esforços de mediació. A l'espera de les noves sancions dels Estats Units contra l'Iran, el preu del petroli baixa lleugerament. El barril de Brent es paga ara a 93 dòlars. 3CAT Info. França comença el curs polític amb més anuncis de candidats a succeir Emmanuel Macron. L'últim a incorporar-se a la carrera és l'eurodiputat d'Esquerres, Rafael Glaxman, que ha de guanyar abans, però les primàries del bloc d'Esquerres. Aquest bloc, a més, abans de començar la campanya, ja es mostra dividit i afeblit, entre d'altres raons, pel tema palestí. Des de París, aquesta informació ens explica l'Isabel Galí.
7: L'esquerra francesa alternativa o extrema, com l'ha requalificat el Consell d'Estat, ja té presidenciable Jean-Luc Mélenchon, però l'esquerra centrista, socialistes, ecologistes i comunistes, encara busca el seu de candidat, i l'eurodiputat Rafael Glucksmann s'ha postulat per liderar la cursa cap a l'Elisi, amb una condició: no pactar mai més justament amb Mélenchon, el seu rival dins de l'esquerra.
8: L'esquerra francesa no es doblega davant dels dictadors, no fa joc sobre persones no jueves en els mítings i no fractura constantment la societat aprofitant-se del fervor identitari. I deixeu-me dir-vos que hem de deixar de tenir por de Jean-Luc Mélenchon.
7: L'animadversió entre Glucksmann i Mélenchon s'ha accentuat des dels atacs de Hamas del 7 d'octubre. Part de l'esquerra acusa el líder de la França insumisa d'antisemita per haver fet jocs de paraules amb els cognoms jueus, com el mateix Glucksmann, però sobretot per haver defensat el dret dels palestins a resistir. Aquest cap de setmana, Mélenchon, ficat de ple en la campanya, hi va tornar.
9: Es menysprea el dret internacional. S'han promogut el genocidi a Gaza i la invasió israeliana del Líban i Síria. Aquestes són les conseqüències de la covardia i la manca de caràcter. Vergonya per als responsables. Visca la resistència dels pobles.
7: El conflicte israeliano-palestí divideix com mai els líders de l'esquerra a França, el país europeu amb més població jueva. I no són pocs els que, davant un eventual i no descartable segon torn entre Mélenchon i Marine Le Pen, han dit que s'abstindrien.
0: Israel adverteix els palestins de Gaza que patiran més bombardejos i evacuacions si tornen a localitzar estels com els que utilitzen els nens per jugar en pobles israelians. És el missatge contundent del primer ministre Benjamin Netanyahu després que 4 estels hagin arribat a Israel. Anteriorment, Hamas n'havia fet servir per cometre agressions. Jerusalem, Jordi Brascó.
10: Un globus és considerat un estel i un estel és considerat un dron, porti o no explosius. Amb aquesta explicació, el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha deixat clar el seu nivell de tolerància cap a l'aterratge d'estels provinents de Gaza en territori israelià, prop dels kibbutz de Nahal Oz i Beri. Per molt que els 4 que hagin caigut fins ara siguin clarament joguines fetes de plàstic i paper i no suposin cap perill, a Israel encara recorden com Hamas va llançar globus incendiaris durant les setmanes prèvies als atacs del 7 d'octubre del 2023, i Katz ja ha deixat clar que no deixarà que es repeteixi. Tant ell com Netanyahu han avisat que si aterren més estels, l'exèrcit israelià adoptarà accions contundents, com ara evacuar i atacar les zones des d'on s'hagin llançat. Als nens gazians, doncs, se'ls acaba un dels pocs jocs amb els que encara es podien entretenir i que per uns instants els permetia mirar cap al cel amb alegria i no amb por.
0: Els Països Baixos han anunciat que no participaran al Festival d'Eurovisió de l'any 2027 per la presència d'Israel al certamen. La ràdio-televisió pública neerlandesa considera que l'esdeveniment no pot ser neutral davant les divisions entorn de la guerra a Gaza. Aquest és el segon any seguit que renuncien al festival. El certamen ja es va veure sacsejat per una onada de boicots en l'edició d'aquest any, al maig, a causa de la participació d'Israel. De moment, els organitzadors van anunciar fa uns dies que excluïen la possibilitat d'acollir una edició de l'esdeveniment en un país implicat en un conflicte armat. Per tant, Israel no podria ser país organitzador, però ara per ara no l'han expulsat de la competició del 2027. L'edició del 2026 va ser seguida per 131 milions d'espectadors, 35 milions menys que l'any anterior, després que 5 països el boicotegessin: els Països Baixos, Islàndia, Espanya, Irlanda i Eslovènia. Aquests 3 últims fins i tot es van negar a retransmetre l'espectacle. La sèrie de la plataforma 3CAT sense filtres, seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul a Corea del Sud.
11: Hola.
12: Hola.
11: Quina música fas?
12: Un rotllo trap.
13: M'encanta, la teva veu. I tu més.
14: En qui parles tanto?
0: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials, al telèfon mòbil o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. La candidatura de Sense Filtres al certamen coreà és en la categoria de millor sèrie de format curt, que guardona la creativitat de les produccions que s'adapten al ritme de les plataformes audiovisuals i alhora mantenen la profunditat de les històries de ficció. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que Trescat va estrenar el passat desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre del 2026 a Seul.
11: El temps.
0: Són 4:45, moment de saber quina és la previsió meteorològica. Aquesta tarda la crònica és d'en Francesc Mauri.
15: Ara parlarem del pronòstic. Abans repassar que la precipitació ha anat acompanyada en les últimes dues hores de pedra o calamarsa, en alguns casos, Viella, 27 litres, 19 a l'Estany Redun, els dos observatoris a la Val d'Aran, a la Ribera d'Ebre, Pantà de Riba-roja, 11, Maials, el Segrià, 7, també el Segrià, Torre de Segre o la capital, Lleida, amb 5 litres. En alguns casos tenim constància de pedra de 3-4 centímetres, fins i tot alguna pedregada seca, ens ho dèiem, per exemple, des d'Almenar, però tot això són dades fins a 3:45 de la tarda. Això pot anar variant. De fet, anirà variant perquè aquesta tarda les tempestes irregulars localment podran ser fortes i acompanyades, doncs, de calamarsa, pedra i algunes ratxes fortes de vent. Atenció a la intensitat, que pot ser torrencial localment, i això vol dir superar els 40 litres en 30 minuts. Irregularitat en aquests ruixats i tempestes a l'interior Pirineu i Prepirineu. De cara al vespre poden arribar al prelitoral i de forma esporàdica, si és que hi arriben, a la línia costanera avançat. Al vespre, la temperatura descarregarà, o baixarà, més ben dit, allà on caiguin els aiguats localment. Demà el termòmetre estable, a migdia ambient càlid i més sol.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Trescat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió de què va ser objecte un jove aquest cap de setmana a Vilafranca del Penedès, a l'Alt Penedès. Segons han explicat fonts policials a aquesta emissora, la víctima era al portal de casa seva quan tres individus li van robar de manera violenta i li van clavar diverses ganivetades a l'esquena. El noi encara està hospitalitzat, però es preveu que avui se li pugui donar l'alta. Els Mossos no han pogut identificar ni detenir encara els autors del robatori violent. Barcelona compta al barri del Born amb un espai permanent de record a les víctimes de feminicidis. La instal·lació recull uns 150 noms de dones i infants víctimes de la violència masclista. Amb el nom L'Escletxa, el projecte es pot veure en una paret mitgera en una finca del carrer d'en Tripó. La instal·lació es troba en una esquerda de mirall que recorre la mitgera de la finca. Més enllà d'espais, com pot ser la plaça del 25 de novembre, L'Escletxa és el primer projecte artístic de record permanent que Barcelona dedica a aquestes víctimes.
11: 3Cat Info.
0: Greus aldarulls aquesta matinada a Sitges després dels actes de la nit de Festa Major. Els causants d'aquests incidents han cremat mobiliari urbà i han llançat objectes contra la línia policial que ha intervingut per aturar-ho. Això ha obligat a retardar l'inici de la cercavila matinal. Cap a les 4 de la matinada, més de 200 joves han començat una baralla. Quan ja han intervingut les forces de seguretat, els joves han començat a llançar objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial i han volcat i cremat contenidors i lavabos públics. No hi ha hagut ferits ni, de moment, cap detingut, tot i que la investigació està oberta. L'Ajuntament, en un comunicat, diu que els fets han provocat problemes d'ordre públic greus i destrosses. En concret, els carrers que han quedat més afectats han estat el Passeig de la Ribera, el carrer de la Bassa Rodona i la plaça Pou Verde, Vedre. Al cap de més de dues hores, passades les 6, s'han anat apaivagant els disturbis, però fins que no s'ha donat la situació per controlada i s'ha garantit la seguretat, no ha pogut començar la cercavila matinal. A les 6 havien de sortir els balls i entremesos de cultura popular, però finalment ho han fet a quarts de 8 i amb un recorregut escurçat. L'Ajuntament, a més de condemnar els aldarulls, ha volgut deixar clar que les conductes violentes no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu. Els Mossos d'Esquadra han obert diligències judicials per desordres públics i investigaran els fets i els seus possibles autors. Una incidència al cremallera de Núria ha obligat a traslladar 80 passatgers que s'havien quedat en un dels combois cap a un altre. Girona, Núria Peraire.
16: Bona tarda. Una avaria elèctrica ha fet que un tren quedés aturat a 300 metres de Caralps. Per això s'ha hagut de fer el transbordament dels 80 passatgers cap a un altre comboi i s'ha fet sense incidències. Protecció Civil ha activat en prealerta al Ferrocat.
0: Continuem a Girona i amb la Núria Peraire perquè detenen un conductor a la Jonquera amb més de 20 quilos de droga al maleter del cotxe. El conductor va intentar saltar-se un control rutinari de la Policia Nacional.
16: La matinada del 18 d'agost, els agents que estaven al control rutinari van fer senyals a un vehicle perquè s'aturés i aquest es va voler desviar. Aleshores, els agents s'hi van acostar i van trobar 21 quilos de xis i mig quilo de cocaïna al maleter, que tenia un doble fons. Les substàncies al mercat haurien tingut un valor de 55.000 euros. El van detenir per un presumpte delicte de tràfic de drogues i per un delicte contra la salut pública. A més, el vehicle anava a nom d'una altra persona que té antecedents per tràfic de drogues. El detingut tenia una ordre internacional pendent emesa per França i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol.
0: I encara a Girona ingressen a presó tres detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers dels sectors de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperat.
16: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
0: Ingressa a la presó l'home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna acusat d'un delicte contra la salut pública. El van enxampar amb 26 plaques on hi havia cocaïna distribuïdes per l'equipatge. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia va fixar-se que es mostrava nerviós i responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes.
11: 3CAT Info.
0: Les onades de calor d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita d'ametlla a Catalunya. El sector preveu una bona campanya amb preus similars als de l'any passat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
17: Els productors asseguren que el canvi climàtic ha anat avançant progressivament les collites en els últims anys. Tot i això, aquest any ho ha fet d'una forma més acusada. Pel que fa a la producció, es preveu similar a la de l'any passat. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Cullerés, de JARC.
18: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs, la collita doncs, es va avançant una mica més.
19: Pel que s'ha collit, pel que fa a quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades, ni pedregades, ni res de moment. Vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel demés ens ha anat bé.
17: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Satisfacció als municipis del Parc Natural dels Ports pels treballs de millora que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes recurrents i els alcaldes denuncien la fragilitat de la infraestructura. Tarragona, Jordi Barranca.
20: Les obres que s'han fet beneficiaran 11.000 clients dels municipis de Roquetes, Alfara de Carles, Aldover, Xerta i Tortosa i alguns nuclis d'aquests municipis, tots ells al Baix Ebre. Bàsicament, Endesa ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats, sempre hi ha la població que viu disseminada. Víctor Ferrando, alcalde de l'AMD de Jesús.
21: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se va
1: construir les línies quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola. En els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits, això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
20: Feia temps, de fet, que els alcaldes denunciaven la manca d'inversió en manteniment d'una xarxa elèctrica envellida, com descriu l'alcaldessa d'Aldover, Rosalia Pagaroles.
21: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
20: Abans de la renovació, les incidències eren recurrents. Les ventades del passat mes de febrer van deixar abonats sense llum durant 72 hores.
22: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
0: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts Bastards al costat de Quentin Tarantino i ara serà el torn del film En el corazón de la bestia, un thriller d'aventures on Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta.
11: Esports.
0: Fins a les 5 de la tarda amb en Roger Arnau. Roger, bona tarda.
9: Bona tarda. Comencem amb esport en directe. Està en marxa la tercera etapa de la Vuelta de 174 quilòmetres en final a Font-Romeu. Ho està seguint l'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda.
23: Què tal? Bona tarda, Roger. Aquests últims quilòmetres, ja en plena ascensió al Coll de Montlluís, després encadenar l'ascensió final a Font-Romeu, el primer és de primera categoria, el segon de segona categoria. Es va ter la fuga de la jornada, 28 quilòmetres per al final. Són 6 corredors, no són importants de cara a la general: Heather, Wenzel, Legac, Rosen, Helen Moss i Magnus Kort Nielsen, els 6 ciclistes escapats que mantenen 45 segons de marge respecte al gran grup on hi ha Tadej Pogacar. De fet, la diferència en tot moment ha estat controlada pels homes de l'UAE. L'equip de Tadej Pogacar des de darrere han estat controlant i són l'equip que està marcant el ritme. Ara sembla que al davant hi vol haver algun moviment per intentar trencar aquesta dinàmica, intentar donar més vida a la fuga, però insisteixo, la diferència entre els 6, ara 3, de cap de cursa respecte al gran grup, amb prou feina supera el mig minut, per tant, això aviat s'acabarà. Els ciclistes avui que pugen al primer gran port d'aquesta edició de la Vuelta, el Coll de Montlluís, de primera categoria, no té grans rampes, és un port molt llarg, això sí, fregant els 20 quilòmetres, sostingut, no excessivament exigent. A partir d'aquí, lleuger descens i ascensió final a Font-Romeu, tot per carreteres de la Catalunya del Nord. L'etapa de demà plenament al 100% per carreteres andorranes sí que serà ja molt més dura, molt més exigent. Veurem si avui Tadej Pogacar busca la victòria d'etapa, si avui s'ho pren amb relativa calma. Ja estem veient que el seu equip no vol sorpreses i espera demà establir més diferències respecte dels perseguidors. Ara mateix, Wenzel, Helen Moss i Magnus Kort, que són els tres homes que s'han quedat com a cap de cursa en poc més de 40 segons respecte del gran grup, quan queden 28 quilòmetres per al final.
9: Moltes gràcies, Isaac. I mentrestant, en futbol, el jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió ahir al camp de l'Elx i tot ha quedat en un ensurt. Les proves mèdiques han confirmat que es tracta només d'una contusió. El migcampista reincorporarà els entrenaments en un termini breu. Gavi, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït. L'equip, després de la golejada per 0 gols a 5 avui, s'ha començat ja a preparar l'enfrontament de dijous al vespre al Camp Nou contra l'Atlètic Club en el partit ajornat de la primera jornada. Els jugadors, que ahir van tenir més minuts, han fet una sessió de recuperació, mentre que la resta han fet treball més actiu sobre la gespa. Avui amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Alejandro Valde, que recordem va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. Precisament encara sobre el partit d'ahir, el Barça condemna l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi. En un comunicat, el club lamenta una vegada més la retirada de banderes estelades perquè considera que és un símbol legal i que la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió. D'altra banda, el Barça també considera desproporcionat el procediment de detenció d'un dels aficionats i també mancat de la necessària congruència i oportunitat en l'ús de la força. En el text, el Barça afegeix que resta a l'espera de les corresponents explicacions sobre els fets i es reserva també emprendre actuacions que consideri oportunes. Mentrestant, a la segona divisió, el Girona ha presentat els seus dos nous reforços, el central Mumin i Furtado. El ganès Abdoun Mumin, amb experiència al Rayo, assegura que està preparat per jugar
2: i ajudar també l'equip a tornar a primera.
3: Sí, em trobo molt bé. Ja estava totalment recuperat abans d'acabar la temporada passada. Vaig jugar un parell de partits al final i també vaig formar part de la convocatòria de Ghana per al Mundial. Així que, doncs, físicament i mentalment, estic preparat per jugar.
2: D'altra banda, el Sabadell ha donat de baixa el lateral Carlos Alemán. El jugador fitxat fa una temporada deixa el club després de jugar 19 partits al club arlequinat. I mentrestant, en bàsquet, el Barça ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, com avui, però del 1926. Hi ha participat Alexander Sekulić, que és el nou entrenador del Barça de bàsquet, que de fet a aquesta hora ja dirigeix el seu primer entrenament amb l'equip. Mentrestant, el Mundial d'Hockey Herba aquesta tarda a partir de les 5, d'aquí uns minuts, per tant, la selecció espanyola femenina, amb 10 catalanes, juga contra Alemanya amb poques opcions de ser a les semifinals. Avui han de golejar les alemanyes i esperar que l'Argentina perdi davant Bèlgica. Ahir, la selecció espanyola masculina sí que va aconseguir la classificació.
11: Trescat Info.
4: Bona tarda, són les 5. El govern de Pedro Sánchez aprovarà demà la declaració d'estat d'emergència a Ceuta per pilotar la situació des de l'executiu estatal. La Moncloa també portarà al Consell de Ministres un paquet d'ajudes per la crisi migratòria. La Comissió de Salut Pública, formada pel Ministeri de Sanitat i les Conselleries de Sanitat de les Comunitats Autònomes, ha acordat enviar també a Ceuta fins a 25.000 dosis de vacunes. L'objectiu és reforçar la prevenció davant la situació a la ciutat autònoma. Les tempestes d'aquesta tarda ja han començat a descarregar al Segrià, on han caigut pedres de la mida d'una moneda d'un euro que han provocat danys en finques fruiteres. Protecció Civil demana prudència i que no es travessin rieres mentre es manté l'alerta per temps violent al nord-oest de Catalunya. De moment no s'enviarà cap alerta als mòbils dels possibles afectats perquè el risc, diuen, no és prou elevat. De moment, els alcaldes dels municipis afectats pels aiguats d'aquest cap de setmana reclamen inversions en infraestructures com la N340 o les vies del tren per evitar l'acumulació d'aigua en cas d'inundacions o rierades. El sindicat de professors USTEC reclama al Departament d'Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre del nou curs. La portaveu del sindicat majoritari dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, primer dia de curs acadèmic a casa nostra. Barcelona encapçala el rànquing estatal del preu de lloguer d'una habitació amb pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, mentre que el conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. L'interès per aquest tipus de lloguer d'habitació compartida s'ha disparat sobretot a Girona. En canvi, cau l'oferta a les quatre capitals catalanes. Els Estats Units anunciaran avui un paquet de mesures per ofegar l'economia de l'Iran, que ha de castigar també qualsevol país que ajudi el règim de Teheran. Les autoritats iranianes endureixen la seva postura per controlar l'estret d'Hormuz i amenacen de sancionar o confiscar desenes de petroliers. Fa una estona s'ha cancel·lat la reunió que havien de fer avui el govern de Califòrnia i la cúpula de la Paramount. L'ha anul·lat el fiscal general de Califòrnia, que acusa la companyia d'actuar de mala fe. La trobada havia de servir per acostar posicions davant les intencions de Paramount d'adquirir la companyia Warner.
11: Esports.
2: En marxa la tercera etapa de la Vuelta de 174 quilòmetres i en final a Font-Romeu, el ciclista eslové Tadej Pogacar defensa el lideratge. El jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió i el camp de l'Elx i tot ha quedat en un ensurt. Les proves confirmen que es tracta només d'una contusió. El migcampista ha reincorporat els entrenaments en un termini breu. El Girona presenta els centrals Mumin i Furtado mentre podria desencallar l'enrenou amb Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar, ha rebut una oferta de l'Ajax. I el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina amb 10 catalanes, juga aquesta tarda contra Alemanya amb opcions remotes de ser les semifinals. Avui ha de golejar i esperar que l'Argentina perdi davant Bèlgica.
4: Pel que fa al temps, com dèiem, arriben tempestes per l'oest que, malauradament, porten pedregades associades. Durant la tarda, aquests ruixats poden afectar qualsevol punt interior i del Pirineu. Localment, la intensitat pot superar els 40 litres en només mitja hora. Déu-n'hi-do, atenció! Durant el vespre, aquestes pluges s'acostaran al prelitoral i, molt esporàdicament, arribaran fins a la costa.
5: 3Cat Info.
4: Ara passen exactament 4 minuts de les 5 de la tarda. A aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. Doncs, com us dèiem, el govern espanyol ha decidit que declara l'estat d'emergència a Ceuta i centralitza la gestió de la crisi en el ministre de Política Territorial. És el que aprovarà demà el Consell de Ministres, juntament amb un paquet d'ajudes econòmiques, i això quan fa ja gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma de Ceuta. Informa des de Madrid, Dani Sainz de Aja. Bona tarda.
6: Bona tarda. Ho ha anunciat esta tarda el vicepresident de l'executiu, Carlos Cuerpo, des de Ceuta, on també ha defensat per què es prenarà esta decisió quan fa 25 dies que dura la crisi. Cuerpo s'ha limitat a dir que, passada la part més crítica de l'emergència, és moment d'unificar la gestió que implica a diverses administracions.
7: Hemos pasado en los últimos días a una fase en la cual ya no solo hablamos de elementos securitarios, sino que es una fase bastante más amplia, en la cual pues cada vez tiene más importancia el elemento de la coordinación y de ahí la importancia de este mando único para ser lo más eficientes y lo más rápido posibles.
6: La declaració de situació d'emergència d'interès nacional és una mesura amb molts pocs precedents i que atorga a l'Estat el comandament únic. La figura que centralitzarà la gestió de la crisi serà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, però també hi hauran implicats altres ministeris, el govern de Ceuta o el CNI.
4: Gràcies, doncs, des de Madrid, Dani Sainz de Aja. Bona tarda.
6: Adéu, bona tarda.
4: Afegim que el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat també avui enviar a Ceuta 45.000 vacunes. Són 15.000 dosis de la vacuna triple vírica i 10.000 de difteria tètanus, 10.000 més de varicela i unes altres 10.000 de la pòlio. L'acord s'ha pres en la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut, que s'ha fet avui. Aquestes vacunes s'enviaran a través del mecanisme de solidaritat entre comunitats i Ministeri de Sanitat, com a mesura preventiva davant la situació que s'està vivint a Ceuta. L'objectiu és garantir la vacunació tant de persones de Ceuta que no estiguin vacunades com de persones migrants i donar així resposta a les necessitats extraordinàries de prevenció. La comissió assegura que la situació a Ceuta no és una emergència de salut pública, però sí que cal treballar, això, en prevenció. Destaquen que la mesura més urgent és garantir unes condicions dignes per a les persones migrants que encara viuen o malviuen als carrers de la ciutat autònoma del nord d'Àfrica.
5: 3Cat Info.
4: A casa nostra, molt pendents de la situació meteorològica, de moment ha caigut ja una pedregada important, una tempesta al Segrià que ha fet caure pedres de la mida d'una moneda d'euro i això ha provocat danys en finques fruiteres del Segrià. Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, es tracta de la pedregada més virulenta d'aquest estiu. Anem, doncs, a Lleida, Noèlia Caselles.
8: La tempesta ha deixat pedres de més de 2 centímetres de diàmetre al municipi d'Almena, al Segrià. També n'han caigut a Corbins, al Batàrrec i a Lleida. Ara s'analitzen els possibles danys a l'agricultura, però es temen afectacions en plantacions de poma, pera i figa i algunes varietats de préssecs tardans. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
24: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
8: Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, és la pedregada més virulenta de la campanya, tant pel que fa a la mida de la pedra com a la superfície afectada.
4: Són els efectes més recents d'aquesta situació meteorològica complicada que vivim i viurem aquesta tarda. Protecció Civil preveu pluges torrencials aquesta tarda, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. És un episodi de mal temps que pot anar acompanyat de ventades i pedregades com aquesta que ens explicava la Noelia des de Lleida. Tot i la polèmica de les últimes hores, perquè aquest cap de setmana no es va enviar cap S-Alert, de moment avui tampoc no s'enviarà cap als telèfons mòbils de la ciutadania perquè diuen que el risc no és prou elevat. Segons ha explicat Xavier Masramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, si el risc s'incrementa i cal que la població prengui mesures d'autoprotecció, llavors sí que es faria la tramesa massiva de missatges als telèfons mòbils. De moment, però, no ens trobem en aquesta situació.
25: S-Alert, segons el pla Inuncat, s'envia de forma preventiva quan tenim avisos de nivell vermell, de 5 sobre 6 o 6 sobre 6, En aquest cas, el nivell màxim és de 4/6, amb la qual cosa no es preveu enviar de forma preventiva aquest missatge als mòbils.
4: En tot cas, com dèiem, la situació meteorològica és complexa aquesta tarda, per tant, des de Protecció Civil demanen molta precaució si es fan activitats a l'aire lliure i remarquen que no s'han de creuar les rieres.
25: Evitem creuar rieres, barrancs, guals, zones inundables, val? Encara que portin un nivell d'aigua baix, doncs el vehicle es pot veure arrossegat o pot quedar encallat i es fa amb poc nivell d'aigua també, doncs és fàcil que arrossegui una persona.
4: Al llarg de la tarda, les tempestes es desplaçaran, recordem-ho, des del nord-oest cap a la Catalunya central. Per tant, prudència i precaució aquestes pròximes hores. Unes tempestes, unes pluges que ja han causat certs estralls aquest cap de setmana en alguns punts del Baix Penedès i del Tarragonès. En aquestes comarques hi ha hagut municipis molt afectats per les intenses pluges de dissabte i ara encara estan mirant de recuperar la normalitat. També reclamen inversions a llarg termini, inversions estructurals per fer millores que permetin evitar episodis com els que han viscut aquest cap de setmana. Ens ho explica des de Tarragona la Clara Chavarría Domingo.
10: Municipis com el Vendrell o Roda de Barà treballen en la retirada de cotxes, arbres i la neteja de carrers després que les inundacions deixessin un escenari dramàtic i catastròfic, segons ha dit l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. L'alcalde demana inversions en infraestructures com la Nacional 340, que va quedar tallada durant hores, i ha apuntat al problema de base d'aquesta zona.
12: Aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero. En llocs no hi ha pluvials, o els pluvials, per pocs que tinguin, com la pendent és tan mínima, triguen temps en evacuar la platja. I llavors s'acumula l'aigua i s'inunda, i després ja marxa la platja. Però és que has de fer grans dipòsits a sobre, en zones on no tens, diguéssim, finques solars públics per poder foradar, perquè tot són cases, apartaments o carrers.
10: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit també al Matí de Catalunya Ràdio que les vies del tren generen un problema que fa anys que reclamen que es resolgui.
13: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF, a Quedacuí, a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
10: Els alcaldes recorden que són hereus de les polítiques d'urbanització dels anys 60, que ara dificulten resoldre aquests problemes.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Les 5 de la tarda i 11 minuts. La USTEC, el sindicat majoritari en el sector de l'educació, dona per fet que el primer dia del nou curs, el dimarts 8 de setembre, els docents aniran a la vaga. La seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, diu que caldria un miracle per poder desconvocar aquesta jornada de protesta. Reclama al govern la represa de les negociacions per evitar les pròximes vagues programades, però Educació, de moment, no ha reaccionat a aquesta crida. La portaveu sindical, tot i que reconeix avenços en els recursos que el departament aporta al desenvolupament de l'escola inclusiva, remarca que calen canvis estructurals i una negociació més a fons, i amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar a principis de juliol.
14: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
4: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de com blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals que s'han d'abordar en aquesta negociació entre el sindicat i el Departament d'Ensenyament.
11: 3CAT Info.
4: El govern britànic demana a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com per exemple conduir en contradirecció. Això perquè aquest cap de setmana 7 persones han mort en un xoc frontal al nord d'Anglaterra. Suposadament en un dels vehicles estaven enregistrant un repte per publicar-ho precisament a les xarxes. La policia ja ha detingut 12 persones relacionades amb aquest accident. Londres, Quim Olivares.
15: Les víctimes són 2 agents de policia i 5 joves d'entre 17 i 23 anys que fugien en contradirecció en una autovia prop de la ciutat anglesa de Middlesbrough, fins que van xocar frontalment contra una patrulla policial. Les autoritats investiguen els fets, però segons alguns mitjans, un dels joves que anava en el cotxe havia participat anteriorment en gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Aquest matí, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts. Sentim-lo.
1: There is content on social media.
16: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui, si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
15: El govern britànic considera que permetre la publicació d'aquests reptes encoratja altres persones a dur a terme aquestes conductes perilloses. De fet, la setmana passada van morir 5 adolescents que circulaven en sentit contrari per una autopista a prop de Dublín, a la República d'Irlanda. Llavors, les autoritats irlandeses també van demanar la retirada de continguts que glorifiquen conductes il·legals i perilloses a la carretera.
4: Gràcies, Quim. Més notícies. Falta un minut per arribar a 6:15 de la tarda. Mentre el Partit Popular ataca el govern espanyol per la crisi a Ceuta, creix el malestar intern dins del PP per la polèmica compra d'un àtic de luxe per Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya, cada cop més sola i acorralada, es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
17: La compra de l'àtic persegueix Isabel Díaz Ayuso. L'oposició vol explicacions, però també la reclama el líder del PP. Feijóo obre un front contra la presidenta madrilenya en el seu moment més dèbil i Ayuso ha hagut de sortir del pas amb unes declaracions improvisades aquest matí, on no ha contestat a Feijóo, tampoc ha aclarit res més de l'àtic i ho ha despatxat així.
18: No se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos una y otra vez a preguntar lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
17: Però continua sense aclarir per què van comprar amb diners públics un àtic de 400 metres quadrats amb 200 de terrassa i 5 habitacions en un edifici on està prohibit instal·lar-hi oficines i per què Feijóo ho sabia des de l'abril i ella diu que se'n va assabentar el juliol. A la direcció del PP ningú la defensa obertament. El portaveu dels populars, Borja Sémper, passa la pilota a les explicacions d'Ayuso.
19: És un tema que entenderà vostè que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
17: La de l'àtic és la crisi més greu que esquitxa la presidenta madrilenya. D'aquí a 9 mesos hi ha eleccions i s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
4: Gràcies, Paula. 6:15.
11: El temps.
4: Hora d'atendre la previsió meteorològica amb el Francesc Mauri.
21: La tarda està encapçalada per l'accentuada inestabilitat, que ni de bon tros a tot arreu es manifesta ni es manifestarà de la mateixa forma. De moment, fins a 3:45 de la tarda, Viella portava 27 litres, l'Estany Redunt 19 litres, tot això a l'Aran, el Pantà de Ribarroja 11 litres, a la Ribera d'Ebre, Maials 7, Torres de Segre, o la ciutat de Lleida amb 5 litres. En el cas del Pla de Lleida, trobem pedra grossa, en alguns casos de 3-4 centímetres. Precaució aquesta tarda perquè, malauradament, els ruixats i tempestes poden continuar descarregant, preferentment a l'interior, Pirineu i Prepirineu, localment amb intensitat torrencial, això vol dir superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en alguns casos, i tempestes, per tant, violentes, però sempre molt irregulars. De cara al vespre podrien arribar a punts del prelitoral o fins i tot molt dispersament a la línia de costa. Demà tot això s'haurà allunyat, amb domini del sol i alguns núvols matinals. De moment, ambient càlid, això sí, amb descensos locals, allà on descarregui del termòmetre.
11: 3CAT Info.
4: Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana. Al conjunt de tot Espanya, aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. Tot plegat surt d'un informe que ha elaborat el portal immobiliari Idealista. Aquest estudi fa constar que s'ha incrementat el nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer per habitacions a les 4 capitals catalanes. En canvi, a totes 4 ciutats cau l'oferta. Això fa que el lloguer d'habitacions s'hagi convertit en un negoci molt rendible per qui les posa al mercat, però també en un mal de cap per qui en busca. A Girona el preu se situa de mitjana en 407 euros, a Tarragona és de 370 i a Lleida 325. A Barcelona els preus s'han encarit un 5% en un any. El nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer d'habitacions segueix creixent. Destaca Girona amb un increment de la demanda d'un 102%. A Tarragona els interessats creixen un 62% i a Lleida un 58%. A Barcelona, el nombre de persones que volen llogar una habitació en un pis compartit ha augmentat en un 22%. I tot això us ho expliquem avui, dilluns 24 d'agost, en què hi ha molta gent que ja està tornant de vacances, es reincorpora a la feina o té la perspectiva de fer-ho els pròxims dies. Aquesta tornada a la feina, després de les vacances, pot anar acompanyada de cansament i falta de concentració. Són símptomes habituals d'aquest període d'adaptació. L'entrada a la rutina laboral hauria de ser progressiva i, si és possible, sense haver d'assumir immediatament feines de molta pressió o amb dates d'entrega immediates. Jordi Massip, expert a la UOC en psicologia del treball i les organitzacions, apunta que és normal notar cansament aquests primers dies de tornar a la feina.
0: Això no es tracta d'un trastorn, sinó que és una reacció d'adaptació, que és normal i que, a més, és una qüestió transitòria. I, de fet, si no és transitori i passen les setmanes i es manté aquesta situació, és que alguna qüestió s'ha de revisar en quant a les condicions de treball. Però, sobretot, remarca això, que no és un trastorn, sinó que és una reacció normal i puntual d'adaptació.
4: Els experts també apunten que és molt important aprofitar les vacances per desconnectar completament de la feina. Tot i que sembla obvi, hi ha molta gent que no ho aconsegueix i això afecta encara més la tornada després de les vacances. Per cert, parlant encara de l'àmbit de la feina, de qüestions laborals, buscar feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el teu currículum passa el filtre, això ja és una realitat. I els experts alerten que sovint la IA treballa de manera esbiaixada. La intel·ligència artificial és capaç de filtrar de manera molt més ràpida que l'ull humà els currículums dels aspirants a un lloc de feina. Per això moltes empreses ja utilitzen aquests sistemes automatitzats. El problema és que aquestes plataformes d'intel·ligència artificial en l'àmbit digital no garanteixen la neutralitat, segons els experts. Expliquen que tenen biaixos tecnològics i algorítmics que la Llei d'Intel·ligència Artificial de la Unió Europea considera d'alt risc a l'hora d'això, de filtrar currículums, avaluar candidats o determinar a qui mostra les ofertes de treball a través de les xarxes socials. Afegeixen que cal dotar-se de sistemes per controlar aquestes tecnologies i que permetin superar aquests biaixos, biaixos de gènere, edat, condició sexual o raça. Fins i tot, experts en computació adverteixen d'una discriminació invisible causada per la tecnologia, que fins i tot magnifica el biaix que ja existeix prèviament. Ho explica Carlos Castillo, director del grup de recerca en computació social de la Universitat Pompeu Fabra.
1: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos, sino que al contrario, lo que puede hacer es aumentar la probabilidad de que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa de una sociedad que está estructurada de una cierta manera y en la cual existen unos sesgos.
4: Els sindicats fa temps que assenyalen aquest perill. La UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses ja utilitzen IA en la selecció de personal. Però, segons les dades, només un 3% comproven després si s'han pres decisions injustes o incorrectes. Des del sindicat reclamen la implementació del currículum SEC, és a dir, sense dades personals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
9: Nosaltres creiem que això és igualitari. No hi ha de constar el nom, no hi ha de constar cap foto, no hi ha de constar el gènere, ni l'edat, ni la nacionalitat. I així es fa, doncs, que el procés sigui només per la teva qualificació.
4: La legislació espanyola estableix garanties davant d'algunes decisions automatitzades, com el dret a una intervenció humana o impugnar una decisió que hagi pres la intel·ligència artificial.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
4: A 3Cat Info obrim ara pàgina internacional, mirem cap a Ucraïna, que avui celebra el Dia de la Independència i ho fa amb desitjos de pau enmig d'aquesta guerra que no els dona treva. Els combats de les últimes hores han deixat 8 civils morts als dos bàndols. Els drons ucraïnesos han causat la mort a 3 nens a Krasnodar i 2 persones més a la regió de Belograd, mentre que els atacs russos han provocat 3 morts a Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna. El president Volodymyr Zelensky ha reiterat que no es rendiran. En una data tan simbòlica, Kiev ha rebut la visita del president del Consell Europeu, Antonio Costa, i del primer ministre britànic, Andy Barnham, la primera que fa a l'estranger des que és al càrrec. Una visita, la de Barnham, que no ha agradat gens a Moscou, per cert. El líder ucraïnès ha homenatjat els caiguts per la pàtria i, en un missatge a la nació, ha advertit que, malgrat la duresa, els ucraïnesos resistiran.
20: Tots estem cansats, però no ens queixem durant gaire estona. Ucraïna vol molt la pau, sens dubte, però no es rendirà així com així.
4: El premier britànic, Andy Barnham, s'ha compromès a mantenir l'ajuda als ucraïnesos.
22: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
4: Per la seva banda, la Comissió Europea ha aprovat avui una ajuda de més de 6.000 milions d'euros per la compra de sistemes de defensa. Les defenses russes sobre el terreny han interceptat avui més de 350 drons, però no han evitat el quart atac consecutiu contra instal·lacions d'Ozon, que és una gran plataforma de comerç electrònic a Rússia. I encara de l'àmbit internacional, Israel adverteix els palestins de Gaza que patiran més bombardejos i evacuacions si tornen a localitzar estels, com els que utilitzen els nens per jugar, en pobles israelians. És el missatge contundent del primer ministre Benjamin Netanyahu després que quatre estels hagin arribat a Israel. Anteriorment, Hamas n'havia fet servir i els havia utilitzat per cometre agressions. Jerusalem, Jordi Brescó.
2: Un globus és considerat un estel i un estel és

0: Netanyahu han avisat que si aterren més estels, l'exèrcit israelià adoptarà accions contundents, com ara evacuar i atacar les zones des d'on s'hagin llançat. Als nens gazians, doncs, se'ls acaba un dels pocs jocs amb els que encara es podien entretenir i que per uns instants els permetia mirar cap al cel amb alegria i no amb por.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
2: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
3: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
4: Ara falten 5 minuts per 6:15.
1: Esports.
4: Amb el Roger Arnau, bona tarda.
5: Bona tarda, comencem amb esport en directe, recta final de la tercera etapa de la Vuelta de 174 quilòmetres en final a Font-Romeu, ara mateix marcat per la pluja. Ho està seguint l'Isaac Vilalta. Bona tarda, Isaac.
6: Què tal? Bona tarda. Doncs en efecte, la pluja, la pedra, el mal temps que està fent la guitza aquesta etapa de la Vuelta, tant ha arribat al límit que fins i tot s'han perdut les imatges i, per tant, no es pot seguir ara mateix per on estan els corredors. Sí que per línia interna la Vuelta ens fa arribar referències i, per tant, sabem que es mantenen dos homes que són cap de cursa, Mats Wenzel, el luxemburguès de l'equip Kern Pharma, que ja formava part de la fuga, és l'últim supervivent de la fuga, i Lorenzo Fortunato, l'italià de l'Astana, que ha atacat des del darrere, des del gran grup, i ha aconseguit enllaçar amb el cap de cursa. Aquests dos homes, Wenzel i Fortunato, són cap de cursa en 24 segons respecte del gran grup, on hi és Tadej Pogacar i la resta d'homes importants, marcant el ritme l'UAE, l'equip de Tadej Pogacar, quan coronen ara mateix Montlluís, de primera categoria. Els quedarà una mica de descens i encadenaran ràpidament ja amb Font-Romeu, de segona categoria, final de l'etapa d'avui, i on la pluja i la pedra que està caient és excepcional. Els ciclistes difícilment poden continuar, però tot i així ara mateix es manté l'etapa plenament vigent, es manté en cursa, i veiem primeres imatges ara. Costa molt de poder desxifrar on són els ciclistes amb els llums dels cotxes que venen per darrere. Plou moltíssim. Fortunato i Wenzel, que són cap de cursa, estan rodant de manera molt lenta en aquest tram de descens entre Montlluís i l'ascensió final a Font-Romeu. Ja dins dels últims quilòmetres d'aquesta etapa, els queden encara no 15 quilòmetres per acabar aquesta etapa. Fortunato, Wenzel, 20 segons de marge respecte del gran grup. La notícia, el fet més destacable ara mateix, és la forta tempesta d'aigua i pedra que probablement farà que l'etapa d'avui visqui pocs moviments entre els homes importants de la general.
5: Moltes gràcies, Isaac. I en continuem també amb esport en directe, perquè el Mundial d'Hockey Herba també està en joc des de la 5, el partit entre la selecció espanyola femenina i Alemanya. El combinat espanyol, amb 10 jugadores catalanes, té remotes opcions de ser a les semifinals. Haurien de golejar les alemanyes avui i esperar que l'Argentina perdi davant Bèlgica. De fet, ara mateix el combinat espanyol perd per 1-0 contra Alemanya en el primer quart del partit. D'altra banda, de la selecció masculina, amb 12 catalans, sí que s'ha classificat ja per les semifinals del campionat. El seu rival probablement serà els Països Baixos.
1: 3CAT Info.
5: I el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou després de golejar l'Elx per 0-5. Els blaugrana han tornat a la feina a la ciutat esportiva Joan Gamper. Els jugadors que hi van tenir més minuts a Elx han fet una sessió de recuperació i la resta han fet treball més actiu sobre la gespa de la ciutat esportiva. Avui amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri. També ho ha fet Alejandro Valde, el lateral català. Recordem-ho, va caure de la convocatòria del partit d'ahir contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió al partit d'ahir, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït. Finalment, però, s'ha confirmat que només va ser una contusió. Està previst que Gavi es reincorpori aviat als entrenaments. Encara sobre el partit d'ahir, dir que el Barça condemna l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero. En un comunicat, el club lamenta la retirada de banderes estelades perquè considera que és un símbol legal i que la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió. El Barça, d'altra banda, també considera desproporcionat el procediment de detenció d'un dels seus aficionats. En el text afegeix que espera les corresponents explicacions sobre els fets i es reserva també el dret d'emprendre actuacions que consideri oportunes. Mentrestant, a la segona divisió, el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumi i Furtado. En concret, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
7: Sinc més confortable jugar central.
8: Em sento més còmode jugant de central, que és la posició

0: En què he estat jugant últimament, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
1: Acabem explicant que el Barça de bàsquet ha fet avui al migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, com avui, però del 1926. Hi ha sigut present l'entrenador del Barça de bàsquet, Alexander Sekulić, que a aquesta hora dirigeix precisament el seu primer entrenament com a tècnic blaugrana.
2: Són 6:15. A aquesta hora de 3cat.info us expliquem que el govern de Pedro Sánchez declara l'emergència a Ceuta per pilotar la crisi migratòria directament des de l'executiu estatal. Gairebé 4 setmanes després de l'arribada massiva d'immigrants, la Moncloa també portarà al Consell de Ministres un paquet d'ajudes econòmiques per la ciutat autònoma. Les tempestes d'aquesta tarda ja han començat a descarregar. Al Segrià han caigut pedres de la mida d'una moneda d'euro que ha provocat danys en finques fruiteres. Protecció Civil demana prudència i que no es travessin rieres mentre es manté aquest episodi de temps violent, sobretot al nord-oest de Catalunya. De moment no s'enviarà cap alerta als mòbils dels possibles afectats perquè el risc, diuen, no és prou elevat tècnicament. També us expliquem que la USTEC, el sindicat majoritari a l'educació catalana, reclama a la Generalitat que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre d'aquest curs. La portaveu sindical d'aquest sindicat dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, la primera jornada pels alumnes. Són alguns dels titulars que destaquen aquest dilluns 24 d'agost de 2026, però hi ha més notícies. Avui, per exemple, també estem pendents d'altres qüestions en aquest dia, en aquest dilluns de 24 d'agost. Us estem explicant a 3cat.info, i us seguirem explicant els pròxims minuts, que les últimes hores s'han fet 2 confiscacions importants de droga. A la Jonquera, a l'Alt Empordà, han enxapat un conductor amb més de 20 quilos de droga al maleter del cotxe. El conductor va intentar saltar-se un control rutinari de la Policia Nacional. I a l'aeroport de Barcelona han detingut un passatger que venia de Mèxic amb 31 quilos de cocaïna distribuïts per l'equipatge. També us explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT, Sense Filtres, l'han seleccionat per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, a Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt. Aquesta producció tracta sobre les violències digitals que poden patir els adolescents i ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador. En esports, què destaques, Roger Arnau?
1: Doncs ara mateix molt pendents del final de la tercera etapa de la Vuelta, alterada per una forta pedregada que està alterant, com diem, al final d'aquesta etapa que ha d'acabar a Font-Romeu. Mentrestant, el jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió i el camp de l'Elx, i tot i ha quedat en un ensurt. Les proves han confirmat que es tracta només d'una contusió.
2: Acabem aquest espai de titulars recordant un cop més la situació meteorològica de la que continuem pendents aquesta hora. Tenim tempestes que van entrant per l'oest i que porten localment aquesta calamarsa o aquesta pedra que ja s'ha deixat veure, s'ha deixat notar a comarques com el Segrià. Les pròximes hores també podran afectar comarques interiors del Pirineu i del Prepirineu. Recordem-ho, amb aquesta intensitat de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Al vespre aquestes precipitacions poden arribar al prelitoral i molt puntualment podrien fer-ho també a la costa. Ara passen 3 minuts de 6:15 de la tarda amb aquesta notícia destacada de les últimes hores. El govern espanyol ha declarat l'emergència a Ceuta i assumeix la gestió de la crisi migratòria en aquesta ciutat autònoma. El comandament únic l'exercirà el ministre de Política Territorial en col·laboració amb altres ministeris i amb el govern ceutí. Això ho aprovarà demà el Consell de Ministres, quan fa quasi un mes de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. Anem cap a Madrid. Dani Sáenz de Aja.
3: Ho ha anunciat esta tarda el vicepresident de l'executiu, Carlos Cuerpo, des de Ceuta, on també ha defensat per què es prenarà esta decisió quan fa 25 dies que dura la crisi. Cuerpo s'ha limitat a dir que, passada la part més crítica de l'emergència, és moment d'unificar la gestió que implica a diverses administracions.
4: Hemos pasado en los últimos días a una fase en la cual ya no solo hablamos de elementos securitarios, sino que es una fase bastante más amplia, en la cual pues cada vez tiene más importancia el elemento de la coordinación, y de ahí la importancia de este mando único para ser lo más eficientes y lo más rápido posibles.
3: La declaració de situació d'emergència d'interès nacional és una mesura amb molts pocs precedents i que atorga a l'Estat el comandament únic. La figura que centralitzarà la gestió de la crisi serà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, però també hi hauran implicats altres ministeris, el govern de Ceuta o el CNI.
2: Per cert, que el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avui enviar a Ceuta fins a 15.000 dosis de la vacuna triple vírica i 10.000 de diftèria, tètanus, varicela i pòlio. L'acord s'ha pres en la reunió de la Comissió de Salut de Pública del Consell Interterritorial de Salut. Les vacunes s'enviaran a través del mecanisme de solidaritat entre comunitats i Ministeri de Sanitat com a mesura preventiva davant la situació que es viu a Ceuta. L'objectiu és garantir la vacunació tant de persones de Ceuta que no estiguin vacunades com de persones migrants i donar així resposta a les necessitats extraordinàries de prevenció.
5: 3CAT Info.
2: Pendents a casa nostra de les tempestes que descarreguen ara mateix a l'Alt Urgell i la Cerdanya, al Pirineu. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que hi pot caure pedra i pot haver-hi també ratxes de vent, esclafits, tornados o mànegues. El temporal també preveu pluges torrencials fins al vespre, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i això és una intensitat molt gran. Per tant, prevenció i precaució les pròximes hores en aquests punts del país. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, diu que si el risc s'incrementa i cal que la població prengui mesures d'autoprotecció, llavors enviaran una S-Alert als telèfons mòbils. Això ho deia en declaracions a 3CAT Info.
6: S-Alert, segons el pla Inuncat, s'envia de forma preventiva quan tenim avisos de nivell vermell, de 5 sobre 6 o 6 sobre 6. En aquest cas, el nivell màxim és de 4 sobre 6, amb la qual cosa no es preveu enviar de forma preventiva aquest missatge als mòbils.
2: El cap de guàrdia demana molta precaució si es fan activitats a l'aire lliure i remarca, sobretot, que no s'han de creuar les rieres. Mentrestant, la tempesta que hi ha hagut aquesta tarda al Segrià, amb pedres de la mida d'una moneda d'euro, ha provocat danys en finques fruiteres. Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, es tracta ja de la pedregada més virulenta d'aquest estiu. Anem cap a Lleida, Noelia Caselles.
7: La tempesta ha deixat pedres de més de 2 centímetres de diàmetre al municipi d'Almena, al Segrià. També n'han caigut a Corbins, Albatàrrec i a Lleida. Ara s'analitzen els possibles danys a l'agricultura, però es temen afectacions en plantacions de poma, pera i figa i algunes varietats de préssecs tardans. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
8: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir i, sobretot, la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
7: Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, és la pedregada més virulenta de la campanya, tant pel que fa a la mida de la pedra com a la superfície afectada.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: 6:15 de la tarda. La USTEC, el sindicat majoritari al sector de l'educació, dona per fet que el primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, els docents aniran a la vaga. La portaveu d'aquest sindicat, Yolanda Segura, diu que caldria un miracle per poder desconvocar aquesta jornada de protesta. Els docents reclamen al govern la represa de les negociacions per evitar les pròximes vagues programades, però Educació, de moment, no ha reaccionat a aquesta crida. La portaveu sindical, tot i que reconeix que hi ha hagut avenços en els recursos que el departament aporta al desenvolupament de l'escola inclusiva, recalca que calen canvis estructurals. També demana una negociació més a fons i un calendari concret que vagi més enllà del que es va deixar parlat a principis de juliol.
9: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
2: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o sobre com es pot blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals d'aquesta negociació.
5: 3CAT Info.
2: Aquesta matinada hi ha hagut greus aldarulls a Sitges al Garraf després dels actes de la nit de Festa Major. Els causants d'aquests incidents han cremat mobiliari urbà i han llançat objectes contra la policia. Això ha obligat a retardar l'inici de la cercavila matinal. Cap a les 4 de la matinada, més de 200 joves han començat una baralla. Quan han intervingut les forces de seguretat, els joves han començat a llançar objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre a la policia, i han volcat i cremat contenidors i lavabos públics. No hi ha hagut ferits ni, de moment, cap detingut, tot i que la investigació està oberta. L'Ajuntament de Sitges ha volgut deixar clar que les conductes violentes no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu. Els Mossos d'Esquadra, mentrestant, han obert diligències judicials per desordres públics i diuen que investigaran els fets i els seus possibles autors. Això a Sitges. I a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut una persona que, presumptament, hauria cremat més d'un centenar de contenidors al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Això hauria passat entre els mesos de maig i aquest agost. La suma dels danys provocats puja a prop de 115.000 euros. A l'arrestat se li atribueixen fins a 18 incendis diferents que haurien provocat la crema de 127 contenidors. Els focs també van afectar part del mobiliari urbà, l'empedrat de la plaça Monestir, que és un patrimoni protegit, i diversos espais urbans més, a més d'una desena de vehicles. Tot això, com us dèiem, al barri de Sarrià de Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen també una agressió de què va ser objecte un jove aquest cap de setmana a Vilafranca del Penedès, a l'Alt Penedès. Segons fonts policials, la víctima era al portal de casa seva quan tres individus li van robar de manera violenta i li van clavar diverses ganivetades a l'esquena. El noi encara està hospitalitzat, però es preveu que se li pugui donar l'alta ben aviat. Els Mossos no han pogut identificar ni detenir encara els autors d'aquest robatori violent, com us dèiem, a Vilafranca del Penedès, a l'Alt Penedès. I seguim encara en crònica policial, perquè han detingut a la Jonquera un conductor que portava més de 20 quilos de droga al maleter del cotxe. L'home va intentar saltar-se un control rutinari de la Policia Nacional. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
10: La matinada del 18 d'agost, els agents que estaven al control rutinari van fer senyals a un vehicle perquè s'aturés i aquest es va voler desviar. Aleshores, els agents s'hi van acostar i van trobar 21 quilos de xis i mig quilo de cocaïna al maleter, que tenia un doble fons. Les substàncies al mercat haurien tingut un valor de 55.000 euros. El van detenir per un presumpte delicte de tràfic de drogues i per un delicte contra la salut pública. A més, el vehicle anava a nom d'una altra persona que té antecedents per tràfic de drogues. El detingut tenia una ordre internacional pendent emesa per França i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol.
2: Doncs no és l'única persona que han enxampat portant un bon tou de droga a sobre aquests dies, perquè avui ha ingressat a la presó un home detingut a l'aeroport de Barcelona que portava 31 quilos de cocaïna. El van enxampar amb 26 plaques on hi havia la cocaïna i que estaven distribuïdes pel seu equipatge, per les maletes que portava. Aquest home va arribar a l'aeroport del Prat, venia de Mèxic. La policia va veure que estava nerviós, que responia de manera evasiva i poc coherent a les preguntes que li feien els agents, i per això li van revisar les maletes, on portava, com us dèiem, 31 quilos de cocaïna.
5: 3CAT Info.
2: Informació ara de l'àmbit internacional. Els Estats Units han de concretar avui la nova guerra econòmica contra l'Iran. El secretari del Tresor nord-americà ha promès que comença la major ofensiva financera desplegada contra un adversari. Han de detallar ara, doncs, el nou paquet de sancions que volen colpejar encara més l'economia del règim de Teheran. L'anunci segueix l'avís de Donald Trump, que va fer la setmana passada, que va amenaçar amb mesures fermes contra l'Iran i contra qualsevol país aliat. Teheran denuncia aquesta pressió econòmica i assegura que hi respondrà. Ismail Baghaei és portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
11: L'Iran farà ús de totes les seves capacitats multilaterals per contrarrestar les sancions econòmiques.
2: L'Iran ha assegurat també que ha comptabilitzat 45 petroliers que han violat les regles iranianes per navegar per l'estret d'Hormuz i amenaça amb castigar-los amb multes o la confiscació. Això en un altre senyal d'escalada quan la guerra a l'Orient Mitjà està a punt de complir 6 mesos. Per cert, que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que imposarà aranzels del 50% als automòbils i l'acer que provinguin del Canadà. Això serà a partir del gener de l'any que ve. L'anunci és una nova escalada en la guerra comercial dels Estats Units amb el Canadà. Divendres passat, el Canadà va trencar les negociacions comercials per considerar inacceptables les condicions de Washington imposades a última hora. Això va fer que des de dissabte hagin entrat en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington ja li ha començat a aplicar. I us expliquem també que el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, ha cancel·lat la reunió que tenia prevista avui amb la cúpula de la Paramount, on s'havia de negociar les condicions de la fusió de la companyia amb la Warner. En un comunicat, el fiscal general justifica aquesta decisió perquè ha transcendit a la premsa detalls sobre trobades preliminars que es van fer la setmana passada. El fiscal acusa Paramount de filtrar i distorsionar el contingut de les converses, cosa que demostra, diu, que no actuen de bona fe. Ha deixat clar que si volen reprendre el diàleg han d'actuar de manera sincera. Això és un entrebanc per les intencions de Paramount d'adquirir Warner per 95.000 milions d'euros. 12 estats nord-americans van frenar la compra presentant una querella perquè diuen que hi ha risc de monopoli en aquesta operació. Entre les exigències dels fiscals dels 12 estats hi ha que es venguin canals de televisió per cable de Warner i garanties perquè les dues companyies operin com a estudis independents. Si el conflicte no es resol abans de l'1 d'octubre, Paramount haurà de pagar una penalització diària de 6 milions d'euros als seus accionistes. El cas també aniria a parar als jutjats en un judici que s'ha fixat pel març de l'any que ve. I parlant encara de situacions de l'àmbit internacional que afecten a l'àmbit audiovisual, del món de la televisió en aquest cas, els Països Baixos han anunciat que no participaran al Festival d'Eurovisió de l'any vinent per la presència d'Israel al certamen. La radiotelevisió pública neerlandesa considera que l'esdeveniment no pot ser neutral davant les divisions entorn de la guerra a Gaza. De fet, aquest ja és el segon any que renuncien al festival. El certamen, recordem-ho, ja es va veure sacsejat per una onada de boicots en l'edició d'aquest any al maig a causa de la participació d'Israel. De moment, els organitzadors van anunciar que, a partir d'ara, s'exclourà la possibilitat d'acollir una edició d'Eurovisió en un país implicat en un conflicte armat. Per tant, Israel no podria ser país organitzador, no podria acollir el festival, però ara per ara no l'han expulsat de la competició del 2027, és a dir, que sí que pot continuar-hi participant. Recordem que l'edició del 2026 d'Eurovisió va ser seguida per 131 milions d'espectadors, 31 milions menys que l'any anterior, després que 5 països el boicotegessin per això, per la presència d'Israel.
5: El temps.
2: A 6:15, la previsió meteorològica amb el Francesc Mauri.
12: Ara parlarem del pronòstic. Van repassar que la precipitació ha anat acompanyada en les últimes dues hores de pedra o calamarsa, en alguns casos, Viella, 27 litres, 19 a l'Estany Redun, els dos observatoris a la Val d'Aran, a la Ribera d'Ebre, Pantà de Riba-roja, 11, Maials, el Segrià, 7, també el Segrià, Torres de Segre, o la capital, Lleida, amb 5 litres. En alguns casos tenim constància de pedra de 3-4 centímetres, fins i tot alguna pedregada seca, ens ho dèiem, per exemple, des d'Almenar, però tot això són dades fins a 3:45 de la tarda. Això pot anar variant. De fet, anirà variant perquè aquesta tarda les tempestes irregulars localment podran ser fortes i acompanyades, doncs, de calamarsa, pedra i algunes ratxes fortes de vent. Atenció a la intensitat, que pot ser torrencial localment, i això vol dir superar els 40 litres en 30 minuts. Irregularitat en aquests ruixats i tempestes a l'interior Pirineu i Prepirineu. De cara al vespre poden arribar al prelitoral i, de forma esporàdica, si és que hi arriben, a la línia costanera avançat al vespre. La temperatura descarregarà, o baixarà, més ben dit, allà on caiguin els aiguats localment. Demà el termòmetre estable, a migdia ambient càlid i més sol.
2: Gràcies, Francesc. Bé, ja veieu que tenim una situació meteorològica complicada i alterada aquesta tarda, però la veritat és que venim d'un estiu amb moltíssima calor i altes temperatures. Justament, les onades de calor d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita d'ametlla a Catalunya. El sector preveu una bona campanya amb preus similars als de l'any passat. Ens ho explica des de Lleida el Pere Joan Álvarez.
13: Els productors asseguren que el canvi climàtic ha anat avançant progressivament les collites en els últims anys. Tot i això, aquest any ho ha fet d'una forma més acusada. Pel que fa a la producció, es preveu similar a la de l'any passat. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Cullerés, de Jarc.
14: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
15: Pel que s'ha collit, pel que fa a quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades, ni pedregades, ni res de moment. Vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
13: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
2: Gràcies, Pere Joan. Ara passen 3 minuts de 6:15.
5: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
16: Svalbard, un arxipèlag gelat a la frontera nord de l'OTAN.
17: Jordi Torrent, consultor expert en l'Àrtic, secretari general de l'Associació de Ports Mediterranis.
18: L'Àrtic, des de que es va començar a albirar la possibilitat de que el degel provoqués que es pogués utilitzar pel transport marítim durant llargs períodes de temps, ha estat sempre una prioritat, primer per Rússia, no només, evidentment, pel tema del transport marítim, sinó per l'accés als combustibles fòssils i altres matèries que amaga el fons marí de l'Àrtic, i també perquè concentra bona part de la seva flota naval, de l'arsenal nuclear i a nivell geogràfic... I
0: Maya Soiterich, analista del diari noruec Dagsavisen.
19: Noruega ha estat sempre a la frontera nord de l'OTAN. Ens en vam oblidar durant anys abans de l'annexió russa de Crimea. Va ser llavors quan ens vam adonar que la Guerra Freda realment no s'havia acabat.
20: Arxipèlag de Svalbard, a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. Pertany a Noruega, però es regeix per un tractat del 1920 que regula els usos de l'arxipèlag i estipula que els signants poden explotar els recursos de les illes. El degel està animant nous països a firmar-lo. L'últim, a l'abril d'aquest any, han estat els Emirats Àrabs Units. És l'únic territori de l'OTAN on Rússia té assentaments. Són dues localitats mineres.
21: Svalbard i la seva capital, Longyearbyen, són l'enclavament de més de 1.000 habitants situat més al nord del planeta. El fred talla la respiració. El vent se't cola per la samarreta tèrmica. A Svalbard, la nit polar tancada dura 80 dies. Descobert el 1596, durant segles l'arxipèlag es va omplir d'exploradors i caçadors, de balenes, de morses, mines de carbó fins l'any passat i ara hotels i agències d'aventura. Avui comença a estar en el radar del món, per la seva ubicació estratègica en un àrtic que es degela i que tothom cobdicia, i també pels seus potencials recursos marins, fòssils i minerals.
22: So Svalbard is located, it's an archipelago, it reaches from 74 degrees north till 81 degrees north. It has 60% glaciers.
21: Primera parada, Museu de Svalbard. A l'entrada, un os polar dissecat de 500 quilos. Ens atén el seu director, Eystein Markusson. Què fa que Svalbard sigui especial?
23: Molts diuen que és com el canari de la mina, perquè aquí l'escalfament global es produeix a un ritme 7 vegades més ràpid que la resta del món. Per tant, aquí podem veure la velocitat amb què canvia el clima. I després, Svalbard ha retornat a la geopolítica per dinàmiques que creiem superades. Alguna cosa està passant amb Svalbard, però ningú sap què exactament.
21: El Centre d'Artistes de Spitsbergen és un dels nuclis culturals de Longyearbyen, on viuen unes 1.300 persones de més de 30 països. La Dominika Dabrowska, la seva directora i astrofísica, ens parla de les peculiaritats d'Svalbard. No s'hi poden enterrar cossos sencers perquè el permafrost els expulsa cap amunt. Cada cop hi ha més dies càlids, entre cometes, en què la temperatura no baixa de 0 graus. I com s'articula, li pregunto, la convivència amb els ossos polars?
24: Sí, lo de osos polares están aquí, están en su territorio. Y cuando salimos fuera tenemos un rifle. Pero bueno, lo más importante es cómo entender estos animales. Y también es importante observar la naturaleza. Porque lo que me gusta en Svalbard, que es muy diferente que otros sitios del mundo, que aquí naturaleza es como por encima de gente.
21: El vent es un dels sons dominants de Svalbard. L'altre, el de les motos de neu. I és que a l'hivern la moto de neu és la manera més pràctica de moure's per Svalbard, però també és l'única manera d'arribar a Barentsburg, el poble rus situat a uns 60 quilòmetres de la capital. A Barentsburg hi viuen uns 300 miners russos i ucraïnesos. Des de la guerra d'Ucraïna, l'oficina de turisme de Svalbard ha tallat oficialment tota relació amb Barentsburg i costa arribar-hi. L'Helena K, no vol que digui el seu cognom, i ha d'anar cada cop que s'ha de renovar el passaport. De pare ucraïnès i mare russa, la situació actual la desconcerta.
25: Jo no entenc la diferència entre Ucraïna i Rússia. Per nosaltres, abans, només era la Unió Soviètica, sense fronteres dins del territori. No ho entenc, tot això. Però, evidentment, no puc anar a Moscou. Rebo moltes invitacions, però no puc anar-hi des que va començar la guerra, perquè ajudo refugiats, envio diners cap allà, i la meva filla troba a faltar Rússia.
21: A Longyearbyen hi ha una comunitat d'ucraïnesos i russos dissidents d'un centenar de persones. Quan s'enyoren de la seva terra, poden comprar a la botiga de l'hotel Ruskiy Dom, on s'importen productes des de Moscou o Minsk. Svalbard fascina per la seva bellesa i atrau artistes de tot el món, com l'anglesa Kirsty Banks.
1: It's just the sheer beauty of it.
3: És la seva bellesa pura el que t'atrapa, i a mesura que hi vas també entens la seva fragilitat. Després d'algunes visites et deixes arrossegar pels impressionants colors del cel.
21: Però es troba a l'epicentre d'una regió vulnerable i disputada del planeta, l'Àrtic, i Noruega i, per extensió, l'OTAN, han d'articular una nova política davant les actuals tensions globals.
4: Noruega té problemes greus a Svalbard. Les mines de carbó han tancat. El subministrament energètic és molt dèbil. La població noruega a l'arxipèlag s'està reduint ràpidament, mentre altres països envien població seva a Svalbard. I Rússia ja està construint esglésies o col·locant creus. Tota aquesta parafernàlia ritualística que pot tenir pes a l'hora de fer reclamacions sobre l'illa. Per tant, per Noruega és molt important desxifrar què pensa fer a Svalbard.
16: És un reportatge de Cèlia Cernades amb selecció musical de Josep Lluís Santiso. Podeu escoltar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3Cat.info.
6: De seguida arriba la informació esportiva. Abans us expliquem que la sèrie de la plataforma 3Cat Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, a Corea del Sud. Aquesta producció de 3Cat i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials, al telèfon mòbil o als videojocs. És, doncs, la notícia del dia aquí a 3Cat. Aquesta producció ha estat seleccionada pel Festival de Drama de Seul, a Corea del Sud.
5: Esports.
6: Fins que siguin les 6 amb el Roger Arnau. Bona tarda.
7: Bona tarda. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta a Font-Romeu. El motiu? Una forta tempesta d'aigua i pedra. Ho està seguint l'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda.
8: Bona tarda. L'etapa de la Vuelta s'ha cancel·lat. Situació no inèdita, però sí molt, molt, molt poc habitual. S'ha cancel·lat a 15 quilòmetres per al final, aproximadament, per culpa de la tempesta fortíssima, tant d'aigua com de pedra, que ha fet que els ciclistes realment fluixessin moltíssim el ritme. Estaven en un tram de descens després de coronar Montlluís. Els quedava un petit tram de descens i encara ja l'ascensió final a Font-Romeu, i en aquell moment la situació era absolutament insostenible, amb Pogacar al capdavant fent gestos perquè s'arrambessin a un costat. Els ciclistes, quan han vist en una imatge realment molt, molt espectacular, han vist un edifici a la part esquerra de la carretera i s'han refugiat tots ràpidament com han pogut allà. L'organització, veient que la carretera també quedava impracticable i veient la situació, ha acabat suspenent l'etapa. En aquells moments, Fortunato i Wenzel eren cap de cursa amb res, amb molt pocs segons de marge respecte del grup on hi era Pogacar i tota la resta d'homes importants, un grup encara molt nombrós en una jornada en què probablement no s'haguessin marcat grans diferències, però insisteixo, en una decisió lògica, raonable, però molt poc habitual, l'organització de la cursa ha decidit suspendre, cancel·lar l'etapa a uns 15 quilòmetres per al final. Per tant, no hi ha vencedor d'etapa, no hi ha canvis a la general. La Vuelta, que tornarà demà amb una etapa molt important a Andorra, amb quatre ports de muntanya curta, 104 quilòmetres, però que, en previsió de bon temps, sí que aquesta podria marcar diferències importants entre els homes de la general. Pogacar, que arribarà a Andorra amb el mallot de vermell de líder de la Vuelta.
7: Gràcies, Isaac. I mentrestant, el Mundial d'Hoquei Herba també està en joc des de les 5 al partit de la selecció espanyola femenina i Alemanya. El combinat espanyol, amb 10 jugadores catalanes a l'equip, té opcions remotes de ser les semifinals. Avui haurien de golejar les alemanyes i que l'Argentina perdi davant Bèlgica. A més, les coses ara mateix no van bé, perquè en temps de descans el combinat espanyol perd per 0 gols a 2. D'altra banda, la selecció espanyola masculina, amb 12 catalans en aquest cas, ja s'ha classificat, sí, per les semifinals del campionat. El seu rival probablement seran els Països Baixos.
5: 3Cat Info.
7: I el Barça en futbol ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou, després de golejar l'Elx per 0 gols a 5. Els blaugrana han tornat a la feina aquest matí a la Ciutat Esportiva. Els jugadors que hi van tenir més minuts a Elx han fet una sessió de recuperació i la resta han fet treball més actiu sobre la gespa. Avui amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral, recordem-ho, va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi el migcampista, no es va fer cap lesió en el partit d'ahir, de manera que tot ha quedat en un ensurt. Gavi, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. Encara sobre el partit d'ahir, el Barça condemna també l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi. En un comunicat, el club lamenta la retirada de banderes estelades perquè considera que és un símbol legal i que la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió. I mentrestant, a la segona divisió, el Girona ha presentat dos dels seus nous reforços, els centrals Moumin i Furtado. El ganès Abdoun Moumin, amb experiència a la Lliga, el Rayo assegura que està preparat per jugar i també per ajudar l'equip a tornar a primera. D'altra banda, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels joves futbolistes. D'altra banda, encara en futbol, el Sabadell ha donat de baixa el lateral Carlos Alemán. El jugador, fitxat la temporada passada, deixa el club després de jugar 19 partits. També va aconseguir, evidentment, l'ascens a segona al final de la temporada passada. I mentrestant, en crònica poliesportiva, el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, un dia com avui, però de 1926. Hi ha assistit Alexandre Sekulić, el nou tècnic del Barça de bàsquet, que ha estat present a l'acte i que, de fet, ara mateix està dirigint el primer entrenament de l'equip blaugrana aquesta pretemporada. Precisament, avui Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre precisament el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica episodis importants de la història de la secció. 3CAT Info.

0: Bona tarda, són les 6. El govern de Pedro Sánchez assumeix el control de la crisi migratòria de Ceuta. Gairebé 4 setmanes després de l'arribada massiva d'immigrants, l'executiu espanyol aprovarà l'emergència per pilotar la situació en coordinació amb la ciutat autònoma. Mentrestant, la Comissió de Salut Pública, formada pel Ministeri de Sanitat i les Conselleries de Sanitat de les Comunitats Autònomes, acorda enviar a Ceuta fins a 45.000 dosis de vacunes. L'objectiu és reforçar la prevenció davant la situació a la ciutat. Les tempestes d'aquesta tarda ja han començat a descarregar el Segrià, on han caigut pedres de la mida d'una moneda d'un euro i han provocat danys en finques fruitereres. Protecció Civil remana prudència i que no es travessin rieres mentre es manté l'alerta per temps violent al nord-oest de Catalunya. De moment, no s'enviarà cap alerta als mòbils dels possibles afectats perquè el risc no és prou elevat. Els alcaldes dels municipis més afectats pels aiguats aquest cap de setmana reclamen inversions en infraestructures com la Nacional 340 o les vies de tren per evitar l'acumulació d'aigua en cas d'inundacions o rierades. Alhora, recorden que els problemes deriven de les polítiques d'urbanització dels anys 60 que permetien construir en zones d'aiguamolls. L'USTEC reclama a Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre del nou curs. La portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, que és el primer dia de curs. Barcelona encapçala el rànquing estatal del preu pel lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, mentre que al conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. L'interès per aquest tipus de lloguer s'ha disparat sobretot a Girona. En canvi, cau l'oferta a les 4 capitals catalanes. El govern britànic demana a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses com conduir contra direcció. 7 persones van morir dissabte en un xoc frontal al nord d'Anglaterra després que, suposadament, en un dels vehicles s'estigués enregistrant un repte per publicar a les xarxes. Es cancel·la la reunió que havien de fer avui el govern de Califòrnia i la cúpula de la Paramount. L'ha anul·lat el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, que acusa la companyia d'actuar de mala fe. La trobada havia de servir per acostar posicions davant les intencions de Paramount d'adquirir Warner.
1: Esports. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. La classificació general, per tant, queda igual. El jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió ahir al camp de l'Elx i tot ha quedat en un ensurt. Les proves confirmen que es tracta d'una contusió. L'equip, de fet, avui ha tornat a la feina amb Rodri Balde entrenant amb el grup. El Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina amb 10 catalanes, juga aquesta hora contra Alemanya amb opcions remotes de ser les semifinals. El combinat espanyol ara mateix perd per 0-2 al tercer quart. I avui es disputen les finals de la Supercopa de Catalunya d'handbol. Granollers-Barça, la final masculina, i Granollers-Lleida, a la femenina.
0: I pel que fa al temps, continuem pendents de les tempestes que van entrant per l'oest, localment amb calamarsa o pedra. En les properes hores també podran afectar comarques interiors. Pirineu i Prepirineu, la intensitat pot superar els 40 litres en 30 minuts. Durant el vespre poden arribar al prelitoral i molt esporàdicament a la costa.
2: 3CAT Info.
0: Molt bona tarda. Passen poc més de 4 minuts del punt de les 6 de la tarda. És dilluns, és 24 d'agost del 2026 i a aquesta hora us informa Anna Escurellaixàs.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta i nomena el ministre de Política Territorial Comandament Únic de l'Emergència. Ho aprovarà demà el Consell de Ministres quan fa quasi un mes de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. Abans, Pedro Sánchez reunirà el Consell de Seguretat Nacional a la Moncloa. Des de Madrid ens amplia tota aquesta informació en Dani Sáenz de Aja. Dani, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. El que aprovarà demà la Moncloa és una declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional, una figura legal que permet al govern espanyol prendre el timó de la crisi tal com exigia el PP. Al capdavant de l'anomenat comandament únic es situarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, coordinat amb altres ministeris i amb el govern de Ceuta, que no perd les seues competències. Ho ha anunciat des de Ceuta mateix el vicepresident del govern espanyol, Carlos Cuerpo, que ha explicat què suposarà.
4: Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación, en aquellos casos que sea necesario, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis que esperamos que dé resultados lo antes posible.
3: I Cuerpo ha defensat també per què es prenarà esta mesura quan fa ja 26 dies de l'inici de la crisi. Defensa que, passada la part més crítica de l'emergència, és moment d'unificar ara una gestió que implica diverses administracions. Es deixa per més endavant un pla d'ajudes econòmiques per als sectors més afectats, com l'hostaleria. Abans del Consell de Ministres, Sánchez ha convocat també el Consell de Seguretat Nacional.
0: Gràcies, Dani. Bona tarda.
3: Adéu, bona tarda.
0: I encara sobre aquest tema, el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avui enviar a Ceuta 45.000 vacunes. Són 15.000 dosis de la vacuna triple vírica i 10.000 de la difteria tètanus, 10.000 més de varicela i unes altres 10.000 de polio. L'acord s'ha pres en la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Les vacunes s'enviaran a través del mecanisme de solidaritat entre les comunitats i el Ministeri de Sanitat com a mesura preventiva davant la situació de la ciutat autònoma. L'objectiu és garantir la vacunació tant de persones de Ceuta que no estiguin vacunades com de persones migrants i donar així resposta a les necessitats extraordinàries de prevenció. La comissió assegura que la situació no és una emergència de salut pública, però considera necessari treballar en prevenció i destaca que la mesura més urgent és garantir unes condicions dignes per a les persones migrants. I mentre el Partit Popular ataca el govern espanyol per la crisi a Ceuta, creix el malestar intern al PP per la polèmica compra de l'àtic per a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya, cada cop més sola i acorralada, es nega a donar les explicacions que li reclamava ahir el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo. Madrid, Paula Brujats.
5: La compra de l'àtic persegueix Isabel Díaz Ayuso. L'oposició vol explicacions, però també la reclama el líder del PP. Feijóo obre un front contra la presidenta madrilenya en el seu moment més dèbil i Ayuso ha hagut de sortir del pas amb unes declaracions improvisades aquest matí on no ha contestat a Feijóo, tampoc ha aclarit res més de l'àtic i ho ha despatxat així.
6: No se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos una y otra vez a preguntar lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
5: Però continua sense aclarir per què van comprar amb diners públics un àtic de 400 metres quadrats amb 200 de terrassa i 5 habitacions en un edifici on està prohibit instal·lar-hi oficines i per què Feijóo ho sabia des de l'abril i ella diu que se'n va assabentar el juliol. A la direcció del PP ningú la defensa obertament. El portaveu dels populars, Borja Sémper, passa la pilota a les explicacions d'Ayuso.
7: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
5: La de l'àtic és la crisi més greu que esquitxa la presidenta madrilenya. D'aquí a 9 mesos hi ha eleccions i s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Pendents encara de les tempestes que descarreguen amb força el Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'Alt Urgell i la Cerdanya, i també al Camp de Tarragona i al Penedès. L'avís del Servei Meteorològic preveu pedregades, ratxes de vent, esclafits, tornados o mànegues. De fet, en poblacions com Puigcerdà hi han caigut pedres d'entre uns 4 i 5 centímetres i també a Llívia. El temporal també preveu pluges torrencials fins al vespre, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha assegurat que si el risc s'incrementa i cal que la població prengui mesures d'autoprotecció, s'enviarà un SAlert al mòbil. Ho ha dit en declaracions a aquesta emissora.
8: SAlert, segons el pla Inuncat, s'envia de forma preventiva quan tenim avisos de nivell vermell, de 5/6 o 6/6, En aquest cas, el nivell màxim és de 4 sobre 6, amb la qual cosa no es preveu enviar de forma preventiva aquest missatge als mòbils.
0: El cap de guàrdia demana molta precaució si es fan activitats a l'aire lliure i remarca que no s'han de creuar les rieres. Mentrestant, la tempesta d'aquesta tarda al Segrià, amb pedres de la mida d'una moneda d'un euro, ha provocat danys en finques fruiteres. Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, es tracta de la pedregada més virulenta d'aquest estiu. Des de Lleida ens ho explica la Noèlia Caselles.
9: La tempesta ha deixat pedres de més de 2 centímetres de diàmetre al municipi d'Almena, al Segrià. També n'han caigut a Corbins, al Albatàrrec i a Lleida. Ara s'analitzen els possibles danys a l'agricultura, però es temen afectacions en plantacions de poma, pera i figa i algunes varietats de préssecs tardans. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
10: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir i, sobretot, la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
9: Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, és la pedregada més virulenta de la campanya, tant pel que fa a la mida de la pedra com a la superfície afectada.
0: Junts per Catalunya pregunta al govern per què no va activar el sistema d'avisos al mòbil és alert malgrat la intensitat de l'episodi de pluges al Baix Penedès i al Tarragonès. En una bateria de preguntes al Parlament, el principal grup de l'oposició demana també al govern de Salvador Illa si té previst modificar els criteris per enviar les alertes a la població davant l'evolució real d'una emergència, encara que la previsió meteorològica inicial no alerti dels llindars màxims de perill. La diputada responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
11: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les desalert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Junts pregunta també al govern si no es va enviar l'alerta a la ciutadania perquè tota la cúpula política del Departament d'Interior era de vacances. També volen saber quines línies d'ajuda es destinaran per a ajuntaments i particulars i quines actuacions estructurals es faran per reduir riscos.
2: 3CAT Info.
0: L'USTEC, el sindicat majoritari en el sector de l'educació, dona per fet que el primer dia del nou curs, el dimarts 8 de setembre, els docents aniran a la vaga. La seva portaveu, Yolanda Segura, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, diu que caldria un miracle per poder desconvocar la jornada de protesta. Reclama al govern la represa de les negociacions per evitar les pròximes vagues programades. Educació, de moment, no ha reaccionat a la crida. Segura, tot i que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva, recalca que calen canvis estructurals i una negociació més a fons i amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol.
12: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Per l'USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana. Al conjunt de tot Espanya, aquesta xifra se situa al voltant dels 425. Ho recull el portal immobiliari Idealista. L'informe fa constar que s'ha incrementat el nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer a les quatre capitals catalanes. En canvi, a totes quatre ciutats cau l'oferta. Això fa que el lloguer d'habitacions s'hagi convertit en un negoci molt rendible per a qui les posa al mercat i en un mal de cap per qui en busca. A Girona el preu se situa de mitjana en els 407 euros, a Tarragona és de 370 i a Lleida de 325. A Barcelona els preus s'han encarit un 5% en un any. El nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer segueix creixent. Destaca Girona amb un increment de la demanda d'un 102%. A Tarragona els interessats creixen un 62% i a Lleida un 58%. A Barcelona el nombre de persones que volen llogar una habitació en un pis compartit ha augmentat un 22%.
13: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships.
0: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià, 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts Bastards al costat de Quentin Tarantino i ara serà el torn del film En el corazón de la bestia, un thriller d'aventures on interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. L'acompanyarà a Sant Sebastià el director David Ayer, conegut per l'Esquadró Suïcida o per Cors d'Acer, que també protagonitzava Brad Pitt. La pel·lícula es presentarà dins la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que se celebrarà del 18 al 26 de setembre. Precisament, el film està previst que arribi als cinemes el 25 d'aquell mes. Hardly.

0: Obrim l'àrea de servei explicant-vos que des d'avui l'aplicació Transporta'm, que és on es pot consultar l'estat del transport públic en temps real, presenta novetats. Un nou sistema de navegació permet veure més detalls de cada servei. En l'àmbit ferroviari, a més d'indicar el temps que falta perquè un tren arribi a una estació, ofereix un mapa que mostra on és cada comboi i quin volum de passatgers hi ha cada cotxe. Ho explica el creador de Transporta'm, David Cortés.
1: Dintre del detall del tren, ara s'ha afegit el tipus de composició, el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
0: I en el cas dels serveis de bicicleta compartida, és a dir, el Bicing a Barcelona, l'Ambici a l'àrea metropolitana i la Ganxeta a Reus, s'informa de detalls de les parades, com quantes bicicletes tant elèctriques com mecàniques hi ha disponibles i quantes passes queden lliures. Ara, el creador de l'aplicació vol afegir-hi les línies d'autobusos.
1: I esperem que cap a finals d'any, principis del següent, puguem començar a incorporar els busos urbans i interurbans, depenent de la voluntat de, tant política com de les pròpies empreses, ja que la digitalització està una mica atascada en aquest tema.
0: L'aplicació Transporta'm, que permet planificar els trajectes, es va publicar fa poc més d'un any i ja la tenen 90.000 usuaris.
2: El temps.
0: La informació meteorològica a partir d'ara amb la Gemma Ruiz. Amb la Gemma Puig.
3: Continuem molt pendents aquesta tarda dels ruixats, les tempestes que van descarregant amb intensitat i en molts casos doncs, van acompanyats de calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució. De moment, els registres més significatius, els 41 litres per metre quadrat a Viella, 22 a Espot, 30 a Tremp, 21 a la Seu d'Urgell, 24 a Torroja del Priorat, 29 al Masroig o 21 a Benissanet. I com dèiem, amb tempesta, calamarsa o pedra, que continuarà encara en les immediates hores. Es mantenen aquests avisos d'intensitat del servei meteorològic de Catalunya, aquests més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, mantenint-se en aquest sector al terç oest, Pirineu, Prepirineu, també cap al Camp de Tarragona, avançant cap a sectors de la Catalunya central i de cara al vespre aquestes precipitacions que també poden arribar al prelitoral o fins i tot a la mateixa línia de la costa. Tot això també ha fet que la temperatura tirés cap avall, després d'un dia en què les màximes encara s'han enfilat fins als 33-34 graus, en el moment que ha descarregat la temperatura ha baixat i força, s'han notat aquesta refrescada. Es mantindrà, com dèiem, la inestabilitat en les immediates hores, ben bé fins al vespre, però a partir de dimarts la situació serà molt més estable. Ens atarem al matí amb sol, amb algunes boires matinals, fruit d'aquesta inestabilitat d'aquesta tarda. Baixa una mica la temperatura a primera hora, encara mantindrem aquests valors més suaus cap a la costa, 20-22 graus, i de cara al migdia i la tarda tindrem una tarda força estable. Alguna nuvolada cap al Pirineu, moltes estones de sol i la temperatura pujant una miqueta més. Els valors més alts tornarien a situar-se entre els 33 i 34 graus.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La tornada a la feina després de les vacances pot anar acompanyada de cansament i falta de concentració. Són símptomes habituals d'aquest període d'adaptació. L'entrada a la rutina laboral hauria de ser progressiva i, si és possible, sense haver d'assumir immediatament feines de molta pressió o amb dates d'entrega immediates. Jordi Massip, expert de la UOC en Psicologia del Treball i les Organitzacions, apunta que és normal notar cansament els primers dies de tornar a la feina.
4: Això no es tracta d'un trastorn, sinó que és una reacció d'adaptació, que és normal i que, a més, és una qüestió transitòria. I, de fet, si no és transitori, passen les setmanes i es manté aquesta situació, és que alguna qüestió s'ha de revisar en quant a les condicions de treball. Però sobretot remarca això, que no és un trastorn, sinó que és una reacció normal i puntual d'adaptació.
0: A més, els experts apunten que és molt important aprofitar les vacances per desconnectar completament de la feina. Tot i que sembla molt obvi, hi ha molta gent que no ho aconsegueix i això afecta encara més la tornada després de les vacances. Buscar feina i que la IA decideixi si el teu currículum passa el primer filtre o no ja és una realitat. I els experts alerten que sovint ho fa de manera esbiaixada. La intel·ligència artificial és capaç de filtrar de manera molt més ràpida que l'ull humà els currículums dels aspirants a un lloc de treball. Per això, moltes empreses ja utilitzen aquests sistemes, però aquestes plataformes d'intel·ligència artificial en l'àmbit digital no garanteixen la neutralitat, segons avisen els experts. Expliquen que tenen biaixos tecnològics i algorítmics que la llei d'intel·ligència artificial de la Unió Europea considera d'alt risc a l'hora de filtrar currículums, avaluar candidats, analitzar vídeos o determinar qui mostra les ofertes a través de les xarxes socials i a qui no. Afegeix que cal dotar-se de sistemes per controlar aquestes tecnologies. Estem parlant de biaixos de gènere, d'edat, de condició social o de raça. Fins i tot experts en computació adverteixen d'una discriminació invisible causada per la tecnologia que fins i tot magnifica el biaix que ja existia al sistema. Ho explica Carlos Castillo, és director del grup de recerca en computació social i responsable de la UPF.
5: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos, sino que al contrario, lo que puede hacer es aumentar la probabilidad de que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa de una sociedad que está estructurada de una cierta manera y en la cual existen unos sesgos.
0: Els sindicats fa temps que assenyalen aquest perill. La UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses utilitzen IA en la selecció de personal, però segons les dades, només un 3% comproven si s'han pres decisions injustes. Des del sindicat consideren que s'ha d'informar quan s'utilitza la IA, tant el treballador com el comitè sindical, i reclamen la implementació del currículum SEC sense dades personals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
6: Nosaltres creiem que això és igualitari. No hi ha de constar el nom, no hi ha de constar cap foto, no hi ha de constar el gènere, ni l'edat, ni la nacionalitat. I així es fa, doncs, que el procés sigui només per la teva qualificació.
0: La legislació espanyola estableix garanties davant algunes decisions automatitzades, com el dret a una intervenció humana o a impugnar una decisió. Aquí, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha desenvolupat un model pioner a Europa per avaluar l'impacte de la IA i detectar riscos en diversos àmbits, com la gestió de recursos humans, amb l'objectiu d'aconseguir mitigar-los.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, ha cancel·lat la reunió que tenia prevista avui amb la cúpula de la Paramount, on s'havia de negociar les condicions de la fusió de la companyia amb la Warner. En un comunicat, Bonta ha justificat la decisió perquè ha transcendit a la premsa detalls sobre trobades preliminars que es van fer la setmana passada. Ha acusat Paramount de filtrar i distorsionar el contingut de les converses, cosa que demostra, ha dit, que no actuen de bona fe. Ha deixat clar que si volen reprendre el diàleg han d'actuar de manera sincera. És un entrebanc per les intencions de Paramount d'adquirir Warner per 95.000 milions d'euros. 12 estats nord-americans van frenar la compra presentant una querella perquè hi ha risc de monopoli. Entre les exigències dels fiscals dels 12 estats hi ha que es venguin canals de televisió per cable de Warner i garanties perquè les dues companyies operin com a estudis independents. Si el conflicte no es resol abans de l'1 d'octubre, Paramount haurà de pagar una penalització diària de 6 milions d'euros als seus accionistes. El cas també aniria a parar als jutjats en un judici fixat pel març de l'any que ve. I aquesta setmana, tres novetats a les plataformes de streaming amb un fil comú. Totes s'inspiren en novel·les d'èxit. A Netflix, la sèrie Toda la verdad de mis mentiras i la pel·lícula Susurra en tu nombre. A Apple TV, la sèrie Materia Oscura. Claudia Rosas.
7: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca.
8: Las despedidas de soltera no están para hacer algo agradable.
9: Toda la verdad de mis mentiras és la nova miniserie de 5 capítols basada en la novel·la homònima d'Elisabet Benavent. La Coco i en Marín, que són amics de l'ànima des de fa anys, celebren el comiat de soltera de la seva amiga Blanca en una ruta en caravana. Però el que havia de ser un viatge d'amistat es va complicant. En el repartiment, Daniel Ibáñez i Itziar Manero, aquest divendres a Netflix. Una altra de les estrenes destacades divendres a Apple TV és la segona temporada de Matèria Oscura, 10 anys després de la publicació de la novel·la de ciència-ficció que la inspira. En Jason Desen, físic i pare de

0: S'enamora d'en Julià, uns secrets familiars amenacen d'espatllar-ho tot.
1: Esports. Fins a 6:45 amb en Roger Arnau. Roger, bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Després de golejar l'Elx per 0-5, els blaugrana han tornat a la feina a la ciutat esportiva Joan Gamper. Els jugadors que hi van tenir més minuts ja els han fet una sessió de recuperació i la resta han fet un treball més actiu sobre la gespa del Camp Tito Vilanova de la ciutat esportiva. Avui amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Alejandro Valde. El lateral, recordem, va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'ahir, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït. Finalment, però, s'ha confirmat que només va ser una contusió. Està previst, de fet, que Gavi es reincorpori aviat als entrenaments. Encara sobre el partit d'ahir, el Barça condemna l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la roderia de l'estadi Martínez Valero. En un comunicat, el club lamenta la retirada de banderes estelades perquè considera que és un símbol legal i que la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió. El Barça, d'altra banda, també considera desproporcionat el procediment de detenció d'un dels aficionats. En el text, el club afegeix que queda a l'espera de les corresponents explicacions sobre els fets i es reserva dret d'emprendre actuacions que consideri oportunes. Mentrestant, sobre aquest fet també reaccions polítiques, Junts per Catalunya també denuncia aquesta actuació de la Policia Nacional i de fet demanarà al govern espanyol que expliqui la base legal d'aquesta intervenció. En paral·lel, Esquerra reclama una investigació immediata sobre els fets i finalment la CUP també denuncia l'actuació de la policia i ho considera textualment una normalització de la catalanofòbia, que diu és estructural. Mentrestant, avui tornant al futbol, es completa la segona jornada de la Lliga de Primera amb dos partits. Osasuna Llevant a 8:15 al Sadar i Màlaga Deportivo a 10:15 a la Rosaleda. En paral·lel, a segona divisió, el Girona ha presentat els seus dos últims reforços, els centrals Mumin i Furtado. El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
3: Sinto més confortable de jugar central.
4: Me sinto més còmode jugant de central, que és la posició en què he estat jugant últimament, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi.
3: Gran club.
4: Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
2: D'altra banda, l'altre jugador presentat, el ganès Abdul Mumin, que té experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que està preparat per jugar i ajudar a l'equip a tornar a primera. Per cert, encara a Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar el primer partit de Lliga contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Àjax i, si no hi ha cap sorpresa, en principi l'acceptarà. D'altra banda, encara en segona divisió, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán. El jugador, fitxat la temporada passada, deixa el club després de jugar 19 partits. La baixa d'Alemán arriba just l'endemà de l'empat a 0 del camp del Castelló, el segon empat del Sabadell en la seva tornada a la categoria de plata. Després de dos partits a domicili, el conjunt arlequinat dissabte s'estrena a la nova Creu Alta contra l'Almeria. I encara en futbol, avui a la Premier League es disputa el Fulham-Chelsea. A les 9 debuten els dos últims exentrenadors del Madrid, Arbeloa al Fulham i Xavi Alonso al Chelsea. Entrant ja en crònica poliesportiva, ha estat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra a l'etapa d'avui, amb dos ports, un de primera i un de segona, queda per tant anul·lada, no hi ha guanyador, no hi ha podis i la classificació general queda exactament igual amb Pogacar al capdavant amb 9 segons d'avantatge respecte a Van Aert. Demà, quarta etapa, amb inici final a Andorra, amb 4 ports de muntanya, 3 de primera categoria. I acabem en esport en directe per dir que ara mateix està jugant, des de les 5 de fet, el partit de la selecció espanyola femenina contra Alemanya. El combinat espanyol amb 10 jugadores catalanes té opcions remotes de ser a les semifinals. De fet, ara mateix, quan només queden 6 minuts per acabar el partit, el marcador és d'1-4 a favor d'Alemanya. Sí que està classificat per les semifinals el combinat masculí.

0: crisi migratòria de Ceuta. Gairebé quatre setmanes després de l'arribada massiva d'immigrants, l'executiu espanyol aprovarà l'emergència per pilotar la situació en coordinació amb la ciutat autònoma. Les tempestes d'aquesta tarda ja han començat a descarregar al Segrià, on han caigut pedres de la mida d'una moneda d'un euro que han provocat danys en finques fruitereres. Protecció Civil demana prudència i que no es travessin rieres mentre es manté l'alerta per temps violent al nord-oest de Catalunya. De moment, no s'enviarà cap alerta als mòbils dels possibles afectats perquè el risc no és prou elevat. L'USTEC reclama a Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. I a partir d'ara us explicarem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, admet el cansament de la guerra i diu que volen la pau, però que no es rendiran a qualsevol preu. Un missatge d'enaltiment i resiliència que coincideix amb el Dia de la Independència. Els Estats Units anuncien avui un paquet de mesures per ofegar l'economia de l'Iran, que també ha de castigar qualsevol país que ajudi al règim de Teheran. Les autoritats iranianes endureixen la seva postura per controlar l'estret d'Hormuz i amenacen de sancionar o confiscar desenes de petroliers. I pel que fa als esports, Roger Arnau?
1: El jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió i el camp de l'Elx, i tot queda en un ensurt. Avui Rodri ja s'ha entrenat amb el grup per començar a preparar el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Mentrestant, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font Romeu per una forta tempesta d'aigua i pedra. Pogacar manté el lideratge.
0: I pel que fa al temps, continuem pendents de les tempestes que van entrant per l'oest, localment amb calamarsa o pedra. En les properes hores també poden afectar comarques interiors, Pirineu i Prepirineu. La intensitat pot superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Durant el vespre poden arribar al prelitoral i molt esporàdicament a la costa. Passen pràcticament 3 minuts del punt de 6:45 de la tarda. El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta i situa el ministre de Política Territorial al capdavant d'un comandament únic. Ho aprovarà demà el Consell de Ministres quan fa quasi un mes de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: El que aprovarà demà la Moncloa és una declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional, una figura legal que permet al govern espanyol prendre el timó de la crisi tal com exigia el PP. Al capdavant de l'anomenat comandament únic es situarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, coordinat amb altres ministeris i amb el govern de Ceuta, que no perd les seves competències. Ho ha anunciat des de la ciutat autònoma el vicepresident del govern espanyol, Carlos Cuerpo, que ha explicat què suposarà.
3: Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis que esperamos que dé resultados lo antes posible.
2: I preguntat per què es prenarà esta mesura quan fa ja 26 dies de l'inici de la crisi, Cuerpo ha defensat que, passada la part més crítica de l'emergència, és moment d'unificar una gestió que implica diverses administracions. Sí que es deixa per més endavant un pla d'ajudes econòmiques per als sectors més afectats, com l'hostaleria. Abans del Consell de Ministres, Pedro Sánchez ha convocat també el Consell de Seguretat Nacional.
0: Pendents encara de les tempestes que descarreguen amb força el Pirineu i el Prepirineu, sobretot a l'Alt Urgell i la Cerdanya, i també al Camp de Tarragona i al Penedès. L'avís del Servei Meteorològic preveu pedregades, ratxes fortes de vent, esclafits, tornados o mànegues. De fet, en poblacions com Puigcerdà hi han caigut pedres d'entre uns 4 i 5 centímetres, i també a Llívia. El temporal també preveu pluges torrencials fins al vespre, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Arran del temporal, la circulació de trens a la RL15 de Rodalies entre Reus i Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, està aturada per acumulació d'aigua a les vies. La situació meteorològica adversa ha obligat a parar el servei entre aquestes dues estacions i afecta 6 parades més que hi ha entre aquests dos punts. Renfe ja ha habilitat un transport alternatiu per carretera per connectar les estacions afectades. De moment, no se sap quan hi tornarà a haver circulació de combois en aquesta zona, que serveix per enllaçar Reus amb Saragossa per via convencional de tren. Mentrestant, la tempesta d'aquesta tarda al Segrià, amb pedres de la mida d'una moneda d'un euro, ha provocat danys en finques fruitereres. Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, es tracta de la pedregada més virulenta d'aquest estiu.
4: La tempesta ha deixat pedres de més de 2 centímetres de diàmetre al municipi d'Almena, al Segrià. També n'han caigut a Corbins, Albatàrrec i a Lleida. Ara s'analitzen els possibles danys a l'agricultura, però es temen afectacions en plantacions de poma, pera i figa i algunes varietats de préssecs tardans. Pere Roque és el president de Saja Catalunya.
5: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir i, sobretot, la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
4: Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, és la pedregada més virulenta de la campanya, tant pel que fa a la mida de la pedra com a la superfície afectada.
0: Era la crònica de la Noèlia Caselles. Des de Lleida anem ara fins a Tarragona, on el temporal també ha fet estralls, principalment, com dèiem, a la ciutat de Tarragona. Ricard Boigues, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Sí, el temporal de pluja, vent i pedra està pentinant diverses comarques del sud del país. A Tarragona, l'aigua ha vingut acompanyada de fortes ratxes de vent i pedra del tamany d'una moneda de 2 euros. El fenomen ha durat al voltant d'uns 5 minuts. Ha deixat carrers de color blanc per l'acumulació de pedra que s'ha endut ràpidament l'aigua. Segons ens han explicat els bombers, la intensitat de la pluja i el vent ha provocat la caiguda d'arbres, palmeres, també alguna farola, com per exemple la que ha caigut al carrer Joan Miró de Tarragona i també ha arrossegat força mobiliari urbà. Al pont de la Rabassada, una zona on es canalitza l'aigua que arriba d'algunes barrancades, l'aigua ha arribat a l'altura de les rodes d'alguns dels vehicles que estaven aparcats. A Salou, la pluja ha fet caure un mur al carrer València, que està provocant problemes de trànsit. De moment, no consten ferits. De fet, aquí a Tarragona, la tempesta ha passat molt ràpid. Després de la pedra ha vingut la pluja, però ara ja estem començant a veure el sol. La pluja també ha deixat afectacions en altres poblacions del sud del país. També han caigut arbres en poblacions com, per exemple, Vilanova de Prades, al Baix Camp, Horta de Sant Joan a la Terra Alta. Precisament en aquesta comarca, la DEO Terra Alta haurà d'avaluar els danys als conreus de les vinyes perquè estan just enmig de la barema. La Unió de Pagesos també està avaluant els danys als conreus a les Terres de l'Ebre. I com bé destacàveu, el tall de circulació a Rodalies a causa de la intensa pluja que ha caigut també al Baix Camp a les línies R15, R14 i RT1 entre Móra la Nova i Reus.
0: Gràcies, Ricard. Molt bona tarda.
6: Bona tarda.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'AUSTEC, el sindicat majoritari en el sector de l'educació, dona per fet que el primer dia del nou curs, el dimarts 8 de setembre, els docents aniran a la vaga. La seva portaveu, Yolanda Segura, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, diu que caldria un miracle per poder desconvocar la jornada de protesta. Reclama al govern la represa de les negociacions per evitar les pròximes vagues programades. Educació, de moment, no ha reaccionat a la crida. Segura, tot i que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva, recalca que calen canvis estructurals i una negociació més a fons i amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol.
8: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionar farem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga. I això seria un miracle.
0: Per l'AUSTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
7: 3CAT Info.
0: Ucraïna celebra el Dia de la Independència amb desig de pau enmig d'una guerra que no dona treva. Els combats de les últimes hores han deixat 8 civils morts dels dos bàndols. Els drons ucraïnesos han causat la mort a 3 nens a Krasnodar i 2 persones més a la regió de Belgorod, mentre que els atacs russos han provocat 3 morts a Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna. El president Zelensky ha reiterat que no es rendiran. En una data tan simbòlica, Kiev ha rebut la visita del president del Consell Europeu, Antonio Costa, i del primer ministre britànic, Andy Burnham, la primera visita a l'estranger que fa des que és al càrrec. Una visita que no ha agradat gens a Moscou. El líder ucraïnès ha homenatjat els caiguts per la pàtria i en un missatge a la nació ha advertit que, malgrat la duresa, resistiran.
9: Tots estem cansats, però no ens queixem durant gaire estona. Ucraïna vol molt la pau, sens dubte, però no es rendirà així com així.
0: En un acte al centre de la capital, Burnham s'ha compromès a mantenir l'ajuda.
10: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Per la seva banda, la Comissió Europea ha aprovat avui una ajuda de més de 6.000 milions d'euros per a la compra de sistemes de defensa. El líder ucraïnès ha assegurat que, arribats a aquest punt, no faran concessions ni de territori ni de relat.
9: No permetrem que prenguin la iniciativa ni que enganyin Europa i el món sencer fent-los creure que només cal cedir al Donbass i que tot s'acabarà ràpidament. No ens fem il·lusions, no hi confiem. No li estalviarem al Kremlin 500.000 de soldats.
0: Les defenses russes han interceptat avui més de 350 drons, però no han evitat el quart atac consecutiu contra instal·lacions d'Ozon, la segona plataforma més important de comerç electrònic a Rússia. Els Estats Units han de concretar avui la nova guerra econòmica contra l'Iran. El secretari del Tresor nord-americà ha promès que comença la major ofensiva financera desplegada contra un adversari i ha de detallar el nou paquet de sancions que vol colpejar encara més l'economia del règim de Teheran. L'anunci segueix l'avís de Trump de la setmana passada quan va amenaçar amb mesures fermes contra qualsevol país aïllat de l'Iran. Teheran denuncia la pressió econòmica i assegura que hi respondrà Ismail Baghail, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
11: L'Iran farà ús de totes les seves capacitats multilaterals per contrarrestar les sancions econòmiques.
0: L'Iran ha assegurat també que ha comptabilitzat 45 petroliers que han violat les regles iranianes per navegar per l'estret d'Hormuz i amenaça amb castigar-los amb multes o la confiscació en un altre senyal d'escalada quan la guerra està a punt de complir 6 mesos. No hi ha avenços en les converses per posar fi al conflicte i el cap de l'exèrcit del Pakistan és avui a Teheran per fer més esforços de mediació. A l'espera de les noves sancions dels Estats Units contra l'Iran, el preu del petroli baixa lleugerament. El barril de Brent es paga ara a 93 dòlars. I mentrestant, Israel adverteix els palestins de Gaza que patiran més bombardejos i evacuacions si tornen a localitzar estels, com els que utilitzen els nens per jugar, en pobles israelians. És el missatge contundent del primer ministre Benjamin Netanyahu després que 4 estels hagin arribat a Israel. Anteriorment, Hamas n'havia fet servir per cometre agressions. Des de Jerusalem ens amplia aquesta informació en Jordi Brascó.
12: Un globus és considerat un estel i un estel és considerat un dron, porti o no explosius. Amb aquesta explicació, el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha deixat clar el seu nivell de tolerància cap a l'aterratge d'estels provinents de Gaza en territori israelià, prop dels kibbutz de Nahal Oz i Beri. Per molt que els 4 que hagin caigut fins ara siguin clarament joguines fetes de plàstic i paper i no suposin cap perill, a Israel encara recorden com Hamas va llançar globus incendiaris durant les setmanes prèvies als atacs del 7 d'octubre del 2023 i Katz ja ha deixat clar que no deixarà que es repeteixi. Tant ell com Netanyahu han avisat que si aterren més estels, l'exèrcit israelià adoptarà accions contundents, com ara evacuar i atacar les zones des d'on s'hagin llançat. Als nens gazians, doncs, se'ls acaba un dels pocs jocs amb els que encara es podien entretenir i que per uns instants els permetia mirar cap al cel amb alegria i no amb por.
0: Els Països Baixos han anunciat que no participaran al Festival d'Eurovisió l'any 2027 per la presència d'Israel al certamen. La radiotelevisió pública neerlandesa considera que l'esdeveniment no pot ser neutral davant les divisions entorn de la guerra de Gaza. Aquest és el segon any seguit que renuncien al festival.
13: Hola.
14: Hola.
13: Quina música fas?
14: Un rotllo trap.
15: M'encanta la teva veu. I tu més.
16: Amb qui parles tant?
0: La sèrie de la plataforma 3CAT sense filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul a Corea del Sud.
14: Estan amb l'altre
17: s'enrotllaria amb una altra persona.
0: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials, al telèfon mòbil o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. La candidatura de Sense Filtres, el certamen coreà, és en la categoria de millor sèrie de format curt que guardona la creativitat de les produccions que s'adapten al ritme de les plataformes audiovisuals i alhora mantenen la profunditat de les històries de ficció. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar el passat

0: fragilitat de la infraestructura. Tarragona, Jordi Barranca.
1: Les obres que s'han fet beneficiaran 12.000 clients dels municipis de Roquetes, Alfara de Carles, Aldover, Xerta i Tortosa i alguns nuclis d'aquests municipis, tots ells al Baix Ebre. Bàsicament, Endesa ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats, sempre hi ha la població que viu disseminada. Víctor Ferrando, alcalde de l'AMD de Jesús.
2: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes però que eren de l'activitat agrícola. En els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits, això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
1: Feia temps, de fet, que els alcaldes denunciaven la manca d'inversió en manteniment d'una xarxa elèctrica envellida, com descriu l'alcaldessa d'Aldover, Rosalia Pagaroles.
3: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
1: Abans de la renovació, les incidències eren recurrents. Les ventades del passat mes de febrer van deixar abonats sense llum durant 72 hores.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: I abans de la informació esportiva, explicar-vos que Barcelona compta al barri del Born amb un espai permanent de record a les víctimes de feminicidis. La instal·lació recull uns 150 noms de dones i infants víctimes de la violència masclista. Amb el nom de l'Escletxa, el projecte es pot veure en una paret mitgera en una finca del carrer d'en Tripó. La instal·lació es troba en una esquerda de mirall que recorre la mitgera de la finca. Més enllà d'espais, com pot ser la plaça del 25 de novembre, l'Escletxa és el primer projecte artístic de record permanent que Barcelona dedica a aquestes víctimes.
4: Esports.
0: Fins a les 7 de la tarda amb en Roger Arnau. Roger, bona tarda.
5: Bona tarda. Comencem amb un resultat d'última hora. El Mundial d'Hoquei Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadors

0: Les catalanes ha caigut fa uns minuts per 1-4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Qui sí que lluitarà per les medalles, recordem, és el combinat masculí amb 12 catalans, que ahir va empatar un contra Bèlgica. Les semifinals seran divendres i el rival es coneixerà avui.
1: 3Cat Info.
0: I més coses en futbol. El Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Després de golejar l'Elx per 0-5, els blaugrana han tornat a la feina a la ciutat esportiva Joan Gamper. Els jugadors que hi van tenir més minuts contra l'Elx han fet una sessió de recuperació i la resta han fet treball més actiu sobre la gespa de la ciutat esportiva. Avui amb el grup ja s'ha exercitat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Alejandro Valde. El lateral català, recordem, va caure de la convocatòria del partit contra ells per decisió del tècnic Hansi Flick. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'ahir, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït. Finalment, però, s'ha confirmat que només va ser una contusió. Està previst que Gavi es reincorpori aviat als entrenaments. I encara sobre el partit d'ahir, el Barça condemna l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero. En un comunicat, el club lamenta la retirada de banderes estelades perquè considera que és un símbol legal i que la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió. El Barça, d'altra banda, també considera desproporcionat el procediment de detenció d'un dels aficionats. En el text, el club afegeix que queda a l'espera de les corresponents explicacions sobre els fets i es reserva el dret d'emprendre actuacions que en consideri oportunes. En paral·lel, també hi ha reaccions positives a aquests fets. Junts per Catalunya també denuncia l'actuació de la policia i demanarà al govern espanyol que expliqui la base d'aquesta intervenció. I Esquerra reclama una investigació immediata. Finalment, la CUP també denuncia aquesta actuació policial i ho considera textualment una normalització de la catalanofòbia. Mentrestant, tornant al futbol, avui es completa la segona jornada de primera amb dos partits. A 8:15, Osasuna Llevant, i a 9:15, Màlaga Deportivo. Mentrestant, a segona, el Girona ha presentat els seus dos últims reforços, els centrals Mumin i Furtado. El ganès Abdul Mumin, que té experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que està preparat per ajudar l'equip a tornar a primera.
2: Sí, em trobo molt bé. Ja estava totalment recuperat abans d'acabar la temporada passada. Vaig jugar un parell de partits al final i també vaig formar part de la convocatòria de Ghana per al Mundial. Així que, doncs, físicament i mentalment estic preparat per jugar.
0: D'altra banda, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, ha escollit Girona, diu, per la seva aposta pels futbolistes joves. D'altra banda, el Sabadell ha donat de baixa el lateral Carlos Alemán. El jugador, fitxat la temporada passada, deixa el club després de jugar 19 partits. Paral·lel també dir que la baixa aquesta d'Alemanya al Sabadell arriba just l'endemà de l'empat a 0 de l'equip arlequinat al camp del Castelló. I en crònica poliesportiva, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta a Font-Romeu. El motiu, una tempesta d'aigua i molta pedra. L'etapa d'avui, per tant, ha estat cancel·lada, no hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut podis i la classificació general queda exactament igual que ahir. L'eslové Pogačar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte a Van Aert i 10 sobre Brennan. Demà, quarta etapa, amb inici i final Andorra la Vella, 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 de primera categoria. Mentrestant, en bàsquet, el Barça aquest migdia ha fet el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció de bàsquet, precisament un 24 d'agost, però de 1926. L'acte l'ha presidit el president Joan Laporta.
3: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim, doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulić un equip que teniu la missió d'il·lusionar, doncs, de nou en el barcelonisme. També, doncs, tenim un nou Palau Blaugrana en l'horitzó. I és això, el d'anar, doncs, renovant, enfortint, modernitzant la secció.
0: Precisament avui Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4/4 de segle.
4: Bona tarda, són les 7. Les Les pluges i pedregades d'aquesta tarda ja han deixat estralls al nord i al sud-oest del país. A comarques com la Cerdanya hi han caigut pedres de gairebé 5 centímetres de diàmetre, així com al Camp de Tarragona, on les pedregades han anat acompanyades de fortes ratxes de vent. Protecció Civil avisa de pluges torrencials fins al vespre que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. El govern de Pedro Sánchez assumeix el control de la crisi migratòria de Ceuta. Gairebé 4 setmanes després de l'arribada massiva d'immigrants, l'executiu espanyol aprovarà l'emergència per poder pilotar la situació en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Justament la Comissió de Salut Pública, formada pel Ministeri de Sanitat i les Conselleries de Sanitat de les Comunitats Autònomes, ha acordat enviar a Ceuta fins a 45.000 dosis de diverses vacunes. L'objectiu és reforçar la prevenció davant la situació que es viu a la ciutat. La USTEC reclama al Departament d'Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre del nou curs. La portaveu d'aquest sindicat, el majoritari entre els docents catalans, dona per fet que els professors faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Barcelona encapçala el rànquing estatal del preu per lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, mentre que al conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. L'interès per aquest tipus de lloguer s'ha disparat, sobretot a Girona. En canvi, cau l'oferta a les 4 capitals catalanes. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, admet el cansament de la guerra i diu que volen la pau, però que no es rendiran a qualsevol preu. Un missatge d'enaltiment i resiliència que coincideix amb el dia de la independència a Ucraïna, una celebració a Kiev en què el premier britànic ha renovat el seu suport als ucraïnesos. La sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres l'han seleccionat per competir als Premis Internacionals de Drama de Seül, a Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt. La producció tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents amb un llenguatge audiovisual innovador.
0: Esports. El jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió ahir al camp de l'Elx i tot queda en un ensurt. Avui Rodri ja s'ha entrenat amb el grup per començar a preparar el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per la meta de Font-Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. La classificació general, per tant, queda igual. I el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina, amb 10 catalanes, ha perdut contra Alemanya per 1-4 i no serà a les semifinals de la competició. I avui es disputen les finals de la Supercopa de Catalunya d'handbol, Granollers-Lleida a la categoria femenina, ara mateix en joc, i Granollers-Barça a la final masculina.
4: Pel que fa al temps, ara mateix tenim actives dues línies de tempestes. Una al nord, al Pirineu, i l'altra al sud, al Camp de Tarragona, que va avançant cap al litoral central. Localment porten vent fort, calamarsa i pedra. Durant el vespre, aquestes línies de tempesta ja no seran tan intenses, però també poden afectar el litoral i el prelitoral. La previsió de cara demà dimarts és que torni la calma i la temperatura repunti clarament.
1: 3CAT Info.
4: Ara són les 7 de la tarda, gairebé 4 minuts. Aquesta hora us parla en directe Eloi Barrera. Va, doncs tenim en marxa diverses tempestes que estan escombrant alguns punts del territori. Arreu de Catalunya ja avancen cap a l'est, a la zona del Pirineu i el Prepirineu, en direcció cap al Ripollès i el Berguedà, i també més avall cap al Penedès. Unes pluges que han anat acompanyades de pedregades, amb ratxes fortes de vent, també hi ha esclafits, tornados o mànegues, fins i tot. Protecció Civil avisa de pluges torrencials fins al vespre que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. De fet, el temporal ja ha fet estralls en diversos punts del país i ara ho comprovarem sobre el terreny. Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra durant uns minuts, acompanyada d'unes ratxes de vent prou importants. Ara ens explica en directe des d'allà el Ricard Buigas. Bona tarda, Ricard.
5: Hola, molt bona tarda. Sí, la majoria d'incidències es registren a la ciutat de Tarragona. Segons ens han explicat els bombers, fins a 6:45 de la tarda han rebut més d'un centenar d'avisos a la regió d'emergències de Tarragona i més de 70 són de Tarragona ciutat. Aquí l'aigua ha vingut acompanyada de fortes ratxes de vent i pedra del tamany d'una moneda de 2 euros. El fenomen ha durat al voltant d'uns 5 minuts. Ha deixat, això sí, els carrers de color blanc per l'acumulació de pedra que s'han dut després ràpidament. L'aigua que també també queia amb molta intensitat. Segons ens han explicat els bombers, la intensitat d'aquesta pluja i el vent ha provocat la caiguda d'arbres, algunes palmeres, també alguna farola, al carrer Joan Miró, ha afectat part del cablejat i ha arrossegat mobiliari urbà, inundat alguns baixos i ha provocat filtracions en equipaments públics, com per exemple el pavelló de Sant Pere i Sant Pau. El pont de la Rabassada, tocada a la platja de la Rabassada, una zona on es canalitza l'aigua que arriba d'algunes barrancades, l'aigua ha arribat a l'altura de les rodes d'alguns dels vehicles que estan aparcats. La Regidoria de Protecció Civil de Tarragona manté la situació d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per Temps Violent. Demanen mantenir la prudència i seguir els consells de protecció perquè diuen que les properes hores poden repetir-se episodis de temps violent com el que hem viscut fa uns minuts. Ara no plou, molts carrers, això sí, han quedat plens de fulles i branques. A Salou, la pluja ha fet caure un mur en una propietat privada al carrer de València. Han caigut també arbres als carrers Carles Buigues i Barcelona. L'aigua ha deixat alguns carrers inundats amb una afectació especialment important, segons ens han explicat des de l'Ajuntament a la plaça d'Europa. El mateix consistori ha confirmat que no consten danys personals. La pluja, evidentment, també ha deixat afectacions en altres poblacions perquè ha anat passant del sud fins al nord de les Terres de l'Ebre al Camp de Tarragona. S'han registrat, per exemple, caigudes d'arbres en poblacions com Vilanova de Prades, a la Conca de Barberà, o a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. En aquesta comarca, la DEO Terra Alta haurà d'avaluar els danys també als conreus de les vinyes perquè justament estan enmig de la barema.
6: Gràcies, Ricard. Bona tarda.
5: Bona tarda.
6: Justament l'acumulació d'aigua ha fet aturar la circulació de trens a la RL15 de Rodalies entre les estacions de Reus i Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Renfe ja ha habilitat un transport alternatiu per carretera per connectar les estacions afectades. De moment no se sap quan tornarà a haver circulació de combois en aquesta zona que serveix per enllaçar Reus amb Saragossa per via convencional de tren. Això, com us dèiem, al sud del país. Ara anem al nord, perquè les tempestes també han passat intensament per l'Alt Urgell i la Cerdanya. Allà la tempesta ha deixat pedres de fins a 5 centímetres en punts com Puigcerdà o Llívia, on feia dècades, diuen, que no es recordava un fenomen com aquest. Anem, doncs, cap allà amb el Joaquim Albalate. Bona tarda.
7: Bona tarda. A la Cerdanya aquesta pedregada ha estat intensa durant uns minuts. Cap a un quart de 6 han caigut pedres de fins a 5 centímetres, sobretot a Puigcerdà i a Llívia, unes pedres grosses que, segons diuen, feia 40 anys que no es veien aquí i que han provocat danys a cotxes amb vidres trencats i sostres abunyegats. També hi ha branques trencades per tot arreu i també tendals foradats i encara s'han d'acabar de valorar possibles danys, per exemple, a finestres o claraboies de cases i pisos. Una intensitat de la pluja que ha fet desbordar les clavegueres i ha omplert els carrers d'aigua i de fang, també a la carretera nacional 260, i això ha complicat la circulació durant una bona estona. A més, també s'ha vist afectada l'etapa d'avui de la Vuelta, que acabava a Font-romeu, a l'Alta Cerdanya, a pocs quilòmetres d'aquí, i que s'ha suspès perquè la pedregada ha sorprès els ciclistes en ple recorregut.
6: Gràcies, Joaquim. Hem passat pel sud de Catalunya, per dalt pel Pirineu, ara anem a la plana de Lleida, perquè la tempesta d'aquesta tarda ha passat també pel Segrià amb pedres de la mida d'una moneda d'euro i ha provocat danys en finques fruiteres. Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, es tracta també de la pedregada més virulenta en tot el que portem d'estiu. Lleida, Noelia Caselles.
8: La tempesta ha deixat pedres de més de 2 centímetres de diàmetre al municipi d'Almena, al Segrià. També n'han caigut a Corbins, al Albatàrrec i a Lleida. Ara s'analitzen els possibles danys a l'agricultura, però es temen afectacions en plantacions de poma, pera i figa i algunes varietats de préssecs tardans. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
9: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir i, sobretot, la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
8: Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, és la pedregada més virulenta de la campanya, tant pel que fa a la mida de la pedra com a la superfície afectada.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
6: Les 7 de la tarda i 9 minuts, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta i situa el ministre de Política Territorial al capdavant d'un comandament únic. Això ho aprovarà demà el Consell de Ministres, quan fa quasi un mes de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. Informa des de Madrid, Dani Sáenz de Aja.
10: El que aprovarà demà la Moncloa és una declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional, una figura legal que permet al govern espanyol prendre el timó de la crisi tal com exigia el PP. Al capdavant de l'anomenat comandament únic es situarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, coordinat amb altres ministeris i amb el govern de Ceuta, que no perd les seues competències. Ho ha anunciat des de la ciutat autònoma el vicepresident del govern espanyol, Carlos Cuerpo, que ha explicat què suposarà.
11: Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis que esperamos que dé resultados lo antes posible.
10: I preguntat per què es prenarà esta mesura quan fa ja 26 dies de l'inici de la crisi, Cuerpo ha defensat que, passada la part més crítica de l'emergència, és moment d'unificar una gestió que implica diverses administracions. Sí que es deixa per més endavant un pla d'ajudes econòmiques per als sectors més afectats, com l'hostaleria. Abans del Consell de Ministres, Pedro Sánchez ha convocat també el Consell de Seguretat Nacional.
6: Gràcies, Dani. Per cert, que el Ministeri de Sanitat i les Comunitats Autònomes han acordat avui enviar a Ceuta 45.000 vacunes. Són 15.000 dosis de la vacuna triple vírica i 10.000 de diftèria tètanus, 10.000 més de varicela i unes altres 10.000 de pòlio. L'acord s'ha pres en la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Aquestes vacunes s'enviaran a través del mecanisme de solidaritat entre les comunitats i el Ministeri de Sanitat com a mesura preventiva davant la situació que s'està vivint a Ceuta. L'objectiu és garantir la vacunació tant de persones de Ceuta que no estiguin vacunades com de persones migrants que han arribat les últimes setmanes a la ciutat autònoma. Així es vol donar resposta a les necessitats extraordinàries de prevenció. De fet, la comissió assegura que no estem davant d'una situació d'emergència de salut pública, però sí que és important treballar en això, en la prevenció. Destaquen, a més, que la mesura més urgent ara, el que corre més pressa, és garantir unes condicions dignes de salubritat i de sanitat per les persones migrants.
1: 3CAT Info.
6: De tornada a Catalunya, la USTEC, el sindicat majoritari en el sector de l'educació, dona per fet que el primer dia del nou curs, el 8 de setembre, els docents aniran a la vaga. La seva portaveu, Yolanda Segura, diu que caldria un miracle per poder desconvocar aquesta jornada de protesta. El sindicat reclama al govern la represa de les negociacions per evitar les pròximes vagues programades. Però, de moment, Educació no ha reaccionat davant d'aquesta crida. La portaveu sindical reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva, però recalca que encara falten canvis estructurals. També diu que és necessària una negociació més a fons i amb un calendari concret.
12: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
6: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
1: 3CAT Info.
6: Polèmica dins del Partit Popular, dins les files del PP, creix el malestar intern per la polèmica compra de l'àtic per Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya, cada cop més sola i acorralada, es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo. Ens ho explica des de Madrid la Paula Brujats.
13: La compra de l'àtic persegueix Isabel Díaz Ayuso. L'oposició vol explicacions, però també la reclama el líder del PP. Feijóo obre un front contra la presidenta madrilenya en el seu moment més dèbil i Ayuso ha hagut de sortir del pas amb unes declaracions improvisades aquest matí, on no ha contestat a Feijóo, tampoc ha aclarit res més de l'àtic i ho ha despatxat així.
14: No se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos una y otra vez a preguntar lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
13: Però continua sense aclarir per què van comprar amb diners públics un àtic de 400 metres quadrats amb 200 de terrassa i 5 habitacions en un edifici on està prohibit instal·lar-hi oficines i per què Feijóo ho sabia des de l'abril i ella diu que se'n va assabentar el juliol. A la direcció del PP ningú la defensa obertament. El portaveu dels populars, Borja Sémper, passa la pilota a les explicacions d'Ayuso.
15: És un tema que entenderà vostè que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
13: La de l'àtic és la crisi més greu que esquitxa la presidenta madrilenya. D'aquí a 9 mesos hi ha eleccions i s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
6: Gràcies, Paula. I anem ara al Regne Unit, perquè la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal d'aquest cap de setmana al nord d'Anglaterra, en què van morir 7 persones. Mentrestant, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses a les xarxes, com conduir en contradirecció. Londres, Quim Olivares.
16: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts. Sentim-lo.
17: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui, si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
16: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
18: El temps. A un quart de vuit, la previsió amb el Francesc Mauri.
19: Continuem molt pendents aquesta tarda dels ruixats, les tempestes que van descarregant amb intensitat i en molts casos doncs, van acompanyats de calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució. De moment, els registres més significatius, els 41 litres per metre quadrat a Viella, 22 a Espot, 30 a Tremp, 21 a la Seu d'Urgell, 24 a Torroja del Priorat, 29 al Masroig o 21 a Benissanet. I com dèiem, amb tempesta, calamarsa o pedra, que continuarà encara en les immediates hores. Es mantenen aquests avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya, aquests més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, mantenint-se en aquest sector al terç oest, Pirineu, Prepirineu, també cap al Camp de Tarragona, avançant cap a sectors de la Catalunya central i de cara al vespre aquestes precipitacions que també poden arribar al prelitoral o fins i tot a la mateixa línia de la costa. Tot això també ha fet que la temperatura tirés cap avall després d'un dia en què les màximes encara s'han enfilat fins als 33-34 graus en el moment a què descarregat la temperatura ha baixat i força. S'ha notat aquesta refrescada. Es mantindrà, com dèiem, la inestabilitat en les immediates hores, ben bé fins al vespre, però a partir de dimarts la situació serà molt més estable. Ens atarem al matí amb sol, amb algunes boirines, boires matinals, fruit d'aquesta inestabilitat d'aquesta tarda. Baixa una mica la temperatura a primera hora. Encara mantindrem aquests valors més suaus cap a la costa, 20-22 graus, i de cara al migdia i la tarda tindrem una tarda força estable. Una nuvolada cap al Pirineu, moltes estones de sol i la temperatura pujant una miqueta més. Els valors més alts tornarien a situar-se entre els 33 i 34 graus.
18: La crònica meteorològica, en aquest cas, amb la nostra companya Gemma Puig.
20: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
18: Des d'avui mateix, l'aplicació Transporta'm, on es pot consultar l'estat del transport públic en temps real, presenta novetats. Un nou sistema de navegació permet veure més detalls de cada servei. Per exemple, en l'àmbit ferroviari, a més d'indicar el temps que falta perquè un tren arribi a l'estació, ofereix un mapa que mostra on és cada comboi i quin volum de passatgers hi ha a cada cotxe. Ho explica el creador d'aquesta aplicació Transporta'm, David Cortés, a 3CAT Info.
21: Dintre del detall del tren, ara s'ha afegit el tipus de composició, el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
18: En el cas dels serveis de bicicleta compartida, com el Bicing de Barcelona, l'Ambici a l'àrea metropolitana o la Ganxeta de Reus, s'informa de detalls de les parades, com quantes bicicletes, tant elèctriques com mecàniques, hi ha disponibles o quantes places queden lliures. Ara, el creador de l'aplicació vol afegir-hi també línies d'autobusos.
21: I esperem que cap a finals d'any, principis del següent, puguem començar a incorporar els busos urbans i interurbans, depenent de la voluntat de, tant política com de les pròpies empreses, ja que la digitalització pues, està una mica atascada en aquest tema.
18: L'aplicació Transporta'm, que permet planificar els trajectes en transport públic, es va publicar fa poc més d'un any i ja la tenen 90.000 usuaris. I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana. Al conjunt de tot Espanya la xifra està al voltant dels 425 euros. Això ho recull un informe del portal immobiliari Idealista. L'informe fa constar que s'ha incrementat el nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer d'habitacions en pisos compartits i això ha passat a les quatre capitals catalanes. En canvi, a totes quatre ciutats cau l'oferta. A Girona el preu està de mitjana en els 407 euros, a Tarragona 370 i a Lleida 325 euros. A Barcelona els preus s'han encarit un 5% l'últim any. El nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer d'habitacions en pisos compartits segueix creixent. Destaca Girona amb un increment de la demanda del 102%. A Tarragona, els interessats creixen un 62% i a Lleida un 58%. A Barcelona, el nombre de persones que volen llogar una habitació en pis compartit ha augmentat un 22%.
20: 3Cat Info.
18: Ara passen 5 minuts d'un quart de 8. De l'àmbit internacional, Ucraïna celebra avui el Dia de la Independència amb desig de pau enmig d'una guerra que no els dona treva. Els combats de les últimes hores han deixat 8.000 civils morts als dos bàndols. Els drons ucraïnesos han causat la mort de 3 nens a Krasnodar i 2 persones més a la regió de Belograd, mentre que els atacs russos han provocat 3 morts a Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna. El president Zelensky reitera, però, que els ucraïnesos no es rendiran. Això justament el dia que Kiev ha rebut la visita del president del Consell Europeu, Antonio Costa, i del primer ministre britànic, Andy Burnham. La primera, per cert, que fa a l'estranger des que és el càrrec. Aquesta visita de Burnham, per cert, no ha agradat gens a Moscou. El líder ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha homenatjat els caiguts per la pàtria i en un missatge a la nació ha avisat que, malgrat la duresa, resistiran.
2: Tots estem cansats, però no ens queixem durant gaire estona. Ucraïna vol molt la pau, sens dubte, però no es rendirà així com així.
18: El líder ucraïnès ha assegurat que arribats a aquest punt no faran concessions ni de territori ni de relat.
2: No permetrem que prenguin la iniciativa ni que enganyin Europa i el món sencer fent-los creure que només cal cedir al Donbass i que tot s'acabarà ràpidament. No ens fem il·lusions, no hi confiem. No li estalviarem al Kremlin 500.000 de soldats.
18: Com us dèiem, el premier britànic, Andy Burnham, ha estat també avui a Kiev i s'ha compromès a mantenir l'ajuda a la societat ucraïnesa i al govern de Volodymyr Zelensky. I encara de la pàgina internacional, els Estats Units han de concretar avui la nova guerra econòmica contra l'Iran. El secretari del Tresor nord-americà ha promès que comença la major ofensiva financera desplegada fins ara contra un adversari. Hauran de concretar, doncs, el nou paquet de sancions que volen colpejar encara més l'economia del règim de Teheran. Això arriba després que Donald Trump anunciés la setmana passada mesures fermes no només contra Iran, sinó contra qualsevol país aliat de l'Iran. Teheran denuncia la pressió econòmica i assegura que hi respondrà. Esmail Baghaei és portaveu del Ministeri d'Estrangers iranià.
3: L'Iran farà ús de totes les seves capacitats multilaterals per contrarrestar les sancions econòmiques.
18: L'Iran ha assegurat també que ha comptabilitzat 45 petroliers que han violat les regles iranianes per navegar per l'estret d'Hormuz i amenaça amb castigar-los, ja sigui amb multes o amb la confiscació. Això en un altre senyal d'escalada quan la guerra està a punt de complir 6 mesos a l'Orient Mitjà i no hi ha avenços en les converses per posar fi al conflicte. El cap de l'exèrcit del Pakistan és avui a Teheran per fer més esforços de mediació. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que imposarà aranzels del 50% als automòbils i l'acer que provinguin del Canadà a partir de 1 de gener de 2027. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que els Estats Units no necessiten el Canadà, sinó que és el Canadà qui necessita els nord-americans. Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. L'anunci d'aquests aranzels d'avui és una nova escalada en la guerra comercial que viuen els dos països veïns. Divendres, el Canadà va trencar les negociacions comercials per considerar inacceptables les condicions de Washington imposades a última hora. Això va fer que des de dissabte hagin entrat en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà.
20: 3Cat Info.
18: La sèrie de la plataforma 3Cat Sense Filtres ha sigut seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seül, en Corea del Sud. Aquesta producció de 3Cat i Vertigo Films tracta sobre les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials, al telèfon mòbil o als videojocs.
22: Hola.
23: Hola.
22: Quina música fas?
23: Un rotllo trap.
24: M'encanta la teva veu. I tu més.
18: Aquesta producció utilitza un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i el món real. La candidatura de Sense Filtres al certamen coreà és en la categoria de millor sèrie de format curt, que guardona justament la creativitat de les produccions que s'adapten als nous ritmes de les plataformes audiovisuals, però que alhora mantenen la profunditat de les històries de ficció. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que Trescat ja va estrenar el passat desembre, l'han seleccionat com a finalista en aquest concurs de Corea del Sud entre més de 350 candidatures de 46 països. En la categoria competirà amb diverses produccions més procedents de Finlàndia, Xina, Corea del Sud o els Estats Units. Els guanyadors d'aquesta competició s'anunciaran el 8 d'octubre, justament a Seül.
1: Esports.
18: A 5 minuts per 8:15, amb el Roger Arnau. Bona tarda.
0: Bona tarda. El Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou després de golejar l'Elx per 0-5. Els blaugrana han tornat a la feina a la ciutat esportiva Joan Gamp. Per als jugadors que hi van tenir minuts, han fet una sessió de recuperació i la resta, un treball més actiu sobre la gespa de la ciutat esportiva. Avui amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde, el lateral català, recordem-ho, va caure de la convocatòria del partit d'ahir contra l'Elx

0: a la rodalia de l'estadi Martínez Valero. En un comunicat, el club diu que la policia va fer una actuació desproporcionada i també lamenta que la requisés estelades, espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, encara sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernández Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia ahir. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada d'estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama a Grande Marlaska l'obertura d'una investigació per aclarir els fets i també per aclarir els criteris que es van seguir per l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar els drets fonamentals. També han denunciat els fets els partits Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. I tornant al futbol, avui es completa la segona jornada de Lliga de Primera amb dos partits més. D'aquí uns minuts comença l'Osasuna Llevant al Sadar, mentre que el Màlaga Deportivo es disputa a 10:15 a la Rosaleda. I tot plegat mentre a segona divisió, el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Momín i Furtado. El ganès Abdul Momín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que està preparat per jugar i ajudar l'equip, mentre que el portuguès Mauro Furtado assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
1: Sinto más confortable jugar central.
2: Me siento más cómodo jugando de central, que es la posición en que he estado jugando últimamente, pero allá donde el míster me pose a jugar, lo donaré todo de mí.
1: Gran club.
2: Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
0: Encara a Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta i, en principi, l'acceptarà. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa. El lateral Carlos Alemán, el jugador fitxat la temporada passada, deixa el club després de jugar 19 partits. Mentrestant, en Clònica Poliesportiva, està en marxa ara mateix la final femenina de la Supercopa Catalunya d'handbol. Ara mateix, a la segona part, el Granollers guanya per un ajustat 22-21 al Lleida. Es disputa aquesta final femenina al Municipal de Calella. Després, també en aquest mateix escenari, es disputarà la final masculina entre el Barça i el Freiking Granollers a 9:15. Mentrestant, també el Mundial d'Hoquei Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha caigut per 1-4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Escoltem la jugadora Clara Pérez.
3: Que sincerament ara mateix crec que ens han passat per sobre, que han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
0: I cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta, Font-Romeu, el motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa d'avui, de 174 quilòmetres, amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut podi, i la classificació general ha quedat exactament igual que ahir. L'eslovè Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de líder, amb 9 segons d'avantatge respecte a Van Aert i 10 sobre Brennan. Demà, quarta etapa, amb inici final Andorra la Vella, 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 de primera. Per acabar, expliquem que el Barça de bàsquet avui migdia ha fet el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció. Va ser precisament un 24 d'agost, com avui, però del 1926.
4: Dos quarts de vuit. Aquesta hora 3 que t'info, destaquem que les pluges i pedregades d'aquesta tarda ja han causat estralls a alguns punts del nord i el sud-oest de Catalunya. A comarques com la Cerdanya hi han caigut pedres de gairebé 5 centímetres, així com al Camp de Tarragona, on les pedregades han anat acompanyades de fortes ratxes de vent. Protecció Civil avisa de pluges torrencials fins al vespre que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. El govern de Pedro Sánchez assumeix el control de la crisi migratòria a Ceuta. Gairebé 4 setmanes després de l'arribada massiva d'immigrants, l'executiu espanyol aprovarà l'emergència per poder pilotar la situació sobre el terreny en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I la USTEC reclama al Departament d'Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre d'aquest nou curs. La portaveu del sindicat, que és majoritari entre els docents catalans, dona per fet que els mestres faran vaga el 8 de setembre, justament el dia

0: que comencen les classes. Són les notícies més destacades d'aquest dilluns 24 d'agost de 2026, però n'hi ha més que us explicarem a partir d'ara. Per exemple, les últimes hores s'han fet dues confiscacions importants de droga. A la Jonquera, l'Alt Empordà, han enxampat un conductor amb més de 20 quilos de droga al maleter del vehicle. I a l'aeroport de Barcelona han detingut un passatger que venia de Mèxic amb 31 quilos de cocaïna. La policia el va pescar perquè quan havia de travessar la duana de l'aeroport el van veure molt nerviós i tenia una actitud erràtica. I fa una estona s'ha cancel·lat la reunió que havia de fer avui el govern de Califòrnia amb la cúpula de la Paramount. Així ho ha anunciat el fiscal general de Califòrnia, que acusa la companyia d'actuar de mala fe. Aquesta trobada havia de servir per acostar posicions davant les intencions de Paramount d'adquirir la Warner. En esports, què destaquem, Roger Arnau?
1: Que el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Avui Rodri s'ha entrenat amb el grup. Gavi s'ha confirmat que no té cap lesió greu al genoll, ni molt menys. És simplement un cop. Mentrestant, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre d'Interior, Fernández Grande Marlaska, traslladant preocupació, perplexitat, indignació per l'actuació i les càrregues de la policia ahir contra aficionats del Barça al Camp de l'Elx. Reclama l'obertura d'una investigació.
0: I molt pendents avui del temps, tenim ara mateix dues línies de tempestes actives. Una és al nord, al Pirineu, i l'altra més cap al sud, al Camp de Tarragona, que van avançant cap al litoral central. Localment porten acompanyat vent fort, calamarsa o pedra. Durant el vespre ja no seran tan intenses, però també podran arribar fins al litoral i al prelitoral. Això és avui, aquest vespre i al principi de la nit, però demà la cosa canvia com un mitjó. Demà dimarts torna la calma i la temperatura repuntarà clarament. Ara passen 3 minuts de 7:45 del vespre.
2: 3Cat Info.
0: Les tempestes que cauen aquesta hora arreu de Catalunya ja avancen cap a l'est. Al nord, a la zona del Pirineu i el Prepirineu, el temporal està arribant al Ripollès i al Berguedà. En canvi, al sud es manté encara al Camp de Tarragona i es dirigeix cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Protecció Civil avisa de pluges torrencials fins al vespre que podrien superar aquests 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i que també poden portar pedregades i fortes ratxes de vent. De fet, el temporal ja ha fet estralls en diversos punts del país. Fins fa una estona, el telèfon 112 d'emergències ha rebut 373 trucades relacionades amb el temporal, principalment al Tarragonès, però també al Baix Camp i al Segrià. Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona Ciutat, hi ha caigut pedra durant uns minuts, acompanyada també de pluja intensa i fortes ratxes de vent. Això, com us dèiem, ha causat alguns danys i problemes sobre el terreny que ens explicarà ara mateix en directe des d'allà el Ricard Buigas. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Eloi. Sí, la majoria d'incidències es registren a Tarragona Ciutat, segons ens han explicat els bombers. Segons l'últim balanç, han rebut més d'un centenar d'avisos de la regió d'emergències de Tarragona i més de 70 són de Tarragona Ciutat. Aquí l'aigua ha vingut acompanyada de fortes ratxes de vent i pedra del tamany d'una moneda d'uns 2 euros. El fenomen ha durat al voltant aproximadament d'uns 5 minuts. Ha deixat els carrers de color blanc per l'acumulació de pedra que s'han dut després ràpidament l'aigua. Segons ens han explicat els bombers, la intensitat d'aquesta pluja i el vent ha provocat la caiguda d'arbres a palmeres, també alguna farola, al carrer Joan Miró. Alguns arbres o mobiliari han caigut damunt de cotxes, la majoria aparcats de moment. No consten ferits greus. També ha afectat a part del cablejat i arrossegat mobiliari urbà a banda d'inundar alguns baixos i provocar filtracions en equipaments, com per exemple el pavelló de Sant Pere i Sant Pau. El pont de la Rabassada, que és una zona on es canalitza l'aigua que arriba d'algunes barrancades a tocar de la platja. L'aigua ha arribat a l'altura de les rodes d'alguns vehicles que estan aparcats. També s'ha acumulat molta aigua al polígon Francolí, un altre dels punts sensibles quan plou a la ciutat de Tarragona. Val a dir que torna a ploure, això sí, sense la intensitat de l'anterior capítol, que, com dèiem, ha vingut acompanyat de pedra i fortes ràfegues de vent, ratxes de vent. La Regidoria de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona manté la situació d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per temps violent. Han demanat mantenir la prudència i seguir els consells de Protecció Civil, perquè en les properes hores poden repetir-se alguns episodis de temps violent. Bé, molts carrers han quedat plens de fulles i branques i ara la feina serà anar-les retirant per poder recuperar també la circulació en aquests punts afectats. A Salou, la pluja ha fet caure, per exemple, un mur en una propietat privada al carrer València, generat alguns incidents també de trànsit, han caigut arbres als carrers Carles Buigas i Barcelona, l'aigua ha deixat també alguns carrers inundats, amb especial afectació, segons ens explicava l'Ajuntament a la plaça d'Europa, el mateix consistori ha confirmat que tots aquests episodis no els consten danys personals. I, evidentment, també ha regut amb molta intensitat, com bé explicàveu, al Baix Camp, a la capital, a Reus. El temporal també ha deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquesta comarca, la Terra Alta, la Deo Terra Alta, haurà d'avaluar també els danys en conreus de les vinyes perquè estan enmig de la barema. Bé, molts municipis estan recollint incidències perquè el temporal de pluja, vent i pedra que ha entrat pel sud continua actiu.
0: Gràcies, Ricard. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Nosaltres des d'aquí encara afegirem més incidències perquè l'acumulació d'aigua ha fet aturar la circulació de trens a l'R15 de Rodalies, entre les estacions de Reus i Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Renfe ja ha habilitat un transport alternatiu per carretera per connectar aquestes estacions. De moment no se sap quan tornarà a haver circulació de combois en aquesta zona. Això, com dèiem, al sud de Catalunya. Però és que les tempestes també han passat intensament pel Pirineu, concretament entre l'Alt Urgell i la Cerdanya. La tempesta ha deixat pedres de fins a 5 centímetres en punts com Puigcerdà i Llívia, on diuen que feia anys, molts anys, que no recordaven un fenomen com aquest. Anem cap a la Cerdanya amb el Joaquim Albalate.
2: Bona tarda a la Cerdanya. Aquesta pedregada ha estat intensa durant uns minuts. Cap a un quart de 6 han caigut pedres de fins a 5 centímetres, sobretot a Puigcerdà i a Llívia, unes pedres grosses que, segons diuen, feia 40 anys que no es veien aquí i que han provocat danys a cotxes amb vidres trencats i sostres abunyegats. També hi ha branques trencades per tot arreu i també tendals foradats i encara s'han d'acabar de valorar possibles danys, per exemple, a finestres o claraboies de cases i pisos. Una intensitat de la pluja que ha fet desbordar les clavegueres i ha omplert els carrers d'aigua i de fang, també a la carretera nacional 260, i això ha complicat la circulació durant una bona estona. A més, també s'ha vist afectada l'etapa d'avui de la Vuelta, que acabava a Font-romeu, a l'Alta Cerdanya, a pocs quilòmetres d'aquí, i que s'ha suspès perquè la pedregada ha sorprès els ciclistes en ple recorregut.
0: Déu-n'hi-do, quantes incidències que estem recollint d'aquestes tempestes, aquests xàfecs de les últimes hores, que també han afectat a la Plana de Lleida. Al Segrià han caigut pedres de la mida d'una moneda d'euro, i això ha provocat danys en finques fruiteres. El Ricard ens parlava fa un moment dels raïms de les vinyes de la Terra Alta, doncs al Segrià el que hi ha són molts arbres fruiters. Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, es tracta de la pedregada més virulenta en el que portem d'estiu a Lleida. Noelia Caselles.
4: La tempesta ha deixat pedres de més de 2 centímetres de diàmetre al municipi d'Almena, al Segrià. També n'han caigut a Corbins, al Albatàrrec i a Lleida. Ara s'analitzen els possibles danys a l'agricultura, però estem en afectacions en plantació de poma, pera i figa i algunes varietats de préssecs tardans. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
5: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir i, sobretot, la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
4: Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, és la pedregada més virulenta de la campanya, tant pel que fa a la mida de la pedra com a la superfície afectada.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta i situa el ministre de Política Territorial al capdavant d'un comandament únic. Això ho aprovarà demà el Consell de Ministres, quan fa quasi un mes de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. Informa des de Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: El que aprovarà demà la Moncloa és una declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional, una figura legal que permet al govern espanyol prendre el timó de la crisi tal com exigia el PP. Al capdavant de l'anomenat comandament únic es situarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, coordinat amb altres ministeris i amb el govern de Ceuta, que no perd les seues competències. Ho ha anunciat des de la ciutat autònoma el vicepresident del govern espanyol, Carlos Cuerpo, que ha explicat què suposarà.
8: Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis que esperamos que dé resultados lo antes posible.
7: I preguntat per què es prenarà esta mesura quan fa ja 26 dies de l'inici de la crisi, Cuerpo ha defensat que, passada la part més crítica de l'emergència, és moment d'unificar una gestió que implica diverses administracions. Sí que es deixa per més endavant un pla d'ajudes econòmiques per als sectors més afectats, com l'hostaleria. Abans del Consell de Ministres, Pedro Sánchez ha convocat també el Consell de Seguretat Nacional.
0: Gràcies, Dani. Des de Catalunya, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, diu que el govern català seguirà col·laborant amb l'executiu espanyol en la resolució de la crisi migratòria de Ceuta i farà el que des de la Moncloa es consideri oportú a l'hora d'acollir els menors que se li assignin.
9: Nosaltres estem col·laborant amb el govern d'Espanya, farem el que el govern d'Espanya considera oportú en aquest tema. El dijous tenim una conferència sectorial, anirem a Madrid, escoltarem quina és la proposta que té el govern d'Espanya i, per tant, el govern de Catalunya actuarà en conseqüència.
6: 3CAT Info.
0: Ara falten 4 minuts per 3 quarts de 8 del vespre. La USTEC, el sindicat majoritari en el sector de l'educació, dona per fet que el primer dia del nou curs, el 8 de setembre, els docents aniran a la vaga. La seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, diu que caldria un miracle per poder desconvocar la jornada de protesta. Segura reclama al govern la represa de les negociacions per evitar les pròximes vagues programades, però Educació, de moment, no ha reaccionat a aquesta crida. Des del sindicat reconeixen avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva, però tot i això recalquen que fan falta canvis estructurals. També és necessària una negociació més a fons i un calendari concret i específic.
10: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Per l'USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals a la negociació amb el govern.
6: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Alguns apunts ara de la crònica policial i de successos, perquè la matinada de Festa Major aquest dilluns a Sitges ha acabat amb greus aldarulls. Cap a les 4 de la matinada, més de 200 joves han començat una baralla. Quan han intervingut les forces de seguretat, els joves han començat a llançar objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la policia. I també han volcat i cremat mobiliari urbà, com contenidors o lavabos públics. Els fets han tingut lloc un cop acabat el concert de Festa Major. De moment no consten detinguts, tot i que els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics i investigaran els fets. Això a Sitges. I a la Jonquera, a l'Alt Empordà, han detingut un conductor que portava més de 20 quilos de droga al maleter del cotxe. L'home va intentar saltar-se un control rutinari de la Policia Nacional Espanyola. Informa des de Girona, Núria Peraire.
11: La matinada del 18 d'agost, els agents que estaven al control rutinari van fer senyals a un vehicle perquè s'aturés i aquest es va voler desviar. Aleshores, els agents s'hi van acostar i van trobar 21 quilos de xis i mig quilo de cocaïna al maleter, que tenia un doble fons. Les substàncies al mercat haurien tingut un valor de 55.000 euros. El van detenir per un presumpte delicte de tràfic de drogues i per un delicte contra la salut pública. A més, el vehicle anava a nom d'una altra persona que té antecedents per tràfic de drogues. El detingut tenia una ordre internacional pendent a mesa per França i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol.
0: Hi ha ingressat ja a la presó un home detingut a l'aeroport de Barcelona que portava 31 quilos de cocaïna. El van enxampar amb diverses plaques escampades per l'equipatge on n'hi havia distribuïda tota aquesta cocaïna. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia va fixar-se que es mostrava nerviós i responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes on, com deia, portava ni més ni menys que 31 quilos de cocaïna, ja ingressat a la presó. I Barcelona compta al barri del Born amb un espai permanent de record a les víctimes de feminicidis. La instal·lació recull uns 150 noms de dones i infants víctimes de la violència masclista. Amb el nom L'Escletxa, aquest projecte es pot veure en una paret mitgera en una finca del carrer d'en Tripó. La instal·lació es troba en una esquerda de mirall que recorre tota la paret mitgera de la finca. Més enllà d'espais, com pot ser la plaça del 25 de novembre, l'Escletxa és el primer projecte artístic de record permanent que Barcelona dedica a aquestes víctimes de la violència masclista. I també de la crònica de successos us expliquem que la passatgera d'una motocicleta ha mort aquesta tarda en un accident de trànsit a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Per causes que ara s'investiguen, la moto ha sortit de la via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto, en canvi, ha quedat ferit lleu. En aquesta víctima ja són 87 les persones que han mort en accident de trànsit a les carreteres catalanes d'aquest any, 33 de les quals motoristes.
6: El temps.
0: A 7:45, la previsió meteorològica amb la Gemma Puig.
12: Continuarem encara en les properes hores molt i molt pendents dels ruixats, les tempestes que han anat descarregant amb intensitat i que encara ho continuaran fent. A més, en alguns casos, doncs, acompanyats de calamarsa o pedra, molta precaució mantenint-se aquesta inestabilitat cap al Pirineu, Prepirineu, però també en sectors del litoral i del prelitoral del Camp de Tarragona. Els registres més significatius fins ara, 41 litres per metre quadrat a Viella, 30 a Tremp, 21 a la Seu d'Urgell, 22 Espot, 24 a Torroja del Priorat, 29 al Marroig o 21 a Benissanet, com dèiem, amb calamarsa pedregada en molts d'aquests casos. Ha baixat la temperatura, sobretot en aquests sectors on ha descarregat més intensitat, i de cara a les properes hores, doncs, encara podran anar plovent amb ruixats i tronades que podran afectar punts del Pirineu, Prepirineu, però també de cara al vespre arribant, doncs, altre cop a la mateixa línia de la costa, sobretot cap a la meitat est, comarques del litoral i perlitoral, camp de costa central i també Costa Brava, sud de la Costa Brava. De cara als propers dies, el temps s'estabilitza. De cara a demà tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boires, boirines matinals, temperatures un pèl més baixes, sol, ressol, bandes de núvols prims. A la tarda pot creure-se alguna nuvolada inofensiva i les temperatures amb tendència a pujar una miqueta més. Tindrem una tarda molt estable i els valors més alts situant-se entre els 33 i 34 graus.
0: Gràcies, Gemma. Ara passen gairebé 3 minuts de 7:45 del vespre. El fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, ha cancel·lat la reunió que tenia prevista avui amb la cúpula de la Paramount, on s'havia de negociar les condicions de fusió d'aquesta companyia amb la Warner. En un comunicat, el fiscal general ha justificat la decisió perquè ha transcendit a la premsa detalls sobre trobades preliminars que es van fer la setmana passada. El fiscal acusa la Paramount de filtrar i distorsionar el contingut de les converses, cosa que demostra, diu, que no actuen de bona fe. Ha deixat clar que si volen reprendre el diàleg hauran d'actuar de manera sincera. Tot això és un entrebanc per les intencions de la Paramount d'adquirir Warner per 95.000 milions d'euros. 12 estats nord-americans van frenar aquesta compra presentant una querella perquè diuen que hi ha risc de monopoli. Entre les exigències dels fiscals d'aquests 12 estats hi ha que es venguin canals de televisió per cable de Warner i garanties perquè les dues companyies operin com a estudis independents. Si el conflicte no es resol abans de l'1 d'octubre, Paramount s'haurà de pagar una penalització diària de 6 milions d'euros als seus accionistes. El cas també aniria per als jutjats en un judici fixat pel març de l'any que ve. I encara sobre la indústria de l'espectacle, de l'entreteniment, del show business, us expliquem que Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Llavors hi va anar a presentar Maleïts Bastards amb Quentin Tarantino. Ara, però, ve per presentar la pel·lícula En el corazón de la bestia, un thriller d'aventures on Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. L'acompanyarà a Sant Sebastià el director David Ayer, conegut per l'Esquadró Suïcida o per Cors d'Acer, que també protagonitzava Brad Pitt. La pel·lícula es presentarà dins la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià.
6: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
11: En aquest Insostenibles parlarem de les plantes amenaçades que hi ha a Catalunya amb el botànic Llorenç Sáez i visitarem dos indrets on s'està treballant perquè no es perdin. Al Jardí Botànic de Barcelona ens espera la Míriam Aixar i el viver Tres Turons al Carles Palau.
13: A Catalunya hi ha 375 espècies de flora autòctona amenaçades. De les 31 plantes endèmiques que només es poden trobar al nostre país, 11 estan en risc. Per cap d'aquestes espècies hi ha plans de conservació, tot i que ja fa 18 anys que estem obligats a tenir-ne.
11: Estem entrant al banc de germoplasma del Jardí Botànic de Barcelona, on hi ha guardades llavors de 1.800 espècies, incloent-hi les més amenaçades de la nostra flora.
14: Això és Estratègia Catalana de Conservació Ex Situ. Totes aquestes són les del llibre vermell de l'estratègia.
15: Què hi puc trobar aquí?
14: Moltes espècies dels ports, Aquileja vulgaris, Atropava ètica... també tenim tot un catàleg gran d'espècies d'aigües tortes. També tenim del cap de creus...
11: Abans d'entrar en aquestes neveres, les llavors s'han hagut d'anar a buscar allà on hi ha les plantes.
14: Si són espècies més banals, que hi ha molta quantitat, és una recol·lecció més a grosso modo. Si són espècies amenaçades o vulnerables, només pots agafar un 15% de només les que estan en fruit. I si no, si són espècies molt, molt... molt exclusives, doncs igual només pots agafar dos llavors de tres peus.
16: I un cop aquí?
14: Aquestes ja estan netes, te n'ensenyo unes que estiguin brutes. Per exemple, aquestes. Això és el fruit i la llavor està dins.
16: La Míriam treu ara les llavors de dins dels fruits, les passa pels sedars, les asseca i genera les condicions per conservar-les i, si un dia cal, poder-les germinar i plantar.
14: No és l'estrec de la nevera, les fico al solet i es germinaran, no. Algunes necessiten passar pel tracte d'un animal, altres necessiten passar un hivern sota el gel. Per tant, tu primer les has d'hidratar i després ficar a la nevera simulant que allò és el gel. Altres necessiten passar per un període de calor. Per tant, no és tan fàcil. S'hauria d'invertir molt més per saber després si sabem tornar-les a la planta, diguem, a la vida adulta.
16: Precisament això és el que fan a l'altre indret que volem visitar, el viver Tres Turons de Castellar del Vallès, on ens espera Llorenç Sáez, una de les persones que més en saben de l'estat de les plantes al nostre país.
17: Els hàbitats en els quals hi ha hagut més extincions corresponen a zones de terra baixa, litoral, continental, per exemple, les zones del Segrià, ambients mediterranis secs, i hàbitats aquàtics. Hi ha hagut bastantes extincions de plantes aquàtiques degut a transformacions del territori, dessecació de llacunes, d'estanys, aiguamolls.
16: I m'imagino que ara, a l'acció de l'home, hi hem de sumar l'amenaça del canvi climàtic.
17: Especialment en els casos de poblacions fragmentades, poblacions de zones muntanyoses en les quals hi ha una estreta franja altitudinal per a la seva supervivència.
16: Tenim 375 espècies de flora protegides des del 2008, però encara no hi ha cap pla per conservar-les i recuperar-les.
17: No tenim ni un sol pla aprovat. Som de les poques comunitats autònomes que no en tenim cap. I això, per exemple, la Rioja en té des de fa 20 anys, Balears igual, Canàries, Andalusia... Als anys 80 els que sabien més de botànica els que estaven més al davant, i és que ens hem quedat al darrere de la classe.
16: Posa'ns algun exemple del que els passa a les espècies amenaçades mentre no s'aproven aquests plans.
17: Estava pensant en una molt clara, que és Silene ramosissima, que viu en dunes litorals i només queda en una petita parcel·la dins del l'urbanització del Cap de Salou, al costat d'un pàrquing. Clar, que haguem perdut quasi 20 anys i aquesta planta estigui, pues no sabem encara ni si persisteix, pues és gravíssim.
18: On és això?
16: El que pregunta és el Carles Palau. El seu viver s'ha especialitzat a recuperar plantes aquàtiques amenaçades. Busca els últims peus que queden, entre arrossars, aiguamolls i ullals, per endur-se'n alguns i portar-los aquí.
18: Hem de ser capaços, no de dir, n'agafo tres esqueixos i d'aquí un temps en tindré 7 o 8. No, d'aquí un temps haig de poder-ne tindre, doncs, 500 per l'any que ve. Perquè l'any que ve volem fer al Parc Natural de l'Alt Pirineu una plantació de no sé què. Com ho fas agronòmicament perquè realment allò tirin? Mira, primer t'ensenyaré un cas que potser és el cas més d'èxit. D'Hydrocotyle vulgaris només en quedaven 3 a Catalunya. 3 plantes. I ha anat molt bé. Tant de cultiu, realment podem fer-ne tantes com calgui, com de les plantacions al Parc Natural del Montgrí, Baix Ter i Illes Medes. I, per tant, sembla ser que és una planta que es pot anar recuperant prou bé.
6: Insostenibles.
0: Avui és dilluns, 24 d'agost de 2026. Algunes persones ja han tornat avui a la feina, altres es preparen per fer-ho la setmana vinent. La tornada a la feina després de les vacances pot anar acompanyada de cansament i falta de concentració. Són símptomes habituals d'aquest període d'adaptació. L'entrada a la rutina laboral hauria de ser progressiva i, si és possible, sense haver d'assumir immediatament feines de molta pressió o sense dates d'entrega immediates. Jordi Massip, expert de la UOC en psicologia del treball i les organitzacions, apunta que és normal notar cansament els primers dies de tornar a la feina.
19: Això no es tracta d'un trastorn, sinó que és una reacció d'adaptació, que és normal i que, a més, és una qüestió transitòria. I, de fet, si no és transitori, passen les setmanes i es manté aquesta situació, és que alguna qüestió s'ha de revisar en quant a les condicions de treball. Però, sobretot, remarca això, que no és un trastorn, sinó que és una reacció normal i puntual d'adaptació.
0: A més, els experts apunten que és molt important aprofitar les vacances per desconnectar completament de la feina. Tot i que sembla obvi, hi ha molta gent que no ho aconsegueix i això afecta encara més la tornada després de les vacances.
6: Esports.
0: Fins al punt de les 8 amb el Roger Arnau. Bona tarda.
1: Bona tarda. Comencem amb un resultat d'última hora. El Balonmano Granollers acaba de guanyar la final femenina de la Supercopa Catalunya d'handbol. L'equip vallesà ha derrotat el Lleida per 26 a 22 en un partit disputat al pavelló municipal de Calella. La final masculina la jugaran el Barça i el Freiking Granollers a 9:15, al mateix escenari i en directe per Esport 3.
6: 3CAT Info.
1: I en futbol, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Després de golejar l'Elx 0-5, els blaugrana han tornat avui a la feina. Els jugadors que hi van tenir més minuts van fet una sessió de recuperació i la resta han treballat sobre el terreny de la ciutat esportiva. Avui, amb el grup, ja s'ha exercitat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral, recordem, va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques confirmen que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'ahir, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït. Finalment, però, es confirma que només és una contusió. Està previst que Gavi, de fet, reincorpori aviat als entrenaments. Per cert, el jugador del filial, Ebrima Tunkara, un dels joves que va fer la pretemporada amb el primer equip blaugrana, estarà 6 setmanes de baixa per una lesió lligamentosa traumàtica al turmell esquerre. Tunkara, de 16 anys, es va lesionar ahir en el partit amistós que el Barça Atlètic va disputar contra el Vilanova. Mentrestant, tornant al partit d'ahir contra l'Elx, el Barça, en un comunicat, condemna l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats desplaçats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero. En un comunicat al club, com diem, lamenta que la policia requisés estelades, espera explicacions i no descarta emprendre actuacions que consideri. Mentrestant, encara sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, la perplexitat i la indignació per l'actuació policial. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir els fets i els criteris que es van seguir per l'actuació policial i també qui ho va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat aquests fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. I avui es completa la segona jornada de primera amb 2 partits. Ara mateix està en joc l'Osasuna 0, Llevant 0, i a 9:45 a la Rosaleda jugarà el Màlaga Deportivo. Mentrestant, a segona, el Girona presenta avui, els ha presentat avui al migdia, 2 dels seus últims reforços, els centrals Mumin i Furtado. El ganès Abdul Mumin, amb experiència al Rayo, a la Lliga, assegura que està preparat per ajudar l'equip que perquè torni a primera divisió.
20: Sí, em trobo molt bé. Ja estava totalment recuperat abans d'acabar la temporada passada. Vaig jugar un parell de partits al final i també vaig formar part de la convocatòria de Ghana per al Mundial. Així que, doncs, físicament i mentalment, estic preparat per jugar.
1: El portuguès Mauro Furtado, per part seva, ve del Benfica i assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta per joves futbolistes. Per cert, el club gironí podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov, l'ucraïnès. Recordem, es va negar a jugar contra el Leganés. Ha rebut una oferta de l'Ajax que, en principi, acceptarà. Més coses encara en futbol. El Sabadell ha donat de baixa el lateral Carlos Alemán. El jugador va ser fitxat la temporada passada i deixa el club després de 19 partits. I el Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina amb 10 jugadores catalanes ha perdut per 1-4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals. La jugadora Clara Pérez ho valora d'aquesta manera.
21: Que, sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre, que han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
1: I en ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta, quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta Font-Romeu, el motiu una forta tempesta d'aigua i pedra. La d'avui, etapa de 174 quilòmetres, no s'ha jugat, no s'ha disputat finalment, no ha acabat, s'ha anul·lat, no hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut podis i la classificació general ha quedat exactament igual. L'eslové Pogacar continua amb el mallot vermell amb 9 segons d'avantatge respecte a Van Aert. Demà, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella, són 105 quilòmetres, 4 ports de muntanya, 3 dels quals són de primera categoria.
6: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 8. Les pluges i les pedregades d'aquesta tarda ja han deixat estralls al nord i al sud-oest del país. A comarques com la Cerdanya hi han caigut pedres de gairebé 5 centímetres, així com al Camp de Tarragona, on les pedregades han anat acompanyades de fortes ratxes de vent. Protecció Civil avisa de les pluges torrencials fins al vespre, que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. El govern de Pedro Sánchez assumeix el control de la crisi migratòria de Ceuta. Gairebé 4 setmanes després de l'arribada massiva d'immigrants, l'executiu espanyol aprovarà l'emergència per pilotar la situació en coordinació amb la ciutat autònoma. La Comissió de Salut Pública, formada pel Ministeri de Sanitat i les Conselleries de Sanitat de les Comunitats Autònomes, acorda enviar a Ceuta fins a 45.000 dosis de vacunes. L'objectiu és reforçar la prevenció davant la situació a la ciutat. L'USTEC reclama a Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre del nou curs. La portaveu d'aquest sindicat, que és el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Els Estats Units anuncien una extensió de les sancions als països que tinguin qualsevol relació econòmica, financera o comercial amb l'Iran, amb l'objectiu d'ofegar el règim dels ayatolàs. Washington adverteix que donaran un cert temps perquè aquests lligams es tallin del tot, però que no tindran paciència infinita. Es cancel·la la reunió que havien de fer avui el govern de Califòrnia i la cúpula de la Paramount. L'han anul·lat el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, que acusa la companyia d'actuar de mala fe. La trobada havia de servir per acostar posicions davant les intencions de Paramount d'adquirir Warner.
1: Esports. El Balonmano Granollers ha guanyat la final femenina de la Supercopa Catalunya d'handbol. L'equip vallès ha derrotat el Lleida per 26 a 22 a 8:45. Final masculina Barça-Granollers. El jugador del Barça, Gavi, no es va fer cap lesió ahir al camp de l'Elx i tot ha quedat en un ensurt. Avui Rodri ja s'ha entrenat amb el grup per preparar el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, envia una carta al ministre de l'Interior, Grande Marlaska, per la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per les càrregues de la policia Nacional ahir a la rodalia del Camp de l'Elx contra aficionats del Barça. Reclama l'obertura d'una investigació. I cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per la meta, Font-Romeu. El motiu? Una forta tempesta d'aigua i pedra. La classificació general queda igual.
0: I pel que fa al temps, ho dèiem fa uns moments, continuen actives dues línies de tempestes, una al Pirineu i l'altra al Camp de Tarragona cap al litoral central, localment amb vent fort, calamarsa o pedra. Durant el vespre no seran tan intenses, però també poden afectar el litoral i el prelitoral. La previsió de dimarts és que torni la calma i la temperatura repunti clarament.
2: 3CAT Info.
0: Molt bona tarda, passant pràcticament 4 minuts del punt de les 8 de la tarda. És dilluns 24 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurellaixas.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Molt pendents de les tempestes que avancen aquesta tarda d'oest a est i al sud i al nord del país. Ara mateix afecten encara comarques com el Ripollès i el Berguedà, al nord i al sud. Encara es mantenen al Camp de Tarragona i es mouen mica en mica cap a l'àrea metropolitana. De tot plegat, en parlem amb la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. Senyora Soler, molt bona tarda. I moltes gràcies per atendre els nostres micròfons. Comencem, com sempre, parlant de quina és la previsió de les properes hores, cap on han d'avançar les tempestes, on hem d'estar més atents?
3: La previsió que tenim del Servei Meteorològic per ara, a partir de les 8 de la tarda i ja fins a entrada a la nit, el que ens indica és que s'han de concentrar en el que és la meitat nord del territori, del Baix Llobregat fins a l'Alt Empordà per la costa, i amb la mateixa línia tot l'espai del nord del nostre territori. Aquesta meitat és la que tindria en aquests moments aquesta afectació, amb una mica més d'intensitat en el quadrant de les comarques de Girona i amb una mica menys d'intensitat en el quadrant de les comarques de Lleida. Això és el que s'espera per aquest vespre. Ara aquests ruixats que vosaltres dèieu que encara estaven afectant la zona del litoral de Tarragona, el litoral central, que van pujant, anem esperant que vagin, que continuïn pujant i es vagin perdent aquesta intensitat, que quedin més concentrats cap a aquest quadrant que comentàvem, cap a aquest quadrant més de les comarques de Girona, de Catalunya central. És el que esperem ara durant les properes hores i fins a entrada la nit. Per tant, encara aquesta vigilància amb aquestes pluges que poden haver-hi, perquè sobretot el que ens indica el Servei Meteorològic, que és aquesta característica que han tingut avui, que eren tempestes, eren precipitacions que podien anar acompanyades de tempestes amb pedra, també amb ratxes de vent fortes, i tota aquesta situació meteorològica és la que podia tenir afectació, com hem vist que n'ha tingut, perquè hem tingut forces trucades al 112, hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es patarnegava, ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural, i és el que s'està treballant ara durant aquesta tarda.
0: Aquestes incidències que ara ens comentaven, no sé si s'han centrat potser el Tarragonès, que on sembla, pel que sabem, que juntament amb el Vendrell és on s'han portat per ara la pitjor part d'aquest temporal. No sé si s'han concentrat aquí o aquestes incidències han estat més repartides.
3: Han estat repartides, però sí que és veritat que la població de Tarragona, justament la ciutat de Tarragona, és la que ha tingut el número més elevat d'incidències. Jo l'últim recompte que el comptàvem teníem més de 100 avisos per la zona de Tarragona, 100, quasi bé 200, i eren avisos molt generalitzats en aquesta zona. La ciutat de Tarragona, també els voltants. També hi ha hagut avisos en altres punts, el Segrià, també la part de les Cerdanya, hem tingut altres avisos en altres llocs, però no evidentment amb aquest número. Com bé dius tu, s'han concentrat molt sobre aquesta zona d'aquest litoral central del Tarragonès, també del Baix Camp, en aquesta zona. Ara encara plouen aquí, a més ha repetit la pluja un parell de vegades, també amb intensitat, amb forta energia, amb vent, amb pedra, vull dir que ha sigut bastant aparatós i espectacular i ha tingut doncs, que atendre's a través dels doncs, la Guàrdia Urbana, els Mossos, els bombers, han estat fent tots aquests avisos que encara ara, en aquests moments, encara continuen treballant.
0: A Puigcerdà, ho dèiem ara, també han caigut pedres de fins a 5 centímetres. Deixant de banda aquestes trucades que hi ha hagut al 112, és massa d'hora per saber fins a quin punt pot haver causat destrosses o estralls perquè pedres de fins a 5 centímetres, déu-n'hi-do.
3: 5 centímetres i sentíem algun número més elevat, No ho sabem encara, s'ha d'anar revisant. Segurament hauran causat algun dany perquè aquestes pedres tan grans el més normal és que facin alguna malícia, però no ho tenim en aquests moments comptabilitzat. Sí que sabem, per exemple, doncs que per lo que fa a persones no tenim informació d'alguna situació molt greu. Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. I això també és el que més nosaltres destaquem i per aquest motiu doncs, ho anem seguint també. Sabem també que han tingut alguna incidència, sobretot en vies de circulació. No tenim present en aquests moments que hi hagi cap via tallada, però sí potser alguna amb alguna afectació amb algun carril o que hi hagi algun vessal d'aigua. Per tant, el que demanem també és molta precaució amb la conducció en aquests moments, anar molt vigilants, encara que no plogui, pot ser que encara quedin vessals d'aigua i, per tant, doncs, ser molt prudents amb la conducció, vigilar molt amb la distància amb els cotxes de davant que ens permeti frenar si necessitem frenar, anem en compte amb els avançaments, reduir la velocitat i sobretot si ens enganxa alguna pluja d'aquestes que estem tenint avui intenses, doncs sobretot aturar el cotxe amb seguretat i quedar-nos en allà fins que no passi el ruixat aquest fort. També sabem que hi ha alguna línia de tren que també tenia alguna incidència, en aquests moments diverses línies, i sobretot era entre la zona de Tarragona i Torredembarra i també entre Móra la Nova i Reus, que estaven també treballant per solucionar doncs, aquesta situació que tenien d'afectació per pluja en aquestes.
0: Vostè ara ens donava indicacions de com conduir o com no conduir quan ens trobem en una situació com aquesta, igual que el consell repetit reiteradament des de sempre, de no creuar ni rius ni rieres quan es donen aquestes situacions. A banda d'això, quines altres situacions hem de tenir en compte? No sé si el tema de neteja d'esembornals, quan estem a casa, al carrer, alguna cosa més que haguem de tenir en compte?
3: És molt bàsic això que tu comentes, Sobretot el moment de tenir els embornals nets, de netejar totes aquelles vies canaleres per on tingui que passar l'aigua quan plogui, quan ho hem de fer abans. Vull dir, si sabem que l'endemà o l'endemà passat tindrem una situació de pluges, és el moment de vigilar casa nostra, de mirar-nos-ho tot bé, de veure què tenim, que no tinguem els embornals taponats, les canaleres per on baixa l'aigua, també, sobretot, veure que no tinguem elements de plàstics o alguna cosa que pugui volellar, que s'ho puguin portar, els toldos que estiguin ben tancats, tot això és el que tenim que mirar justament abans de que plogui. No en el moment en què plou, perquè en el moment en què plou no és bo sortir a fer-ho, eh? Llavors, també hem de vigilar molt amb no sortir quan ja està plovent, eh? Aquella situació que a nosaltres sempre ens fa molta por, d'aquella persona que veu que plou i diu, ai, mira, vaig a treure el cotxe perquè no l'he posat gaire bé i està en una zona que és inundable i el vaig a treure ara. I en aquell moment, quan treu el cotxe, és quan l'arrossega. Això també ens fa patir molt. Per tant, siguem conscients que en el moment en què ja plou, el que hem de fer és procurar per la nostra vida, per la nostra salut, que tot això, com tu estàs bé dient, ho tenim que tenir preparat amb antelació.
0: I ja per acabar, podem confiar que això s'acabarà avui mateix? Esperem que s'acabi llarg o que s'allargui durant la matinada? Tenim més o menys quan s'acabarà aquesta situació?
3: L'avís d'intensitat que ens donava el Servei Meteorològic de Catalunya, nosaltres el tenim pel dia d'avui. Ara bé, nosaltres el Servei Meteorològic ens avisa quan hi ha intensitat important que pot tenir afectació. No ens diu si cauran quatre gotes d'aigua. Potser continuarà demà encara amb alguns plugins, per lo que veiem per la informació meteorològica en general, però sembla que aquesta intensitat important de cara a demà estaria finalitzada. Ho hem d'anar seguint, sempre diem el mateix, que estem sempre pendents de que el Servei Meteorològic analitzi els models i ens expliqui quina és la situació, i aquesta és la que tenim ara.
0: Perfecte, doncs Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, moltíssimes gràcies i molts ànims pel que queda de temporal.
3: D'acord, moltes gràcies. Igualment a vosaltres.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més informacions aquí a 3CAT Info. El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta i situa el ministre de Política Territorial al capdavant d'un comandament únic. Ho aprovarà demà el Consell de Ministres, quan fa quasi un mes de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. Des de Madrid ens amplia aquesta informació en Dani Sainz de Aja.
4: El que aprovarà demà la Moncloa és una declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional, una figura legal que permet al govern espanyol prendre el timó de la crisi tal com exigia el PP. Al capdavant de l'anomenat comandament únic es situarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, coordinat amb altres ministeris i amb el govern de Ceuta, que no perd les seves competències. Ho ha anunciat des de la ciutat autònoma el vicepresident del govern espanyol, Carlos Cuerpo, que ha explicat què suposarà.
5: Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación, en aquellos casos que sea necesario, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis que esperamos que dé resultados lo antes posible.
4: I preguntat per què es prenarà esta mesura quan fa ja 26 dies de l'inici de la crisi, Cuerpo ha defensat que, passada la part més crítica de l'emergència, és moment d'unificar una gestió que implica diverses administracions. Sí que es deixa per més endavant un pla d'ajudes econòmiques per als sectors més afectats, com l'hostaleria. Abans del Consell de Ministres, Pedro Sánchez ha convocat també el Consell de Seguretat Nacional.
0: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avui enviar a Ceuta 45.000 vacunes. Són 15.000 dosis de la vacuna triple vírica i 10.000 de difteria tètanos, 10.000 més de varicela i unes altres 10.000 de polio. L'acord s'ha pres en la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Les vacunes s'enviaran a través del mecanisme de solidaritat entre les comunitats i el Ministeri de Sanitat com a mesura preventiva davant la situació a la ciutat autònoma. L'objectiu és garantir la vacunació tant de persones de Ceuta que no estiguin vacunades com de persones migrants i donar resposta així a les necessitats extraordinàries de prevenció. La comissió assegura que la situació no és una emergència de salut pública, però considera necessari treballar en prevenció i destaca que la mesura més urgent és garantir unes condicions dignes per a les persones migrants. I abans de l'àrea de servei, una última notícia. L'USTEC, el sindicat majoritari en el sector de l'educació, dona per fet que el primer dia del nou curs, el dimarts 8 de setembre, els docents aniran a la vaga. La seva portaveu, Yolanda Segura, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, diu que caldria un miracle per poder desconvocar la jornada de protesta. Reclama al govern la represa de les negociacions per evitar les pròximes vagues programades. Educació, de moment, no ha reaccionat a la crida. Segura, tot i que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva, recalca que calen canvis estructurals i una negociació més a fons i amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol.
6: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Per l'USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals. Obrim l'àrea de servei, ara que és un quart de nou del vespre, explicant-vos que la passatgera d'una motocicleta ha mort aquesta tarda en un accident de trànsit a la C-260 Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Per causes que s'investiguen, la motocicleta ha sortit de la via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquesta víctima ja són 87 les persones que han mort en accident de trànsit a les carreteres catalanes aquest any, 33 de les quals són motoristes.
2: El temps.
0: Una crònica de la Gemma Puig.
7: Encara continuarem en les properes hores pendents dels ruixats, les tempestes, que encara poden descarregar amb intensitat. Hem tingut dues línies de tempestes intenses des de Ponent, Pirineu, Prepirineu Occidental, i arribant cap als sectors de la Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà, i una línia de tempesta també molt intensa des del Camp de Tarragona, litoral i perlitoral, resseguint la costa, amb tempesta, calamarsa, pedra i cops forts de vent. Els registres més significatius de moment, aquests 59 litres per metre quadrat a Riudecanyes, 46 a Vinyols i els Arcs, 43 al Mar Roig, 34 a Bast, 31 a Tremp, 25 a la Seu d'Urgell, 41 a Viella. Tempesta amb calamarsa, pedra i temperatures que on ha descarregat han baixat. Encara en les immediates hores pot continuar descarregant en aquest sector entre el Prepirineu, litoral i prelitoral, també arribant a la costa i encara amb certa intensitat cap al Camp de Tarragona. Després, al vespre, nit i matinada, sí que aniran clarament a la baixa. De cara a demà i els propers dies, el temps serà molt estable. Demà un matí més fresc, amb algunes boires matinals, amb alguns núvols, poc important. A la tarda, també nuvolades inofensives cap al Pirineu i temperatures cap amunt.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Els Estats Units anuncien la posada en marxa d'un pla per aïllar econòmicament l'Iran i així ofegar-lo financerament. Washington adverteix que donarà un cert temps perquè els diferents països deixin de tenir relacions econòmiques, financeres o comercials amb l'Iran abans d'imposar-lo sancions. Però, segons ha advertit el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, no tindran paciència infinita.
8: Cada país té un calendari definit per tancar les activitats que hem identificat. Si no prenen mesures, ho farem unilateralment a través del Departament del Tresor. I que quedi clar que qualsevol entitat que faciliti el blanqueig de capitals a l'Iran serà eliminada del sistema del dòlar.
0: L'objectiu, segons ha explicat Bessent en una roda de premsa al Departament del Tresor, és fer la màxima pressió econòmica contra Teheran perquè acceptin que no poden tenir armes atòmiques.
8: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
0: El màxim responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. I precisament el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que imposarà aranzels del 50% als automòbils i l'acer que provinguin del Canadà a partir de l'1 de gener del 2027. En un missatge a la seva xarxa social, ha assegurat que els Estats Units no necessiten el Canadà, sinó que és el Canadà qui necessita els nord-americans. Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. L'anunci és una nova escalada en la guerra comercial que viuen els dos països veïns. Divendres, el Canadà va trencar les negociacions comercials per considerar inacceptables les condicions de Washington imposades a última hora. Això va fer que des de dissabte hagin entrat en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. La policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, en què van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses com conduir en contradirecció. Des de Londres ens amplia aquesta informació en Quim Olivares.
9: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts. Sentim-lo.
10: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui, si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
9: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La matinada de festa major d'aquest dilluns a Sitges ha acabat amb greus aldarulls. Cap a les 4 de la matinada, més de 200 joves han començat una baralla. Quan hi han intervingut les forces de seguretat, els joves han començat a llançar objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial i també han volcat i cremat mobiliari urbà com contenidors i lavabos públics. Els fets han tingut lloc un cop acabat el concert de festa major al Passeig de la Ribera i han obligat a retardar també la sortida de la cercavila matinal. També han quedat afectats als carrers de la Bassa Rodona i la plaça Pou Vedra. De moment no consten detinguts, tot i que els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics i investigaran els fets. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets i també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut una persona que presumptament hauria cremat més d'un centenar de contenidors al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Els fets es van produir entre el mes de maig i aquest agost i la suma dels danys puja a prop de 115.000 euros. A la persona arrestada se li atribueixen fins a 18 incendis diferents que haurien provocat la crema de 127 contenidors. Els focs també van afectar part del mobiliari urbà. L'empedrat de la plaça del Monestir, catalogat com a patrimoni protegit, el mur de l'escola Sant Marc i 11 vehicles. En un dels incidents, l'incendi també va arribar a afectar una canonada de gas de l'escola Abat Oliva Loreto i es va interrompre el subministrament de gas del centre durant dos dies. El fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, ha cancel·lat la reunió que tenia prevista avui amb la cúpula de la Paramount, on s'havia de negociar les condicions de la fusió de la companyia amb la Warner. En un comunicat, Bonta ha justificat la decisió perquè ha transcendit a la premsa detalls sobre trobades preliminars que es van fer la setmana passada. Acusa Paramount de filtrar i distorsionar el contingut de les converses, cosa que demostra, ha dit, que no actuen de bona fe. Ha deixat clar que si volen reprendre el diàleg han d'actuar de manera sincera. És un entrebanc per les intencions de Paramount d'adquirir Warner per 95.000 milions d'euros. 12 estats nord-americans van frenar la compra presentant una querella perquè hi ha risc de monopoli. Entre les exigències dels fiscals dels 12 estats hi ha que es venguin canals de televisió per cable de Warner i garanties perquè les dues companyies operin com a estudis independents. Si el conflicte no es resol abans de l'únic l'1 d'octubre, Paramount haurà de pagar una penalització diària de 6 milions d'euros als seus accionistes. El cas també aniria a parar als jutjats en un judici fixat pel març de l'any que ve.
11: Hola.
12: Hola.
0: La sèrie de la plataforma 3CAT sense filtres, seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seúl, a Corea del Sud.
12: És la noia de la partida de l'altre dia.
13: Demà, què fas?
0: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials, al telèfon mòbil o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. La candidatura de Sense Filtres al certamen coreà és en la categoria de millor sèrie de format curt, que guardona la creativitat de les produccions que s'adapten al ritme de les plataformes audiovisuals i alhora mantenen la profunditat de les històries de ficció. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre del 2026 a Seúl.
2: Esports.
0: Fins a 9:15 amb en David Ubach. David, bona tarda.
14: Bona tarda, esports, que arrenquem amb partits en dansa. Aquesta hora es porta en joc aquí la sintonia de 3CAT Info, començant per la Supercopa Catalana d'handbol, que es disputa a Calella, tant la final femenina ja resolta com la masculina, que començarà ara a 9:15. A la femenina, victòria del Granollers, que s'ha imposat per 26-22 al Lleida, a la final femenina, com dèiem. En la final masculina d'aquesta Supercopa Catalana d'handbol a Calella, al Maresme, ara a 9:15 s'hi enfronten el Barça i el Granollers en el gran clàssic català de l'handbol, en el gran derbi català de l'handbol, en un partit que es podrà veure per Esport 3. També tenim partits en joc a la primera divisió de futbol. Són duels de la segona jornada de Lliga, un dels quals en joc

0: els futbolistes que van disputar més minuts. La resta, mentrestant, han fet un treball més actiu damunt de la gespa de la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí. Avui amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Alejandro Valde. El lateral a l'esquerra català, recordem-ho, va caure ahir de la convocatòria pel partit contra l'Elx per decisió tècnica. I en paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no té pas cap lesió. Ahir el van haver de substituir. Doncs poc abans del descans es va fer mal, al descans el van substituir. I finalment, però, tot ha quedat en un ensurt perquè s'ha confirmat que únicament té una contusió. Està previst que Gavi es reincorpori ben aviat als entrenaments. Encara sobre aquest duel d'ahir, doncs va arribar també en polèmica extraesportiva. En aquest sentit, el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional Espanyola contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero. En un comunicat, el Club Blaugrana considera que la policia doncs es va excedir en requisar estelades, assegura que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests mateixos fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir els fets i els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat aquests fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. A la segona divisió de futbol, el Girona ha presentat dos dels seus darrers reforços, els centrals Mumin i Furtado. El ganès Abdul Mumin, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que està preparat per jugar i ajudar l'equip a tornar a primera.
1: Sí, em trobo molt bé. Ja estava totalment recuperat abans d'acabar la temporada passada. Vaig jugar un parell de partits al final i també vaig formar part de la convocatòria de Ghana per al Mundial. Així que, doncs, físicament i mentalment, estic preparat per jugar.
0: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves. I encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés i a qui el club va obrir expedient disciplinari, ha rebut una oferta de l'Ajax que en principi acceptarà. I d'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán. El jugador, fitxat la temporada passada, deixa el club ballesà després de jugar 19 partits i haver aconseguit l'ascens a segona.
2: 3CAT Info.
0: Afegim encara del vessant poliesportiu que s'ha cancel·lat la part final de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa d'avui, doncs, no ha tingut guanyador i la General es manté tal com estava ahir liderada per Tadej Pogačar.
3: Les pluges i les pedregades d'aquesta tarda causen estralls a Tarragona, a Ponent i al Pirineu. Bona tarda, són 8:45.
4: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
3: Les pluges d'intensitat torrencial han descarregat amb força en diferents punts del país. Han afectat especialment el Camp de Tarragona després del fort episodi de la matinada de divendres. També ha plogut fort al Segrià i a la Cerdanya han caigut pedres de gairebé 5 centímetres. Aquest episodi de tempestes encara no s'ha acabat i va escombrant el país. Les pluges també compliquen la mobilitat. Hi ha afectacions a les línies de tren del sud de Catalunya i a l'aeroport del Prat la tempesta elèctrica obliga a cancel·lar alguns vols. La bona notícia és que de moment no hi ha constància de cap ferit per aquestes pluges. De seguida ho repassem tot. Abans, Gemma Puig, bona tarda. Com tenim ara mateix el temporal?
5: Doncs mira, encara tenim ruixats intensos, però sí que van clarament a la baixa respecte a una tarda molt moguda amb aquestes dues línies de tempesta, podríem dir que hem tingut la del Pirineu, que ha afectat des del Pallars, Alt Urgell, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, i sobretot aquesta més activa que hem tingut també des de l'Ebre, passant pel Camp de Tarragona i arribant, ofegant la costa central. Els registres que hem tingut més significatius, els 89 litres per metre quadrat a Vinyols i els Arcs, 77 a Tarragona, 59 a Riu de Canyes, al Mar Roig 43, també a Viella 41, 34 a Das o 32 a Puigcerdà, i tots ells, en la majoria dels casos, doncs, han anat acompanyats de galamars a pedra o de cops forts de vent. Per tant, aquestes tempestes que han sigut intenses. Ara en tenim algunes d'irregulars entre la Garrotxa, l'Alt Baix Empordà i encara alguna que queda cap al litoral. tocant ben bé el Garraf, el Baix Penedès o el Baix

0: Sánchez Llobregat.
1: El cert és que les imatges que anem veient són força espectaculars, d'aquestes pedregades que hem vist o de les afectacions que hi ha hagut per les fortes ratxes de vent. Gemma, i tot això com ha de seguir a partir d'ara?
2: Aquest vespre encara mantindríem una mica la inestabilitat, tot i que, com dèiem, ja estan força a la baixa, i de cara a aquesta setmana doncs serà molt estable. La veritat és que demà tindrem un dia ben diferent, demà tindrem un matí més fresc, a la tarda amb alguna nuvolada inofensiva cap al Pirineu. Dimecres sí que pot caure alguna gota al matí, però també estem parlant de fenòmens molt puntuals i febles, i aquesta serà la tendència aquesta setmana. Força estabilitat, potser divendres també repeteix algun ruixat cap al Pirineu, amb unes temperatures que aniran pujant, sobretot entre dimecres i dijous és quan tindríem aquests valors una miqueta més alts, no disparats, però sí que amb aquesta estabilitat doncs tornarà a remuntar una mica la temperatura.
1: Per tant, de moment, aquestes tempestes com les d'aquests dies s'han acabat, de moment.
2: Sí, de moment sí.
1: Doncs gràcies, Gemma, ho seguim actualitzant. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Gairebé quatre setmanes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Pedro Sánchez assumeix el control d'aquesta crisi migratòria. El govern espanyol aprovarà demà l'emergència per pilotar la situació en coordinació amb la ciutat autònoma.
3: Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
1: És el vicepresident Carlos Cuerpo, que és el ministre que avui ha trepitjat Ceuta. La Moncloa també ha convocat demà el Consell de Seguretat Nacional, el màxim òrgan de seguretat de l'Estat, per analitzar la situació i, en paral·lel, continua preocupant la salut dels milers de migrants que malviuen a Ceuta. El Ministeri de Sanitat i les comunitats han acordat enviar-hi 45.000 vacunes. Queden dues setmanes perquè comenci el curs escolar i ara mateix es manté la incertesa del juny. El sindicat majoritari USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre i dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, és a dir, el primer dia del curs. I en aquest Catalunya Vespre també explicarem que París tindrà un parc d'atraccions temàtic dedicat a Bola de Drac. Avui, l'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir tres parcs nous i un estarà dedicat al manga. A les 9:05 arribaran els esports. David Ubach, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Amb quins titulars?
4: Doncs amb el fet que al Barça les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer pas cap lesió en el partit d'ahir, de manera que té només una contusió. Avui amb el grup ja s'ha entrenat d'una banda Rodri per primera vegada i de l'altra Balde, que ahir va ser absent de la convocatòria de Hansi Flick. I encara sobre aquest el 0 Barça 5 d'ahir, doncs el club blaugrana en un comunicat ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Passen 5 minuts de 8:45. El Camp de Tarragona s'ha tornat a emportar la pitjor part del temporal que ha avançat aquesta tarda d'oest a est a bona part del país. Des de primera hora de la tarda han caigut ruixats intensos acompanyats de pedregades i fortes ratxes de vent que han afectat el Tarragonès, però també comarques com la Cerdanya. Un temporal que no ha deixat fins ara ferits de gravetat, però que ha registrat centenars de trucades al 112. N'ha parlat a 3Cat Info fa només uns minuts la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: No tenim informació d'alguna situació molt greu. Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava, ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
1: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Anem cap a Tarragona en directe. Ricard Boigas, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Marc. Aquí l'aigua ha vingut acompanyada de fortes ratxes de vent i pedra del tamany d'una moneda de 2 euros. Marc, no exagero, el fenomen és molt extraordinari a la ciutat. Ha durat al voltant d'uns 5 minuts, impedia la visibilitat a més de 2 metres. El trànsit s'ha aturat gairebé en la seva totalitat i la pedra només feia que es patar a les finestres de vidre. Bé, val a dir que això ha durat poc, perquè de fet després ha vingut la pluja i s'ha endut directament tota la pedra que havia caigut als carrers. Segons ens han explicat els bombers, la intensitat de la pluja i el vent ha provocat la caiguda d'arbres, branques, també alguna farola al carrer Joan Miró, arbres, mobiliari urbà, han caigut damunt de cotxes, la majoria aparcats. De moment no consten ferits greus. Segons informació oficial que a més fa tan sols uns minuts, l'Ajuntament de Tarragona confirma que per sort no hi ha constància de danys personals. Això sí, hi ha moltes vies afectades al carrer Cigonya, l'avinguda Vidal i Barraquer, el polígon Francolí, el Serrallo, les zones de platja, el polígon entre Vies i Comar, la Cruïlla entre Torreforta i la C31B, el pont de Santa Tecla i la Nacional 340 a l'altura de Bonavista. De fet, la Regidoria de Protecció Civil manté la situació d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per Temps Violent. Els parcs estan tancats a la ciutat i demanen que la gent, si no ho ha de fer, no es mobilitzi, sobretot no surti de la ciutat, perquè es pot trobar amb aquests problemes de trànsit vinculats, diguéssim, a la caiguda d'aquests arbres. Mira, Marc, en altres punts importants del Camp de Tarragona, Salou, per la seva acumulació de gent durant l'estiu, la pluja ha fet caure un mur en una propietat privada del carrer València. Han caigut arbres al carrer Carles Bugues i també al carrer Barcelona. L'aigua ha deixat alguns carrers inundats, sobretot ha afectat la plaça Europa, un clàssic ja també quan plou a la Costa Daurada. I també ha plogut amb molta intensitat al Baix Camp, concretament a la capital, a Reus. Penseu que l'estació de referència del Meteocat a Riudecanyes ha registrat 50 litres per metre quadrat. El temporal també deixa afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot Ribera d'Ebre i Terra Alta. A Móra Nova, per cert, hem vist a les xarxes que s'han arribat a registrar pedres de 9 centímetres. Tècnics del Meteocat han demanat a la persona que l'havia recollit que la guardi en un congelador per poder-la validar i també analitzar. A banda de les afectacions en àrees urbanes, caldrà avaluar també els danys en conreus. Molts municipis estan recollint hores d'ara incidències perquè el temporal de pluja, vent i pedra que ha entrat pel sud encara continua una mica actiu.
1: Doncs és l'última hora que ens arriba des de Tarragona. Gràcies, Ricard. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Sí que hi ha afectacions a la mobilitat. Està tallada la circulació de tots els trens regionals entre Tarragona i Torredembarra per la caiguda de diversos arbres a la via. En el cas de l'R15, la circulació també està aturada entre Reus i Móra la Nova per acumulació d'aigua. Tot això al sud del país, però les tempestes també han passat intensament per l'Alt Urgell i la Cerdanya. La tempesta ha deixat pedres de fins a 5 centímetres en punts com Puigcerdà i Llívia, on feia dècades que no recordava un fenomen com aquest. Anem cap allà, Joaquim Albalate.
4: A la Cerdanya, la pedregada ha caigut cap a 5:45 de la tarda i ha deixat pedres de fins a 5 centímetres a punts com Puigcerdà o Llívia, on feia dècades que no es veia una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb vidres trencats i sostres abonyegats, també als arbres amb branques trencades i als tendals que han quedat foradats. La tempesta també ha complicat la mobilitat perquè ha negat carrers i carreteres com la Nacional 260 i ha afectat també també l'etapa d'avui de la Vuelta, que s'acabava a Font-romeu, a l'Alta Cerdanya, i que s'ha hagut de suspendre.
1: I finalment, al Segrià, les pedregades puntuals que han caigut han afectat principalment camps de fruita, tot i que la campanya ja està molt avançada. Preocupen els danys que hagin provocat les tempestes en alguns cultius, com per exemple la poma. Des de Lleida, Júlia Albacar.
5: Aquí la pedregada ha caigut a primera hora de la tarda. Un dels municipis més afectats ha estat Almenau. Les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
6: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
5: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la campanya i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
1: Gràcies, Júlia. Aquestes pluges també estan afectant les operacions de l'aeroport del Prat. Una tempesta obliga a endarrerir molts dels vols programats i a hores d'ara se n'han hagut de cancel·lar 45, tant sortides com arribades, Roger Santaló.
7: Segons el portal Flight Radar 24, això suposa que el 4% de les operacions que hi havia previstes per avui al Prat s'han cancel·lat. A la meitat de les sortides i arribades a l'aeroport barceloní hi ha retards, una situació que es pot comprovar vol per vol al web d'informació de les operacions d'AENA. El retard mitjà de les operacions és de més de 75 minuts i ara mateix el Prat és el principal aeroport del món amb més incidències en les seves activitats.
1: Estem explicant aquest episodi fort de pluges intenses que ha afectat a Catalunya aquesta tarda i, de fet, que encara està afectant a alguns punts del país i en alguns municipis de les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès aquesta tarda. Podem dir que hi ha plogut sobre mullat després del temporal que hi va caure dissabte a la matinada. Els alcaldes, per aquesta raó, reclamen millores estructurals que fa anys que demanen i que consideren claus, Maria Costa.
8: Millores perquè no es tornin a repetir els estralls, com ara la carretera nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
9: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, per permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
8: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
10: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF a cadascú a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
8: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests mateixos problemes.
1: I sobre les pluges de dissabte, el Baix Penedès i el Tarragonès, el principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, ha preguntat al govern per què no va activar el sistema És Alert d'avisos als telèfons mòbils, malgrat que aquell episodi també va ser molt intens, Joan Vilaplana.
11: Sí, unes pluges que van deixar 11 ferits i inundacions en diversos municipis de les comarques de Tarragona, com dèiem. Els de Puigdemont han registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre la qüestió. La diputada Juntaire, responsable d'infraestructures Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
12: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les Des d'Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
11: Junts també pregunta si el motiu de no enviar l'Es Alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajudes destinaran per ajuntaments i particulars afectats.
1: Un minut i tres quarts de nou. A partir de les 9 seguirem actualitzant tota la situació d'aquestes tempestes. El govern espanyol pren el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà demà un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Anem cap a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona tarda.
13: Bona tarda. Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó Simó pot mobilitzar recursos humans i materials sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
14: Ara que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible, sea por lo tanto un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
13: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, del PP, que com Alberto Núñez Feijóo demanava feia dies que Madrid agafés les regnes.
15: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? Aquí no manda nadie.
13: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió quan cal coordinar més administracions.
1: Mentrestant, Ceuta rebrà 45.000 vacunes per prevenir la propagació de malalties infeccioses tant entre la població migrant com entre els residents no vacunats, Cèlia Forment.
8: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han activat el mecanisme de solidaritat i enviaran 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 de diftèria i tètanus, 10.000 de varicela i 10.000 més de polio. L'acord s'ha pres avui en la reunió de Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i el control de possibles contagis. La vacunació es considera especialment important davant malalties com la varicela o el tètanus, tot i que els especialistes també recorden que cal valorar cada cas i l'estat vacunal de cada persona.
1: Més coses. L'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha dit avui en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre.
16: Tot i que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva, Segura recalca que calen canvis estructurals i una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol.
17: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
16: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
1: En la crònica política avui recuperem el nom d'Isabel Díaz Ayuso perquè intenta enterrar la polèmica per la compra del polèmic àtic de luxe, però es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del seu mateix partit, del Partit Popular. Ayuso travessa la seva pitjor crisi política i la direcció popular se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Tornem cap a Madrid. Ara Paula Brujats, bona tarda.
18: Bona tarda. El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra per ella a l'àtic. Ja és cosa del passat.
19: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado.
18: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
20: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
18: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
1: Crònica internacional. Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna el dia que el país, envaït per Rússia, commemora el 35è aniversari de la seva independència. La coalició de voluntaris, formada per una trentena de països que dona suport a Ucraïna, s'ha reunit per reformar l'ajuda militar i financera al govern de Volodymyr Zelensky, Ignasi Abad.
21: Sí, el president ucraïnès ha demanat als seus socis material per defensar-se dels atacs aèris russos. Diu que necessita almenys 300 míssils pels sistemes Patriot.
22: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
23: Putin stigne rozpochati nastup.
21: Zelensky ha rebut a Kiev el nou primer ministre britànic, Andy Burnham, que s'ha compromès a mantenir l'ajuda.
0: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
21: De fet, Burnham ha revelat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè la República Soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de defensa antiaèria que el Regne Unit produeix en cooperació amb França.
1: I els Estats Units amenacen amb severes sancions als països que facin negocis amb l'Iran, després d'anunciar divendres una guerra econòmica per aïllar i enfonsar financerament la República Islàmica. Avui el Departament del Tresor n'ha donat més detalls.
21: Si Washington vol tallar d'arrel qualsevol relació econòmica, comercial o financera de l'Iran amb la resta del món, i per això està parlant amb els països que hi tenen vincles per evitar que cap companyia o entitat faci arribar diners a Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor dels Estats Units. No one
2: is above. Ningú s'escaparà de l'abast de les sancions dels Estats Units. Si faciliten transaccions i formen part de l'ecosistema que converteix el petroli iranià en diners i en repressió, seran el nostre objectiu.
21: El màxim responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. Bessent diu que de moment no posen terminis, però que la seva paciència no serà infinita.
1: Deu minuts i les 9. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana. Al conjunt de tot l'estat, aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. Ho recull el portal immobiliari Idealista. Què més hi trobem, Roger?
7: Que l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals catalanes, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. A més, l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5%, fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, de 370 a Tarragona i de 325 a Lleida. En canvi, a la resta de l'estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat.
1: Repassem més notícies. Dues persones detingudes avui relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya, Txell Garriga.
3: Sí, a la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del seu cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció en aquest cas es va produir, però, el 18 d'agost. La droga eren 21 quilos de xis i mig quilo de cocaïna i tindria un valor d'uns 55.000 euros. El detingut també tenia un ordre internacional pendent emès encara per França. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona, en aquest cas amb 31 quilos de cocaïna, que ha ingressat ja a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic.
1: A Sitges investiguen els aldarulls que hi ha hagut aquesta matinada durant la festa major a Sitges, que ha acabat amb aldarulls greus. Un cop acabat els actes oficials, uns 200 joves han començat una baralla que ha acabat amb llançament de pedres i ampolles de vidre contra la policia i amb crema de mobiliari urbà.
3: Els fets, en aquest cas, han tingut lloc cap a les 4 d'aquesta matinada i han quedat afectats al passeig de la Ribera, també al carrer de la Bassa Rodona i la plaça del Pou Vedre. De moment, no consten detinguts, tot i que els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics i investigaran també els fets. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha condemnat aquests fets i també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'ha d'allargar fins dimecres.
1: I alguns carrers de Figueres Est, a l'Alt Empordà, continuen sense enllumenat públic des de dimarts a causa d'un robatori de cable de coure. S'han detingut 3 persones que han ingressat a presó provisional. Se'n van emportar 3.400 metres. Girona, Núria Pereira.
23: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros. Volant, volant, sempre amunt, sempre amunt, anant, anant.
1: 6 minuts i les 9, llum verd del projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França avui un acord per crear 3 parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. Anem cap a París, Isabel Galí.
4: Bona tarda. És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels 3 parcs d'atraccions que es faran allà on als anys 80 hi havia el parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
1: Més coses. Califòrnia manté el bloqueig a la fusió de Paramount amb Warner després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora avui mateix, Marc Ruiz.
5: El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal, Rob Bonta, acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar, diu, i vulgui negociar de forma sincera. L'Estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que suposa la fusió de Paramount amb Warner.
1: I tenim novetats d'Eurovisió. I és que els Països Baixos no assistiran a aquest concurs, al concurs d'Eurovisió de l'any que ve, per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment, la darrera edició, i és el primer que es posiciona de cara al 2027.
5: Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte a l'any anterior.
1: 4 minuts i arribarem a les 9. Temps per als esports. Esports que repassem amb en David Ubach. L'estrena amb victòria del Barça a la Lliga va arribar amb polèmica extraesportiva.
6: I en aquest sentit, doncs, el Barça, que ha condemnat avui l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero, on ahir el Barça es va imposar 0-5 a l'Elx en l'estrena blaugrana a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana ha condemnat que la policia requisés estelades, espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests mateixos fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per aquesta actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, a més, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir els fets i els criteris també que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat aquests fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
1: El Barça, mentrestant, ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou.
6: Avui amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria ahir contra l'Elx per decisió tècnica. I en paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no té pas cap lesió de consideració, només una contusió, tot i que al descans el van haver de substituir per un cop que va rebre. Finalment, però, s'espera que Gavi reincorpori ja els entrenaments els propers dies.
1: A la primera divisió aquest vespre tenim 2 partits de la segona jornada.
6: Un en joc, a la segona meitat s'enfronten l'Osasuna i el Llevant en un duel que es disputa, doncs, a l'estadi Reino de Navarra amb un marcador en aquest primer, a segon temps, minut 70, d'empat a 0 encara. A 2:15 començarà el Màlaga Deportivo de la Corunya.
1: I a la segona divisió de futbol, el Girona ha presentat 2 dels seus últims reforços, els centrals Mumin i Furtado.
6: El ganès Abdul Mumin, que té experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que està preparat per jugar i ajudar l'equip gironí a assolir l'ascens a primera novament.
9: Sí, em trobo molt bé. Ja estava totalment recuperat abans d'acabar la temporada passada. Vaig jugar un parell de partits al final. I també també vaig formar part de la convocatòria de Ghana per al Mundial. Així que, doncs, físicament i mentalment, estic preparat per jugar.
6: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, que prové del Benfica, manté que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves. Sense moure'ns encara del Girona, el club podria desencallar ben aviat l'enrenou que té amb l'ucraïnès Víctor Zigankov. Zigankov, que es va negar a jugar contra el Leganés, a qui el club posteriorment li va obrir expedient disciplinari i que ara ha rebut una oferta de l'Àjax que tot apunta que acceptarà. També a segona, el Sabadell ha donat la baixa lateral Carlos Alemán.
1: I David, s'ha cancel·lat la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 minuts per arribar a la meta de Font-Romeu.
6: Sí, en aquest tram final de 15 quilòmetres els corredors no l'han pogut completar. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra que ha obligat els ciclistes a refugiar-se sota cobert. L'etapa d'avui, de 174 quilòmetres amb dos ports de muntanya, doncs, finalment no ha tingut guanyador i la general queda tal com estava ahir encapçalada per l'eslové Tadej Pogacar, amb 9 segons d'avantatge respecte de Wout van Aert i 10 sobre Matthew Brennan.
1: Gràcies, David, i d'aquesta manera arribarem a les 9 del vespre.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són les 9. El Camp de Tarragona s'ha tornat a emportar aquesta tarda la pitjor part del temporal de ruixats i pedregades. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat gairebé 400 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya han caigut pedres de més de 5 centímetres. El govern de Pedro Sánchez assumeix el control de la crisi migratòria de Ceuta. Gairebé 4 setmanes després de l'arribada massiva d'immigrants, l'executiu espanyol aprovarà l'emergència per pilotar la situació en coordinació amb la ciutat autònoma. L'USTEC reclama a Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre del nou curs. La portaveu d'aquest sindicat, que és el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Barcelona encapçala el rànquing estatal del preu pel lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, mentre que al conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425. L'interès per aquest tipus de lloguer s'ha disparat sobretot a Girona. En canvi, cau l'oferta a les 4 capitals catalanes. Ingressen a presó provisional 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers dels sectors de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperat. París tindrà un parc d'atraccions temàtic de bola de drac, segons la premsa francesa. L'Elisi i Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga.
0: Esports.
2: Ara en vol, el Granollers ha guanyat la final femenina de la Supercopa de Catalunya en imposar-se al Lleida per 22 a 26. I en joc la final masculina, al minut 23 de la primera part, Granollers 13, Barça 14. En futbol, al Barça, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió ahir contra l'Elx, ja que només té una contusió. Avui s'ha entrenat per primera vegada amb el grup Rodri i també ho ha fet Alejandro Valde. Encara sobre el partit d'ahir, el Barça condemna l'ús desproporcionat de la força per part de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. Ha estat a causa d'una forta tempesta d'aigua i pedra, no hi ha hagut guanyar i la classificació general queda exactament igual que ahir, liderada per Tadej Pogačar.
1: I pel que fa al temps, la inestabilitat anirà a la baixa en les properes hores, tot i que encara hi pot haver algun ruixat puntual. La previsió de dimarts és que torni la calma, amb un matí més fresc amb algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i la temperatura màxima serà més alta.
0: 3CAT Info.
1: Molt bona nit. Passen poc més de 3 minuts del punt de les 9 d'aquest vespre d'aquest dilluns 24 d'agost del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El Camp de Tarragona s'ha tornat a emportar la pitjor part del temporal que ha avançat aquesta tarda d'oest a est per bona part del país. Des de primera hora de la tarda han caigut ruixats intensos acompanyats de pedregades i fortes ratxes de vent que han afectat el Tarragonès, però també comarques com la Cerdanya. Un temporal que no ha deixat fins ara ferits de gravetat, però que ha registrat centenars de trucades al 112. N'ha parlat aquesta emissora fa uns minuts la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: No tenim informació d'alguna situació molt greu. Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
1: Al camp de Tarragona, principalment a Tarragona Ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Ens amplia aquesta informació en directe des de Tarragona, en Ricard Buigas. Ricard, bona nit.
4: Hola, bona nit, Anna. Aquí aquesta pedregada ha estat un fenomen molt extraordinari a la ciutat, que ha durat al voltant d'uns 5 minuts, limitava la visibilitat més enllà de 2 o 3 metres, el trànsit s'ha aturat gairebé en la seva totalitat, ha deixat carrers emblanquinats per l'acumulació de pedra que ràpidament s'ha endut l'aigua. Segons ens han explicat els bombers, aquesta intensitat de pluja i el vent, sobretot el vent també ha provocat la caiguda d'arbres, branques, també alguna farola al carrer Joan Miró, arbres, immobiliari urbà han caigut sobretot damunt de cotxes, la majoria estaven aparcats. L'Ajuntament diu que no els consten danys personals, ho ha explicat fa uns minuts la regidora de Protecció Civil, Sònia Hors.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Doncs ara ho hem sentit, Sònia Hors, que no ha amagat la seva sorpresa davant d'aquesta tempesta, que en un principi no estava prevista amb aquesta intensitat aquí a Tarragona. Hi ha moltes afectacions en aquests moments en carrers encara de Tarragona, com l'Avinguda Vidal i Barraquer, el polígon Francolí, el polígon Entrevies i Comar, el Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla i també la Nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista, sobretot per poder retirar aquests arbres que han caigut i també mirar que l'aigua, mica en mica, vagi filtrant, vagi desapareixent d'aquests punts conflictius. A Salou ha caigut un mur en una propietat privada del carrer València i s'han inundat carrers amb problemes importants de mobilitat a la plaça Europa, que és el principal eix viari de la població de la Costa Daurada. Tampoc hi ha danys personals greus, segons ens ha explicat l'Ajuntament. Al Baix Camp, a la seva capital, Reus, la tempesta també ha descarregat amb força. També deixa afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda de les afectacions en àrees urbanes, caldrà avaluar també durant els pròxims dies els danys en conreus. Per exemple, la Deu Terra Alta està en aquests moments en plena verema.
1: Doncs, Ricard, moltíssimes gràcies i bona nit.
4: Bona nit.
1: I a tot això està tallada la circulació de tots els trens regionals entre Tarragona i Torredembarra per la caiguda de diversos arbres a la via. En el cas de la R15, la circulació també està aturada entre Reus i Móra la Nova per acumulació d'aigua. Això al sud del país, però les tempestes també han passat intensament per l'Alt Urgell i la Cerdanya. La tempesta ha deixat pedres de fins a 5 centímetres en punts com Puigcerdà i Llívia, on feia dècades que no es recordava un fenomen com aquest. Joaquim Albalate.
6: A la Cerdanya, la pedregada ha caigut cap a un quart de 6 de la tarda i ha deixat pedres de fins a 5 centímetres a punts com Puigcerdà o Llívia, on feia dècades que no es veia una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb vidres trencats i sostres abonyegats, també als arbres amb branques trencades i als tendals que han quedat foradats. La tempesta també ha complicat la mobilitat perquè ha negat carrers i carreteres com la Nacional 260 i ha afectat també l'etapa d'avui de la Vuelta que s'acabava a Font Romeu, a l'Alta Cerdanya, i que s'ha hagut de suspendre.
1: I finalment, el Segrià, les pedregades puntuals que han caigut han afectat principalment camps de fruita, tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupen els danys que hagin provocat les tempestes en alguns cultius, com per exemple la poma. Lleida, Júlia Albacar.
7: Aquí la pedregada ha caigut a primera hora de la tarda. Un dels municipis més afectats ha estat Almenau. Les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de Figa i de Pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
8: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
7: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la vuitena pedregada de la campanya i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
1: Les pluges també estan afectant les operacions de l'aeroport del Prat. Una tempesta obliga a endarrerir molts dels vols programats i a hores d'ara se n'han hagut de cancel·lar 45, tant de sortides com d'arribades. Segons el portal flightradar.com, això suposa que el 4% de les operacions que hi havia previstes per avui al Prat s'han cancel·lat. En la meitat de les sortides i arribades de l'aeroport barceloní hi ha retards, una situació que es pot comprovar vol per vol al web d'informació de les operacions d'Aena. El retard mitjà de les operacions és de més de 75 minuts i ara mateix el Prat és el principal aeroport del món amb més incidències en les seves activitats. En alguns municipis de les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès, aquesta tarda hi ha plogut sobre mullat després del temporal que hi va caure dissabte a la matinada. Els alcaldes reclamen millores estructurals que fa anys que reclamen i que consideren claus. Millores perquè no es torni a repetir els estralls, com ara la carretera nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde de Vendrell, Kenneth Martínez.
9: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
1: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
10: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF a que adeqüi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
1: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I sobre les pluges de dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, el principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, ha preguntat al govern per què no va activar el sistema SAlert d'avisos al mòbil, malgrat que l'episodi també va ser molt intens, amb 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els de Puigdemont han registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre la qüestió. La diputada juntaire responsable d'infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
11: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les SAlert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
1: Junts també demana si el motiu de no enviar les alert van ser les vacances de la cúpula política d'interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i als particulars afectats.
0: 3CAT Info.
1: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i hi posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
13: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
12: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
14: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
12: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
1: Ceuta rebrà 45.000 vacunes per prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents no vacunats. El Ministeri de Sanitat, les comunitats autònomes han activat el mecanisme de solidaritat i enviaran 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 de difteria i tètanus, 10.000 de varicela i 10.000 més de polio. L'acord s'ha pres avui en la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagats amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
15: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
16: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
15: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
17: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
15: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
1: Superat el punt d'un quart de deu de la nit, obrem Maria de Servei explicant-vos que dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. Com a conseqüència de l'accident, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una motocicleta que ha sortit de la via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any, 33 de les quals són motoristes.
0: El temps.
1: Molt pendents avui de la meteorologia, ens n'avança tots els detalls la Gemma Puig.
18: Encara continuarem en les immediates hores amb ruixats, tempestes que van descarregant amb intensitat, ara són una miqueta més inconexos. Hem tingut dues línies de tempestes, una que ha afectat des de Ponent, Pirineu per Pirineu Occidental, però també ha arribat cap a punts de la Cerdanya i el Ripollès, i una altra també molt activa cap al Camp de Tarragona, resseguint la façana litoral des d'aquest sector fins a la costa central. Els registres més significatius fins ara, 59 litres per metre quadrat a Riudecanyes, 46 a Vinyols i els Arcs, 43 al Mar Roig, 41 a Viella, 24 a Gisclareny, 34 a Das, 25 a la Seu d'Urgell o 31 a Tremp. En la majoria dels casos ha anat acompanyat de tempesta, calamarsa, pedra i cops de vent. Encara en queden d'actives. En les immediates hores poden afectar punts del prepirineu, prelitoral o també tornar a arribar a la mateixa línia de la costa, en aquest cas des del Camp de Tarragona, però també entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Encara descarregant amb certa intensitat. Pel que fa a les temperatures, avui els valors més alts doncs, han quedat aquests 35 graus als Alamús o a Vinebre, 34 a Cabanes, a Horta de Sant Joan, i sobretot en els llocs on ha descarregat la temperatura ha tirat cap avall. Aquesta propera nit i matinada, les tempestes aniran a la baixa, la inestabilitat quedarà enrere, i això és el que passarà durant tota la setmana. Tindrem una setmana força estable, un dimarts al matí, amb un ambient més fresc, amb algunes boires, boirines matinals, sol, bandes de núvols prims. A la tarda, però, creix alguna nuvolada cap al Pirineu, sense més conseqüència, i les temperatures pujaran una mica. Aquesta serà la tendència, sobretot dimecres, amb un matí un pèl més insegur, però al migdia les temperatures es tornaran a enfilar. Dimecres tindrem aquests valors una mica més elevats.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
1: L'Austec reclama a Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia del curs, el dimarts 8 de setembre. Tot i que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva, Segura recalca que calen canvis estructurals i una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va pactar el 13 de juliol.
19: La vaga del 8 de setembre, nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
1: Per l'Austec, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana. Al conjunt de tot Espanya, aquesta xifra se situa al voltant dels 425. Ho recull el portal immobiliari Idealista. L'informe fa constar que s'ha incrementat el nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer a les quatre capitals catalanes. En canvi, a totes quatre ciutats cau l'oferta. Això fa que el lloguer d'habitacions s'hagi convertit en un negoci molt rendible per qui les posa al mercat i en un mal de cap per qui les busca. A Girona el preu se situa de mitjana als 407 euros, a Tarragona és de 370 i a Lleida de 325. A Barcelona els preus es van encarir un 5% entre l'abril i el juny. El nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer segueix creixent, destaca Girona, amb un increment de la demanda d'un 102%. A Tarragona els interessats creixen un 62% i a Lleida un 58%. A Barcelona el nombre de persones que volen llogar una habitació en un pis compartit ha augmentat un 22%.
0: 3Cat Info.
1: Cansament i falta de concentració són els símptomes més comuns quan tornem a la feina després de les vacances. Jordi Massip, expert de la UOC en psicologia del treball i les organitzacions, apunta, però, que són totalment normals durant els primers dies.
20: Això no es tracta d'un trastorn, sinó que és una reacció d'adaptació, que és normal i que, a més, és una qüestió transitòria. I, de fet, si no és transitori, passen les setmanes i es manté aquesta situació, és que alguna qüestió s'ha de revisar quant a les condicions de treball. Però sobretot remarca això, que no és un trastorn, sinó que és una reacció normal i puntual d'adaptació.
1: La tornada a la feina hauria de ser progressiva i en la mesura del possible sense haver d'assumir tasques de molta pressió. Els experts també apunten que no desconnectar completament de la feina durant les vacances empitjora encara més el retorn a la rutina laboral. Busca feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el teu currículum passa al primer filtre o no. Això ja és una realitat. Malgrat que vagi més ràpid a fer la selecció, els experts alerten que la IA sovint fa una selecció esbiaixada pel gènere, l'edat, la raça o la condició sexual. Fins i tot alguns especialistes en computació adverteixen d'una discriminació invisible causada per la tecnologia que magnifica les tendències que ja hi ha al sistema. Ho explica Carlos Castillo, és director del grup de recerca en computació social i responsable de la UPF.
21: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos, sino que al contrario, lo que puede hacer es aumentar la probabilidad de que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa de una sociedad que está estructurada de una cierta manera y en la cual existen unos sesgos.
1: La UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses fan servir la IA en selecció de personal i que només un 3% comproven si s'han pres decisions injustes. Per aquest motiu, la legislació espanyola ja contempla garanties com el dret a una intervenció humana o la possibilitat d'impugnar una decisió presa per la intel·ligència artificial. Alguns carrers de Figueres Est, a l'Alt Empordà, continuen sense enllumenat públic des de dimarts a causa d'un robatori de cable de coure. S'han detingut 3 persones que han ingressat a presó provisional. Se'n van emportar 3.400 metres. Girona, Núria Peraire.
22: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
1: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França avui un acord per crear 3 parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara s'ha tancat. Des de París ens amplia aquesta informació la Isabel Galí.
23: Bona tarda. És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels 3 parcs d'atraccions que es faran allà on als anys 80 hi havia el parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París, que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. s'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
1: Esports. Fins a 10:15 amb en David Ubac. David, bona nit.
2: Bona nit. I els arrenquem pendents de l'esport en joc amb dos fronts oberts a aquesta hora. L'un, la Supercopa Catalana d'handbol, que es disputa a Calella. L'altre, la Lliga de Futbol de Primera Divisió, amb dos partits avui de la segona jornada. En handbol, a la final femenina d'aquesta Supercopa Catalana, el Granollers s'ha imposat per 26-22 a Lleida i ara ha d'arrencar la segona meitat de la final masculina, que enfronta el Barça amb el Granollers en un partit que al final del primer temps té domini blaugrana per la mínima d'un gol amb marcador de Barça 17, Granollers 16. En futbol, a la primera divisió tenim en dansa... De fet, tot just acabat ara sense gols l'Osasuna allà avant, per tant, empat a 0 final entre navarresos i valencians, i ara 10:15 ha de començar el Màlaga Deportivo de la Corunya. Això, pel que fa a l'esport de joc, hem de seguir però parlant de futbol i en concret del Barça ara.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Perquè l'equip blaugrana ja prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, corresponent a la primera jornada de Lliga. Es va posposar. Després de golejar a l'Elx en l'estrena a la primera divisió, 0-5, el Barça ha tornat avui a la feina a la ciutat esportiva Joan Gamper. I ho ha fet amb Rodri com a gran novetat a l'entrenament, ja que s'ha entrenat per primera vegada amb els seus companys. També s'ha exercitat Valde, després de quedar fora de la convocatòria pel partit a Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en aquest partit d'ahir, de manera que tot ha quedat en un ensurt, i és que el migcampista es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït. Finalment, però, s'ha confirmat que té només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments. I encara sobre aquest Elx-Barça d'ahir, el club blaugrana ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero. En un comunicat, el Barça lamenta que la policia requisés estelades, espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions, diu que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, traslladant la seva...

0: Explicar. Entendre.
1: Més futbol. A la segona divisió, el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Moomin i Furtado. El ganès Abdul Moomin assegura que està preparat per jugar i ajudar l'equip a tornar a primera.
2: Sí, em trobo molt bé. Ja estava totalment recuperat abans d'acabar la temporada passada. Vaig jugar un parell de partits al final i també vaig formar part de la convocatòria de Ghana per al Mundial. Així que, doncs, físicament i mentalment, estic preparat per jugar.
1: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves. I encara al Girona, afegim també que el club gironí podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés i a qui posteriorment el club li va obrir expedient disciplinari, ha rebut ara una oferta de l'Àjax de Michel Sánchez, que en principi acceptarà. I d'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: De l'àmbit poliesportiu, expliquem que s'ha cancel·lat la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa d'avui, de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut podis i la classificació general queda exactament de la mateixa manera que ahir, liderada per Tadej Pogacar, amb 9 segons d'avantatge respecte de Wout van Aert i 10 sobre Matthew Brennan. Van Aert i Brennan, ciclistes del conjunt Visma. Demà, quarta etapa, amb inici final, Andorra la Vella. Seran 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 de primera categoria.
0: 3CAT Info.
1: El Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per un gol a 4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. I el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, com avui, però del 1926.

0: Són 2:15. Fins ara us hem explicat que el Camp de Tarragona s'ha tornat a emportar aquesta tarda la pitjor part del temporal de ruixats i pedregades. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat gairebé 400 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. El govern de Pedro Sánchez assumeix el control de la crisi migratòria de Ceuta. Gairebé 4 setmanes després de l'arribada massiva d'immigrants, l'executiu espanyol aprovarà l'emergència per pilotar la situació en coordinació amb la ciutat autònoma. L'USTEC reclama a Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia del curs. I tot seguit us explicarem que els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria en el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic, Andy Burnham, ha viatjat a Kiev i ha garantit al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils antiaeris amb tecnologia britànica. I també en clau internacional, els Estats Units anuncien una extensió de les sancions als països que tinguin qualsevol relació econòmica, financera o comercial amb l'Iran, amb l'objectiu d'ofegar el règim dels ayatolars. Washington adverteix que donaran un cert temps perquè aquests lligams es tallin del tot, però que no tindran paciència infinita. I pel que fa als esports, David Ubach...
1: Doncs destaquem Esport en Joc amb la final masculina de la Supercopa Catalana d'handbol en joc a Calella, al Maresme. Inicis de la segona meitat, primers 5 minuts de la represa amb domini de 3 gols del Barça, que s'imposa 18-21 al Granollers. A la final femenina, en canvi, triomf del Granollers per 26-22 contra el Lleida.
0: I pel que fa al temps, la inestabilitat anirà a la baixa en les properes hores, tot i que encara hi pot haver algun ruixat puntual. La previsió de dimarts és que torni la calma amb un matí més fresc, amb algunes boires matinals a l'interior i més sol a la

0: Costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i la temperatura màxima serà més alta. Passen pràcticament 3 minuts del punt de 2:15 de la nit. Recordem-ho, és dilluns 24 d'agost del 2026. El Camp de Tarragona s'ha tornat a emportar la pitjor part del temporal que ha avançat aquesta tarda d'oest a est per bona part del país. Des de primera hora de la tarda han caigut ruixats intensos acompanyats de pedregades i fortes ratxes de vent que han afectat el Tarragonès, però també comarques com la Cerdanya. Un temporal que no ha deixat fins ara ferits de gravetat, però que ha registrat centenars de trucades al 112. N'ha parlat aquesta emissora fa uns minuts la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
1: No tenim informació d'alguna situació molt greu. Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona Ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Des de Tarragona ens amplia aquesta informació en Ricard Buigas.
2: La pedregada ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb la caiguda d'arbres i l'acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
3: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
2: Ors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'Avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas per Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. A Salou ha caigut un mur en una propietat privada del carrer de València i l'aigua acumulada a la plaça d'Europa ha provocat problemes de mobilitat. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys als conreus. Hi ha moltes diòs de la zona que estan enmig de la barema.
0: A tot això està tallada la circulació de tots els trens regionals entre Tarragona i Torredembarra per la caiguda de diversos arbres a la via. En el cas de l'R15, la circulació també està aturada entre Reus i Móra la Nova per acumulació d'aigua. Això al sud del país, però les tempestes també han passat intensament per l'Alt Urgell i la Cerdanya. La tempesta ha deixat pedres de fins a 5 centímetres en punts com Puigcerdà i Llívia, on feia dècades que no es recordava un fenomen com aquest. Joaquim Albalate.
4: A la Cerdanya, la pedregada ha caigut cap a 4:15 de la tarda i ha deixat pedres de fins a 5 centímetres a punts com Puigcerdà o Llívia, on feia dècades que no es veia una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb vidres trencats i sostres abonyegats, també als arbres amb branques trencades i als tendals que han quedat foradats. La tempesta també ha complicat la mobilitat perquè ha negat carrers i carreteres, com la Nacional 260, i ha afectat també l'etapa d'avui de la Vuelta que s'acabava a Font Romeu, a l'Alta Cerdanya, i que s'ha hagut de suspendre.
0: I finalment, al Segrià, les pedregades puntuals que han caigut han afectat principalment camps de fruita. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupen els danys que hagin provocat les tempestes en alguns cultius, com per exemple la poma. Lleida, Júlia Albacar.
5: Aquí la pedregada ha caigut a primera hora de la tarda. Un dels municipis més afectats ha estat Almenau. Les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de Figa i de Pera, com explica Pere Roque, president de Saja Catalunya.
6: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
5: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la campanya i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i hi posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz-Eaja.
7: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
8: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
7: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
9: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
7: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: L'USTEC reclama a Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre. Tot i que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva, Segura recalca que calen canvis estructurals i una negociació més a fons amb un calendari concret que vagin més enllà del que es va parlar el 13 de juliol.
10: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Per l'USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
11: 3CAT Info.
0: Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna el dia que el país, envaït per Rússia, commemora el 35è aniversari de la seva independència. La coalició de voluntaris, formada per una trentena de països que dona suport a Ucraïna, s'ha reunit per reformar l'ajuda militar i financera al govern de Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha demanat als seus socis material per defensar-se dels atacs aeris russos. Diu que necessita almenys 300 míssils pels sistemes Patriot.
12: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
13: Putin встигне розпочати наступ.
0: Zelensky ha rebut a Kiev el nou primer ministre britànic, Andy Burnham, que s'ha compromès a mantenir l'ajuda.
14: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Burnham ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'exrepública soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de defensa antiaèria que el Regne Unit produeix en cooperació amb França. Mentrestant, els Estats Units amenacen amb severes sancions als països que facin negocis amb l'Iran, després d'anunciar divendres una guerra econòmica per aïllar i enfonsar financerament la República Islàmica. Avui el Departament del Tresor n'ha donat més detalls. Washington vol tallar d'arrel qualsevol relació econòmica, comercial o financera de l'Iran amb la resta del món i per això està parlant amb els països que hi tenen vincles per evitar que cap companyia o entitat faci arribar diners a Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor dels Estats Units. No one
15: is above. Ningú s'escaparà de l'abast de les sancions dels Estats Units. Si faciliten transaccions i formen part de l'ecosistema que converteix el petroli iranià en diners i en repressió, seran el nostre objectiu.
0: El màxim responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. Bessent diu que, de moment, no poden en terminis, però que la seva paciència no serà infinita. Israel amenaça els palestins de Gaza amb nous atacs si torna a localitzar estels, com els que utilitzen els nens per jugar, en pobles israelians. En els últims dies n'han arribat 4. Anteriorment, Hamas n'havia fet servir per cometre agressions. Jerusalem, Jordi Brascó.
16: Un estel serà considerat un dron, per molt que sigui una joguina que se li ha escapat a un nen que jugava a la Franja de Gaza. És la nova política de tolerància zero instaurada des d'ahir per Israel de la mà de Benjamin Netanyahu i del seu ministre de Defensa, Israel Katz. En la seva memòria, els globus incendiaris que Hamas va enviar a les poblacions israelianes pròximes a la frontera i que van provocar destrosses a la zona setmanes abans dels atacs del 7 d'octubre de el 2023. Els estels caiguts en les últimes hores als quibuts de Nahal Oz i Beri, fets de tela i plàstic i sense cap perill incorporat, han fet reviure aquell episodi als israelians. Katz avisa que, si continuen aterrant a territori israelià, l'exèrcit adoptarà accions contundents, com ara evacuar i atacar les zones des d'on s'hagin llançat. Hamas s'ha deslligat d'aquests estels i assegura que tot plegat només són nens que juguen innocentment entre la runa.
0: I aquest dilluns ha fet 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 300 persones mortes al centre d'Itàlia.
17: Nel bel mezzo della notte c'è stata una scossa terribile.
18: Al mig de la nit hi ha hagut una sacsejada terrible i de seguida he mirat d'escapar. Han seguit moviments terribles.
17: Scosse terribili.
18: El poble ha estat totalment devastat.
17: Persone ferite,
18: persones ferides, persones que ens coneixem de sempre. Ha estat realment un moment dramàtic per tothom.
17: Una situació desesperada.
0: El sisme va ser de matinada, a quarts de 4, i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis, Amatrice, Accumoli i Arquata de Tronto. A més, hi va haver desenes de rèpliques en poques hores i molt importants. Es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva. 10 anys després, a Amatrice, el poble més afectat, només s'han restaurat el 38% de les propietats danyades i un miler de persones continuen vivint en petits habitatges prefabricats a l'espera de la reconstrucció. Avui hi ha previstos diversos actes de record a les víctimes. I obrim l'àrea de servei explicant-vos que des d'avui els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. Ara, a més de saber els retards dels trens, es poden conèixer més detalls de cada servei, ho explica el creador de Transporta'm, el programador independent David Cortés.
19: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils, puguin veure la composició que portarà al seu servei.
0: L'aplicació també amplia la informació de les bicicletes disponibles en serveis com el Bicing. Els pròxims mesos, el creador vol incloure a l'aplicació l'estat de les línies d'autobusos.
11: El temps.
0: I a aquesta hora la crònica és de la Gemma Puig.
20: Encara continuarem en les properes hores pendents dels ruixats, les tempestes, que encara poden descarregar amb intensitat. Hem tingut dues línies de tempestes intenses des de Ponent, Pirineu, Prepirineu Occidental, i arribant cap als sectors de la Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà, i una línia de tempesta també molt intensa des del Camp de Tarragona, litoral i perlitoral, resseguint la costa, amb tempesta, calamarsa, pedra i cops forts de vent. Els registres més significatius. De moment, aquests 59 litres per metre quadrat a Riudecanyes, 46 a Vinyols i els Arcs, 43 al Mar Roig, 34 a Bast, 31 a Tremp, 25 a la Seu d'Urgell, 41 a Viella. Tempesta amb calamarsa, pedra i temperatures que on ha descarregat han baixat. Encara en les immediates hores pot continuar descarregant en aquest sector entre el Prepirineu, litoral i prelitoral, també arribant a la costa i encara amb certa intensitat cap al Camp de Tarragona. Després, al vespre, nit i matinada, sí que aniran clarament a la baixa. De cara a demà i els propers dies, el temps serà molt estable. Demà un matí més fresc, amb algunes boires matinals, amb alguns alguns núvols, poc important. A la tarda, també nuvolades inofensives cap al Pirineu i temperatures cap amunt.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La matinada de Festa Major d'aquest dilluns a Sitges ha acabat amb greus aldarulls. Un cop han acabat els actes oficials, uns 200 joves han començat una baralla que ha acabat amb llançament de pedres i ampolles de vidre contra la policia i amb crema de mobiliari urbà. Els fets han tingut lloc cap a les 4 de la matinada i han quedat afectats al passeig de la Ribera i al carrer de la Bassa Rodona i la plaça del Pou Vedre. De moment no consten detinguts, tot i que els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics i investigaran els fets. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha condemnat els fets i també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. Dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció, en aquest cas, es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros. El detingut tenia una ordre internacional pendent emesa per França. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic.
11: 3Cat Info.
0: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
1: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
21: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola. En els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits. Això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
1: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells del Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
22: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
1: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
0: Les onades de calor d'aquest estiu han avançat uns 10 dies l'acollida de l'ametlla a Catalunya. El sector preveu una bona campanya amb preus similars als de l'any passat. Lleida, Noelia Caselles.
23: Els productors asseguren que el canvi climàtic ha anat avançant progressivament les collites en els últims anys. Tot i això, aquest any ho ha fet d'una forma encara més acusada. Pel que fa a la producció, es preveu similar a la de l'any passat. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Cullerés, de JARC.
24: Anem veient que de cada any la collita es va avançant una mica més.
25: Pel que fa a quilos, enguany no hem tingut incidències de gelades, ni pedregades, ni res de moment. Vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
23: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros i 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca, similar a l'any passat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
0: L'Escola de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà enceta un programa de la Generalitat per explorar el potencial dels oficis artesans com a activitat econòmica i d'arrelament dels joves al territori. Impartirà una formació especialitzada i tindran prioritat els alumnes que vinguin de comarques amb més risc de despoblament. Girona, Maria Rovira.
26: El projecte Arrela a l'Argila proposa a una vintena d'alumnes un curs intensiu amb mestres artesans de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, subvencionat per la Generalitat. L'objectiu és formar-los per mantenir aquests oficis vius, garantir el relleu generacional i diversificar l'economia local. Ens ho explica la directora de l'escola, Dolors Ros.
27: És una introducció per generar que la gent pugui tenir coneixements suficients per poder-se quedar a crear una empresa al territori. Hem començat amb la ceràmica perquè ens dediquem a això i perquè estem especialitzats en la ceràmica, però jo crec que més endavant això pot seguir amb altres oficis.
26: La iniciativa s'emmarca en el programa Arrela't del Departament de Territori per mirar que els joves no marxin de zones que van perdent població. Els alumnes només s'hauran de pagar l'allotjament i, de fet, els que vinguin de les 11 comarques catalanes en risc de despoblament tindran descomptes del 40%.
2: Hola.
3: Hola.
2: Quina música fas?
3: Un rotllo trap.
4: M'encanta la teva veu. I tu més.
0: La sèrie de la plataforma 3CAT sense filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, a Corea del Sud.
5: Tractament.
6: Quina de les dues, estan amb l'altra, s'enrotllaria amb una altra persona?
0: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seul. Els directors Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, rebran el premi a millor direcció en la 6a edició dels Premis de la Crítica Cinematogràfica i Televisiva dels Estats Units per la pel·lícula La Bola Negra de Netflix. La gala d'aquests premis es farà el 2 d'octubre a Beverly Hills. La pel·lícula La Bola Negra ja va triomfar al Festival de Cannes, on va obtenir el premi a la millor direcció i és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià.

Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment, la darrera edició, i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.

0: Es pot. Fins a les 10 de la nit amb en David Ubach. David, bona nit.
1: Bona nit. Novament es porta en joc per arrencar aquesta informació esportiva aquí a la sintonia de 3CAT. Info d'entrada, pendents del desenllaç de la final masculina de la Supercopa Catalana d'handbol, que enfronta a Calella, al Maresme, al Granollers, amb el Barça. Ara mateix el Barça 5 gols amunt dins els últims 7 minuts i mig de partit, minut 52 i mig d'aquesta final, amb un marcador de Granollers 26, Barça 31, amb el Barça que acaba, però, de fallar un penal aturat, més ben dit, al porter del Granollers. Aquesta final, doncs, que encara ja la recta decisiva. En canvi, qui ja té campió, campiones, és la final femenina d'aquesta Supercopa Catalana, amb triomf del Granollers per 26 gols a 22 contra el Lleida. Per cert, que aquest desenllaç i tot el partit d'aquesta final masculina s'ha pogut seguir, es pot seguir a Esport 3, ara amb el Barça fent el seu 32è gol. Portaria buida amb el Granollers atacant en superioritat, a 6 gols de diferència ara mateix entre tots dos equips, amb gol del porter blaugrana Víctor Hallgrímsson. Del futbol destaquem també activitat avui amb dos partits en joc de la segona jornada de Lliga a la primera divisió. Tenim ja un marcador definitiu, l'empat a 0 entre l'Osasuna i el Llevant, i ara ja en joc des de 2:15 l'altre duel previst en el dia d'avui, el que enfronta el Màlaga amb el Deportivo de la Corunya, un partit doncs que marxa amb triomf dels gallecs per 0-1, amb un gol que ha marcat l'ex de la Barça, precisament Pierre-Emerick Aubameyang, al minut 21. El partit és al minut 25 de joc, amb aquest Màlaga 0 Deportivo 1 en aquest duel de la segona jornada de Lliga a primera. Més futbol ara per parlar del Barça, que ja prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada. Tot plegat després del triomf blaugrana d'ahir 0-5 al Camp de l'Elx, amb polèmica extraesportiva. I és que en un comunicat el Club blaugrana ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero. En aquest comunicat, el Barça admet i lamenta que la policia requisés estelades, espera explicacions al respecte i no descarta emprendre les actuacions, diu, que consideri. Sobre aquests fets, mentrestant, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir els fets i els criteris que van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar, també. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
0: 3CAT Info.
1: Sense deixar el futbol a la segona divisió, el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga a les files del Rayo, assegura que està preparat per jugar i ajudar l'equip a tornar a primera.
2: Sí, em trobo molt bé. Ja estava totalment recuperat abans d'acabar la temporada passada. Vaig jugar un parell de partits al final i també vaig formar part de la convocatòria de Ghana per al Mundial. Així que, doncs, físicament i mentalment, estic preparat per jugar.
1: Per la seva banda, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves. I encara del Girona, afegim que el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Sigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Ajax, que en principi acceptarà. I també a segona, d'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Temps encara per afegir breument que s'ha cancel·lat la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra en una etapa de 174 quilòmetres que incluïa dos ports, un de primera categoria i un de segona. Per tant, no hi ha hagut guanyador del dia i la classificació general es manté sense canvis.
0: 3CAT Info.

0: Bona nit, són les 10. El Camp de Tarragona s'ha tornat a emportar aquesta tarda la pitjor part del temporal de ruixats i pedregades. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat gairebé 400 trucades per arbres caiguts o elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya hi han caigut pedres de més de 5 centímetres de diàmetre. El govern de Pedro Sánchez assumeix el control de la crisi migratòria de Ceuta. Gairebé 4 setmanes després de l'arribada massiva d'immigrants, l'executiu espanyol aprovarà l'emergència per pilotar la situació coordinadament amb la ciutat autònoma del nord d'Àfrica. Justament, Sanitat i les comunitats autònomes han acordat enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la pòlio. La USTEC reclama al Departament d'Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre del nou curs. La portaveu d'aquest sindicat majoritari entre els docents catalans dona per fet que els professors faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de classes. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'Àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Barcelona lidera el rànquing estatal del preu pel lloguer d'una habitació en pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana. En canvi, al conjunt de l'Estat, la xifra se situa al voltant dels 425 euros. L'interès per aquest tipus de lloguer d'habitacions en pisos compartits s'ha disparat, sobretot a Girona. Cau l'oferta a les quatre capitals catalanes. La capital francesa, París, tindrà un parc d'atraccions temàtic sobre bola de drac, segons anuncia la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga.
1: Esports.
0: En handbol està en joc la final masculina de la Supercopa Catalana d'handbol. Quan falten 3 minuts pel final del partit, el marcador és de Granollers 28, Barça 33. Mentrestant, el Granollers ha guanyat la final femenina i imposar-se al Lleida per 26 a 22. En futbol, al Barça, les proves mèdiques confirmen que Gavi no es va fer cap lesió important ahir contra l'Elx i només té una contusió. Avui s'ha entrenat per primera vegada amb el grup Rodri i també ho ha fet Alejandro Valde. Encara sobre el partit d'ahir, el Barça condemna l'ús desproporcionat de la força per part de la policia espanyola contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero. En ciclisme s'ha hagut de cancel·lar la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven només 15 quilòmetres per arribar a l'etapa de Font-Romeu. Ha estat a causa d'una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador i, per tant, la classificació de la Vuelta queda exactament igual que ahir, liderada per Tadej Pogačar. Pel que fa al temps, la inestabilitat protagonista de les últimes hores anirà a la baixa, tot i que encara hi pot haver algun ruixat puntual. La previsió de cara demà dimarts és que torni la calma. Tindrem un matí més fresc, amb algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. Demà dimarts a la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i la temperatura màxima serà una mica més alta.
1: 3CAT Info.
0: Són les 10 del vespre i 4 minuts. A aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. El Camp de Tarragona s'ha tornat a emportar la pitjor part del temporal que ha avançat aquesta tarda d'oest a est per bona part del país. Des de primera hora de la tarda han caigut ruixats intensos acompanyats de pedregades i fortes ratxes de vent que han afectat el Tarragonès, però també comarques com la Cerdanya. Un temporal que no ha deixat fins ara ferits de gravetat, tot i que ha registrat centenars de trucades al telèfon d'emergència 112. Ho explicava a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: No tenim informació d'alguna situació molt greu. Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es patarnegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Si mirem al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i també petites inundacions. Anem cap allà a Tarragona amb el Ricard Buigas.
3: La pedregada ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb la caiguda d'arbres i l'acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
4: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al tarragonès.
3: Ors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'Avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas per Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. A Salou ha caigut un mur en una propietat privada del carrer de València i l'aigua acumulada a la plaça d'Europa ha provocat problemes de mobilitat. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys als conreus. Hi ha moltes diòs de la zona que estan enmig de la barema.
0: A tot això està tallada la circulació de tots els trens regionals entre Tarragona i Torredembarra per la caiguda de diversos arbres a les vies de tren. En el cas de l'R15, la circulació també està aturada entre Reus i Móra la Nova, aquí per acumulació d'aigua. Això al sud del país, però les tempestes també han passat intensament aquesta tarda per l'Alt Urgell i la Cerdanya. La tempesta ha deixat pedres de fins a 5 centímetres en punts com Puigcerdà i Llívia, on feia dècades que no es recordava un fenomen com aquest. Corresponsal a la Cerdanya, Joaquim Albalate.
5: A la Cerdanya, la pedregada ha caigut cap a un quart de 6 de la tarda i ha deixat pedres de fins a 5 centímetres a punts com Puigcerdà o Llívia, on feia dècades que no es veia una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb vidres trencats i sostres abunyegats, també els arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. La tempesta també ha complicat la mobilitat perquè ha negat carrers i carreteres com la Nacional 260 i ha afectat també l'etapa d'avui de la Vuelta que s'acabava a Font Romeu, a l'Alta Cerdanya, i que s'ha hagut de suspendre.
0: I finalment al Segrià, les pedregades puntuals que han caigut han afectat principalment camps de fruita. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupen els danys que hagin provocat les tempestes en alguns cultius, com per exemple la poma. Lleida, Juli Albacar.
6: Aquí la pedregada ha caigut a primera hora de la tarda. Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de Figa i de Pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
7: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
6: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la campanya i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Per cert, que en alguns municipis de les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès, aquesta tarda hi ha plogut sobremullat després del temporal que va caure dissabte de matinada. Els alcaldes reclamen millores estructurals, que fa anys que reclamen. Millores perquè no es tornin a repetir els estralls, com ara a la carretera N340, que va quedar tallada durant hores. En parlava l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
8: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, per permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
0: En altres zones com Roda de Barà, per exemple, hi ha hagut greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla, diuen, que ha quedat en l'oblit. Per cert, encara sobre aquesta qüestió, les pluges d'aquest cap de setmana a les comarques de Tarragona, els partits de l'oposició qüestionen que el govern de la Generalitat no utilitzés el sistema d'avisos mòbil S-Alert per advertir d'aquests aiguats. Junts per Catalunya ha registrat una bateria de preguntes parlamentàries per demanar al govern de Salvador Illa com és que no es va utilitzar el sistema d'avisos en el cas d'aquestes pluges del Baix Penedès i el Tarragonès. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar l'S-Alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i també volen saber quines línies de d'ajuda es destinaran per ajuntaments i particulars afectats. La diputada de Junts, responsable d'infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes que han tingut aquests aiguats.
9: La via,
10: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les SLR una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Mentrestant, el president del PP de Catalunya i extinent d'alcalde de Tarragona, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa social X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat les alert en el cas dels aiguats que aquest dilluns també han afectat la ciutat.
1: 3Cat Info.
0: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Informa des de Madrid, Dani Sainz de Aja.
11: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
12: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
11: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
13: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
11: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: Per cert, que Ceuta rebrà 45.000 vacunes per prevenir la propagació de malalties infeccioses tant entre la població migrant com entre els residents no vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han activat el mecanisme de solidaritat i enviaran 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 de diftèria i tètanus, 10.000 més de varicela i 10.000 més de pòlio. L'acord s'ha pres avui en la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. La vacunació, de fet, es considera especialment important davant malalties com la varicela o el tètanus, tot i que els especialistes recorden que cal valorar cada cas i també l'estat vacunal de cada persona.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El sindicat de docents, USTEC, reclama al Departament d'Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha dit al matí de Catalunya Ràdio que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre. Tot i que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva, Segura recalca que calen canvis estructurals i també és necessària una negociació més a fons, amb un calendari concret.
14: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Per l'USTEC, que és el sindicat majoritari entre els docents catalans, un acord sobre les ràtios o com s'ha de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals en aquesta negociació amb el departament.
1: 3Cat Info.
0: Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra d'aquell àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica mentre la direcció del partit se'n distancia. Madrid, Paula Brujats.
15: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
16: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado.
9: Está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
15: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
16: És un tema que entenderà vostè que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
15: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
1: El temps.
0: A un quart d'onze, la previsió amb la Gemma Puig.
17: Avui hem tingut una tarda amb moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes que han descarregat amb intensitat. Els registres més significatius, els 89 litres per metre quadrat a Vinyols i als Arcs, 77 a Tarragona, 39 a Cadinor, 34 a Das o 31 a Tremp i 41 a Viella. A més, aquestes línies de tempestes han portat calamar, pedra i cops forts de vent. A la baixa, en les properes hores, encara amb algun ruixat puntual. Les temperatures, els valors més alts, 34-35 graus, i aquesta propera nit i matinada serà més fresca. Aquest dimarts al matí les temperatures seran més baixes, refrescarà sobretot cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Un matí de sol, de boires matinals cap a comarques interiors, algunes bandes de núvols prims, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, en principi inofensiva. Pel que fa a les temperatures, quedaran un pèl més altes, pujarà una mica més el termòmetre. Els valors més alts, 34-35 graus, es notarà també aquest augment de la temperatura cap a les comarques gironines. De cara als propers dies, el temps serà força estable. Això no vol dir que no plogui algun dia, dimecres al matí, potser divendres a la tarda, però la setmana serà força estable i amb unes temperatures que pujaran una mica més entre dimecres i dijous.
0: Gràcies, Gemma. Ja veieu que tenim el temps una mica embolicat aquests dies, però la veritat és que venim d'unes setmanes, d'uns mesos, de molta calor i d'altes temperatures. Justament, les onades de calor d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla a Catalunya. El sector preveu una bona campanya amb preus similars als de l'any passat. Lleida, Noelia Caselles.
18: Els productors asseguren que el canvi climàtic ha anat avançant progressivament les collites en els últims anys. Tot i això, aquest any ho ha fet d'una forma encara més acusada. Pel que fa a la producció, es preveu similar a la de l'any passat. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Cullerés, de JARC.
19: Anem veient que de cada any la collita es va avançant una mica més.
20: Pel que fa a quilos, enguany no hem tingut incidències de gelades, ni pedregades, ni res de moment. Vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
18: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros i 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca, similar a l'any passat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més notícies. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana. En canvi, al conjunt de tot Espanya, aquesta xifra està pels 425 euros. Això ho recull el portal immobiliari Idealista en un informe que confirma que s'ha incrementat el nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer, habitacions en pisos compartits. A totes quatre capitals catalanes cau l'oferta, però la demanda no para de pujar. Això fa que el lloguer d'habitacions s'hagi convertit en un negoci molt rendible per qui les posa al mercat. A Girona, el preu se situa de mitjana en els 407 euros. A Tarragona és de 370 i a Lleida de 325. A Barcelona, els preus es van encarir un 5% entre abril i juny. El nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer d'habitacions en pisos compartits segueix creixent. Destaca Girona, on la demanda puja al 102%. A Tarragona els interessats creixen un 62% i a Lleida un 58%. A Barcelona el nombre de persones que volen llogar una habitació en pis compartit ha augmentat un 22%. I avui, que és dilluns 24 d'agost de 2026, algunes persones han tornat ja a la feina. Altres van acabar les vacances i veuen que d'aquí pocs dies tornaran a la rutina. Davant d'això, sembla que el cansament i la falta de concentració són els símptomes més comuns quan tornem a la feina després de les vacances. Jordi Masip, expert de la UOC en psicologia del treball i les organitzacions, apunta que això és totalment normal, sobretot els primers dies.
21: Això no es tracta d'un trastorn, sinó que és una reacció d'adaptació, que és normal, i que a més és una qüestió transitòria. I de fet, si no és transitori, passen les setmanes i es manté aquesta situació, és que alguna qüestió s'ha de revisar en quant a les condicions de treball. Però sobretot remarca això, que no és un trastorn, sinó que és una reacció normal i puntual d'adaptació.
0: La tornada a la feina, diuen, hauria de ser progressiva i a la mesura del possible sense haver d'assumir tasques de molta pressió. Els experts també apunten que no desconnectar completament de la feina durant les vacances empitjora encara més el retorn a la rutina laboral. Per cert, parlant de qüestions de l'àmbit laboral, buscar feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el nostre currículum passa al primer filtre o no, això ja és una realitat. Malgrat que vagi més ràpid a fer la selecció, els experts alerten que la IA sovint fa una selecció esbiaixada dels currículums pel gènere, l'edat, la raça o la condició sexual. Fins i tot alguns especialistes en computació adverteixen d'una discriminació invisible causada per la tecnologia que magnifica les tendències que ja hi ha en el sistema, a la nostra societat. Ho explica Carlos Castillo, director del grup de recerca en computació social de la Universitat Pompeu Fabra.
2: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos, sino que al contrario, lo que puede hacer es aumentar la probabilidad de que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa de una sociedad que está estructurada de una cierta manera y en la cual existen unos sesgos.
0: El sindicat UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses fan servir intel·ligència artificial en la selecció de personal, i que només un 3% comproven si s'han pres decisions injustes. Per aquest motiu, la legislació espanyola ja contempla garanties com el dret a una intervenció humana o la possibilitat d'impugnar una decisió que hagi pres la intel·ligència artificial.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Abordem ara la crònica policial i de successos que ve carregada. Avui dilluns han detingut dues persones relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya aquestes últimes hores. Comencem pel cas de la Jonquera, on la Policia Nacional ha enxampat un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe. Això després que intentés saltar-se un control rutinari. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros. El detingut tenia una ordre internacional pendent emesa a França. Això, com us dèiem, a la Jonquera, però és que hi ha un altre cas, en aquest cas a l'aeroport de Barcelona, d'un home que portava 31 quilos de cocaïna repartit en les maletes, en l'equipatge que portava. Ell venia, en aquest cas, d'un vol procedent de Mèxic. Aquest home ha passat ja a disposició judicial i ha ingressat a la presó després que la policia li localitzés, com us dèiem, 31 quilos de cocaïna. I la matinada de Festa Major, aquest dilluns a Sitges, ha acabat amb greus aldarulls. Un cop han acabat els actes oficials, uns 200 joves han començat una baralla que s'ha acabat amb llançament de pedres i ampolles de vidre contra la policia. També s'ha cremat mobiliari urbà. Això ha passat cap a les 4 de la matinada. De moment no consten detinguts, tot i que els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics i ara investigaran els fets. L'Ajuntament de Sitges ha condemnat tots aquests fets, aquests incidents, i ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allarga fins dimecres. I alguns carrers de Figueres a l'Alt Empordà continuen sense enllumenat públic des de dimarts a causa d'un robatori de cable de coure. Ja s'han detingut 3 persones per aquest robatori, han ingressat a presó provisional perquè es van emportar ni més ni menys que 3.400 metres de cable. Girona, Núria Peraire.
4: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
0: Doncs sí, a Figueres hi ha carrers que no tenen llum, a la zona del Parc Natural dels Ports, en canvi, estan contents perquè algunes zones recuperen la cobertura d'energia elèctrica. Endesa ha renovat una part de la xarxa elèctrica en aquests municipis del Parc Natural dels Ports. Feia temps que els ajuntaments denunciaven interrupcions constants i ara sembla que ho han resolt. Tarragona, Jordi Barranca.
22: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
23: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola. En els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits. Això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
22: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquer Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells al Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
3: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
22: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
0: I llum verda, el projecte de parc dedicat a la sèrie Bola de Drac es farà a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa. París, Isabel Calí.
5: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on als anys 80 hi havia el parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
0: Esports. Fins que siguin 2:15 amb el David Ubac. Bona nit.
6: Bona nit. Temps per als esports aquí a la sintonia de 3CAT Info. Encapçalats d'entrada amb el desenllaç ja de la Supercopa Catalana d'handbol, que s'ha disputat tant en categoria masculina com femenina a Calella, al Maresme. Fa pocs minuts que s'ha acabat la final masculina entre el Barça i el Granollers amb victòria blaugrana per 35 gols a 29. En un duel que els blaugranes dominaven d'un al descans i que han sabut decantar més al seu favor ja a la represa. A la final femenina, jugada prèviament, s'ha imposat el Granollers precisament per 26 gols a 22 a Lleida. També tenim esport en joc avui a la Lliga Masculina de la Primera Divisió de Futbol, amb un marcador definitiu, el que ha enfrontat l'Osasuna i el Llevant amb empat a 0, sense gols, per tant, en aquest duel. I ara, doncs, hem d'estar pendents del partit que hi ha en joc, que és el Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1, enfrontament al descans, després dels primers 45 minuts.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: Del futbol també hem de parlar del Barça, que ja prepara el partit de dijous a la Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao. Serà el Camp Nou en un duel pendent de la primera jornada. Després de golejar l'Elx per 0-5, els blaugranes han tornat a la feina a la ciutat esportiva Joan Gamper, amb els futbolistes que hi van acumular més minuts fent sessió de recuperació i amb més intensitat de treball per a la resta de jugadors. Avui amb el grup s'ha entrenat ja per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde, absent de la convocatòria de cara al partit d'ahir per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'ahir, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista es va

0: Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació, tant per aclarir els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. De l'àmbit poliesportiu, destaquem que s'ha cancel·lat la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa d'avui, de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera categoria i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut, doncs, guanyador, ni hi ha hagut tampoc podis, i la classificació general queda exactament igual que ahir. L'esloveta Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de líder. Demà, quarta etapa, amb inici final Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria.
1: 3CAT Info.
0: Afegim que el Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per un gol a 4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. En canvi, qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans, que a les semifinals s'enfrontarà als Països Baixos.
2: Dos quarts d'onze. A aquesta hora, 3CAT Info, destaquem que el Camp de Tarragona s'ha tornat a emportar avui la pitjor part del temporal de ruixats i pedregades. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat gairebé 400 trucades per incidències, arbres caiguts o elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos subterranis i a la Cerdanya hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. El govern de Pedro Sánchez assumeix el control de la crisi migratòria a Ceuta. Gairebé 4 setmanes després de l'arribada massiva d'immigrants, l'executiu espanyol aprovarà l'emergència per poder pilotar la situació sobre el terreny coordinadament amb el govern de Ceuta. Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes cap a Ceuta per reforçar la prevenció davant de la crisi sanitària. I el sindicat de docents USTEC reclama al Departament d'Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre d'aquest nou curs. La portaveu del sindicat majoritari dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, just el dia que comencen les classes. Són alguns dels titulars més destacats d'aquest dilluns 24 d'agost, que ja es va acabant. A partir d'ara també us explicarem que els Estats Units anuncien més sancions pels països que tinguin qualsevol relació amb l'Iran. La seva finalitat és ofegar econòmicament el règim dels ayatolàs. Washington també adverteix que donaran un cert temps perquè aquests lligams es tallin del tot, però diu que no tindran paciència infinita. Encara als Estats Units, cop de puny sobre la taula del fiscal californià contra la fusió de la Paramount amb Warner. Manté el bloqueig aquesta operació financera i acusa Paramount d'haver filtrat detalls de la reunió que havien de fer aquest dilluns per buscar un acord. En esports, què destaquem, David Ubach?
0: Doncs que a l'handbol ja tenim campions de la Supercopa Catalana, tant masculina com femenina. En homes, la final l'ha guanyat el Barça contra el Granollers per 29 gols a 35. En categoria femenina, el Granollers mateix ha guanyat contra el Lleida per 26 a 22.
2: I pel que fa al temps, sembla que aquesta inestabilitat que hem viscut les últimes hores ja anirà a la baixa, tot i que encara pot quedar algun ruixat puntual. La previsió de cara demà és que torni la calma. Tindrem un matí fresc, amb algunes boires matinals a l'interior, però més sol a la costa. De cara a la tarda, nuvolades al Pirineu, sense massa conseqüències, i la temperatura demà, els termòmetres una miqueta més amunt. Ara passen 3 minuts de 2 quarts d'11 de la nit. Aquesta ha sigut la banda sonora de les últimes hores a molts punts de Catalunya. En aquest cas, el Camp de Tarragona s'ha tornat a emportar la pitjor part del temporal que ha avançat aquesta tarda d'oest a est per bona part del país. Des de la primera hora de la tarda han caigut ruixats intensos acompanyats de pedregades i fortes ratxes de vent que han afectat el Tarragonès, però també comarques com la Cerdanya.

0: Un temporal que no ha deixat fins ara ferits de consideració, però que sí que ha registrat centenars de trucades al telèfon d'emergències 112. Ho explicava 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
1: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Va, doncs mirem què ha passat al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, ja ha caigut pedra i aigua durant uns minuts que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i per petites inundacions. Ens ho explica des de Tarragona mateix el Ricard Buigas.
2: La pedregada ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb la caiguda d'arbres i l'acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
3: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al tarragonès.
2: Ors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'Avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas per Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. A Salou ha caigut un mur en una propietat privada del carrer de València i l'aigua acumulada a la plaça d'Europa ha provocat problemes de mobilitat. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys als conreus. Hi ha moltes diòs de la zona que estan enmig de la barema.
0: I a tot això està tallada la circulació de tots els trens regionals entre Tarragona i Torredembarra per la caiguda de diversos arbres a la via. En el cas de l'R15, la circulació també està aturada entre Reus i Móra la Nova per acumulació d'aigua. Això al sud del país, però les tempestes també han passat intensament pel Pirineu més central, per l'Alt Urgell i la Cerdanya. La tempesta ha deixat pedres de fins a 5 centímetres en punts com Puigcerdà i Llívia, on feia dècades que no recordava un fenomen com aquest, Joaquim Albalate.
4: A la Cerdanya, la pedregada ha caigut cap a 6:15 de la tarda i ha deixat pedres de fins a 5 centímetres a punts com Puigcerdà o Llívia, on feia dècades que no es veia una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb vidres trencats i sostres abunyegats, també als arbres amb branques trencades i als tendals que han quedat foradats. La tempesta també ha complicat la mobilitat perquè ha negat carrers i carreteres, com la Nacional 260, i ha afectat també l'etapa d'avui de la Vuelta, que s'acabava a Font Romeu, a l'Alta Cerdanya, i que s'ha hagut de suspendre.
0: I ara baixem cap a la Plana de Lleida, al Segrià. Les pedregades puntuals que han caigut aquesta tarda han afectat principalment els camps de fruita. Tot i que la campanya de recollida ja està molt avançada, preocupa que els danys hagin provocat que hagin fet mal en alguns cultius, com per exemple el de la poma. Lleida, Júlia Albacar.
5: Aquí la pedregada ha caigut a primera hora de la tarda. Un dels municipis més afectats ha estat Almenau. Les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de Figa i de Pera, com explica Pere Roque, president de Saja Catalunya.
6: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
5: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la Plana de Lleida. Es tracta de la vuitena pedregada de la campanya i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Gràcies, Júlia. I les pluges també han afectat les operacions a l'aeroport del Prat. Han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal flightradar24.com, se n'han hagut de cancel·lar una 50ena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades.
7: 3CAT Info.
0: Algú govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva dels migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posar al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació en aquesta ciutat. Ens ho explica des de Madrid Dani Sainz de Aja.
8: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
9: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
8: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
10: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
8: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: D'aquí 5 minuts seran 3:15. La USTEC reclama al Departament d'Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha dit al Matí de Catalunya Ràdio que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre. Tot i que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva, Segura recalca que calen canvis estructurals i cal també una negociació més a fons, amb un calendari concret.
11: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o sobre com blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals en la negociació amb el departament. De l'àmbit internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, justament el dia que el país envaït per Rússia commemora el 35è aniversari de la seva independència. La coalició de voluntaris s'ha reunit aquest dilluns per reformar l'ajuda militar i financera al govern de Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha demanat als seus socis material per defensar-se dels atacs aèris russos. Diu que necessita almenys 300 míssils pels sistemes Patriot.
12: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
13: Putin встигне розпочати наступ.
0: Zelensky ha rebut a Kiev el nou primer ministre britànic, Andy Burnham, que s'ha compromès a mantenir l'ajuda.
14: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Burnham ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'exrepública soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de defensa antiaèria que el Regne Unit produeix en cooperació amb França. I avui, els Estats Units han amenaçat amb severes sancions als països que facin negocis amb l'Iran, després d'anunciar una guerra econòmica per aïllar i enfonsar financerament la República Islàmica. Ara el Departament del Tresor n'ha donat més detalls. Washington vol tallar d'arrel qualsevol relació econòmica, comercial o financera de l'Iran amb la resta del món. Per això està parlant amb els països que hi tenen vincles, per evitar que cap companyia o entitat faci arribar diners a Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor nord-americà.
15: Ningú s'escaparà de l'abast de les sancions dels Estats Units. Si faciliten transaccions i formen part de l'ecosistema que converteix el petroli iranià en diners i en repressió, seran el nostre objectiu.
0: Ha afegit que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. Bessent diu que de moment no posen terminis, però que la seva paciència no serà infinita. Israel amenaça els palestins de Gaza amb nous atacs si torna a localitzar estels com els que utilitzen els nens per jugar, dins de pobles israelians. Els últims dies n'han arribat 4, aparentment inofensius, però és que anteriorment Hamas n'havia fet servir per cometre agressions. Jerusalem, Jordi Brescó.
16: Un estel serà considerat un dron, per molt que sigui una joguina que se li ha escapat a un nen que jugava a la Franja de Gaza. És la nova política de tolerància zero instaurada des d'ahir per Israel de la mà de Benjamin Netanyahu i del seu ministre de Defensa, Israel Katz. En la seva memòria, els globus incendiaris que Hamas va enviar a les poblacions israelianes pròximes a la frontera i que van provocar destrosses a la zona setmanes abans dels atacs del 7 d'octubre del 2023. Els estels caiguts en les últimes hores, els kibbutz de Nahal Oz i Beri, fets de tela i plàstic i sense cap perill incorporat, han fet reviure aquell episodi als israelians. Katz avisa que, si continuen aterrant a territori israelià, l'exèrcit adoptarà accions contundents, com ara evacuar i atacar les zones des d'on s'hagin llançat. Hamas s'ha deslligat d'aquests estels i assegura que tot plegat només són nens que juguen innocentment entre la runa.
0: Gràcies, Jordi. I avui fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 300 persones mortes al centre d'Itàlia.
17: Nel bel mezzo de la notte c'è stata una scossa terribile.
18: A mig de la nit hi ha hagut una sacsejada terrible i de seguida he mirat d'escapar. Han seguit moviments terribles.
17: Scosse terribile.
18: El poble està totalment devastat.
17: Persone ferite,
18: persones ferides, persones que ens coneixem de sempre. Ha estat realment un moment dramàtic per tothom.
17: Una situació
18: desesperada.
0: Ja en fa 10 anys d'això. El sisme va ser de matinada a 3:45 i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis, Amatrice, Akumoli i Arcueta del Tronto. A més, hi va haver desenes de rèpliques en poques hores i, molt importants, es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva. 10 anys després, a Amatrice, el poble més afectat, només s'han restaurat el 38% de les propietats danyades i un miler de persones continuen vivint en petits habitatges prefabricats a l'espera de la reconstrucció. Avui, justament, hi ha previstos diversos actes de record a les víctimes.
7: El temps.
0: A 3:15, la previsió amb la Gemma Puig.
19: Avui hem tingut una tarda amb moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes que han descarregat amb intensitat. Els registres més significatius, els 89 litres per metre quadrat a Vinyols i als Arcs, 77 a Tarragona, 39 a Cadinor, 34 a Das o 31 a Tremp i 41 a Viella. A més, aquestes línies de tempestes han portat calamar, sapedra i cops forts de vent. A la baixa, en les properes hores, encara amb algun ruixat puntual. Les temperatures, els valors més alts, 34-35 graus, i aquesta propera nit i matinada serà més fresca. Aquest dimarts al matí les temperatures seran més baixes, refrescarà sobretot cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Un matí de sol, de boires matinals cap a comarques interiors, algunes bandes de núvols prims, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, en principi inofensiva. Pel que fa a les temperatures, quedaran un pèl més altes, pujarà una mica més el termòmetre. Els valors més alts, 34-35 graus, es notarà també aquest augment de la temperatura cap a les comarques gironines. De cara als propers dies, el temps serà força estable. Això no vol dir que no plogui algun dia, dimecres al matí, potser divendres a la tarda, però la setmana serà força estable i amb unes temperatures que pujaran una mica més entre dimecres i dijous.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: La formatgeria Serrat Gros, una de les més populars i més veteranes del Pirineu català, busca relleu. Els seus propietaris es jubilen l'any que ve. Per ara ja han rebut desenes de candidatures, persones que estan interessats a quedar-se a aquesta formatgeria aïllada en un petit poble del Pirineu. Anem a Josa del Cadí, Joaquim Albalate.
20: La formatgeria va obrir el 1980 i la Mercè i el Raül se'n van fer càrrec fa 2 dècades, quan ells van agafar el relleu de la fundadora. Ara busquen algú que també, com van fer ells, continuï el negoci.
21: Arribem a l'edat de jubilació i tot i que ens agrada moltíssim el que fem i que és la nostra manera de viure, doncs també ha arribat el moment, volem fer una etapa diferent de la nostra vida.
22: No busquem a ningú, sinó que el que vingui és que li ha d'agradar aquesta feina.
21: I que s'ho estimi. Nosaltres, com que ens ho hem estimat molt, creiem que per això portem tots aquests anys.
20: El traspàs es farà a finals de l'any que ve, però ja l'han engegat per poder traspassar els coneixements i també garantir el benestar de les 90 cabres que tenen. Fins ara ja els han contactat centenars d'interessats i desenes de candidats han passat ja per Josa per valorar si es queden la formatgeria.
0: I l'Escola de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà enceta un programa de la Generalitat per explorar el potencial dels oficis artesans com a activitat econòmica i d'arrelament dels joves al territori. Ara impartiran una formació especialitzada i tindran prioritat els alumnes que vinguin de comarques amb més risc de despoblament. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
1: El projecte Arrela't a l'Argila proposa a una vintena d'alumnes un curs intensiu amb mestres artesans de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, subvencionat per la Generalitat. L'objectiu és formar-los per mantenir aquests oficis vius, garantir el relleu generacional i diversificar l'economia local. Ens ho explica la directora de l'escola, Dolors Ros.
2: És una introducció per generar que la gent pugui tenir coneixements suficients per poder-se quedar a crear una empresa al territori. Hem començat amb la ceràmica perquè ens dediquem a això i perquè estem especialitzats en la ceràmica, però jo crec que més endavant això pot seguir amb altres oficis.
1: La iniciativa s'emmarca en el programa Arrela't del Departament de Territori per mirar que els joves no marxin de zones que van perdent població. Els alumnes només s'hauran de pagar l'allotjament i, de fet, els que vinguin de les 11 comarques catalanes en risc de despoblament tindran descomptes del 40%.
0: Gràcies, Maria. Ara falten 11 minuts per les 11.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La sèrie de la plataforma 3CAT, Sense filtres, ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, a Corea del Sud.
3: Hola.
23: Hola.
3: Quina música fas?
23: Un rotllo trap.
24: M'encanta, la teva veu. I tu més.
0: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. I ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i el món real. Sense filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar el desembre passat, l'han escollit com a finalista entre més de 350 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seul. I encara sobre el sector audiovisual, Califòrnia manté el bloqueig a la fusió de la Paramount amb Warner després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora avui mateix. El fiscal de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat que reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera, diu en un comunicat. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats nord-americans que s'oposen a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110 milions de dòlars. 110.000 milions de dòlars, volíem dir, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres passat, la Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no es resolgués el judici que s'ha de fer al març, arran d'aquesta demanda. Per cert, encara sobre el món del cinema, els directors Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, rebran el premi a la millor direcció en la 6a edició dels Premis de la Crítica Cinematogràfica i Televisiva dels Estats Units. Això per la pel·lícula La Bola Negra de Netflix, que a casa nostra s'estrenarà el setembre que ve. La gala d'aquests premis es farà el mes d'octubre a Beverly Hills, als Estats Units. Recordem que la seva pel·lícula, La Bola Negra, ja va triomfar al Festival de Cannes, on va obtenir el premi a la millor direcció. I ara també és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. I precisament parlem ara d'aquest Festival de Cinema del País Basc.
25: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships.
0: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar per presentar Maleïts malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà per un nou film, En el corazón de la bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins la secció oficial però fora de competició en el marc de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que se celebrarà a Donòstia del 18 al 26 de setembre.

0: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
2: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
0: Escolteu-nos i fem pinya.
3: I us expliquem ara que els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve.

0: I una vegada més serà per protestar contra la participació d'Israel a l'Eurofestival. És un dels 5 països que ja van abandonar l'esdeveniment l'edició passada i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat ara que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió, diu, i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot de l'edició del 2026, el concurs, recordem-ho, va perdre 35 milions d'espectadors respecte a l'any anterior.
1: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
3: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
3: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
0: 5 minuts per les 11.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach, bona nit.
4: Bona nit. Els encapçalem repassant marcadors del dia. Per exemple, a la Lliga de Futbol de Primera Divisió, en dansa un partit de la segona jornada, el que enfronta el Màlaga i el Deportivo de la Corunya. Partit empatat a un gol al minut 66 de joc, és a dir, gairebé equador de la segona meitat. Abans s'ha disputat l'Osasuna 0, Llevant 0, també de la segona jornada. En handbol tenim campions ja de la Supercopa Catalana, tant masculina com femenina, en dues finals que s'han disputat a Calella, al Maresme. La més recent és la masculina, amb triomf del Barça per 35 gols a 29, enfront del Granollers, un Granollers que en dones sí que ha alçat el títol. Ha estat després de superar per 26 gols a 22 al Lleida, en la final que ha obert la tarda a Calella, amb títol femení per al Granollers i per al Barça en categoria masculina. I també ens fem ressò de la derrota de la selecció espanyola femenina d'hoquei herba al Mundial de l'especialitat que es fa aquests dies a Bèlgica i als Països Baixos. El combinat espanyol, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per un gol a 4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals. En canvi, l'equip espanyol masculí, amb 12 catalans, ha sabut el seu rival per a les semifinals, en què sí que optarà a medalla l'equip espanyol. Seran els Països Baixos, un dels dos països anfitrions d'aquesta competició.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: De l'actualitat del dia també ens fem ressò de la relativa al Barça, que ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Això després de golejar ahir l'Elx per 0-5. Avui els blaugranes han tornat a la feina a la ciutat esportiva Joan Gamper amb la novetat a l'entrenament de Rodri, que s'ha exercitat per primera vegada, i també de Valde, absent de la convocatòria de Hansi Flick per jugar ahir a Elx per decisió tècnica. Els jugadors que van acumular més minuts a Elx han fet una sessió de recuperació i la resta han fet treball més actiu damunt de la gespa de la ciutat esportiva. En paral·lel hem d'afegir també que les proves mèdiques a què s'ha sotmès Gavi han confirmat que no es va fer cap lesió en el partit d'ahir, tot i que el van haver de substituir al descans. Gavi només té una contusió. Està previst, doncs, que reincorpori aviat als entrenaments. I encara sobre aquest Elx-Barça, polèmica extraesportiva també, i avui el Barça ha condemnat en un comunicat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero. En aquest comunicat, el club blaugrana també ha lamentat que la policia requisés estelades, espera explicacions, assegura, i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació tant per aclarir els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Més futbol per explicar que el Girona ha presentat avui dos dels seus últims reforços, els centrals Mumin i Furtado. El ganès Mumin, amb experiència a les files del Rayo, assegura que està preparat per jugar i ajudar l'equip a tornar a primera.
5: Yes, I feel very good.
6: Sí, em trobo molt bé. Ja estava totalment recuperat abans d'acabar la temporada passada. Vaig jugar un parell de partits al final i també vaig formar part de la convocatòria de Ghana per al Mundial. Així que, doncs, físicament i mentalment, estic preparat per jugar.
4: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves. I encara relacionat amb el Girona, afegim que el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Ajax, que en principi acceptarà.
2: 3CAT Info.
4: Alguns apunts encara en clau poliesportiva, com per exemple que ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra que al cap i a la fi ha deixat l'etapa sense vencedor del dia i amb la classificació general sense canvis, exactament igual que ahir, per tant amb Tadej Pogačar com a líder.
2: Tresca Info.

0: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. Sanitat i les comunitats acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola. Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic viatja aquí i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica. Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit. Costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les 4 capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de Bola de Drac, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga. Esports.
1: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogacar.
0: I el temps, aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc, algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia i les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltava, Ors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'Avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Tot plegat ha obligat a tallar la circulació entre Tarragona i les Rodalies, principalment amb afectacions a les connexions amb Reus. Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalate.
6: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xamana. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
7: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president d'Assaja Catalunya.
8: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
7: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una 50ena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera Nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
9: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
0: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
10: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adequi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
0: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que, recordem-ho, van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar l'ES Alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
11: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S d'alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat l'ES Alert. Canviant de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Saindeaja.
12: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
13: Hará que esta repatriación, en aquellos casos que sea necesario, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
12: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
14: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
12: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la polio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cada persona.
2: 3CAT Info.
0: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Yolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
15: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Parla USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara serà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Després de 3 setmanes d'obres a la Ronda de Dalt, es preveu que la via recuperi la normalitat aquest dimarts. Durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a 2 carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
2: 3Cat Info.
0: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
17: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Burnham, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'exrepública soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
18: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
0: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. Divendres, el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
19: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
20: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
21: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Està en venta. És que ja no se puede hacer mucho más.
20: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
22: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
20: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
0: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5%, fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, a Tarragona, de 370 i a Lleida, de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que, de mitjana, una habitació costi al voltant dels 425 euros.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
23: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on els anys 80 hi havia el Parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
0: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
1: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
2: 3CAT Info.
1: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
2: 3CAT Info.
1: I a la segona divisió, el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
3: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
1: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
4: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
1: I encara el Girona, el club podria desencallar aviat. L'han renovat amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaugrana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2, Chelsea 3. Han debutat els dos últims exentrenadors.

0: igual que aquest diumenge. L'eslové Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és el tercer. Aquest dimarts, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella de 105 km i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. En handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29-35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26-22. I pel que fa al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, a Espanya ha perdut per 1-4 contra Alemanya.
1: Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora. Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes han deixat una vintena de ferits, però no n'hi ha cap de greu i el 112 ha registrat més de 700 trucades. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que comencés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. A partir d'ara també explicarem que l'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. Destacarem que han ingressat a presó provisional 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. I també explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, la Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc i algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia. Les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, 3 dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de protecció civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és

0: la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
1: Ara ho escoltàvem, Horts no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes diòs de la zona que estan enmig de la barema.
2: Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalaté.
3: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
2: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
4: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president d'Assaja Catalunya.
5: En algunes d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
4: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8a pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
2: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya, similar a la de l'any passat, i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Uní de Pagesos, i Xavier Cullerés, de Jarc.
7: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
8: Pel que s'ha collit, pel que fa quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades ni pedregades ni res de moment, vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
6: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
2: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
9: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
10: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola, en els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits, això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
9: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells del Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
11: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
9: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
12: 3CAT Info.
2: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainteaja.
12: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
13: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
12: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
14: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
12: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
2: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la pòlio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
15: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
2: Per l'USTEC, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de l'esquadra de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i a escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I ingressen a presó tres detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. Se'n van emportar 3.400 metres. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
16: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
2: I dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, a més a per França, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes.
17: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
17: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
19: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
2: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
17: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
2: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i, per això, anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessen és el secretari del Tresor nord-americà.
20: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
2: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessent adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
20: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
2: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè reobri l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció. Londres, Quim Olivares.
0: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i 5 joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts en Timblu.
21: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui, si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
0: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
2: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
22: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war.
2: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts Malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
17: 3CAT Info.
2: La sèrie de la plataforma 3CAT sense filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seül, a Corea del Sud.
23: Hola.
24: Hola.
23: Quina música fas?
24: Un rotllo trap.
25: M'encanta la teva veu. I tu més.
2: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seül.
17: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

0: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Valde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per a decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A la primera divisió de futbol, aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada, l'Osasuna 0, Llevant 0 i el Màlaga 1, Deportivo 1. I a la segona divisió, el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
2: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
0: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
3: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
0: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zhiganov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés i posteriorment va rebre un expedient disciplinari per part del Girona, ha rebut una oferta de l'Ajax, que en principi acceptarà. I d'altra banda, encara a segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. Dit això, obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis. I la classificació general queda exactament igual. L'eslovè Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de Dirar amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. En handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes triomfa el Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per 1-4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
4: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
0: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
5: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulić un equip que teniu la missió d'il·lusionar doncs, de nou en el barcelonisme.
0: Aleksandar Sekulić, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
1: Trescat Info.

0: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. Sanitat i les comunitats acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret, que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola. Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic viatja aquí i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica. Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit. Costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les 4 capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de Bola de Dracs, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga.
1: Esports.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogačar.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc, algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia i les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3Cat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona Ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Ors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Tot plegat ha obligat a tallar la circulació entre Tarragona i les Rodalies, principalment amb afectacions a les connexions amb Reus. Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalate.
6: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats, i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xamana. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment, al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
7: Un dels municipis més afectats ha estat Almenà, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
8: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma, que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
7: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la vuitena pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una cinquantena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera Nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
9: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, per permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
0: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
10: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adeqüi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
0: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que, recordem-ho, van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar l'ES Alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
11: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat l'ES Alert. Canviant de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
13: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
12: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijó.
14: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
12: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la polio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cada persona.
1: 3CAT Info.
0: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Yolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
15: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga. I això seria un miracle.
0: Parla USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Després de 3 setmanes d'obres a la Ronda de Dalt, es preveu que la via recuperi la normalitat aquest dimarts. Durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a 2 carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
1: 3CAT Info.
0: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
17: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Burnham, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'ex-república soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
18: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
0: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. Divendres, el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
19: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
20: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
21: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Està en venta. És que ja no se puede hacer mucho más.
20: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
22: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
20: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
0: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5%, fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, a Tarragona, de 370 i a Lleida, de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que, de mitjana, una habitació costi al voltant dels 425 euros.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
23: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on els anys 80 hi havia el Parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudit ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
0: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'EL 0 Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el club laurana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
1: 3CAT Info.
2: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
1: 3CAT Info.
2: I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
3: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
2: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
4: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi.
5: Gran club.
4: Sabia que el Girona és un gran club, que dona oportunitats i aposta molt pels joves, i que té molta història aquí a Espanya.
2: I encara el Girona, el club, podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Ajax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaugrana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2, Chelsea 3. Han debutat els dos últims exentrenadors del Madrid, Arbeloa a la banqueta del Fulham i Xavi Alonso a la del Chelsea.
1: 3CAT Info.
2: Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme, perquè ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut tampoc podis, i la classificació general queda exactament igual que aquest diumenge. L'esloveta Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és

0: Principals titulars d'aquesta hora. Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes han deixat una vintena de ferits, però no n'hi ha cap de greu i el 112 ha registrat més de 700 trucades. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que comencés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. A partir d'ara també explicarem que l'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. Destacarem que han ingressat a presó provisional 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. I també explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, la Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc i algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia. Les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, 3 dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de protecció civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DEOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalaté.
6: Al Pirineu la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a 16:15 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres. Allò

0: com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats, i també els arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
1: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
2: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president d'Assaja Catalunya.
3: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
2: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
1: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya, similar a la de l'any passat, i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Cullerés, de JARC.
5: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
6: Pel que s'ha collit, pel que fa a quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades, ni pedregades, ni res de moment. Vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
4: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
1: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
7: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
8: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola, en els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits, això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
7: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells del Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
9: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
7: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
10: 3CAT Info.
1: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Saint-Deaja.
11: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
12: hará que esta repatriación, en aquellos casos que sea necesario, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
11: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
13: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
11: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
1: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
14: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
1: Per l'USTEC, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i a escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. Se'n van emportar 3.400 metres. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
15: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
1: I dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, a més a per França, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i, per això, li van revisar les maletes.
10: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
16: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa, i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
17: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
1: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
10: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
1: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i, per això, anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor nord-americà.
18: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
1: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessent adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
18: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
1: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè reobri l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció, Londres, Quim Olivares.
19: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts en Timblu.
20: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui, si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
19: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
1: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
21: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war.
1: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
10: 3CAT Info.
1: La sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seül, a Corea del Sud.
22: Hola.
23: Hola.
22: Quina música fas?
23: Un rotllo trap.
24: M'encanta la teva veu. I tu més.
1: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb quatre produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seül.
10: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
1: Amb David Ubach.
11: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Valde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per a decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada, l'Osasuna 0, Llevant 0 i el Màlaga 1, Deportivo 1. I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
0: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
11: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
2: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
11: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés i posteriorment va rebre un expedient disciplinari per part del Girona, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. I d'altra banda, encara a segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. Obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis. I la classificació general queda exactament igual. L'esloveta de Pogacar continua amb el mallot vermell de Dirar amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. En handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes triomfa el Barça sobre el Granollers per 29-35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26-22. I al Mundial d'Hoquei Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per 1-4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
3: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
11: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
5: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim, doncs, ara, en les mans d'Alexander Sekulic, un equip que teniu la missió d'il·lusionar tots de nou en el barcelonisme.
11: Alexander Sekulic, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. Sanitat i les comunitats acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola. Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic viatja aquí i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica. Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit. Costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les 4 capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de bola de dracs, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga.
1: Esports.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogacar.
0: I el temps, aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc, algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia i les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, 3 dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3Cat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona Ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Tot plegat ha obligat a tallar la circulació entre Tarragona i les Rodalies, principalment amb afectacions a les connexions amb Reus. Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalate.
6: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats, i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xamana. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
7: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
8: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
7: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la vuitena pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una cinquantena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera Nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
9: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
0: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
10: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF a que adequi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
0: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que, recordem-ho, van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar les alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
11: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S-Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat les alert. Canviem de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
13: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
12: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
14: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
12: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la polio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cada persona.
1: 3CAT Info.
0: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Yolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
15: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Després de 3 setmanes d'obres a la Ronda de Dalt, es preveu que la via recuperi la normalitat aquest dimarts. Durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a 2 carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
1: 3Cat Info.
0: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
17: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Burnham, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'ex-república soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
18: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
0: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. Divendres, el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
19: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
20: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
21: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Està en venta. És que ja no se puede hacer mucho más.
20: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
22: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
20: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
0: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5%, fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, a Tarragona, de 370 i a Lleida, de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que, de mitjana, una habitació costi al voltant dels 425 euros.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
23: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on els anys 80 hi havia el Parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
0: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
1: 3CAT Info.
2: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
1: 3CAT Info.
2: I a la segona divisió, el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
3: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
2: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
4: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
2: I encara el Girona, el club podria desencallar aviat. L'han renovat amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaugrana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2, Chelsea 3. Han debutat els dos últims exentrenadors del Madrid, Arbeloa a la banqueta del Fulham i Xavi Alonso a la del Chelsea.
1: 3CAT Info.
2: Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme, perquè ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut tampoc podis i la classificació general queda exactament igual que aquest diumenge. L'esloveta Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és el tercer. Aquest dimarts, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. En handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I pel que fa al Mundial d'Hoquei Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, a Espanya ha perdut per un gol a 4 contra Alemanya.
1: 3CAT Info. Són dos quarts de dues.

0: I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. A partir d'ara també explicarem que l'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. Destacarem que han ingressat a presó provisional 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. I també explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, la Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc i algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia. Les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de protecció civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DEOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalaté.
6: Al Pirineu la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
7: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica

0: Pere Roquer, president de SAGE Catalunya.
1: En algunes d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
0: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la vuitena pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
2: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya, similar a la de l'any passat, i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Unir de Pagesos, i Xavier Cullerés, de Jarc.
4: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
5: Pel que s'ha collit, pel que fa quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades ni pedregades ni res de moment. Vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
3: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
2: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
6: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
7: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola, en els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits, això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
6: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells del Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
8: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
6: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
9: 3CAT Info.
2: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainteaja.
10: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
11: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
10: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
12: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
10: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
2: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
13: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
2: Per l'USTEC, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i a escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. Se'n van emportar 3.400 metres. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
14: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
2: I dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, emesa per França, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes.
9: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
15: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, Moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 a 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
16: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
2: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
9: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CatInfo.
2: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i, per això, anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor nord-americà.
17: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
2: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessent adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
17: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
2: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè reobri l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció. Londres, Quim Olivares.
18: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts, sentim-lo.
19: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui, si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
18: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
2: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
20: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war.
2: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
9: 3CAT Info.
2: La sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seül, a Corea del Sud.
21: Hola.
22: Hola.
21: Quina música fas?
22: Un rotllo trap.
23: M'encanta la teva veu. I tu més.
2: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seül.
9: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
2: Amb David Ubach.
24: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Valde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per a decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: A la primera divisió de futbol, aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada, l'Osasuna 0, Llevant 0 i el Màlaga 1, Deportivo 1. I a la segona divisió, el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Moomin i Furtado. El ganès Abdul Moomin, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
0: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
24: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
1: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
24: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés i posteriorment va rebre un expedient disciplinari per part del Girona, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. I d'altra banda, encara segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. Obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis. I la classificació general queda exactament igual. L'eslovè Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de Dirar amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. En handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes triomfa el Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per 1-4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
4: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
24: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
5: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim, doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulić un equip que teniu la missió d'il·lusionar, doncs, de nou en el barcelonisme.
24: Alexander Sekulić, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya